0: 3. Amb ella solíem començar cada dia el nostre programa. La primera setmana de juny ens va costar protagonistes d'aquells dies com ara els joves que es presentaven als exàmens d'accés a la universitat. Els nostres joves estaven plens d'il·lusió i de nervis, intentant planificar el seu futur.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Tu que te vaig ser en literatura, te recordes?
0: Literatura, ostres, no me recordes.
2: Jo, tia, Platón en filosofia, Benito Pérez Galdós en literatura.
0: Ai, sí.
2: Pim, pam, fuego.
0: Jo me recordo de Hobbes, de Hobbes i de Kant.
2: Hobbes, el de...
0: En filosofia.
2: El de Calvin i Hobbes, el de los cómics, no.
0: El de l'home és un lloc, però l'home... No, perquè més profund.
2: Sí, no?
0: Sí. I de què més me'n recorde? Ah, que en art, història de l'art, vaig ser un pintor que jo vaig dir... I sé, no sé el nom, no sé escriure bé el nom. Ara el posaré, però sé que és el que li agrada a Tita Cervera i el té una piscina.
2: Un fran...
0: I era Van Gogh.
2: Lipo-lipi...
0: No era Van Gogh, no. És qui era. Sí, sé que li agrada. I tenia una piscina... amb un quadre d'ella, amb cosetes de la vida. Bueno, jo recordo que vaig passar molts nervis.
2: Això sí.
0: Molta emoció.
2: I recordar que el dia d'avui pues, estan vivint tots en tantes cases, no? Perquè han sigut més de 25.000 alumnes que ho han passat ells i jo crec que també la gent del seu voltant, no? La família i això.
0: Això la va dir-te, que jo crec que va patir més ma mare que jo. Jo estava nerviosa, però al remat ho recordo amb cert carinyo. N'hi havia una complicitat i un bon rotllo amb els companys que pagava la pena. Entre examen i examen seiem al campus, en la xespa, i no va estar malament. Vinga, home, però sapiguem que els alumnes, que tenen tots els nervis i tot l'estrès, estan vivint-los ara, però tranquils, amics i amigues, la bona notícia és que passarà força i ànims a tots, perquè avui, a tots i a totes, perquè avui és el primer dels tres intensos dies. I enguany les proves venen marcades especialment per la vaga educativa. Mira, ara parlàvem de la Universitat de Majors. Tot això és gràcies a la pública, així que poca broma. I també pels nous controls de radiofreqüència per a evitar trampes. Ah. Mare Hernández, bona vesprada,
3: bona
0: radiofreqüència.
3: Radiofreqüència.
0: Ai, senyor.
3: És una barbaritat, sí.
0: Tu t'has acostat, no, a les dos
3: centres?
0: Has estat examinant alumnes, has estat...
3: T'imagines que he estat jo
0: examinant alumnes? Ulladora, se dirà? Ulladora?
3: Ulladora?
0: De convoyadora, per xerrar-nos el tot.
3: Convoyats estaven també els alumnes, vos he de dir, perquè jo he estat al campus de Burjassà de la Universitat de València, així al costat, on estan 6 dels 55 tribunals establerts per les 5 universitats públiques valencianes. Enguany, de fet, s'examina més gent que l'any passat, concretament 1.883 estudiants més, i en total són, com deies tu, Ximo, no? 25.666 alumnes.
2: Exactament, no?
3: Sí. I és de veres que els alumnes estaven convoyats, jo crec que pel fet d'haver començat ja la prova i trencar aquesta primera barrera que sempre costa una miqueta més.
0: Tota la raó.
3: Si voleu els escoltem, sí. Escoltem Claudia, Alessia, Lucía, Carmen, Aroa i Verònica.
4: Estava tremolant al principi, estava molt nerviosa un poc, però després al veure l'examen m'he tranquil·litzat un poc.
5: Els 10 minuts abans d'entregar-ho sí que no es pot mirar a punts ni res, sí que és un poc estressant.
6: Molt i és horrible.
7: Molt bé, la veritat, me ho esperava més difícil.
8: Llevo estudiando bastante porque me pongo muy nerviosa y tal.
9: Ya después la resta de días es más relaxado.
10: Sí, expectativas buenas.
3: Expectatives bones, ja tot va avant.
2: Passat
3: el primer, ja tot va avant. És de veres que algunes, hem de dir, que venien amb els seus rituals particulars.
11: Jo soc supermaniàtica, o sea, jo, si n'hi ha coses que antes dels exàmens estaven d'una forma, tenen que mantindre's d'aquesta forma, perquè si no, jo ja me ratllo.
12: Les pulseres que duc, o la funda del mòbil, jo me les vull canviar ja, però no puc canviar-les hasta que jo no acabe la EBAU.
13: Los pendientes de patito y el collar. Yo rezo la suerte antes del examen. Bueno, por mí, por mis amigas, por todas.
0: ¡Ay, qué mones!
2: De toda la suerte.
0: Les arrojades de patitos.
3: Por mí, por todos mis compañeros, En fi, convoyades amb amulets de la sort o sense. Sí. Tot ha començat este matí a les 9:30 amb eixes assignatures de la fase general, que de moment hem de dir que totes les proves han transcorregut en les 5 universitats públiques amb molta normalitat, amb total normalitat, segons la Conselleria d'Educació. I vosaltres dèieu que què vos va tocar, no, el vostre any? Doncs enguany vos conte. Han arrencat amb llengua i literatura castellana, amb un text del diari Informació sobre l'adolescència i també amb un conte d'Emilia Pardo Bazán, en el que és la part de literatura. I també sintaxi, que estan un poc preocupades les alumnes per la part de sintaxi. Després ha sigut el torn d'Història de la Filosofia, on ha eixit entre altres el moviment feminista, també Aristòtil, sí. I ara mateixa farà cosa de 40 minuts, perquè començava a les 3:30, els alumnes estan examinant de les assignatures específiques que compten per a cada carrera.
2: Les específiques, que són les que ara sumen més la nota, o això. Vale, sí.

0: recordem que, clar, en els nostres temps, bueno,
1: era diferent.
0: Tu eres insultant menys jove.
1: Era diferent.
0: Però vaja, era de l'1 al 10, i el
1: sí,
0: sobresalient era 9 i 10, el 8 és notable, tal, però ara hi ha 14 punts.
2: Ara hi ha 14 punts.
0: Bueno, ja fa anys, no?
2: Són
0: com
2: 10.
0: Funciona?
2: En principi són 6, que són el que es dona la mitjana de classe, no? De el que has fet dels cursos.
0: Vale.
2: Després, fins a 4 punts, és aquesta fase general, fins a 10. És a dir, 6 dels cursos, 4 de la fase general, i els altres 4 són d'aquesta fase específica, que són el que puja la nota i el que possibilita que puguen treure's eixes assignatures, eixes carreres, no?, que costen una miqueta més.
0: Que són les que tenen un 12, un 13 o inclús fregant el 14,
2: exactament,
0: no?
2: Que de fet és el que busquen en aquestes proves, van més quasi a les específiques que a la fase general, perquè és el que costa més o el que marca la diferència entre arribar a carreres, sobretot si ja la tenen pensada.
3: Tecnologies creatives per a disseny 3D per a videojocs o pel·lícules. Està alta. Dones només 100 places, crec, i és un 11,5 de magisteri, que ara està en un 10,2 o algo així. No requereix molta nota, però sí que és veritat que n'hi ha molta demanda.
4: Comunicació audiovisual, que està en 10,31, però com tengo buena media de bachiller, pues yo, o sea, és muy difícil que no entre.
5: Jo crec que entre. Sí, sí. Tinc sensacions bones.
2: Sensacions. M'encanten les optimistes. Les optimistes són les millors.
1: Jo era de la negror, jo era de fatal. I després, no. Al remat, sí. M'han posat les coses al seu lloc. Però
2: sí que és cert que quan diuen, per exemple, 10 i poquet, doncs que és una nota baixeta, perquè si tu en principi...
1: La veuen assequible.
2: Si tu de base ja partixes amb un, diguem-ne, bona nota alta de 6 punts inicials, un 5,6, diguem-ne, si t'ha quedat bona mitjana, 5,7, després si aproves la resta d'exàmens, és assequible en principi. I a més arriben després d'un curs que ha sigut intenset, però que diuen que podria haver-se esperat pitjor.
3: Sí, ha sigut un poc agobiant d'estudiar a casa. Quasi tots els dies, però bé.
5: Jo he estat un poc més tranquil·la, perquè en plan, si estudiava molt em posava molt nerviosa, però s'ha estudiat amb molts descansos.
4: A veure, ha sigut un curso que, vamos, porque yo los cursos anteriores sí que he pasado un poco más, y este me he tenido que poner mucho las pilas, la verdad, pero con constancia y tal se saca.
6: És difícil i tens que ser molt constant, però per a tot el que dient de que te vas a morir, no sé què, no espera tant.
0: Te vas a morir.
1: Però és que per damunt del dia a dia, esta eixa pressió de... hem d'acabar tot el temari, hem de saber-se-ho tot, la nota és important, tot l'any sí que se sent certa pressió, no?
0: Sí,
1: després, com la gestiones, és important.
0: Els nervis, aixa angoixa, aixes nits d'abans, la seguretat en elles mateixes o en ells mateixos...
1: Sí, però tot l'any.
0: Perquè...
1: I per al professorat.
0: Però jo què sé, si en el moment em bloquejaré o què sé.
1: Si te quedes en blanc, això és el pànic jo crec que tenim tots. He de dir-te que és un curs també especial per al professorat, no? Perquè estan al peu del canó durant tot l'any, els han de preparar a consciència perquè
2: exacte.
1: Volen que els vagi bé
2: exacte.
1: Als seus alumnes.
2: I d'alguna forma també, en part dels docents, senten que en esta prova també se'ls està avaluant un poc a d'ells, no?
1: Sí,
2: a tota
1: cert.
2: Aquesta faena que han fet poquet a poquet durant el curs. I també tenen els seus nervis,
1: sí.
2: Vull dir.
1: Sí.
2: Escoltem, si voleu, els professors de l'IE és Henry Matís de Paterna i de l'IES Campanar de València.
7: I jo també nerviosa, claro, que no sé lo que es van a preguntar, a veure si els deis bé. Així, nervis compartits.
8: Sí, què hi serà, Ximo? Saps alguna cosa? T'han dit alguna
7: sí,
8: cosa? Què
7: hi serà?
8: Sí. Què hi serà en filosofia? Què va hi serà en dita? Tu et pots enterar? Dic, no?
0: Que bonic, que d'alguna manera
1: són
0: part d'ells, perquè, bueno, és que formar en educació me pareix un treball realment...
1: L'educació se fan moltes bromes,
0: però
1: és si el professor té l'autèntica vocació, com la majoria en tenen, i els alumnes tenen ganes, se crea un vincle preciós, perquè és un caminar junts, un recorregut, com a mínim un curs, a voltes és més d'un curs, compartint experiències i compartint la vida, i a voltes els alumnes, ma mare era mestra, i a voltes els alumnes li contaven a d'ella coses que els pares no. Ma mare sabia sempre si havien renyet, anaven a separar-se, si tenien uns guantos, si la iaia estava malalta, si el gosset s'havia mort. I alegries també, no? És una relació molt especial que és a banda de la feina, eh? És com una dosi de psicologia quotidiana que també hem de tindre en compte. En fi,
0: en el dia a dia, aquestes últimes setmanes, i seguim vivint a dia d'avui, està aquesta vaga de tot el sector, tota la família educativa, que haurà resultat, o ha tingut alguna incidència també en este final de curs.
1: Sí,
0: què diuen?
2: A més, era la quarta setmana de mobilitzacions, que ja porten bona cosa de dies, encara ja no hi ha acord per part dels sindicats i conselleria, i és de veres que en les proves sí que s'ha vist molts docents amb la samarreta verda i jupetí, i també algun alumne anava de verd. El que és la prova

0: Els exàmens han transcorregut amb normalitat perquè els serveis mínims estaven establerts al 100%, tant per als exàmens, per a la gent que estava controlant els exàmens, com per a la correcció. I pel que fa al curs, els docents diuen que l'alumnat de segon de batxiller no s'ha vist afectat perquè realment ja havien acabat les classes quan va començar la vaga.
1: Estem així per recolzar i molts de serveis mínims, aleshores.
2: Això ara acompanyant els alumnes, en qualsevol cas ells no tenien que patir ninguna conseqüència per la nostra vaga.
3: No els va afectar per a les avaluacions perquè les classes havien acabat i en el meu cas, per exemple, sí que vaig quedar en ells en un dia per a fer repàs. S'estimaven més en general estudiar en sa casa i crec que en aquest sentit no els ha afectat.
4: És de veres, les amigues de ma filla són totes, estan ara mateix examinant-se en la UGI en este cas, i si havien pogut acabar el temari i els exàmens i tot abans per a plegar.
5: S'ha fet un exercici de responsabilitat, també prèvia per a preparar específicament els alumnes que anaven a presentar-se a la
4: prova. Jo tinc una pregunta que estic segur que tu també t'ha cridat l'atenció quan hem començat esta conversa i és la radiofreqüència, si com era això? Detectors de radiofreqüències per evitar trampes.
0: Detectors de radiofreqüència, nan inhibidors, de fet, són uns detectors que estan focalitzats en els dispositius electrònics i el que detecten realment és si estan rebent o no dades de l'exterior, si estan emetent o si estan rebent. Per exemple, un bolígraf d'estos electrònics o unes ulleres amb microcàmeres que capta... És que això és real, existeix, funciona i molts alumnes ho han emprat. Són microcàmeres que capten, fan una fotografia a l'examen i amb intel·ligència artificial tu pots, d'alguna forma, respondre. I és que estos dispositius ja han arribat a les aules dels instituts, segons ens comentaven els professors.
6: En algun tipus de sistema per a localitzar, a veure si estaven intentant copiar en algun sistema. De fet, en l'aula enguany, en l'institut, hem tingut algun cas i hem tingut que improvisar algun mecanisme per a evitar tot això, perquè és que cada vegada saben més ells que nosaltres. És de veres, ja te parlen de rellotges, de ulleres que se posin i te llitgen ahí automàticament la pregunta i després te dona la intel·ligència artificial, te dona la resposta.
4: Sí, saben més ells que nosaltres, a mi em passa en casa, eh?
0: Clar, i en els exàmens, és de veres que en la pràctica, comentaven alguns professors, és difícil aplicar en un examen com el de la selectivitat, no? Que pot ser més de comprensió i que hi ha coses que la intel·ligència artificial encara no està preparada com per a respondre de forma tan immediata. Però aquests detectors estan, de moment s'han utilitzat, pel que sabem fins ara sense incidències, però veurem com transcorren estos 3 dies. I a més la normativa cal tindre en compte que obliga els estudiants a tindre els telèfons mòbils totalment apagats dins de l'aula, que ja no val només en silenci o en mode avió, guardats dins de les motxilles, fora de l'abast de la mà, i tampoc pots anar amb rellotge, sigui analògic o digital.
4: Sí.
0: O sigui, que cap tipus de dispositius. I, a més, evidentment, els professors que estan per allà, els professors, a més, docents que estaven de serveis mínims, estan controlant l'examen, detectant si hi ha algun tipus de trampa, alguna còpia fins i tot més analògica, no? alguna xulla de les típiques. Però és de veres que no cal cap trampa si l'examen està preparat.
4: Clar.
0: I per això volia acabar amb un dels consells que dona als seus alumnes un docent de l'IES Campanar.
7: Que descansen molt, que regulen molt el temps de descans, d'estudi, que no s'agobien massa. Són exàmens que, a més, no tens espai. Entre un i l'altre, tens un següent examen i t'has de centrar en ell, si no en el que has fet abans. Perquè, si no, pots entrar en una roda que és molt difícil d'eixir. Tot el que han estudiat ja s'ho saben. El que toca és intentar relaxar-se, repassar algunes coses i ja està. Aquest és el meu consell, sempre.
4: Gran consell.
5: Gran consell, però jo...
4: Però els nervis van per la...
5: Era impossible. Sempre
0: a l'última
5: vegada. Fins a l'últim minut que sonava la campana de l'examen, per molt preparat que pensaves que anaves. Quin moment més bonico, passar d'alguna manera
4: vital.
5: Una etapa preciosa també de la vida, que és l'etapa universitària, i el futur també de la formació, de la ciència, els futurs treballadors i treballadores també d'este sector, de qualsevol altre. No? Ja
4: ànims, xics i xiques, ho aconseguireu. Si no podeu entrar en allò que vulgueu, una cosa semblant, i l'any que ve canvieu allò que de veres us fa il·lusió, i perseverar, estudiar, preparar i estar tranquils dins del que puga ser possible, com deia el professor David, de l'IES Campanar. Marc, que xulo!
0: A descansar molta força a tots aquests alumnes que s'examinen estos dies, fins el dijous i després a passar-se un estiu de meravella.
5: Mel, amunt, gràcies.
0: Adeu.
5: Adeu. Sentir-la parlar, si del carrer i el corral és la mà,
4: i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Quins records ens fan tindre estos joves que han de decidir què estudiar i pensar què van a fer el dia de demà a dedicar-se en la seva vida? Mireu, des de jove Miguel Bellver va decidir que volia ser rellotger i amb una precisió admirable a això ha dedicat la seva vida.

0: El temps, que a la ràdio el tenim sempre mil·limetrat, però que ara tot arreu el tenim més controlat que mai. I pensar que fa unes quantes dècades la forma més eficaç que tenien de mesurar el temps era, jo què sé, amb un únic campanar i un rellotge enmig del poble, una cosa així.
1: Joaquim. Sí, inclús conforme anava avançant el dia i en funció de la llum solar ens podíem orientar una miqueta a quina seria l'hora. Ara estem, que sé jo, mirant tot el rato en el rellotge sempre pendents. Bueno, el rellotge de pulsera o el telèfon mòbil, que moltes vegades no ens fiem de rellotges perquè se retarden, este concretament. Sempre mires el mòbil per assegurar-te, no? Però encara queden d'aquells models antics que... Mals, poden ser complicats de mantindre i de reparar, i també queden persones que es dediquen precisament a això, a reparar-los. Els de sempre, els rellogers.
0: Olé.
1: Els que s'ocupen d'aquesta maquinària precisa i mecànica que tenen els rellotges. És cert que aquest ofici, el dels artesans del temps, ha canviat molt amb els anys. A poc és més difícil trobar un autèntic rellotger que conega en profunditat aquests mecanismes, que faci aquestes reparacions mecàniques i que sàpiga desxifrar els secrets d'aquests rellotges històrics.
0: I la nostra companya, Mar Hernández, s'ha anat al taller d'un d'aquests rellotgers de tradició i d'ofici. Mar, hola, on estàs?
2: Bona vesprada, companys. Doncs mireu, estic a Xàtiva, estic molt propet d'un dels tallers de rellotges que queden així a la comarca. Un taller que vos he de dir fa només uns instants, concretament fa 14 minuts, hem viscut una autèntica festa quan han donat les 4 amb tots els rellotges sonant, cadascú amb la seva tonalitat i el seu so particular. Es tracta del taller de Miguel Beiber. Ell s'ha dedicat a reparar rellotges des que era menut, per tradició familiar, però també per vocació. Diu que una de les primeres coses que mira quan veu una persona és precisament en la pulsera, no? Quin rellotge porta. I exacte, i ell és un dels pocs que coneix a la perfecció els secrets dels mecanismes dels rellotges, és un cirurgià del temps d'alguna forma. Concretament, ara mateix està treballant en un dels rellotges d'així de Xàtiva, el de 4 cantons, que està acabant de reparar. És una tasca delicada, artesanal, complexa, molt precisa, com comentàveu, que només el saber fer dels experts pot dur a terme, i que en este cas la veritat és que Miguel conserva com un tresor amb tota la maquinària que té i també per a fer-ho possible. Miguel Beiber, rellotger, bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes.
1: Miguel.
2: Miguel, hem de dir que m'he quedat al·lucinant amb la quantitat de maquinària precisa, de rellotges que hi ha al teu taller. Guardes autèntics tresors.
3: Bueno, para hacer una buena reparación hay que tener buena herramienta, si no, no se puede hacer. Y después, pues, saber y tener ganas de hacerlo bien.
2: ¿Tú desde cuándo portes en este oficio como rellotger?
3: Pues yo sobre los 15 años empecé. Empecé porque entonces empezaba de esa forma. Mi padre, que ya era relojero, y mi abuelo, el fin de semana a trabajar. Y en esa época no se preguntaba el por qué y por qué no y por qué sí, no se preguntaba. Iba uno y ya está. No me gustaba en esa época, porque con 15, 16 años nada más quería que la moto y la discoteca y todo eso, pero bueno, poco a poco, y ahora es una pasión.
2: Ara és una passió i t'hi fixes molt, a més, en el rellotge que porta cada persona. No sé si diu molt un rellotge de la persona que el porta.
3: Sí, sí, dice mucho el estilo, la clase, si es de cuerda, si es automático, ese ritual de cuerda, darle cuerda todas las noches o darle cuerda todas las mañanas, ese ritual, esa pasión. Se me han presentado casos de gente que a lo mejor no ha querido que le quite una rayita que tenía la caja del reloj, porque esa rayita se la hizo jugando en el parque con su hijo cuando tenía 5 años. No me toques esa rayita. O sea, dice mucho de
2: cada persona, ¿no? I és fascinant, m'ensenyaves, tens un rellotge allà, només d'entrar al taller està eixe rellotge de 4 cantons d'ací de Xàtiva, que t'ha encarregat també l'Ajuntament. Com estàs sent eixa reparació?
3: No, prácticamente ya la tengo. En unas semanas, si no pasa nada, ya coloco el reloj y ya pues esperar que hasta que dure otros 20 o 30 años o 40 años más sin que nadie lo tenga que tocar.
2: Clar, és que jo crec que és una responsabilitat el rellotge del poble, de part del poble, dir, ostres, estan les meues mans...

0: A los cuatro equinoccios, sobre todo el de verano y el de invierno, en que dura el día, dura 24 horas exactas.
1: ¡Ostres!
0: Porque los días no duran 24 horas, duran menos o más de 24 horas, menos los cuatro equinoccios.
1: Y claro, de alguna forma es la cuadratura del cercle el fet de que esos cuatro días, ¿no?, coincidisquen les hores amb les hores del día.
0: Que hay relojes que nos marcan, que tienen ese suplemento y nos marcan los minutos de más o de menos del día. Hay marcas de relojes que lo tienen.
1: I escolta, i quin rellotge gasta un rellotger? Quin rellotge té un rellotger a sa casa? Perquè, clar, tu has vist de tot i coneixes de tot. Quins són millors, quins són pitjors?
0: Pues
1: de Casio no seràs, imagini.
0: Un reloj de cuarzo no és. Un reloj de cuarzo digital, de cuarzo no és. Y yo tengo un reloj, como decía Breguet, que me marca la hora aproximadamente, no le hago caso a la exactitud, se adelante, se atrasa, dependiendo de la época del año, pero no le presto atención a mi reloj.
1: I després de tants anys, clar, així en l'ofici, des de ben menut, des d'adolescent, que deies, des dels 15 anys, què és el més gratificant per a tu d'esta professió?
0: Pues coger una pieza con un siglo, siglo y medio, dos siglos de antigüedad, que lleva 50, 60 años guardado en un trastero lleno de telarañas y sucio, y volverlo otra vez a oír el tic-tac de siempre y que funcione.
1: Tornarlo a la vida de alguna forma.
0: Sí, eso. Es decir, bueno, está muerto, vamos a resucitarlo, eso es lo mejor.
1: Doncs Miguel, ha sigut un plaer conèixer-te, conèixer la teua professió, també ja professionalitat i minuciositat amb què treballes i per molts anys també d'este ofici i que visca també eixa faena tan bonica i tan decisiva per a la vida d'estos rellotges.
0: Bueno, yo mientras tenga pulso, vista, me apasiona y seguiré. Ay. Y si mi mujer me deja que siga después de jubilado.
2: Nunca el tiempo es perdido.
1: Ay, Miguel, moltíssimes gràcies per obrir-nos el teu estudi. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu.
3: Gràcies
2: Marc. Gràcies, Miguel.
3: L'únic que és la idea de tornar a la vida, rellotges que porten dècades
2: parats
3: i de repente tornar a la vida un rellotge.
2: I és de veres que després tenim una peça en el nostre imaginari que la recordem amb estima, pues el que te van regalar el ton iaio, el que vas heretar de la tieta, el que jo que sé, que no estic referint-me al valor econòmic, sinó a l'altre, al del recordar algú que t'estimes i que t'estimava.
3: En els rellotges que han marcat les hores de la nostra vida. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo
2: más en nuestra ilusión. Quina meravella parlar amb Miguel i acostar-nos al món d'aquells que cuiden del temps i que li donen corda als nostres minuts. Anem ara amb una altra aportació que tots podem fer i és imprescindible pel nostre bé, la donació de sang. Ja sabeu que a principis de juny se celebra el Dia de la Donació de la Sang i cal conscienciar-nos de donar contínuament i de fer-ho especialment en períodes de vacances, que la nostra comunitat s'ompli de més personal. Ho recordem per a què ens fem, ànim de seguir donant.
3: Okay, però després d'una donació de sang...
2: Tens fam.
3: Sí, te pots infecte en la mà i el...
2: Tens fam perquè te regalen un bocata.
3: Tens una gana, això també.
2: No,
3: sí,
2: però,
3: sí, i un refresquet. Lligues en la mà allí, en el cotonet i això. Però jo què sé, te sents com reconfortat. Hi ha algo per dins de tu que dius, xica, i quines seran les tres vides que podria arribar a salvar, o en quin part de quina mamà, o en quin accident pot ser que necessite la meva sang. No ho saps, ni ho sabràs, sí. És bo que no ho sapies, però està guai aquest gest.
2: Jo, a mi em va passar, abans del 2002 que em diagnosticaren hipotiroidisme, vaig donar sang en un parell d'ocasions, i després ja no podia, però vaig donar una altra cosa, el cordó umbilical del part de la magiqueta, perquè això també va a un banc, també serveix per a aquestes cèl·lules... I saps què? Que tens raó. Molt que bé. Fa que sents el que toca. I si ho fas per un altre, millor encara. Bueno, aquest acte és molt senzill, com tu dius, i que és molt fort perquè en una sola donació pots ajudar a diverses persones, i sabem que no només és important donar sang, sinó també plasma, plaquetes i medula.
3: Sí, sí. Avui coneixem una miqueta més com funciona tot aquest procés de donació, sí, en el territori, en la comunitat valenciana. En som líders des de fa molts anys i amb molta consciència. Mal Hernández, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
3: Tu t'has anat al lloc, diguem, entre majúscules.
2: Al moll de l'os.
1: Al lloc en majúscules.
3: Per a conèixer-ho i què t'has trobat?
1: Sí, és el lloc on són referents, no? Jo m'he anat al centre de transfusió de sang de la Comunitat Valenciana perquè des d'allà es coordinen doncs, totes les

0: operacions, diguérem, relacionades amb la donació de sang. Per exemple, de les coses més menudes, com és coordinar aquests punts de donació mòbil que van als municipis, que sempre és el primer contacte al final amb la gent, en els centres socials, també als poliesportius, a les oficines, fins i tot als llocs de faena, i per descomptat, allà també al centre de transfusió, a la primera planta, està un punt fixe de donació on qualsevol persona, de matí o de vesprada, hi ha horari per a tot el món, disponibilitat per a tots, pot anar a donar sang.
1: A més, hi ha persones que són donants sovint, en tant en quant, diguem, la seva disponibilitat i la salut s'ho permeten. I parles en ells, la majoria és per consciència de que els ha passat alguna cosa o des de l'entorn familiar.
2: S'està molt sensible.
1: Altres no.
2: Sí.
1: I són donants habituals, com com qui li agrada anar, o que sé, practicar un esport o el que sigui.
2: O fer companyia, tal. Pues és, sí, és de veres, és un acte de solidaritat important. I pel que dia d'aquestes unitats mòbils, a la ràdio televisió autonòmica, ha vingut en diferents ocasions. De fet, jo les dues voltes que em vaig donar va ser ahir. Atén-me una cosa, però qualsevol persona pot donar... Atén-me. O quins requisits farien falta?
0: N'hi ha uns requisits molt elementals. Els primers, que és tindre entre 18 i 70 anys, això el primer, pesar més de 50 quilos i tindre un bon estat de salut, així en general. Després de ser que hi ha coses més concretes, més requisits, per exemple, hi ha condicions que no et fan apte, com tindre alguna malaltia, com pot ser el VIH o l'hepatitis B i C, tampoc haver-se injectat, que això és molt curiós, per exemple, esteroides per a la musculatura. Si te l'has injectat alguna vegada en la teva vida,
2: no pots ser donant sang.
0: És curiós. Després, depèn dels terminis. Per exemple, si portes algun tipus de tatuatge, en funció del termini que has transcorregut des de que te l'has fet, no pots donar, però en tot cas, per a comprovar tot això, abans de començar el procés de donació, tota persona ompli un qüestionari, arriba al seu punt de donació, ompli el qüestionari i es fa un xequeig general on s'analitza les coses més bàsiques de la teva sang. Però fixeu-vos que és el que deies tu, Ximo, no espera tant, perquè n'hi ha gent que n'ha donat un munt de vegades i és el cas, per exemple, d'Enrique, que parlàvem amb ell, que és que ja està quasi com a casa.
3: No, ya estoy acostumbrado, ya te digo, 66 veces, fíjate, como que va al cine, a ver, va a película, igual, aire acondicionado, fresquete, o sea, son muy buenos profesionales, aquí no hay ningún problema.
0: 66 vegades, que atenció, que ho ha dit així de rapidet, però 66, és una barbaritat.
2: Pues pues gràcies, a més m'ha ocorrit donar-li les gràcies.
1: Sí. I com això està fresquito, i això...
0: Ja està,
2: veu positiu.
1: Però el mite aquell del bocata, i això encara continua, se fa digamos, un detall per a recuperar-se i això...
0: Se fa un refresc, i normalment hi ha alguna espècie de unes rosquilletes, per exemple, o alguna coseta, crec que ja no donen l'entrepà que se donava abans, però sí que donen un refresc, alguna beguda en sucrada per a facilitar aquesta recuperació, no? Però la veritat és que això, tots els donants, és el que comentàveu, tenen moltíssima predisposició, estan molt sensibilitzats.
2: Sí.
0: Hagin donat moltes o poques vegades, perquè Blanca, per exemple, ja ens deia que era la quarta vegada que venia i destacava, sobretot, que igual que ella venia molt disposada, també rebia una gran estima per part de tot el personal sanitari. Que la gent així es tranquil·lise, perquè hi ha molta gent que té por a les agulles o, jo que sé, a marejar-se, que tracten fenomenal, tenen moltíssima paciència, que la gent es quede tranquil·la. Que Blanca, per cert, avui venia a preguntar per la donació de plasma i plaquetes.
2: Calla.
0: Que vosaltres la coneixíeu? Ho heu fet alguna vegada? Vos sona?
2: Me sona.
0: Vos sona.
1: D'haver-ne parlat, sí. Ara, que s'ha de fer algun tipus de donació diferent, te ho extrauen de la mateixa sang... Pues ara no ho sé.
0: No, és molt habitual, però és cert que és més desconeguda, perquè el plasma és la part líquida, diguem, de la sang, i s'utilitza tant per a transfusions com, per exemple, per a l'elaboració de certs medicaments, que jo això no ho sabia i m'ha pregut molt curiós. És un procés una miqueta més llarg i més específic que la donació habitual de sang, i això ens ho ha contat Anabel Xulia, que ja és directora d'infermeria del centre de transfusió.
4: Es prácticamente lo mismo que la donación de sangre, simplemente que en vez de extraer los tres componentes de la sangre, que son glóbulos rojos, plasma y plaquetas, solo extraemos el plasma. Entonces es un poquito más largo, tienen que estar aproximadamente unos 40 minutos. Es solo un solo pinchazo también, y lo que se hace es sacar una pequeña cantidad de sangre que pasa por la máquina que tenemos y separa en ese momento el plasma.
1: És al·lucinant, eh?
2: És al·lucinant.
1: Ho conta així en naturalitat, però és una parada.
0: Sí, sí, sí, i visualment el que portaven és la via també habitual per a donar sang, i això és un doble sentit, o sigui, per un lloc arriba i per altre tornen el que és la resta de la sang, no? Amb els glòbuls vermells, per exemple.
1: Ja. Això que comentava Enrique de 66 vegades, però clar, això no ha sigut en un any, molt menys, és en al llarg del temps, perquè hi ha diguem, una quantitat de donacions que pots fer al cap de l'any, no?
0: Hi ha un termini de recuperació. En el cas de donar sang són 4 vegades a l'any, i en canvi donació de plasma se'n pot fer cada 15 dies. Que,
2: ah, sí?
0: O sigui, que se'n podria fer moltíssimes, encara que el més habitual és espaiar-les una mica, no anar de 15 en 15 ràpidament. Però bé, en moltes ocasions les persones que venen a donar plasma, en este cas, fan una donació dirigida. És a dir, que des del mateix centre de transfusió es posen en contacte amb tu perquè el teu plasma el necessita una persona en concret. O sigui, no és com la donació de sang que tenen en el banc, sinó que pot ser una persona en concret necessiten, i com no és tan habitual pot ser donar plasma, doncs necessiten la teua.
1: Del banc de donants, miren a veure quines són les característiques del plasma que es necessita, i te fan un contacte, que de manera voluntària no obliguen a ningú, però clar, si eres donant, acudixes, perquè saps que darrere hi ha una persona, una família que necessita aquesta donació, no?
0: Efectivament, i és el cas de Mari Carmen, que avui havia vingut al centre a una d'aixes donacions dirigides. I així contava ella com havia començat donant plasma.
5: Por un familiar me hice donante porque necesitaba médula y ya entré en el banco. A raíz de eso empezaron a llamarme. Llegas, te hacen siempre un cuestionario. Yo me he tomado hoy una Coca-Cola y es como si te extrajeran sangre. Lo que pasa que para sacar el plasma sale y vuelve, sale y vuelve. No es costoso. Te tienes que organizar para saber que esa mañana tienes que dedicarle. Ese día no puedes hacer grandes esfuerzos físicos. Es que, claro, si te llama alguien porque alguien lo necesita, es cuestión de prioridades.
0: Clar.
2: És qüestió de prioritats. M'hi vaig donar les gràcies. Suposa que tots ho hem viscut en les nostres cases, no? Però ma mare i ma tia, les dues han tingut càncer d'ovaris, han necessitat transfusions molt sovint, així que gràcies a persones com Mari Carmen, com Javi, com totes aquelles que t'has pogut trobar, perquè gràcies a aquestes donacions se tira endavant.
0: Exacte,
2: se pot treballar, se poden recuperar,
0: exactament, i el personal sanitari pot seguir fent la seva feina. Ella porta unes quantes ocasions, com
2: Mari Carmen.
0: Porta Mari Carmen, exacte, sí. Com també en porta Javi. Javi té poc més de 40 anys i ell realment va començar, no és com Mari Carmen, que per exemple ella sí que va ser amb la medula, no? Javi va començar donant sang a la facultat, al típic bus que posaven, i ara sempre que pot dona plasma, i fixeu-vos, vull que escolteu, en la casualitat de quantes vegades ha sigut donant.
6: Yo empecé a ser donante en la facultad y me apunté al registro este de la Fundación Josep Carreras y me llamaron para una donación dirigida, y desde entonces solo he donado ya plaquetas y plasma, porque como esto puedes venir una vez al mes, pues intento venir todo lo que puedo. Y bueno, con esta llevo ya 66, o sea que intentaré llegar todas las que pueda.
2: 66!
0: 66, el número màgic que es veu de avui. Sí, sí, sí.
1: Enrique, com també Enrique. Deia, no? Que Enrique, 66.
0: Efectivament.
1: Clar, de plasma i plaquetes, com estava comentant Javi, pots fer-les de manera...
0: Més a sovint, no?
1: Això és 4 a l'any, però caram, ja és un...
0: Ja té
1: una trajectòria com a donant realment impressionant.
0: Totalment.
1: I alguna, per al tema del plasma, concretament, hi ha alguna recomanació que s'hagi de fer, diguem, a més de les que has comentat, diguem, per la donació habitual?
0: Doncs a la directora d'infermeria, Anabel Julià, li he preguntat i ens les ha resolt immediatament.
4: Que hagan un poquito de dieta, que no coman comidas grasas, porque luego sí que sale el plasma un poquito más concentrado, pero por lo demás es las mismas recomendaciones que para donar sangre. Gozar de buena salud, tener entre 18 y 70 años y tener un tiempo para pasarlo con nosotros un ratito.
1: No almorces fort.
0: Exacte.
1: No és el dia que te fas
2: en coneixement.
1: L'entrepà de carn de cavall, això.
2: No cal.
0: Els dies abans, dieta sana i suficient. Però per ampliar una miqueta la informació sobre tot això, per a conèixer si és cert que som referents així a casa nostra en donació de sang, per a resoldre dubtes i per a conèixer també realment a què es destina, no?, eixa sang que arriba en les donacions, ens hem posat en contacte amb el doctor Roberto Roig, que és el cap d'hemodonació al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. El tenim al telèfon. Bona vesprada, doctor.
7: Què tal? Buenas tardes.
1: Hola, bona vesprada, Roberto.
0: Primer de tot, per què és tan important donar sang?
7: Bueno, pues lo primero es porque no la podemos fabricar ni la podemos improvisar. La sang és un teixit que està en tots nosaltres, i el tindre-la a soles dependeix de la nostra voluntat.
0: I és de veres, nosaltres ho comentàvem a l'inici, no?, que així a casa nostra som pioners, som referents en la donació de sang. És així? Som un territori solidari pel que fa a este tema?
7: Bueno, els valencians són solidaris i ho demostrem contínuament. Però és de veres que la solidaritat hi ha que demostrar-la a diari. Clar. No quan hi ha una catàstrofe, sinó tots els dies s'opera, tots els dies se trasplanta, tots els dies fiquem quimioteràpia, naixen xiquets a les maternitats on hi ha accidents de trànsit o laborals. Per a tot això, utilitzem els metges, utilitzem la sang.
2: I quantes donacions...

0: sang, doctor, farien falta per a cobrir les necessitats que el nostre mateix sistema crea i necessita. Ho tenen comptabilitzat, això?
1: Sí, a la nostra comunitat, diàriament,

0: Estem parlant també de maternitat. En fi, és que fa falta sang per a moltes coses, eh?
1: Claro, es que sabes qué pasa, que la sang no se fabrica ni s'improvisa, ¿no? Todos los días, com deia jo abans, mira, si als espanyols se mos omple la boca de dir que som els número uno del món en trasplantament. Uh-huh. És de veres. Però què seria el trasplantament si no tingués darrere el recolzament de la transfusió?
2: Total.
1: A ninguna persona se li ocorri fer un trasplantament hepàtic si no sap que darrere té el recolzament de plaquetes, de plasma, de glòbuls rojos que fan falta per a sostenir aquest trasplantament. Per tant, al final la transfusió és un trasplant en xicotet. En una característica molt especial. La sang és un teixit exactament igual que qualsevol, però en una característica molt especial que se pot infundir. D'una altra manera, tu per operar un cor és que obrir un pit, o per operar un... trasplantar un fetge és que obrir l'abdomen. Però això no, això és molt fàcil de ficar. Passa és que la gent que dona sang no li donem la importància que té. I són el sostén molt més important que té el sistema sanitari espanyol. És a dir, si demà la gent que dona sang deixara de fer-ho, tindríem realment un verdader problema a tot arreu.
0: I, doctor, en quant al grup sanguinis, com s'ha de fer, diguem, la transfusió per a la compatibilitat? I si... Home, entenc que és igual de vàlida, no?, la donació de sang de qualsevol dels grups, però n'hi hauria algun que és més compatible, per així dir-ho?
1: Anem a veure. Tenim el grup 0, que és compatible, el 0 i concretament el 0 negatiu, que és compatible en tots. Però el que sí que hem de tenir en compte també és que el millor és transfundir isogrup, és a dir, al grup 0 del 0, al grup A de l'A, al grup B del B, al grup AB de la B. Esa és la transfusió isogrup, ja? Esa és la millor transfusió que tenim. Però també pot ser compatible. La transfusió compatible és el grup 0, que s'ha dit per tots, pues el pots utilitzar per tots. El grup B utilitza pel B i l'AB. El grup A per l'A i l'AB. I l'AB sol és per ell mateix.
3: Uh-huh. Entenc.
2: I a més, doctor, comentava vostè el nombre de donacions, no?, que se necessitaven diàriament. Clar, però això també cal explicar per què és, perquè la sang caduca també, no? Ja. Vull dir, clar quan tarda, diguem, no sé si existeix un termini, a caducar la nostra sang?
1: Sí, es diu caducitat. Uh-huh. Anem a veure, el que són glòbuls rojos, uh-huh, són 42 dies. Uh-huh. Les solucions anticoagulants, conservadores que tenim avui en dia, permetixen aquesta possibilitat. El uh-huh plasma, tu el plasma el pots congelar. Uh-huh. A 30 baix 0 el tens fins a 3 anys. El problema més gran són les plaquetes. Ja. Les plaquetes a soles duren 5 dies. És a dir, que si avui estem a dia 12, les plaquetes que s'obtinguen avui al llarg de tot el dia 17, tenen que estar o transfundides o passaran a caducitat. I el problema que... Clar, és que ahí és on està el més important del món de la transfusió, perquè la plaqueta, el malalt que necessita plaquetes és un malalt que està molt mal.
0: I quin és el viatge, doctor, que fa la sang quan la donem? És a dir, on s'emmagatzema? Com la utilitzen després els hospitals? O sigui, com és la disponibilitat? Imagina que caldrà, evidentment, també molta tecnologia per aportar-la refredada. Com funciona?
1: Anem a veure la sang i arriba una volta que es dona, arriba al centre de transfusió. Lo que són les bolses van al departament de fraccionament. Lo que són els tubos van al departament de serologia, on es fan les proves de seguretat transfusional. És a dir, tant de grup sanguini, els anticossos cerebrals, el SIDA, l'hepatitis B, etc. I en el departament de fraccionament, per una tecnologia tan senzilla com és la centrifugació, i dic senzilla perquè tots tenim en casa una llavadora.
3: I sabem el que vol dir.
1: I sabem el que és centrifugar. Sí. Per la centrifugació, el que aconseguis és que tu, per el diferent pes dels components, pugues separar plasma, plaquetes i glòbuls rojos. De tal manera que aquesta donació es beneficia en tres persones diferents.
2: Uh-huh. I
1: després, en arreglo en arreglo a les necessitats hospitalàries,

0: clar, no és el mateix un hospital d'altíssima tecnologia puntera com el d'AC, que té un consum en, al voltant de 24.000 unitats a l'any, que un altre més menut. I con la en la regla d'això, distribuïm, per exemple, l'AC, el Clínic, què te diria, el Arrau, el General tenen distribució diària. N'hi ha alguns que tenen 3 dies de distribució a la setmana, alguns 4, alguns 2. I se distribueix des del centre, el centre envia per un... envia en, se fa un envio en les condicions idònies per a traslladar el producte i arriba als hospitals i els hospitals ja l'amagacenen per a poder-la utilitzar en els malalts.
1: I ja quasi per acabar, doctor, clar, avui al final estem fent referència a aquest diumenge, que és el dia de la donació, que és un dia que també vostès dediquen d'alguna forma a tots els donants. Què li diria a tots aquells que participen d'esta xarxa de vida?
0: Bueno, pues el diumenge és el dia mundial del donant, no? I jo crec que com és una situació la que la de la donació, que és tan solidària. Yo siempre digo lo mateix, lo que me diría un Justo Neto, que era rector del Politécnico. Sí. Dónala aunque sea por egoísmo, porque a lo mejor algún día tú la puedes
2: necesitar.
0: Volví a aclarir una cosa que esta vez comentaba antes, si no molesta, y es lo que es dirigit son las plaquetas. El plasma no es más dirigit. Las plaquetas son dirigidas. Sí, es un poco más complicado. La transfusión plaquetaria moltes voltes, como el malalt... el malalt que necessita plaquetes i necessita moltes plaquetes i al rebre transfusió de tot arreu arriba un moment que es pot sensibilitzar i arriba un moment que és pràcticament impossible trobar sang compatible amb ella. Per això tens que buscar dirigidament quines són els donants que poden donar-li plaquetes a aquesta persona.
1: Doncs gràcies per la puntualització, doctor, i moltíssimes gràcies també per haver-nos atès esta vesprada ací a la ràdio. Que vagi molt bé, gràcies.
0: Gràcies, adéu.
3: Gràcies, Roberto.
0: Gràcies.
2: Jo vull donar-les gràcies també a les persones que han donat sang i que la seva sang ha plegat a alguns dels meus familiars o a nosaltres en primera persona i animar la gent que continuï fent esta tasca.
3: Mira, és que també és la reflexió que ens feia el doctor Roig de Justo Nieto, és a dir, pensa en tu, en el teu fill, en ta mare, si vull que és de la família, que a ben segur en tota la seva trajectòria mèdica haurà necessitat en algun moment una transfusió, o tu mateixa la pots necessitar, i l'única manera de tindre-la és a través de la donació.
2: Per a tu, Marc, una transfusió d'amor. Gràcies, bonica, bon dia, vida.
3: Això és rematar una entrevista.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Front a una onada de calor, actua.

0: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.

0: som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Benvinguts a recull dels millors moments de la vesprada d'A Punt. Avui ens centrem en els primers dies de juny, recuperant connexions en les que vosaltres éreu els protagonistes i la nostra companya Mar Hernández vos feia parlar. Apunteu-vos a fer-vos avui també un gelat en un comerç centenari ubicat al centre de València, que prepara els gelats més apetitosos al llarg de l'any, però especialment en els dies de calor. Gelats dels clàssics, vainilla, xocolata, llet merengada, què sé jo, però també de verd moderns. Ens preguntem si s'atrevirien amb el sabor a paella.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Un bon gelat fresquet i saborós. Que bé que entra quan arriba la calor. I més encara, si el gelat este té segell valencià, perquè encara que diguin que a Itàlia està la millor milla de l'or del gelat, a casa nostra no en tenim que envejar-los res als italians. Tot el contrari. Ens

0: Senyor, perquè que la pizza la vam inventar nosaltres, que és una teoria del Joaquí, que jo subscric.
1: Lo de la pizza.
0: Lo de la pizza. Sí, sí, sí. I lo de estelatge!
1: Això va venir...
0: Igual també.
1: Ho va averiguar el que fa en el seu dia el president de les Corts Valencianes, Vicent Morena, polític d'Oliva, i vaig estar...
0: Està argumentat, està documentat, i està això sí una cosa molt seriosa.
1: Lo dels gelats.
0: Lo dels gelats.
1: Mira, els italians se'l fan molt bons, però si a casa tenim la sort de comptar en grans mestres gelaters que, a més, descendixen d'una llarga tradició artesanal del torró de Xixona.
0: Sí.
1: Xixona fa uns gelats que és una meravella. Meravella. Ara, el món del gelat ha canviat amb un to. Adés hi havia el tutti-frutti, la fresa, la xocolata, la vainilla, això. Però ara, ara se poden trobar, què sé jo, de varietats de gelat, si ho compares amb fa, què sé jo, quan en la... Bueno, en la teva època no, que eres insultament jove. Però en la meva, el gelat que se portava era l'Apolo de Avidesa. El que mitjàvem...
0: En el moment li dien mantecao. I allò era una base que podia ser entre nata i vainilla i punt final. Sí. I llima i... No
1: sé. Allí els venedors que anaven en el carrer. Taua, limó, yes. Manteca o polo. El meu, un engandia que feia això. Manteca o polo. Bueno, anem a parlar de gelat.
0: Ah, sí.
1: Però qui disfrutarà gelats, clar.
0: Ella, és que sempre, ella, que és la millor de l'equip, ens acostem a una d'aquestes gelateries artesanals que han sabut combinar tradició i innovació de la millor manera i... La més golafre de l'equip està per allà. La més envejada de tots nosaltres, Mar Hernández. Per on pares? En quina gelateria has escollit? Per a fer-nos les dents llargues.
1: Però avui dia, Mar, hi ha aquelles neveretes fetes de suret d'aquell... que conserven molt bé, eh? Aguanta molt bé el gelat.
0: A veure si agafes la indirecta.
1: Sí, sí, per si li arriba alguna cosa.
2: Sí, sí. Per que siga, no?
1: Per on pares? On estàs?
0: Va, conta'ns.
2: Doncs mireu, així estic en una gelateria on hi ha d'aixòs sabors que vosaltres dèieu, d'aixòs tradicionals de sempre, no? Que si el xocolate... El tutti-frutti no sé si s'estila tant. També la llet merenga, per exemple, però tenen d'altres...
1: S'ha passat de moda, el tutti-frutti. És molt setentero.
2: Tenen d'altres que són ben curiosos i ben originals, també, com per exemple gelat de gazpacho, de gazpacho andalús, gelat de casalla, gelat de cremaet... Tenen gelats ben curiosos, ben valencians, també.
0: Els cuiners d'Estrella Michelin i tots ixos ens fan pols.
2: Clar! Per ahí va la cosa, també. Ara de seguida els coneixerem perquè estic a la gelateria Llinares, és una gelateria mítica d'ací de València. De fet, és quasi centenària, ells van començar al 1930, ja són diverses generacions en este ofici, i estic concretament al seu local de la plaça de la Reina, que enguany a més complix 25 anys. És un local, a més, emblemàtic perquè és lloc de pas, lloc de peregrinació també de turistes, de visitants, i és que ja no només tenen eixa reputació per estar on estan, sinó perquè han aconseguit centenars, no ho sé, però desenes de premis en la seva trajectòria, segur. I estic amb Tània Llinares, que ja és la cinquena generació d'esta família gelatera. Bona vesprada, Tània.
3: Bona vesprada, Marc.
2: Cinquena generació, que es diu Pronte, això és una barbaritat. Què significa tindre, doncs, esta gelateria, no?, artesana i tradicional a les esquenes, d'alguna forma?
3: Bueno, pues molt respecte, molt, però també molt orgull, no? Perquè aconseguim arribar fins ací i en esta acollida de la gent que continuem com sempre i, bueno, cada volta mos coneix més gent, no? Però que mínim que continue.
2: Que deia jo, esteu ací a València, ja teniu diverses gelateries, tot comença realment fa molts anys, al 1930, però comença a Xixona realment. Quin és aquest viatge que es fa des de Xixona a València?
3: Bueno, realment comença antes, perquè totes les generacions anteriors a mi s'han dedicat a això. Entonces, realment comença antes. 1930 és un poquet per posar-li una fetxa, però primer van començar a Xixona per el tema de que allí hi ha pous de la neu, i entonces d'ahí agarraven pues, el gel, no?, per poder fer gelats.
2: Que d'ahí es diu, no?, que és l'origen d'alguna forma d'esta indústria gelatera.
3: Claro, claro, sí, sí, és d'allí. I aleshores pues, van manejar a puestos on sabien que feia falta, no? Con Córdoba, per exemple, que va ser...
2: Bona calor a Córdoba.
3: Exactament, que ahí va ser més o menys on van arrencar els meus reabuelos en un carret de gelat, i anaven per el carrer, es pujaven a un tren, baixaven, i bueno, el nostre logo és un carret per això, perquè ells es dedicaven a vendre gelat en un carret. I no va ser hasta 1970, quan m'abuelo i m'abuela ja van constituir la primera gelateria física, realment, en Paiporta.
2: Va ser a Paiporta. Sí. I ara esteu per tots els voltants, també al Perelló. Clar, des de que vau començar fins ara, fins avui dia, ha canviat moltíssim també la

0: edició gelatera. I jo vull que em parles una miqueta d'aixos sabors una miqueta innovadors, no? Perquè teniu de tot, gaspatxo, no, cassalla, també teniu més de salats com a truita de creïlles, que això a mi em té fascinar. Això com és, Tania?
1: Sí, bueno, a veure, això va ser mon pare, Sebastià Llinares i mon tio Félix, es van ajuntar un dia, estaven fent-se un gazpacho, va ser aixina, i van dir, i si fem això en gelat? Perquè això es menja fresquet. I ja pues, es van calfar. I...
0: Agafa'm el cubata, que anem.
2: Agafa'm el gazpacho.
1: Sí, sí, sí, sí. Això va ser pues, per el 2000 i poc, que van començar a innovar en este tema i a dir, bueno, i si fem això? I si fem l'altre? I ja... Pues poquet a poquet, fins que vam arribar a guanyar el rècord Guinness de sabors per any, 365 sabors.
0: 365, sí. Un per a cada dia?
1: Un per a cada dia de l'any, exactament. Sí, sí.
0: Quina barbaritat. I no sé si n'hi ha algun de més curiós en aquest any màgic de 365 sabors, algun que a tu et sorprendrà moltíssim.
1: A veure, claro, és que jo podria dir-te que ha tastat pràcticament tots. Algunos tinc millor recuerdo, perquè... Claro, así, por ejemplo, el de tomaca es ben molt, el de anchoves...
0: Claro, es que vosaltres, a més, teniu joc en el establiment en el Perelló, que fa no res ha sigut la fira de la tomaca, precisament.
1: Exactament. Cada any fem una novetat diferent, a voltes granissades, a voltes algun gelat que siga aparegut, o que duga la tomaca valenciana. Però, bueno... aixina com a recordar, jo recorde molt, per exemple, el de... El de jamón de York.
0: ¿Qué digo? Que
1: no me esperaba. Entonces, no,
0: yo tampoco.
1: Claro, mon pare me el va a donar y me va a decir, a ver si sabes de qué es. Y me va a donar una cullera, pam. Yo digo, ostras, señor. Es que es jamón de York.
3: Me fresqué.
1: Qué barbaridad. Sí, sí, no me esperaba. Entonces va a ser como, ostras. Sí, sí. Y yo creo que es a lo que le pasa a nuestros clientes, ¿no? Que ven y es como que, sí, sé que te ha demanado la de truita, ¿no? Pero, ostras, ¿no?
0: Qué impacte, ¿no?
1: Claro, sí, no me esperaba que fuera... tan aixina, no? Tan de deberes.
0: Se fan igual els gelats salats, diguem, amb sabors més curiosos que els de tota la vida, que els de sempre?
1: A veure, tot el que tenim requereix una primera formulació, moltes proves, però, clar, els salats són especialment complicats, una formulació molt més complexa i n'hi ha que veure també com es comporten en vitrina, perquè depèn molt també la cremositat, és que duen, per exemple, carn, no, que són més tipus el salmó, el gelat de salmó, per dir-te.
0: Teniu també de salmó?
1: Sí, sí, i es ven, es ven molt. Sí, sí, sí.
0: Clar, eixe me l'imagino un poc com el que, per exemple, deia Gemma, no, comentava de que per als chefs, no, per a distints restaurants, per al món de la gastronomia, sí que es veuen més este tipus de gelats o de fórmules.
1: Claro, claro, sí, sí, hi ha molta gent, restaurants, pues, que mos quidren, perquè li agrada també, pues, bueno, aquestes coses que es fan ara, no? De mesclar, a lo millor fan una amanida de rúcula, en gelat de tomaca, de pepino, de ceba i de, sí, jo què sé, saps? Sí, sí, sí, sí. I ho fan aixina i...
4: Ja. I va genial.
1: Cada volta és més normal.
2: Sí, sí, sí, i a més, sí, Tània, sí, m'ha quedat l'atenció, disculpeu, que comentaves, sí, que els gelats, diguem, en producte salat, aixina, que sigui en una truita, o jo què sé, bueno, un blanc i negre, m'ho estic inventant, no sé si el feu, el botifarra i llonganissa o...
1: Sí, sí,
2: o...
1: també, també, el tenim.
2: Meravellós, això, meravellós.
4: Sí, sí, l'alegria.
2: En una bona Viena de pa, això és meravellós. Però vull dir-te, i parlaves d'una formulació. O sigui, clar, sense claro, desvelar el secret millor guardat, òbviament, que és la vostra manera de fer gelats, però què vol dir-se en formulació? Clar, jo m'imagino, vos imagino quasi com en un laboratori, més que en una cuina, no sé molt bé, com ho feu?
1: A veure, sí, pràcticament tenim com una espècie de en el obraor, tenim una espècie de cuina laboratori, com vulguis dir-ho, perquè, clar, hi ha que fer moltes proves antes de... traure-ho al mercat i damunt de tot clar. Això s'encarrega el meu cosí Félix i mon tio Félix, sí. I ells, vamos, volen la perfecció absoluta i sobretot que el producte siga top, o sea, la fresa té que ser fresa, el pistatxo té que ser pistatxo i el salmón té que ser salmón també, claro, o sea, res de saboritzar i coses d'aixes, no, això se pot fer... ser tot autèntic.
4: Se pot fer sabor, ui, sabor, gelat, de qualsevol cosa, penses? Independentment de que es pugui agradar o no,
1: qualsevol.
4: Eh? Pràcticament
1: sí, qualsevol. Pràcticament de qualsevol. El que més mos ha donat complicacions, pues me'n recorde, per exemple, que era car de cavall, Hòstia, sí? Vam intentar, però és el que el dic, en el tema de la car, perquè, claro, aconseguir un
0: filaments, no?
1: Claro, és molt complicat.
2: Clar.
1: És molt complicat perquè, claro, no queda... És difícil de menjar.
0: Això és com un esmorzar fet gelat, eh?
1: Sí, claro, de fet, nosaltres, a voltes, quan ho donem així a tastar, perquè la gent mos demana, donem en tostaetes.
2: Clar,
1: és claro, que... perquè al final sí. El far un blanc i negre, com dia Ximo, pues en una tostaeta millor que una cullereta.
2: Eco, eco. Però mira, estava pensant... parlàvem ahir en Clara Llorenç, va ser ahir? Sí, no? Si me va al cap. La nostra nutricionista, que, clar, ens ensenya a cuidar-nos a través d'això, del menjar, de l'alimentació, i dic, escolta, una manera que si que es mengem bròcoli, igual,
4: igual teniu ahí. És una forma interessant.
0: Introduir-los a través de...
2: Per un gelat de bròcoli o què sé jo, sí. O de pèsols.
1: No sé jo, si venen així i veuen lo que hi ha, dubte jo que te demanen bròcoli, però bueno, pues mira.
0: És de color verd, sí. És de color verd com el pistatxo. El el pistatxo crec que és un dels top vendes.
4: El pistatxo ha calat.
1: El pistatxo és el número uno, sí, sí.
4: Jo crec que ahí la fórmula igual és, Marc, que els pares siguem els que agafem el gelat més, pues jo, d'alguna verdura més difícil de fer-los l'any passat i tu ja... en casa.
2: Ja, però tu tens una llet.
4: Te treballes la recepta amb una boleta de gelat de bròcoli.
2: I un bròcoli.
1: Jo que tinc una filla xicoteta, la meva filla menja bròcoli quan té que menjar bròcoli i menja gelat. Clar, sempre que li dona la gana, perquè té mala
2: mà. Això està
0: molt bé. Clara, tu també et passa quan eres menjador. Tu que t'has criat entre gelats, això com és tant?
1: A veure, claro, és que jo m'ha criat damunt de la vitrina, literalment. Claro, a mi em posaven la maqueta ahí en les vitrinetes que teníem entonces, i y yo educo así pues toda la vida, claro, toda la vida. Y a la meva filla i als fills del meu cori pues li passa igual, que ells ho veuen algo normal i claro, país és molt guai, no? Sos pares tenen una gelateria.
0: Ai, veig, és la fantasia del paradís absolut.
1: Sí, sí, sí.
0: I escolta, tu tens sabor favorit de gelat?
1: I per mi és la stracciatella.
0: No, l'estrasetela.
4: Oh, Itània!
1: Sí, sí, jo soc...
0: Que és un dels clàssics.
4: És un dels meus favors.
1: Jo soc fan número uno i vaig a dir que tenim la millor stracciatella del món. I ara així no vaig a dir una altra cosa.
0: Ei, escolteu,
4: sí, és veritat, és veritat.
2: Fas presumir.
4: I s'ha de dir-se
0: la stracciatella, però... precisament que parlem de la stracciatella, que és una cosa com molt italiana, que remet molt, doncs, així, a València, la millor del món.
1: Sí, però bueno, al final, jo sempre ho dic, jo dic, això és com qui el pregunta, qui cuina millor, ta mare o la meua? Pues això, no? Claro.
0: Està clar.
1: Jo què vaig a dir-te, però bueno, que és de veres que estan molt bons, que estan molt ben cuidats, que és algo que fem personalment tot, nosaltres estem en tot el procés, des de, ai, se m'ha corregut fer gelat de no sé què, des d'ahí hasta cara al públic, perquè nosaltres estem venent el gelat també.
0: I encara vos queden idees? Vull dir, enguany també heu innovat en alguna cosa? Esteu pensant en fer nou sabor?
1: Sí, bueno, enguany han fet una vitrina molt xula del racó valencià, per a les falles van fer diversos sabors, com estaves comentant tu, de cremaé, de coca de llanda, de taronja amb mel... de bunyols en xocolate, que ha tingut una acollida meravellosa.
0: Perquè, espectacular.
1: Claro, és gelat molt de la terra, de mistela, i claro, pues algo molt nostre, però també a l'estranger li agrada, no? Bé, i li agrada tastar lo que té, lo que, bueno, la ciutat on està, no? Que
0: és el producte de la terra. I a més estem justament en este local, en el de la plaça de la Reina, que ho comentava ja a l'inici, que és un local molt emblemàtic, que enguany a més esteu de celebració, sí, més redoneta, per dir així, sí, perquè és el 25 aniversari. Sí. Clar, és un lloc molt concorregut, de fet, mentre estem parlant és un degoteig constant, sí, de persones. És de veres que les hores són una miqueta estranyes, però no para de vindre gent, de demanar gelats. Clar, vosaltres des d'ací esteu en el Rovellet de l'Au de la ciutat de València, ho veieu tot, com ha sigut també este viatge a través del gelat per la història de la ciutat?
1: A veure, nosaltres actualment tenim gelateries en molts barris de València, tenim per fora també, tenim en Alcira, tenim en el Prelló, tenim en Palmeres, ara anem a obrir una en Cullera, però bueno, les que estem en València, jo que sé, és que és la gent que ja, o que mos coneix o que li han parlat de nosaltres, i que al final... a la gent li agrada, ja veus, 25 anys que duem així, i la gent mos busca, i claro.
0: I no sé si vos han arribat a dir en algun moment, sobretot amb el tema dels gelats salats, per exemple, ai, és que això és per a guiris, és per a gent de fora.
1: Sí, claro, sí, claro, i molta gent mos ha criticat també per dir això, no, això no... Clar, com que fan cara de... Però bueno, és que estàs demanant un gelat de salmó. Sap a salmó, ja t'ho dic.
0: Es podem assegurar.
1: Claro, estic avisant-te de que sap a això, però bueno, la gent ve molt com a curiositat, tot estan, hi ha gent que se l'endú

0: i hi ha gent que diu, pues no, jo el mantecau i la gent merenga, que és el meu. Però bueno, al final, pues, o tasten i venen a veure-nos, que és l'important, ja, i compten amb nosaltres, claro.
1: Total, i compten amb aquesta llarga tradició gelatera. I escoltar que estem d'alguna forma inaugurant des d'ací la temporada del Gelatània, com es presenta l'estiu? Com vos espereu esta temporada?
0: Pues la veritat que este any, bé, estem molt contents perquè està fent un clima meravellós. Han sigut, des de que hem arrencat, les falles han sigut molt bones, la Pasqua igual, i ara, pues, la veritat que cada volta a mi em dona la sensació de que hi ha més turisme. També la gent tria molt València, pues, per el clima, per la gastronomia, perquè és una ciutat que és bonica, la veritat, i nosaltres ho notem perquè hi ha moltíssims creuers. Es nota que la gent està venint més.
1: Així l'anglès el domineu molt bé, eh?
0: Així dominem de tot. Jo en tinc de tot. Tinc que parlar en alemà, francès, italià, tot, el que siga, per si acas, jo per si acas.
1: Escolta, com es diu llet merengà en anglès? Això ho sabem?
2: Merengue milk.
0: Cream, Valencian cream.
1: Valencian cream. Valencian cream.
3: Yeah. Valencian
0: cream. Yeah.
3: Molt bé.
0: I a tot, jo a tot València, per si acas.
1: Escolta, doncs amb el vostre permís, companys, jo vaig a inaugurar oficialment esta temporada de gelat amb un Valencian cream, si vos sembla.
3: Wow. Em sembla una fantasia.
2: Meravellós.
3: Ara sí que te'n vegem. Ara sí que sí.
2: Un dels nostres favorits, de veritat. Ara, jo també, una cosa, Gemma.
3: En
2: fi, Mar i Tània. El gelat de tomàquet del Perelló?
3: Sí.
2: Molt bé. Tomàquet valenciana, molt bé. Però què li falta?
3: Oli.
2: Una anxoveta?
3: Ai, calla!
2: Això és poc car.
1: Es poden fer dos goles.
0: Es poden fer dos goles perquè tinc de les dos, eh?
1: Gelat d'anxova i gelat de tomàquet.
2: Que meravella! Que meravella!
0: Això ho tenia que pensar. Gràcies.
2: Quin plaer, literal, eh? Tu saps fer-te un gelat de dos boles? Una d'anxofa i una altra de tomata.
1: Imagina't-ho, pues és
3: un entrant
1: teu,
3: fantàsticament gaudis, fantàstic.
0: En voler esteu convidats.
2: Molt bé, pues moltes gràcies a Tània, gràcies Mar, que disfrutes. Ara lo difícil és davant d'aquest mostrador, veig que tries. Això també.
1: Ai, una difícil està la cosa. Sí. Que pues pensaven tots de colp.
3: Pues patis una miqueta.
1: Amb aquesta nevereta.
3: Patis una miqueta abans de saborir res.
2: Gràcies, boniques.
3: Fins demà.
1: Adéu. Adéu. Gràcies, Toni. La mar salada, la pell
4: morena, això és l'estiu. I amb un bon geladet al cos, fem ara una ullada a la visita que la nostra companya Mar va fer a la Universitat de Castelló per presentar-nos el projecte UGHand, en el que uns estudiants van inventar un dispositiu que fera possible que una persona sense mà poguera tornar a fer tasques bàsiques com escriure, pentinar-se, bueno, i fins i tot fer una carícia amb una pròtesi de mà amb materials de baix cost.
2: I parlem d'eixa ciència i eixa tecnologia que ajuda a les persones. Aquella que millora la vida de la gent, la que fa que la nostra rutina siga una miqueta més fàcil. Encara ens agrada més si eixa tecnologia està desenvolupada així a casa nostra, Gemma.
4: Concretament a Castelló de la Plana, a la UGI, la Universitat Jaume I. Allà s'ha creat un dispositiu que fa possible que una persona puga tornar a fer tasques bàsiques. Com que, vos diré jo, com escriure, pentinar-se o altres coses, pot ser no tan bàsiques, però imprescindibles com fer una carícia que puga usar o trencar plastilina, què sé jo. I ho han fet amb una pròtesi de mà elaborada amb materials de baix cost. Una passada.
2: Una autèntica passada, tecnologia d'aplicació per ajudar a les persones i, com vos diguem, feta a casa. El projecte UGHand, hand de mà en anglès, una invenció que no deixa d'acumular premis. Este 2026, per segon any consecutiu, ha guanyat el campionat d'Espanya de pròtesi de mà. Aixina que ja d'entrada, enhorabona.
4: Sí, senyor, i la nostra companya Mar Hernández se n'ha anat a descobrir-la. Mar, bona vesprada.
2: Hola, Mar.
1: Bona vesprada, companys. Exacte, es tracta d'una pròtesi de mà que a més pretén ser un dispositiu a l'abast de tot el món, que siga d'accés lliure per a les persones que la necessiten i que puga fer una miqueta millor la seva vida. Jo estic ara mateixa a la UGI, a la Universitat Jaume I de Castelló, a l'Espai Tec, que és on estan desenvolupant esta UGHand, un grup d'alumnes, un grup d'estudiants d'ací de la universitat que treballen dia a dia amb aquestes pròtesis. De fet, estic davant de molts d'estos diversos dispositius, alguns ells elaborats amb, la majoria, de fet, elaborats amb, una impressora 3D, amb totes eixes formes que treballen de forma mecànica. És una autèntica passada el treball que, han desenvolupat estos alumnes de, la Universitat Jaume I, i

0: Estic amb alguns d'ells, estic amb Vitisam, estic amb Miguel, estic amb David i estic amb Abel Ida, que és el desenvolupador principal d'este projecte. Bona vesprada, Abel.
1: Hola, buenas tardes.
0: I estic també amb José María Valladolid, que ell és l'usuari, el que d'alguna forma testeja que totes aquestes pròtesis funcionen bé. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: A veure, primer de tot, que ho han comentat els companys, enhorabuíssima a tot l'equip per eixe campionat, eixe segon campionat consecutiu guanyat este 2026, que imagine, Abel, que va ser tota una alegria.
1: Sí, la verdad que una alegría después de tanto trabajo, de meses de ensayo y mejoras, y tener esa recompensa, pues se agradece también.
0: Que hem vist en els vídeos, podeu accedir si voleu a les xarxes també d'Ujihan per a veure com va ser també eixe campionat d'Espanya, un campionat on José María, que és el que du la pròtesi, havia de desenvolupar una sèrie de tasques a una velocitat, hem de dir, José María, vertiginosa. És una passada.
2: Sí, jo crec que tenen que entrenar més. Perquè jo és que... tinc facilitat per portar la mà i entonces pues jo crec que els de més tenen que entrenar una miqueta més, perquè no n'hi ha altra. És machaca i al final tens un resultat i el resultat és que nosaltres mos defenem a munt bé en la mà i fem les proves i vam fer de 14 proves les 14 a la primera i després vaig anar més ràpid i vaig fallar dos. Vaig fer 12, però...
0: Però perquè anaves a tota virolla.
2: Però molt més ràpid.
0: Que parlem, tu te la poses en la mà esquerra, que és la que no tens, sí, per una discapacitat congènita.
2: Sí, és de naixement la discapacitat que tinc. I, pues, què passa? Que jo sempre he fet les coses sense ajuda. I ara que tinc la mà que fa Ujihan, pues és una passada, perquè puc agarrar les coses, puc escriure, puc agarrar el... rotulador, una clau,
0: obrir una clau, una porta, pots obrir una porta.
2: Obrir una porta, tot això ho faig en la mà que han fet estos xics de la Ujihan.
0: I com funciona esta mà? Perquè és molt curiós, hem vist com te la posaves, no, José, sí, María, i després s'acciona amb una espècie d'arnès. Expliquem això, Abel, perquè no té cap component, diguérem, elèctric o electrònic.
1: Sí, fíjate, de hecho, en la competición éramos el único equipo que participó con una prótesis puramente mecánica. Cuando digo mecánica, es que no lleva nada electrónica. Claro, para accionarla te tienes que poner un arnés a la espalda y con la tensión de los hombros, al abrir los hombros consigues recoger lo que es el sistema de subactuación del arnés, recoges y cierra la prótesis, y al retroceder los hombros o relajar la espalda, lo que hace la prótesis vuelve a la posición de origen, que en este caso, abrirla, y eso te permite tener un control mucho más preciso para coger objetos mucho más pequeños. Sí.
3: Qué guay.
0: I no sé si, clar, és curiós, no?, la forma en la que funciona també esta pròtesi. A tu t'hem vist, José María, com accionaves, com manejaves molt l'esquena, no?, per a fer possible aquests,
2: sí,
0: moviments.
2: Jo és que és molt mecànic i quan estàs acostumat ho fas sense pensar, fas el moviment i, clar, és que és, la mecànica és aixina, és, el cap te funciona automàticament, en els hombros i tanques, obris, sí, i quan més ho practiques, més fàcil ho fas.
0: Clar, i com va començar, Abel, este projecte? Des de fa quant esteu treballant en esta pròtesi?
1: Pues a ver, este proyecto nació en el año 2022. Éramos un grupo de estudiantes que nos apasionaba mucho lo que es la impresión 3D, el diseño y tal, y teníamos mucha relación con el departamento de ingeniería donde estudiamos, y nos comentaron esta iniciativa y decidimos llevar un proyecto, una idea, a un proyecto real. Y aquí en la universidad, gracias al programa Ujihan Innovación de la Cátedra Encrea, nos impulsaron, nos ayudaron a llevar este proyecto, nos facilitaron espacio, recursos para poder llevarlo. Recuerdo, pues esto es un proyecto altruista, nosotros somos estudiantes, todo lo que hacemos aquí es de manera altruista y gracias al programa nos impulsó y hasta ahora pues hemos logrado pues una prótesis funcional y hecha con recursos mínimos, con impresión 3D, como podéis ver, y con el objetivo pues de eso, de publicarla y ayudar a las personas con esas necesidades.
0: ¿Y cuántas personas formeu part del equipo? Así es de una chicoteta representación.
1: Sé que es verdad que al principio éramos un equipo muy pequeño, porque claro, somos todos los que estamos en el proyecto, somos estudiantes, tenemos vínculo con la universidad. Al principio pues a la gente le costaba pues animarse, le gustaba la iniciativa, pero claro, hacer una prótesis desde cero pues es como que les daba un poco de respeto.

0: que nosotros como maestros, pero bueno, es muy lindo poder impulsar un producto tan, tan lindo como la coca de San Juan, la verdad. Y demostrar también que hay mucha variedad, ser de mucha variedad, respetando unas ciertas casillas dentro de la coca de San Juan, pero sí que salir mucho, mucho, se puede dejar correr mucho la imaginación con ella.
1: Per exemple, expliquem algunes de les varietats. Tu comentaves, Juan, aquesta varietat de la coca dolç, que en lloc d'eixa fruita confita la té més fresqueta, la cirera, per exemple, estem veient també, que és molt d'esta època de l'any, però en quant a salades, per exemple, també teniu alguna varietat.
0: Sí, por ejemplo, yo las tres que he traído de variedad de salades, salen un poquitito, vamos a decirlo así, salen un poquitito de lo normal. ¿Por qué? Porque la idea era que la gente entienda de que también podemos hacerlo con productos frescos que tengamos en nuestro obrador y que sepamos trabajar ya, como por ejemplo un pisto, como por ejemplo unas verduras, así todo, no perdiendo, ya te digo, la coca de San Juan, que tenga su tamaño, sus dimensiones, como dijo Juanco, que es para compartir, es un producto que se comparte con la gente.
1: Es compartís como es compartís precisamente la coca tan típica d'Alacant, i tinc ací a Carlos, que hi ve del Forn Mariu Divi, província d'Alacant. Clar que vosaltres sabeu molt com es fa allà la coca antonyina. Bona vesprada, Carlos.
2: Bona vesprada i gràcies. Sí, la veritat és que primer donar les gràcies al gremi per aquestes iniciatives, perquè realment el que fan és moure la gent i que la gent en els seus negocis pugui tindre altres idees que puguem fer que siga rentable, lo tan important que és avui en dia que sigui un negoci rentable. Llavors, lo que realment és la coca antonyina alicantina és molt fineta, es basa en tonyina de sorra i es menja ara per a Sant Joan. Sant Joan, saps que són les fogueres, és la festa, i al voltant d'Alacant, tots els pobles, el que és Sant Joan Poble i tal, sempre es menja aquesta coca, que és molt típica, i es menja en bacores, és lo típic. Per això el dit que diuen a Sant Joan bacores, dures o madures, però segures, no? Llavors, que és una coca molt, molt típica, que està molt arregat. De fet, el divendres tenim un concurs que organitza FACPIME en Alacant, en el qual estaré de jurat, i clar, al final proves tanta coca que és molt difícil, no?
1: Però quantes coques d'antonyina arribes tot a estar en un concurs d'esto?
2: En un concurs d'este pots arribar a tastar-ne de 20 a 40, no sé quan se'n presentaran. Però, clar, el fort que guanya, la veritat és que no dona abast de fer coca d'antonyina. No sé si és bo o és roïn, però realment sí que quan es fas, tens aquesta oferta i la gent, a més, els mitjans de comunicació, li feu promoció també, doncs tot el món s'enriqueix, els negocis tenen un altre... Ara que arriba l'estiu i normalment la gent ja menja menys dolç i ja menja tant, menja menys, doncs així tenim l'avantatge de que tenim una altra oferta que podem fer que els nostres forns encara estiguin vius i que puguen donar doncs, a tastar altres productes que intercanviem, perquè la coca de Sant Joan típica naix en Barcelona, no? Baix en Catalunya, i després ha anat canviant-se un poc en la fruita confitada, que ara en estiu és molt pesada. Entonces, així ara, des de lo que fa...
1: La fruita confitada remet al Tortell de Reis.
2: Clar. I entonces, així ara, lo que estem és en estiu. Entonces, s'ha utilitzat fruita així, taronja natural, s'han utilitzat cireres, bacores, s'ha utilitzat molt fruita, i això lo que fa és frescor, perquè el dolç ja no és tan dolç. Estàs menjant fruita i és més saludable, i tenim que anar pensant en les dues coses.
1: I tornant a la coca antonyina, tinc curiositat d'una persona, perquè... I les coques antonyina que teniu, Juan, són unes coques més estes, pot ser, que les que veiem en Alacant, més gruixudes i coronades per les bacores.
3: Sí, bueno, això naix que de la primera idea que quan varen dur les coques antonyines a València i nosaltres pues, varen pensar en ficar-li la bacora, en la que tens de mig en la coca i després la bacora, país ser. Però bueno, pues, la clavarem en lo que és la coca i n'hi haguem... que començar a combinar el most salat i la bacora, que nosaltres, la idea no era eixa, pareix ser que...
1: La idea per a rematar, no?
3: Sí, però bueno, la gent combinava el most i la veritat és que ho vam tastar. A part de que a mi particularment pense que és un producte d'alt, ja ho he dit. Però a mi és espectacular, és un producte que a la gent li ha encantat a València, a mi m'encanta fer-lo i crec que té... a València.
1: Clar, jo no sé si el contrast en el camp, tu que vens d'Ibi, Carlos, has vist això i has dit, ostres, una altra varietat del que tenia jo pensat.
2: Sí, home, la veritat, totes les varietats són bones, perquè al final els gustos són tan diferents que un pot agradar-te més o un altre menys. Allí la diferència és que allò està molt establit i entonces sofriges la ceba, en l'oli de la ceba escaldes la pasta i després tens que dessalar la tonyina de sorra, que no totes voltes agrada la tonyina de sorra perquè és més salada i més potent.

0: el forner i el pastisser puga arribar a final de mes, que és lo important.
1: Vos he de dir, companys, que mentre estem ací parlant de totes aquestes coques i estem gaudint de l'espectacle visual que es veurà cada... Així segueixen treballant, perquè n'hi ha un...
2: Creia que anaves a dir... Se me fa la boca. Creia que anaves a dir que se te feia la boca aigua, però veig que no.
1: També se me fa la boca aigua, també se me fa la boca aigua, també, també. Ja duc des del principi el reportatge en la boca feta aigua, però no puc assegurar.
2: Te crec. Digues.
1: Però és de veres que estan així els forns funcionant, estan també les neveres funcionant, vull dir que això al final ha sigut una... jornada de Gaudi, una festa de l'Espe de Sant Joan, però també ha sigut una faena de treball. Tinc curiositat, Juanjo, tu com a mestre major, si els forners són bons alumnes després d'esta jornada de convivència que heu compartit.
3: Jo te vaig a dir
4: que, l'efecte que sí.
3: Al llarg dels anys, els forners són meravellosos. I les forneres també. I els pastissers. A què me referi? Són gent que li ve molt bé les idees noves, que és el que estava comentant Carlos, perquè moltes vegades el nostre dia a dia és molt molt senzill, entre cometes, en l'aspecte de la feina, però bueno, quan ve algú i te remou un poquet de l'oli, pues és important començar a agafar idees noves. Tota aquesta gent que ha vingut, que són tots professionals, tu us veus en cares de que sabem que el 80% dels que van a eixir d'ací van a intentar fer-ho. I per a nosaltres és el més important. Nosaltres el que volem és que el moviment de la panaderia i pastisseria valenciana siga a l'unísono, que tots puguem treure uns productes molt interessants, que anem buscant productes més saludables, que és la nova forma de la panaderia i pastisseria, i això ja tenim més que suficient per al gremi.
4: Clar, aquesta vocació realment, no? I tant, que bonica que és. A més, Marc, tot el món sap, això és forners, el gremi de forners i pastissers ho sap divinament, la pizza la inventarem els valencians. Anem a veure, la coca...
2: La base,
4: clar,
2: sí.
1: És nostra.
4: Les coques que fem així... No deixa de ser una coca mal feta. Clar,
2: en la ruta de la seda aquella...
4: No, quan lo de Nàpols i Sicília i tot allò...
2: També?
4: Que teníem, clar, hi havia tant de contacte també en el territori valencià, allà els valencians, probablement, pues, d'Alacant o d'Oliva, o vet a saber, portaren allí les nostres coques i aquí diuen, ah, que bona pizza, prego. Que bona pizza, prego, i s'han quedat en la pizza. Però, perquè...
1: Vos he de dir...
4: documentat que és valenciana o alacantina. Sí, absolutament.
1: Vos he de dir que així hi ha moltes coques de Sant Joan que tenen eixa semblança o que recorden molt a eixa pizza.
4: No, no, que recorden, que és l'origen.
1: No, són les mares. Per això, que recorden molt al que nosaltres sabem o coneixem com a pizza, però, Juanjo, jo indiques des d'ací que la coca valenciana vindrà molt abans i és la verdadera precurs de la pizza italiana.
3: La coca valenciana de la corona d'Aragó.
4: Exacte.
2: Ahí está, la corona d'Aragó, ahí va néixer.
3: Una pizza que duen ells. Descarte.
4: Ai, que sense estar interrompent.
2: Està tenint problemes,
4: la comunicació, no sé si podeu cimenejar-vos o trobar algun lloc en cobertura.
3: Que no sé qui dava pizza,
4: sí.
3: Era en una...
2: Ai, estem perdent la connexió. M'està patint al llarg de tota la connexió, però més o menys anava sostenint-se. Però ara, finalment, l'han perdut, de veritat, companys, sí?
3: El Mediterrani.
2: Ah, no, però pues sí, parla el Juanjo, pobre.
1: Un segon.
2: Sí, és que no m'he escoltat.
4: És que no m'he escoltat a Juanjo.
2: La part de la història ens l'hem perdut a mar.
4: De la història, de lo de la pizza i la
1: Disculpeu,
4: coca.
1: Disculpeu, Juanjo.
2: M'emprèn, a veure si ara podem escoltar-la.
1: Per favor. És que saps què passa?
2: Què és?
1: Els secrets d'eixa coca valenciana i d'eixa pizza que estaves explicant d'eixos orígens de la corona d'Aragó i de la necessitat d'anar-se'n al barri espanyol per a trobar una autèntica bona pizza.
3: Sí, anem a veure, és que és el mateix producte. Ah. I, de fet, quan apareix la primera pizza, que és quan, la visita de la reina Margarita, que són els tres colors de la bandera de la bandera italiana, és realment quan se li comença a anomenar pizza i se fa famosa, entre cometes. Però que pensem que la pizza, el que és ara una pizza que faig una ensalà de qualsevol cosa, que no vull desmereixer-la, però porta moltes coses,
4: sí.
3: N'hi ha que pensar que és més un producte italoamericà,
4: sí.
3: Que italià, entre cometes.
4: Sí, sí, sí.
3: Però el que és la base, eh? La coca, és quan el Mediterrani era la base, era el centre del món.
2: Sí,
3: a partir d'ahir, tot ha anat modificant-se i tot ha anat funcionant. Inclús podem recordar-se esta del matzó, que és el pa primogènit, no? Però bueno, això no m'ha deixat-ho per als més És sí, que vull que
2: pels estudiosos no, de la matèria.
4: No, però nosaltres no... Però està bé deixar-ho caure, Juanjo.
2: Nosaltres pensem que ells és la verdadera història.
1: Exacte.
2: Sí, senyor.
1: Però des d'ací, el que recomanem a més amb moltes ganes és que vagin als forns tradicionals, que
2: totalment
1: tasten totes aquestes sí varietats de coques de Sant Joan, des de les dolces, les salades, les de Tonyo,

0: Nyina, les del recapte, totes, sí. I que, escolta, que guanya la millor, jo em quedan totes, eh? Jo vaig a tastar una de cada. Juan.
1: Cadascuna té el seu moment.
2: Així hem vingut a mostrar, a ensenyar, a que es veja, a que el món veja la buena nueva, entre cometes, i així n'hi ha que disfrutar de lo que mos queda en València i en Espanya, però sobretot el Mediterrani, que som un sector molt atomitzat, estem en quasi tots els barris, i és molt important que mai se perga la panaderia i pastisseria, perquè som l'intangible de la cultura gastronòmica valenciana, que el dia que se descuidem, se acabó. I això sí que serà un perill.
1: No, pues mira, el sabor a poble, el sabor a barri estan en els forns. Tindre el teu fornet, el de confiança, prop de casa... Això és fonamental per a la nostra manera de viure.
3: Hem de preservar-ho. I en el nostre dia a dia, a l'hora d'on anar i on consumim i què és el que comprem, també està precisament la pervivència de professionals que porten Eixos. Tanta història darrere.
1: I per la qualitat també de les matèries primeres que utilitzen i d'allò que mengem, estem parlant de la nostra salut, que ens ho posem a la boca i ho viu el nostre cos.
3: Totalment.
1: Per tant, els forns tradicionals han de ser la nostra
3: Mar,
1: opció.
3: Mar, des de producció executiva, que una dècada, per favor.
1: Això és.
3: Una dècada ben grandeta, que arribi per a tots, si pot ser.
0: Un mosset de cara, doncs, enhorabona al gremi, enhorabona també Juanjo, gràcies Carlos, gràcies també Juan Pablo, que vaja molt bé, que acabeu de fer esta degustació i estrelles coques de Sant Joan, gràcies.
3: Gràcies, Mar.
0: Amor redó, adeu.

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
5: De tu!

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Al grup de WhatsApp de la banda, tots i totes parlaven del mateix. Des que s'assabentaren que es rodaria una pel·lícula al poble, els rumors corrien com la pólvora. Alguns es preguntaven si vindrien actors famosos, altres si seria un llargmetratge a les mans d'eixa directora de la qual tot el món parlava. Però la veritat és que ningú sabia res de res. Una vesprada qualsevol, en un assaig, els membres de l'agrupació municipal musical preparaven les coses com sempre. La directora va demanar silenci. Els va informar que se'ls havia convidat a formar part del rodatge. Aparentment, la música era una part fonamental i volien comptar amb extres preparats que tocaren en directe. El guirigai que es va formar a la lira probablement s'escoltà per tot el poble. Eren els escollits. Els somriures ompliren la sala i fins i tot algú va aplaudir. El dia del rodatge respirava una atmosfera de festa i nervis a casa de cada músic. No hi havia prou mans per a planxar la camisa del vestit, ni tampoc per enllustrar els diferents instruments. Per una estona, i fent el que més els agradava en el món, serien estrelles de cine.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts a l'últim videoclub. Soc Pablo Plaza i em dispose a gaudir els pròxims minuts d'una bona dosi de música i festa tradicional. I ho faré amb el meu company Lluís Campello.
2: Així és, Pablo. El nostre recorregut cinematogràfic d'avui ens aproparà a les produccions que tenen a veure amb allò que ens conforma com a valencians, la tradició i les festes.
1: Ens endinsarem en el fascinant món de les agrupacions musicals, parlarem sobre els seus orígens i la seva vinculació amb el món del cinema i les sèries. Seguint este fil, farem menció a diferents festes i tradicions del nostre territori que protagonitzen algunes històries de cinema i finalitzem fent un tast per la gastronomia valenciana i la seva representació a la pantalla.

0: Paquito el Chocolatero, el pas doble per antonomàsia de tota festa de poble o barri, ens serveix per introduir un element estès al llarg de la nostra geografia quan parlem de festes, la música i les bandes. Esta composició és, segons la memòria de les GAE, la cançó més interpretada en directe, a més de ser una de les composicions espanyoles més vegades reproduïda a tot el món. Una peça nascuda l'any 1937 per a les festes de moros i cristians de Cocentaina, composta per un veí d'este municipi del comtat, el mestre Gustavo Falcó. El compositor socarrat ha aconseguit amb els anys que les persones que escolten este tema coregen i ballen la seva melodia de manera pràcticament inconscient. Dedicada al seu cunyat amb qui mantenia una relació d'amistat, Gustavo Pascual Falcó crearia un himne fester que traspassa fronteres, formant part també de les bandes sonores de diferents produccions cinematogràfiques, com per exemple la comèdia de Juan Colomo Alegre Manontropo, el film de Sánchez Arévalo Primos o la sèrie de televisió espanyola Cuéntame cómo pasó, situant esta composició valenciana en escenes de festa i alegria. I és que pràcticament des dels seus orígens fins avui en dia, la música de banda gaudeix de bona salut al territori valencià, influint a la resta de l'estat espanyol com un recurs de desenvolupament local tant a través del turisme com de les activitats culturals, convertint-se en un dels principals canvis que millor representen el procés d'adaptació per tal de consolidar el sector.
1: Al més pur estil berlanguià, Ricardo Palacios intentaria seguir els seus passos amb Viva la Banda, una producció dels 80 en clau de comèdia i sainet ambientada a la rereguarda durant la Guerra Civil, on es critiquen els excessos tant del bàndol nacional com del republicà. La producció comptaria amb l'ajut de la Generalitat Valenciana, rodada a municipis com Alzira, Cullera, Oliva, apareixent nombroses representacions d'allò que associem amb la nostra terra, com les bandes de música, els camps d'arròs, els taulellets de Manises.
0: La música i les bandes formen part de l'ADN de totes i tots els valencians que gaudixen del seu talent tant dins com fora de les nostres fronteres. Estem d'enhorabona. A més, recentment s'ha declarat que les societats musicals valencianes són patrimoni cultural immaterial. Comptem amb més de 1.600 formacions artístiques, entre les quals s'inclouen bandes, orquestres, cors, grups de cambra, grups de música tradicional, com la dolçaina i el tabal i moltes altres. La Comunitat Valenciana és un cas excepcional pel que fa a les agrupacions musicals. És, amb diferència, la comunitat autònoma amb més bandes, associacions i estudiantat. Unes dades que es poden traduir com a que més del 50% de músics de l'estat espanyol són valencians. Fins i tot tenim festivals que giren al voltant del cinema i la música de banda. L'Ajuntament de Cullera celebra des de l'any 2010 el Certamen Nacional de Bandes de Música de Cine, on es conjuguen les bandes sonores amb les magistrals interpretacions de les bandes de música en format concurs. Les bandes de música i les agrupacions musicals són elements fonamentals per a les festes, actes públics i celebracions dels nostres municipis i per això també formen part del nostre audiovisual quan mostrem les tradicions i costums dels pobles valencians a la xicoteta i gran pantalla. Un bon exemple va ser la sèrie Unió Musical da Capo, produïda per Albena Teatre i Conta Conta Producciones i estrenada a Canal 9 l'any 2009.
2: Quina peça més bonica! És fantàstica!
3: De fantàstica res, eh? És la composició d'un aficionat.
2: Però què dius? Si serà una de categoria?
3: Sí? De veres que t'ha agradat?
2: Joan, que jo no dic mentides.
3: Bé, és el meu treball de final de carrera, però està inacabada.
2: I com es titula?
3: A Kind of Jewel.
2: Tu sempre amb la manieta de l'anglès.
3: Sí, sí. La veritat és que sona una mica...
0: Benitaulei, una localitat fictícia, es converteix en l'eix vertebrador d'una sèrie on es parla sobre el renaixement d'una banda de música de poble, centrada en l'època actual i en un entorn rural. Tot començarà quan Joan, encarnat per l'actor Sergi Caballero, torna a casa en assabentar-se del greu estat de salut de son pare. La banda de música del poble, de la qual l'home era el director, està a punt de desaparèixer. És per això que Joan es posarà mans a l'obra per intentar tornar a donar-li vida a l'agrupació musical de Benita Oley i amb això reprendre la relació amb el seu progenitor.
4: La sèrie té una estreta relació amb el Cira, capital de la Ribera Alta. Alguns dels interiors han estat rodats al Centre Cultural de la Gallera i les peces musicals, com la seua capçalera, foren interpretades per la Societat Musical del Cira. Unes composicions que han sigut ideades per Arnau Bataller, compositor de professió.
5: Unió Musical de Capo va arribar a través de Carles Alberolo, que és el... diguem-ne, el director del Vena Teatre, que és la productora, i que dona casualitat que és del Cira. Ja coneixia la meva faena i bueno, va pensar, suposa, que una sèrie que dedicada al voltant del món de la música, pues, jo podia fer-ho bé. I a través d'ell em van posar en contacte, vinc també del món de la música, però a més he fet prou d'audiovisual, per sort. És curiós, quan estàvem treballant, estàvem parlant un poc de la música, per exemple, de la capçalera, i jo vaig dir, home, pues, ja que tenim una banda, hauríem fer alguna cosa per a banda, no? I recorda que al principi em van dir que no, perquè això serà com molt evident i no pot funcionar, i bueno, es vaig dir, confieu, deixeu-me provar alguna cosa, vaig enviar una música, i em van dir que no, em van dir que sí, però que no. I vaig dir, mira, deixeu-vos el cap de setmana, escolteu-la el cap de setmana i el dilluns torno a parlar. I el dilluns em va dir, no, sí, es queda la música que hi ha ara del Paso Doble, que de fet és un Paso Doble que a mi em demanen molt. Arrel de la sèrie, doncs es toca prou. En el cas de Da Capo estava clar que tenia que tenir un referent del món de la banda, i la capçalera, bueno, pues, teníem una banda que era la banda de la Ciutat Musical del Cira, pues, la vam utilitzar, i què més valencià relacionat amb la banda que fer un pas doble, que jo mai he escrit, o sea, crec que és l'únic pas doble que he fet, el de Da Capo, no sé escriure pas dobles, però bueno, va estar bé, t'obligues a investigar i t'obligues a adaptar-te a cada situació.

0: Més exemples que situen la nostra tradició musical a la gran pantalla, La Banda és el primer llargmetratge que firma Roberto Bueso com a director i guionista. Presentat al Festival de Màlaga l'any 2019, el cineasta plasma la història d'un jove músic que necessita tornar a casa abans d'escollir la direcció que prendrà la seva vida.
1: ¿Qué tal? ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa?
2: Se me fa un any.
3: Massa temps.

0: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
1: Continuem este recorregut fílmic per més produccions amb presència de música de banda i ens n'anem a la societat musical eslava d'Albuixec, qui canviaria els seus quefers i assajos rutinaris durant una setmana per vores submergida al món del cinema al participar en la pel·lícula d'Iciar Boyaín, La boda de Rosa. L'agrupació musical albuixequera apareix a una de les escenes finals del film tocant Vora Mar, mentre la protagonista, Candela Peña, es prepara per a fer un discurs important sobre el rumb de la seva vida.
2: Y para iniciar esta nueva vida quiero hacer algo especial, como una ceremonia, y la quiero hacer en la playa, en Benicàssim. ¿Tú podrás venir, Laura?
3: Pues cuenta conmigo, ahí estaré. ¿Qué vas a hacer?
4: Llevo un tiempo.

0: Com podem observar, existeix una connexió invisible entre els pobles i la música que és complicada d'obviar. Una altra pel·lícula que ens podria servir per a il·lustrar esta situació és La Innocència, el primer llargmetratge dirigit per Lucía Alemany, ambientat en un poble castellonenc on un adolescent somnia en convertir-se en un artista de circ.
1: Escoltàvem un fragment de Allí en l'arena, un pas doble creat a propòsit de la pel·lícula i que li dona un aire fresc i actualitzat, casant perfectament en la vida i el moment que experimenta la protagonista. Es tracta d'una producció a les mans del compositor Toni M. Mir, qui va aconseguir estar nominat a millor cançó original als Premis Goya l'any 2020.
2: Va arribar el projecte que en principi no estava molt clar si aniria música feta expressament per la pel·lícula o no, perquè volia donar a la Lucía un toc a la pel·lícula com de música que sona a les discoteques, en el poble, per donar-li com aquest realisme que li donen tota la pel·lícula. Però sí que parlant amb ella vam dir, ostres, crec que estaria interessant que tinguéssim una cançó que pogués estar, potser, dintre de la pel·lícula, però sobretot a la part final dels crèdits, i que expliqués d'alguna manera una mica tot el que està passant a la pel·lícula i de forma sutil donés una informació més del que ja veus durant tota la pel·lícula. No? I amb un estil una mica basat en els pobles de la zona i amb la música com molt popular, la copla, el passo doble, tot això. No? I llavors, a partir d'aquí, vam començar a treballar. No és el meu estil especialment, el passo doble ni la copla. El que passa que, com jo he fet molta publicitat, al final m'he acostumat a fer una mica de tot. No? I em vaig com endinsar dintre del món del passo doble i la copla, estudiar una mica de què anava i tot això, i a partir d'aquí vam fer el tema principal. Li ha donat com una porta, no sé si promocionar, però sí que ha fet que ha obert una porta de que no té per què ser sempre una cançó estàndard la que pugui optar a premis, sinó que a vegades és precisament en aquestes coses com més reals, més de la cultura popular, la que pot arribar a estar nominada.
0: El pas doble, de nou, formant part del context musical de l'audiovisual valencià per contar històries dels nostres pobles. A La Innocència, la música de banda és un element clau, no només a la seva banda sonora, també com a element dramàtic. De fet, la Unió Musical de Traiguera apareix a alguna escena del film.

unes escenes rodades a les mateixes festes d'esta localitat del Baix Maestrat, amb la societat musical interpretant, a més, una peça pròpia i arrelada a les festivitats locals del municipi, la marxa de processó Mare de Déu de la Salut de Traiguera, composta pel xilxer Juan Salvador Melchor. La música i les bandes són un element fonamental en la nostra cultura, així com un seguit de festes que ens desmarquen i ens situen com a referents al panorama nacional i internacional. Fem un recorregut per algunes d'aquestes festes que tenen la seva empremta al cine. El 31 d'agost se celebra una data que moltes persones tenen marcada als seus calendaris i l'esperen amb alegria. La Tomatina de Buñol té un èxit aclaparador i sorprenent. Es tracta d'una festa on l'humor i passar-ho bé té un gran pes i que, per descomptat, apareix a diferents produccions cinematogràfiques.

0: donde ha estado.
1: Una festa tan internacional que fins i tot fa que s'acosten productores de Bollywood perquè apareguen part de les imatges de la tomatina al metratge. Zindagi Namilegi Dobara, o Solo se vive una vez en castellà, conta la història de tres amics de la Índia que es traslladen a la península ibèrica per celebrar el comiat de fadrí d'un d'ells. A partir de la seva mirada, serem partícips d'allò que es sent quan es veu ballar flamenco per primera vegada, córrer davant d'un bou o participar en una batalla amb tomàquets.
2: No és l'única vegada que existís este tàndem entre els Sanfermines i la tomatina. El nostre amic Mickey Mouse, conegut a totes les cases del món, també ha participat en les nostres festes.
1: Amb motiu de la celebració de Sant Fermín, l'any 2015, la cadena Disney Channel presentaria un curt amb el ratolí més volgut del món com a protagonista. El curtmetratge de 4 minuts, titulat El rojo vivo, conta el viatge de Mickey i la seva xicota Minnie a Espanya. Mickey, sense voler, acaba corrent davant dels bous després d'un malentès amb altre personatge. Curiosa manera la que tenen d'imaginar els americans este tipus de festes que tan pront estàs corrent darrere d'un bou com sent la víctima d'una pluja de tomàques com calçant-te unes sabates de taló per ballar sevillanes. El que és un dia de festa qualsevol per a qualsevol habitant de la península. Baixa.

0: Hace mucho tiempo en un apacible país mediterráneo, concretamente en el pintoresco municipio de la Villa de Buñol, la víspera de la celebración de las fiestas patronales, exactamente el último miércoles de agosto de 1945, se produjo un hecho terrible.
1: Rialles, un triangle amorós y un posible origen de la festa. Aixies podría resumir el curtmetratge El punto rojo, una propuesta de Darío José Ferrero. Pretén de manera no oficial contar un posible motiu de la festa grossa de Buñol. Amb no més de 15 minuts, Ferrer ens situa en una història de famílies enfrontades a un poble on interaccionen un jove encisat per la tomaca des del seu naixement. Un senyoret fill d'una família rica i una jove que no es decidirà entre els seus pretendents.
0: Joaquina, la madre de Pepe, tuvo un antojo: comer tomate dulce. Anselmo no pudo encontrarlos y Pepe nació con una marca en forma de tomate. Además, Pepe era alérgico a la lactosa y el único líquido que su pequeño cuerpo aceptaba era el zumo de tomate.
2: La Tomatina, una festa creada a la dècada dels anys 40 a la localitat de Buñol, fins i tot comptaria amb el seu propi festival, Tomacine, Tomatina Music and Film Festival, un esdeveniment nascut de la fusió entre la Mostra de Cinema Europeu i el Festival de Curtmetratges Cortomate, on la gent del poble podia participar en un concurs de microcurts sobre la festa, a més d'assistir a la projecció de diferents produccions audiovisuals realitzades a l'estat espanyol.

Amb esta música més dur i d'una ja tindran els pèls de punta pensant en la següent festa que parlarem, els moros i cristians, una festivitat que en part, per l'atractiu de les seues vestimentes, les peces musicals que sonen i l'ambient que es genera en les seues diferents manifestacions, desfilades i actes, s'ha deixat veure a diferents produccions cinematogràfiques.

0: El primer cas el reservem per al mestre Berlanga i la seua París Tombuctú, comèdia de l'any 1999. Coneixerem l'aventura d'un cirurgià plàstic que deixa la capital francesa després d'una crisi personal i decidís viatjar en bicicleta fins a Tombuctú. Però a mitjan camí pararà en una població que porta com a nom Calabuig, un nom que de segur vos és familiar, presenta la filmografia del director valencià molts anys enrere. Fent honor a les festes patronals, Berlanga decidirà mostrar les desfilades en honor a la patrona del poble, encapçalant la desfilada amb l'actriu protagonista, Concha Velasco.
1: ¡Oco! ¿Y esas explosiones?
2: Es una mascleta, una costumbre un poco salvaje como todas las de aquí. Tenga usted, verá qué rico. Es pan con aceite de oliva y sal. Desayuno mediterráneo. Pero me cago en la leche, puta. ¿Pero qué ha hecho usted? ¿Pero qué ha hecho usted? Hombre de Dios, llevaban encendidas desde que murió el maestro.
3: Més moros i cristians al cine. A Quatretondeta, llargmetratge de l'any 2017 i òpera prima de Pol Rodríguez, trobem una mirada en clau de comèdia sobre l'acceptació del pas del temps, la memòria i el fet de tornar a casa. La trama d'esta pel·lícula gira al voltant del desig de Tomàs, interpretat per José Sacristán, per complir la promesa feta a la seua difunta dona, ser enterrada al seu poble, una xicoteta localitat de l'interior d'Alacant. Una sèrie d'embolics donen inici a una trama desbaratada amb persecucions pels carrers del poble durant les festes d'esta localitat.
4: Yo soy su única familia y yo soy quien la tiene que enterrar.
5: Lo siento muchísimo, pero no podemos hacer nada.

0: iremos a Cuatretondeta, como tú querías.
1: ¿Está todo preparado?
2: Vamos a tener que retrasarlo hasta mañana.
3: Una de las secuencias que volem destacar es una desfilada de moros y cristians on participaren moltes persones de la comarca. Escoltem a Fran Valor i a Nelly Jover, membres de la Unió Musical Contestana de Cosentai.
4: Vam anar a parlar en la banda perquè hi havia que fer diferents escenes simulant l'entrada de moros i cristians de Cosentaina. L'escena que hi ha al tanatori, que és una cosa molt loca, que dic, jo li vaig preguntar a la pobra, dic, a veure, però en Barcelona on vius tu? Això ho fan així, no? La banda ensaia davant del mort, la música que toquen en l'enterro, però bueno, són coses de cineastes.
5: Sí que recordo que el rodatge es va fer un poc llarg, perquè vam anar de matí, vam parar a dinar, després vam tardar, crec que acabàvem a les 8 de la nit una cosa així. I crec que l'escena de Donatori pot ser que dure
4: segons.
5: Dos segons. Sí. No, però va estar molt xul, la veritat. És que ho vam passar bé. Vam tenir molt de convoi, vam estar allí 15 persones tocant. Sí. I ho vam passar molt divertit. Vam estar també coneixent un poc els protagonistes que estaven allà, perquè un d'ells era Julián i Laia, que són els protagonistes en aquesta escena. I va estar molt divertit també estar parlant amb ells i debatint coses. Sí.
4: Quan vol va presentar la pel·li en el Festival de Màlaga, va anar-la a filar i va anar la banda. I vam fer una entrada moro per l'alfombra roja del Festival de Màlaga.
3: Fran Valor és, a més, compositor de dos de les marxes que sonen a la banda sonora de Cuatretondeta.
4: Jo li vaig donar un CD meu, que es diu Llegenda, que vaig fer en el 2014, si no recordo mal, que grava la banda i la banda d'Alfarrasí, que és la que jo dirigisc. La banda, dic, la Unió de Cosentaina, que és la meva banda. I ell va triar. Lo que estava vinculat a Esbors estava clar, que eren la marxa moro i el pas doble, no? A part de que li va agradar molt. I després, d'ell està dedicat per als arquers de Muro, per un càrrec que van fer els arquers de la veïna localitat de Muro, però a Pol li va agradar aquesta marxa cristiana i per aquesta escena que el dic jo, que estan ahí els dos en les gallines, mig embolicats, els dos protagonistes, i es posen a formar una marxa cristiana, doncs per la ràdio sona d'ell.

0: contreu-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.
1: Ens traslladem a la ciutat d'Elx per parlar d'una de les seues festes més importants, el Misteri d'Elx.

0: Es tracta de l'única obra d'origen medieval que s'ha representat sense interrupció fins a l'actualitat. Cal dir que els més de 300 personatges que actuen són tots homes i xiquets, respectant així l'origen litúrgic medieval del misteri.
1: La festa trobaria més importància de ser filmada una vegada s'incorporarà el so al cinema. Durant l'època silent és possible que es rodaren llargmetratges on apareixia esta festivitat, però les còpies no ens han aplegat als nostres dies, destruïdes pel suport inflamable i per la destrucció de magatzems i arxius de productores i exhibidores que havien estat sota el poder republicà durant la Guerra Civil. Després de la contesa, la festa trobaria una plataforma única en les pel·lícules de caràcter informatiu, també conegudes amb el nom de Nodo, preliminar obligatòria a cada sessió de cinema fins l'any 1975.
2: La Basílica de Santa María de la Asunción, de Elche, és por concessió del Papa Urbano VIII el únic templo católico autorizado para una representación teatral, la del famoso Misterio de Elche, que es la más antigua ópera sacra en otros tiempos interpretada.

Artistes com Salvador Dalí havien incorporat el dogma de l'assumpció al seu ideari personal i a les seues pròpies obres. Dos anys després d'entrar en contacte amb la festa i probablement influït per Eugeni d'Ors, l'any 1975 rodaria, amb la col·laboració del cineasta José Montes Baquer, un tribut al poeta i novel·lista francès Raymond Roussel. Un llargmetratge entre el surrealisme i el cinema experimental que portaria com a nom Impressiones de l'Alta Mongòlia. En esta obra, i sols amb el seu visionat, s'entén la utilització de la música del misteri en determinats moments claus que serveixen com una provocació a allò establert barrejant la realitat amb la fantasia, on resulta complicat saber on comença una i on acaba l'altra. El film Peppermint Frappé, rodat per Carlos Saura l'any 1967, es comptaria amb l'ajuda del compositor Luis de Pablo per tal d'aportar els coneixements musicals adients, introduint una gravació de la partitura musical d'esta festa per obrir esta pel·lícula guardonada al Festival de Berlín. La música del misteri té un caràcter litúrgic i en moltes ocasions és utilitzada per remarcar moments de clímax a la trama, convertint-se així en una ferramenta per explicar el perquè de determinades situacions.

0: Tres hombres que aparecen en tu vida. Y uno de ellos muy pronto.
1: Joder, los arquitectos son gente muy sólida.
2: I continuen amb la utilització de la música de la Festa del Misteri d'Elx. Tenim Sagitario, llargmetratge de Vicente Molina Foix, que també utilitza les partitures de Luis Ibars per compondre una peça amb la qual s'obri un drama amb uns personatges d'allò més peculiars i amb la col·laboració de l'Orquestra Barroca Valenciana, que interpreta la partitura de la pel·lícula.
1: Con un príncipe azul me conformo. Necesito algo sólido en mi vida. Bueno, y algo líquido. Necesito un equilibrio, necesito un novio.
3: Señor pirotècnic, pot començar la mascletà.
4: Les falles són una festa coneguda a pràcticament tots els racons del món. Però com es representen en la pantalla, en primer lloc, des de fora?

0: La maldició de la Pantera Rosa, un llargmetratge dels anys 80 que es rodaria a diferents capitals espanyoles, com el cas de la ciutat de València. És fàcil reconèixer la façana de l'Ajuntament i les flames d'una cremà, però el que cap detectiu s'esperaria seria trobar gegants i cabuts a la Setmana de Falles, com apareixen a la pel·lícula, i com es barregen elements típicament valencians amb altres de tradicions més allunyades, com disfressar-se com si fora Carnestoltes o els tablaus flamencs.
1: ¿Dónde estás, Lake?
2: Camino de València.
1: ¿València?
2: Sugerencia de Ser Chao.
3: Tenemos un problema. El sargento Lake ha llegado a València.
4: Al final, este tipus d'errades ens fan plantejar-nos la visió que es té sobre les nostres festes a l'exterior, algunes més rocambolesques que altres. Recordem amb humor Missió Impossible 2, on Tom Cruise fa una paradeta en Sevilla i s'ajunta un tòpic rere altre barrejant la Setmana Santa i les falles amb processons amb foc i falleres.
5: ¿Espresso? ¿Cappuccino?
6: No, gracias.
5: Siéntese, señor Hunt. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí.

0: mon pare també tenia moltes, diguem, inquietuds artístiques, frustrades també. Es va arruïnar fent una pel·lícula. Ell treballava en un banc i va morir jo quan jo tenia 6 anys, no? Inclús he vist aquella pel·lícula que va fer ell, que es deia Mientras arden las fallas, que com veus ja és una cosa valenciana ja que mos ve a tots, no? I bueno, pues una família que ma mare es queda viuda i tingueren que treballar molt per poder sobreviure una postguerra, i això pues, també te marca i també t'ensenya a apreciar molt més les coses també.
1: Escoltàvem a l'actor i presentador Joan Monleón parlar del seu pare en una entrevista al programa Identitats a TV3, on menciona la pel·lícula feta pel seu progenitor, Miguel Monleón. Mientras arden las fallas, el llargmetratge de l'any 1929 és considerat una de les primeres produccions a la Comunitat Valenciana.
2: Inspirada en un guió de José Fernández, el llargmetratge Silent de Miguel Monleón apareix en diferents ciutats enregistrades com València, Alcoi i Alacant, en una història que segueix els passos de Rita, una dona que en rebre una carta del seu germà, un artista faller, s'embarca en un viatge per tal de gaudir de la festa.
3: Fervor o pasión, eso no se puede conseguir ni se puede entender si no se tiene.
1: 3D Flames és el primer documental realitzat amb esta tècnica sobre les falles. Estrenada l'any 2013 a l'Hemisfèric, este documental pretén valorar les festes del mes de març a partir de la mostra de moments tan especials com la planta o l'ofrena, però també altres potser menys coneguts pel públic no familiaritzat amb les falles, com el procés de creació de l'artista faller o la comissió.
4: Porque se queman las fallas. Porque si hago una paella y no se la comen, pues la verdad es que me mosqueo.
5: Siempre es una responsabilidad añadida el hecho de que hagas la falla de todos los valencianos.
6: Els intents de renovar sempre han sigut contestats. Ocuda representa un canvi molt abrupte.
2: Equilibri és el nom que porta el documental de l'artista plàstic Okuda. Es tracta d'una coproducció entre Apunt Media, Ink and Movement i Doku Produccions, comptant a més amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura. Estrenat la Setmana de Falles de l'any 2018, Okuda, conegut pel seu art geomètric i colorit, es convertiria en el primer artista urbà en dissenyar una falla valenciana. El documental segueix les primeres fases d'idees i creació, el muntatge i la posterior crema de la falla de l'Ajuntament de València, dirigit per Batiste Miguel.
7: Sempre he pensat que la millor manera de que tot l'equip fiqui la seva creativitat al màxim per a un projecte és que se ho passen bé i disfruten de la feina. I en aquest cas va ser un rodatge divertit, però també complex i difícil, especialment quan vam tindre que rodar els 3-4 dies de falles. València estava absolutament de gom a gom, era complicat manejar 4 equips de rodatge relativament pesats d'un costat a l'altre de València, intentar trobar llocs i tot això. Això ho va fer certament complicat, però bueno, crec que vam eixir del pas de la millor manera possible. No? Treballar en un artista contemporani sempre està bé, treballar en artistes, en personal creatiu, t'aporta molt, t'ajuda, te dona, a mi m'agrada també com a director intentar captar l'esperit del protagonista, en este cas d'un artista, i la seva manera de veure el món i de veure l'art i l'estètica, no? En este cas Okuda, jo crec que vam connectar molt bé des del principi, em va transmetre també la seva manera de veure les coses i vam intentar pues, retransmetre-ho, vam intentar posar això en el documental. No?
8: En plena efervescencia revolucionaria, València sacrifica su fiesta. El dinero que las comisiones falleras habían reunido para sufragar los monumentos del 37 se pone al servicio de la causa. En los talleres falleros se construyen vehículos militares de cartón-piedra. El ejército los utiliza para desorientar al enemigo. En lugar de la Navidad, el Ateneo Popular concibe una semana infantil. Los artistas falleros elaboran carrozas y muñecos. Una gran cabalgata laica recorre las calles.
1: Fallas 37, el arte de la guerra, dirigit per Òscar Martín, és un curtmetratge documental de l'any 2013 que aborda des de diferents fronts el que va suposar la guerra civil al territori valencià. Seguint les petjades de l'artista gràfic Josep Renau, famós per la seva cartelleria i posteriorment pels seus murals, es parla del seu manifest escrit en vers Les Falles. Este document reivindica Les Falles com a festa i es valora la seva funció com a crítica social. Aquell manifest acabaria amb la proposta de la construcció de quatre falles de caràcter antifeixista finançades pel govern de la Segona República.
9: Reivindicava d'alguna manera que volviera a los orígenes porque con el tiempo los estamentos oficiales habían conseguido controlar la fiesta de una forma u otra. Y la fiesta en realidad nació del pueblo y para el pueblo, de una forma espontánea, sin líderes, sin que nadie lo organizara, y estaba teniendo un efecto bastante corrosivo, digamos, para este tipo de estamentos que no lo admitían muy bien.
2: El curt documental, a partir dels testimonis d'experts en matèria fallera i historiadors en el tema, mostra un treball d'arqueologia reconstructiva d'un projecte que finalment mai veuria la llum. Un dels aspectes més destacables és la comparativa entre les falles republicanes i les nacionals, plantades a ciutats sense cap mena de vinculació amb el món faller com pot ser Toledo.
10: Se trata de plantar tres fallas con motivo de toda una serie de efemérides que tienen lugar en Zaragoza. Estas fallas tienen también un carácter propagandístico, pero sobre todo lo que pretenden es servir de propaganda a lo que es la ideología del nuevo régimen y sobre todo a la ideología nacional catolicista.
1: La victoria del bàndol nacional portaria a València la dissolució de l'esperit crític faller. I d'esta manera els símbols religiosos i diferents actes com l'ofrena a la Mare de Déu formarien part de la festa, mentre que desenes d'artistes intel·lectuals que havien orquestrat una festa popular i reivindicativa es van veure forçats a l'exili.

0: Escolta tots els episodis de l'últim videoclub a la carta, des d'on vulgues i quan vulgues. En el web apuntmedia.es i l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apuntmedia.
1: Sant Antoni de Gavarda, que feu un miracle en Antella, sense sal, arròs ni oli.

0: pebre roig, garrofó, ferraura i tabella.
1: I que no se'ns oblide pegar un mos, Pablo. Menjar i menjar bé és clarament un símptoma de ser valencià. Des dels esmorzars amb entrepans de més de 5 ingredients, passant per receptes de sempre, com l'arròs al forn, fins a d'altres més dolces, com l'horxata i els fartons. Però hi ha un plat que és conegut internacionalment i que situa la comunitat valenciana a tots els mapes d'arreu del món.

0: I amb Berlanga i a ritme de marxa mora, Lluís, baixem la persiana del videoclip.
1: Diem adeu amb Dael Màster, peça composada per Fran Valor, que sona a quatretondeta, interpretada per la Unió Musical Contestana de Cocentaina.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A.Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A.Punt Ràdio, de tu a tu.
4: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5. De tu.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt. Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.
1: Benvinguts i benvingudes a l'espai musical d'A Punt Ràdio. En el Sonem que comença ara, gaudirem d'èxits internacionals i valencians, com fem sempre. Recordarem aquells hits que segur han ballat molts dels millennials i boomers que ens escolten. I també obrirem l'oïda a altres grans temes d'autors valencians. Artistes que potser no acumulen centenars de milions de visualitzacions com Beyoncé o Lady Gaga, però que estan fent créixer i vibrar l'escena musical valenciana com mai. I el més important, fan música que ens toca l'ànima d'una manera molt especial. Si vols comprovar-ho, esta és la teua playlist. Comencem fort amb Levitating, de Dua Lipa.

0: Sonem a Punt Ràdio.
1: Anem ara amb Tabú, l'últim senzill de la cantant del Gèmesi, Naina, que està animant l'estiu en molts pobles valencians.
2: El món s'estava acabant.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A.Punt Ràdio.
1: La cançó Ingobernable va ser un dels temes del disc El Madrileño, amb què C. Tangana va marcar fa uns anys un abans i un després en la seva trajectòria.

De Tangana ha treballat molt amb el productor musical Alice, que des de fa uns anys s'ha llançat a cantar també els seus propis temes, com este, Què passa, nen? Anem parlant!

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: Les bases electròniques i la provocació són també leitmotiv en el trio Marala, el jove projecte liderat per la valenciana Sandra Montfort, la principatina Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol, s'acomiadava al principi de 2025 i aquest estiu han signat el seu últim llançament discogràfic, un pas doble carregat d'humor i bellesa. En este single, el nom de Marala ja no denomina el trio de reines, ara es transfereix a la patrona de la Trinitat, una figura sagrada i venerada pel poble. Santa Marala és guapa i gloriosa i serà difícil d'oblidar.

0: Fem un gir cap al rock més alternatiu per a escoltar l'últim senzill d'un grup referent de l'indie valencià, Novembre Elèctric. Junt amb el solista de Tardor i la cellista Sara Dowling, acaben de publicar Un incendi.
1: No et puc donar una casa i tres fills als que estimar.

amb l'avió de Rosalía aterrem al Comtat per a escoltar un grup que fusiona música electrònica amb ritmes llatins a les mil meravelles. Escoltem la bachateta de Cactus.

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: I arribem al final de la playlist amb una de les estrenes de la setmana, Demà canvia de vida, de l'artista pegolí Quinto. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio. Tot el que tinc cap

0: Deixa't seduir per la música. Sent A Punt Ràdio.
1: L'abuela sentada al carrer i el putxero a la taula, l'estiu a la plaça, l'hivern a la casa, el foguer. Mai arriba la brasa, serà que es foc el nostre cos sencer? Sense fer res ja és massa, la porta sempre oberta.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda. Tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
3: Tira-li, enxufa-li!
2: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
4: Un traje que dona alegria per on passe.
2: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
5: Clar que sí!
2: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
6: Hòstia,
2: i als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
6: M'encanten!
2: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
7: Quin comboi!
2: I triar-ne la modalitat que més ens agrade. Oh! El primer vot. Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Ja sabeu, este temps de ràdio per a l'esport que vos acompanya totes les nits i durant tot l'estiu, també, per supost, en Apunt Ràdio. Està Juan Alpuente, al control de so, i avui vos saluda Salva Folgado. Tenim a Montalt de vacances. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials.

per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts i 90 en xifra, en TikTok 90 Minuts Ràdio, el 90 també en xifra, en Instagram 90 Minuts Ràdio, 90 en lletra, i que si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és si vos convenç Arnau Martínez per al lateral dret del València. El València està a prop d'arribar a un acord definitiu amb el Girona per a que Arnau Martínez s'incorpori a la disciplina del València i puga participar la pròxima setmana en el debut en este curs, en esta nova temporada en primera divisió del València. Recordem, este cap de setmana no juga el València, ho tenia que fer contra el Betis. Ja sabeu les raons per les quals el València no competirà i repetirà la següent setmana, segona jornada de Lliga, a Mestalla, també com a local. En este cas, rebrà la visita del Celta de Vigo. La intenció és que ahir ja puga debutar com a valencianista Arnau Martínez. De seguida, des del València, també des de Girona, els diferents companys ens donaran la informació i l'última hora de com es troba aquesta operació per a incorporar Arnau Martínez, que ja vos conte, que ja vos dic que és imminent. Però el programa d'avui volen recordar-se, és una notícia que acaba de transcendir perquè el València l'ha fet pública en les seues xarxes socials, també en les xarxes socials dels futbolistes del València Club de Futbol, de les llegendes, dels exjugadors del conjunt de Mestalla. Acaba de transcendir la mort de Vicente Silla Alandí, que va formar part del Consell d'Administració del València en diferents etapes i que ha faltat en el dia d'avui. Des de 90 minuts volem traslladar tot el nostre condol cap a la seva família i cap als seus amics, cap a les seues amistats. Ha faltat en les últimes hores un històric directiu del València Club de Futbol com és Vicente Silla, natural de Aldaia, directiu del València, va entrar en aquella directiva amb Arturo Tuzón i posteriorment va estar al costat d'altres presidents com Manuel Llorente, com Pedro Cortés, com Paco Roig, com Jaume Ortí. Descanse en pau Vicente Silla, exconseller del València Club de Futbol, un històric com a directiu del València Club de Futbol. Són les 11:08, amb esta notícia diríem luctuosa, hem de començar el dia d'avui, esta setmana que és prèvia al començament de la Lliga. La Lliga comença per a tots els equips valencians, excepte per al València, este pròxim cap de setmana. I anem a repassar durant esta setmana l'actualitat dels nostres que començaran a competir el pròxim cap de setmana. Començarà a fer-ho el Castelló, que visitarà el filial de la Real Societat el pròxim divendres a partir de les 8:30. Partit que, per supost, anem a oferir en esta sintonia, la de Apunt Ràdio, i de la mà del Punt a Punt, que viurà la seva segona temporada després d'acompanyar-vos al llarg de la passada. Repetirà el Punt a Punt i tornarà al comandament del Punt a Punt Paco Polit, que s'incorporarà després del seu període de baixa, diríem, per paternitat. Tornarà el bo de Polit al Punt a Punt el pròxim divendres, on obrirem les portes del Punt a Punt amb novetats que ja vos les contarà dijous en esta sintonia Paco Polit en el Punt a Punt. Primer equip valencià en participar en el Punt a Punt, en obrir el foc en esta temporada el conjunt del Castelló. Són les 11:10. Anem a obrir, com sempre i com és habitual, el 90 minuts amb la nostra bateria de fotos, amb les fotos i amb els titulars de la jornada.

0: Arnau Martínez, molt a prop. El València està tancant el cercle sobre el lateral del Girona, que firmarà un contracte de 5 temporades amb els de Mestalla per a convertir-se en el titular del carril dret. L'operació és imminent, segons la nostra informació, i el futbolista plegaria a temps per al debut en Lliga del València la pròxima setmana contra el Celta de Vigo. El mercat ve per Cambala i Ilias Akomah, que el Villarreal té diverses ofertes per tots dos jugadors. Osasuna està negociant ja pel defensa, mentre que Espanyol i Olímpic de Marsella somien amb l'extrem, encara que el club Íñigo Pérez compten amb el marroquí tant per a la banda dreta com per a l'esquerra. Thiago Fernández està a punt de convertir-se en nou jugador del Llevant, tal com avança la cadena SER. L'extrem argentí del Villarreal jugarà cedit el pròxim curs en Orriols per a reforçar l'atac de Luis Castro. El Villarreal buscava un equip en primera divisió perquè Thiago continuarà sumant minuts i guanyant experiència. Fernández va signar un contracte de 5 anys amb el conjunt groguet, però la seva condició d'extracomunitari ha obligat el club a buscar-li una eixida. El porter Luis Júnior, el defensa Alex Freeman i l'extrem Teyon Buchanan ocupa les tres fitxes que disposa el Villarreal. L'Elche està a prop de tancar el fitxatge de la perla argentina Tiziano Perrotta. El davanter de 19 anys i procedent de Banfield jugarà en el Martínez Valero, segons informen diferents mitjans de l'Argentina, que afixen que el futbolista pot ser cedit entre 6 i 12 mesos mentre es tramita el seu passaport comunitari. L'Elche es faria amb els drets del jove jugador, encara que el futbolista continuaria inicialment al seu país en qualitat de cedit. Perrotta, davanter, esquerrà, i una de les promeses del futbol argentí, es va formar en les categories inferiors de River Plate abans d'incorporar-se a Banfield, club en el qual milita i amb el qual té contracte fins a 2027. Primer valencià en competir, el Club Esportiu Castelló serà el primer equip professional del futbol valencià en debutar en el curs 2026-2027. Els de Pablo Hernández s'enfronten com a visitants al filial de la Real Societat el divendres a les 8:30. El Deportivo Eldense presenta dos jugadors. Es tracta de Manu Nieto, davanter andalús de 28 anys, que ja va formar part de l'equip en l'ascens a segona de 2023, i de l'extrem extremeny de 26 anys, Jorge Rastrojo. Els dos ja porten un mes treballant amb Claudio Barragán. El Deportivo ha fet 13 fitxatges en la seva tornada a segona divisió i encara falten per firmar un atacant i un central, com ha explicat avui el director esportiu Víctor Lafuente.
1: Son 13, si contamos a Ramón. Sí, igual quedan un par de incorporaciones, estamos ahí dándole vueltas, también viendo un poco el margen salarial del que disponemos. A partir de ahí seguro que necesitaremos un central y seguramente un atacante más.
0: Son les 11:13, esta es la sintonía del 90 minuts en Apunt Ràdio. Una pausa, un alto en el camí, i de seguida vos contem com estan les coses, semblen molt a prop, per a portar cap a Mestalla el davanter Arnau Martínez. I a més, hem de parlar-vos de lateral esquerre. Hi ha novetats respecte Jesús Vázquez.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
10: Soldado a los perros porque me he escapado.
12: Estás escoltando 90 minutos.
10: Da mi colonia la nariz del galgo.
12: Amb Salva Folgado.

0: Són les 11 i 16, ja sabeu, la sintonia esportiva de 90 minuts que vos acompanya durant tot l'estiu. Hores ara tenim a Montal de vacances, torna un servidor, i la idea, com ja vos ho contarem en el seu dia, és, com estem fent, acompanyant-vos al llarg de tot l'estiu en este programa d'hora i mitja que vos acompanya cada nit des de la ràdio d'Apunt. I este cap de setmana, pues, al igual que estem fent durant l'estiu, acompanyam-vos en tots els amistosos, obrirem les portes de par en par per a un nou curs futbolístic, el 2026-2027, amb Paco Polit, i el punt a punt que torna divendres ja amb la competició oficial, la important, amb el debut en segona divisió del Castelló de Pablo Hernández. Per cert, dimecres també, i en la sintonia esportiva del punt a punt, anem a oferir-vos l'amistós que el València disputarà contra el Teruel a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterra. Curiós, perquè era un amistós que tenia tancat el Mestalla, i és un amistós que al final el disputarà el València Club de Futbol. Té que disputar dos amistosos en esta setmana sense competició perquè s'ha ajornat el partit contra el Betis de la primera jornada de Lliga. El València jugarà dimecres contra el Terol. Dijous havia de jugar contra el Eivissa. A la fi, aquest partit s'ha caigut. És curiós perquè al València se li cauen els amistosos. Se li va caure el partit contra el Rajà de Casablanca, contra el partit contra l'equip marroquí. Se li cau el partit contra l'Eivissa i s'està treballant per aquell rival esta setmana, i dit shows, després de que s'hagi caigut l'Eivissa, siga el Hèrcules d'Alacant. Informació que vos confirmarem en el moment siga oficial. De moment, el València, el que està clar és que jugarà dimecres amistós des de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna a les 6, des de les 5 i mitja. Vos ho contarem en esta sintonia, la de la ràdio d'Apunt. 11 i 18, vos contàvem al principi del programa que està molt a prop la incorporació d'Arnau Martínez per a convertir-se en el lateral dret del València per a la pròxima temporada. I està informant-vos en xarxes socials, i molt pront també ho farà, en una emissora de ràdio, el company Nacho Sánchez, aquí ja tenim, perquè és col·laborador del programa i d'esta casa, en esta sintonia, la del 90 minuts. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva? Bona nit. Estàs ahí... Has donat pistes, eh?
0: Bueno, no anem a donar ninguna pista. Quan siga oficial, bueno, pues ja se confirmarà. Nacho, estàs informant en xarxes socials puntualment de tota l'operació del València amb Arnau Martínez. Ara parlem d'este lateral dret perquè abans hem de parlar de les novetats que hi ha i que has donat també en les teves xarxes socials en l'altre lateral, en el lateral esquerre, perquè el València va renovar Nacho a Jesús Vázquez. Diríem que el València va reestructurar el seu lateral esquerre amb l'opció per a que Gaia renove, això sí, a la baixa, situació que està en mans de la decisió del jugador, però la novetat que donaves avui a conèixer és que també va renovar, diríem també, amb un contracte important, ja que tenia un dels salaris més baixos de la primera plantilla, a Jesús Vázquez. Nacho, conta'ns com és aquesta operació per a renovar Jesús Vázquez.
1: Bé, a veure, el que ha ocorregut és que la segona part de la temporada de l'any passat de Jesús Vázquez va ser notable. És cert que Jesús partia del salari més baixos de la temporada. És cert que al seu moment, quan Jesús pues, estava en una situació molt pitjor a la d'ara, el València va mantindre la fe en ell després d'un any, aquell en el que no va jugar quasi, no sé si vos en recordeu, i per tant Jesús el que va fer fa un any és renovar el 3 any extra un poquet com, oye, vosaltres me vau donar una renovació

potser la meva situació era complexa, jo ara accepte uns termes, pues, diguem-ne, que són baixos, no? És una realitat. Val. Dit això, què ha fet el València? Com estan arribant un fum d'ofertes

0: el mercat si no aconseguís algunes eixides, però el que és segur és que a partir de setembre començarà a negociar ja per una renovació on salarialment vas a donar un pas endavant. Oye, no va a ser el pas de ser Jesús a ser Guido Rodríguez, evidentment, no? Però va a donar un pas endavant. És un poquet el que es pret...
1: No, perdona, perdona, Nacho. És que ha entrat així, està bé a veure si Fernando Gómez, perdona, Nacho.
0: Que és el que es pretén equilibrar, el que es pretén és equilibrar, no? Pues fer una baixada a Gaia i fer una pujada a Jesús. Pot ser, després d'aquestes renovacions, els salaris tant de Jesús com de Gaia estaran més equilibrats. Però el que ha fet el València, diguem-ne, és marcar terreny. És dir-li a Jesús, oye, Jesús, que volem renovar-te. És una realitat, anem a fer-ho. I bé, Jesús Vázquez sí que vol seguir al València, però jo sempre dic el mateix, ell vol seguir al València, diguem-ne, si... ell juga si esportivament ho mereix. És evident que José Gaya és un bon lateral, no està en un bon moment, però és un molt bon lateral, i el que ho negue jo penso que s'enganya a si mateix. També és cert que no està en un bon moment, però també és cert que representa moltíssim, més enllà de lo que és un futbolista, perquè s'ho ha guanyat, és una realitat que s'ho ha guanyat. Bé, el que vol Jesús és, oye, però jo compartís posició en ell, si jo estic millor, jo jugue, oye, i si jo no estic millor, no jugue. Esa sol és el que demana. I el València, jo crec que en aquest avançament d'oferta, que no és una oferta formal, però ja és un lo anem a fer, li està demostrant als despatxos que van a fer-ho. I a fi de compte, si tu fas això als despatxos, a més d'una renovació a Gaia, que de moment està en lluny perquè és massa a la baixa, està demostrant que volen apostar per Jesús Vázquez.
1: Bé, doncs això és una de les novetats que volíem contar-vos. El València treballa per oferir-li un nou contracte a Jesús Vázquez, del València, que està reestructurant el seu lateral esquerre. Li ha presentat una oferta per a renovar ja en el nou contracte a la baixa a José Gaya, que està en mans del jugador. Decidís si accepta ese nou contracte o si consumís el contracte actual, que encara el vincula fins a juny de 2027 amb el València. Esta és una situació que està en mans de Gaya. I ja vos contem, vos ho va contar fa dues setmanes Montalt, que no està massa content allà amb l'oferta a la baixa que li ha presentat el València, però en tot cas, bueno, pues esta és una decisió que ha de prendre José Luis Gaya. I la novetat en el dia d'avui és la que contava en xarxes socials Nacho Sánchez i la que acaba de contar així en 90 minuts. El València també vol oferir-li un contracte important a Jesús Vázquez. El València aposta per Jesús Vázquez, que bueno, pues va jugar en el Taronja el passat cap de setmana com a solució d'emergència en el lateral dret. Repetirà Vázquez en el lateral dret si abans el València no tanca Arnau Martínez. Però la informació que tenim, Nacho, és que el València ja està a punt de tancar el cercle de manera definitiva sobre Arnau Martínez. Està molt a prop, està a punt d'arribar a un acord ja en termes econòmics amb el futbolista. L'aposta, Nacho, ara parlarem, perquè l'aposta econòmica aposta, En quant a fitxa, 5 temporades de contracte per Arnau Martínez, Nacho, 2,8 milions d'euros nets per temporada per a este futbolista, me sembla una barbaritat. Nacho, no sé com veus tu l'aposta.
0: Però crec que és brut, cuidado.
1: Brut, perdó. Sí, sí, brut.
0: No, que si no, sí que és el que està cobrant quasi guanyat.
1: Sí, no, seria el que cobra Gaya, correcte. Però és una aposta, més el que li pagues al Girona, que crec que són entre 4 i 5 milions d'euros, l'aposta, en este context econòmic, és important també per al València.
0: Anem a fer cronologia. Quan el València fa el primer apropament a Arnau, i jo això estic autoritzat a dir-ho, l'entorn d'Arnau el que diu és, oye, t'ho agraïs, però sabem el València com va en xifres. La situació del club és cert que el València no més talla i tal, pot donar un pas endavant, això ja que vore-lo, però pot ser tal, però no perquè preferien esperar a veure què ocorria en el Leipzig, a veure què passava, qui arribava, si, per exemple, el Betis li va dir que és el plan B d'altre lateral que estan buscant, però el Leipzig també és un plan B, un plan C, saps? I ell volia esperar. Què passa? Que el València va dir sí, i va enviar una oferta de 2,5 milions d'euros. Que això és altíssim. O sigui, jo no recordo l'últim fitxatge, Jevan Guido, que de primeres hagi entrat cobrant aquesta quantitat. De veritat, no ho recordo. I soc sincer. Què passa? Que Arnau, tot i això, encara deia, ja, molt bé, però és que jo estic demanant 3,5 o 4. I el València va dir, tranquil, te pugem a 2,8. I Arnau, l'últim que ha dit és, si me dono 3, accepte. I jo, arribes a este punt, Salva, i tu saps més que jo de mercat, cap operació d'aquestes quantitats es trenca per 200.000 euros, més tenint en compte que és per a 5 anys. És que són 14 milions de pavos o 15, si no m'enganye.

0: Es que es fer milionari Arnau Martínez.
1: Sería una operació, Nacho, que serien, bueno, 14 més 4 serien uns 18 milions d'euros en 5 temporades, lo que pagaria el València.
0: Lo que pasa, y eso ya que dirlo, y yo, por ejemplo, lo he explicado a xarxes socials y ha costado un poquete de frustración entre el aficionado, Salva, pero el València está tratando de convencer a Arnau Martínez, díganle, oye, ficha per nosaltres, estàs este any, estàs l'any que ve el nou Mestalla, i si ho fas bé, del València, mira Mosquera, mira a qualsevol jugador, que Barrenetxea se va anar al Benfica després de mitja temporada, mira Yunus Musa, que no va fer pràcticament res al València i va acabar al Milà. Vull dir, el València està jugant en a son Arnau. El València sap que no va a pagar el contracte complet a Arnau Martínez. I a mi, jo he de dir-ho, arribant a la situació en la que està el València, jo preferís que fas això a
1: ficar tu entens, 150
0: milions.
1: Tu entens, Nacho, que Arnau Martínez, el València vendrà a Arnau Martínez per una quantitat superior.
0: Sí. I jo crec que esa lectura també la farà
1: el Girona. Sí, sí.
0: Clar, perquè el Girona jo sí que sé que està dispost, si vol diners ara mateix, però està dispost a acceptar un percentatge de futura venda, perquè l'operació grossa d'Arnau no és esta. És la següent. I és una realitat. És una realitat. O sigui, jo entenc, a mi m'agradaria dir que Arnau se va quedar i que la resta de fitxatges, una vegada arriba Arnau, seran d'ixe perfil i per ixe salari. Però no és la realitat. No és la realitat i així hem d'explicar-la i així se l'estan explicant a Arnau Martínez, que li estan dient, oye, vés-te'n que nosaltres i després de 2 anys jugant bé així, és que tu pensa, els últims 8 anys, un futbolista que hagi jugat 2 molt bons anys al València consecutius, que no hagi anat a un club millor. Sempre, perquè el València és un club venedor. És que no hi ha cap. Com a molt Hugo Duro, si m'apures, que porta 11, 13 i 11. Però tampoc hi ha massa més. A no ser que siga Gallà, que s'ha quedat perquè ha volgut. Però la majoria fan 1 o 2 bons anys i se van Mosquera, Javi Guerra, mira, s'ha quedat de miracle, però ha estat que sí que no. Bé, pues és una base en la que està jugant Arnau. I jo, sincerament, evidentment, per a mi és criticable el fet de que s'hagi arribat a aquesta situació. Però deixant a sua banda, jo preferís jugar en este factor a fitxar un futbolista, ficar-li una clàusula de 150 milions i dir, ah, és intransferible, perquè és irreal, és irreal.
1: Has parlat de percentatges, perquè el Girona va guardar-se un percentatge del jugador de cara a una opció de venda. S'està parlant del 50%, Nacho, però jo aquesta informació no la tinc contrastada. A veure si ara de seguida des de Girona també ens dona més llum el company Moi Gómez. Però sí que se parla de percentatges en aquesta operació de cara a el que estàs comentant, de cara a una segona operació, a una futura venda des del València cap a qualsevol altre club, si les coses van bé, clar.
0: El València el que vol plantejar és, de primeres, 4 milions per el 50%, perquè a la fi l'operació seria de 8 milions, no? El 100%. El Girona que jo entenc és que més del 30% ja li xirria, perquè és massa risc. Però bé, jo crec que això està condemnat a que s'entenguen en 4, 5, 4 i mig, 5 i mig, 4 en 8, bonus... Bé, jo... les meues fonts, els que em deien, les fonts que estan prop d'Arnau, és que l'assumpte complicat i l'assumpte pel qual eren pessimistes era pel tema del salari, perquè no veien el València arribant a aquest salari. I la realitat és que ha arribat el València. I jo, així com altres vegades, la intuïció, no?, m'ha dit és impossible que el València arribi. És que esta vegada jo pensava que el València no anava a arribar i ha arribat. I a mi em sorprèn. Podem parlar de que estàs sobrepagant un poquet Arnau, és la veritat. Però mira, oye, problemes del primer món, no? Problemes del primer món. Millor este problema, el sobrepagament, que se t'escape Carlos Vicente per 200.000 euros.
1: No, i a més, l'urgència de firmar, tot el rebombor i respecte a la incapacitat per a tancar aquesta parcel·la de lateral dret, que el València sap que tenia que reforçar-la, que tancar-la, ho hem parlat moltes vegades així, en 90 minuts des de la temporada passada. Ja se coneixien els problemes en aquest genoll degeneratiu que té Fulquier, i a partir d'ahir, bueno, pues, a la fi... conforme s'esgota el mercat, igual que tu vols esgotar-lo, per exemple, en el cas de Ramazani, pues altres clubs pues la profiten i tracten d'utilitzar aquest mercat per atraure més diners per un determinat futbolista, ara, en este cas per Arnau Martínez.
0: Ara mateix, l'únic que evita que Arnau Martínez fitxe pel... jo diga que està 100% fitxat, és que encara estem a 10 o 11 d'agost, ara mateix no. No, perquè si aquesta oferta, aquesta situació s'estiguera donant el dia 20, totes les parts ja estarien d'acord, perquè ja el 20 a lo millor no, però el 24, perquè ja veus que no t'arriben les coses que esperes. És cert que Arnau volia estirar el xicle, però ha vist aquesta oferta, és que penseu-lo,

0: Carnau ha cobrat esta temporada 1,2 nets. Ara la temporada següent va cobrar 800.000 euros nets perquè se li redueix el salari a la meitat. I el València li està oferint donar-li pràcticament 15 milions en 5 anys. Mm. És que com, o sea, com per a no pensar-te-lo. Mm.
1: Sí, algo més que afegir dades de Mercat, Nacho?
0: No, que molts ànims se l'ha tornat al treball, Salva.
1: Vinga, ja parlem. Més avant, Nacho, gràcies.
0: Abraçada, xicos.
1: Adeu a Nacho Sánchez. Bueno, pues esta es la informació que tenim así en 90 minuts, que té com vos acaba de contar Nacho Sánchez, però volem viatjar cap a Girona a veure què ens conten des d'allí, o què ens conta un habitual també del 90 minuts, com és el company Moi Gómez, des del programa El Girona Juga. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Molt bona nit.
1: Bé, pues, és la informació que acabem de contar que tenim així respecte com està aquesta operació de traslladar Arnau Martínez des del Montilivi cap a Mestalla. Busquem també quina informació manejes tu des de l'entorn del Girona, Moi.
2: Doncs molt i molt similar al que estàveu explicant ara mateix. En una setmana sí que ha canviat molt, però era previsible que canviés. El Girona d'un inici, pel que sabem, el que demanava era directament la clàusula d'Arnau Martínez, que era de 8 milions, tot i que tothom era conscient que Arnau Martínez, que està clar que és un jugador que ha de sortir tard o d'hora del Girona, no anava a sortir per 8 milions, anava a sortir per menys. La xifra de 4 milions ara mateix és la que considerem que és la més realista, i si són 5 milions el Girona acceptarà sense posar cap problema, perquè hem de tenir en compte una cosa: el Girona no està fitxant perquè el Girona necessita equilibrar el tema de fair play per poder fitxar i estar ja amb urgències, perquè aquest diumenge ja comença la competició, i la veritat que l'equip que té el Girona és un equip molt, molt, molt limitat pel fet aquest, que no s'estan produint moviments i primer han d'haver sortides perquè hi hagin entrades. Després, ha canviat molt també la percepció d'Arnau Martínez, però sobretot pel que estàveu comentant ara, per al sou que finalment sembla que li podrà oferir, o que li vol oferir al València, aquests 2,8 milions, s'estarien parlant en aquestes xifres. En principi, Arnau el que havia demanat era 3 milions i mig, que a mi personalment em sembla una bogeria que el València pogués pagar això, i em sembla molt elevat el que sí, li també vol pagar de 2,8, sí. Un jugador que recordem que acaba de baixar a segona divisió. I clar, si estiguéssim parlant d'un València d'una època normal, pues, òbviament Arnau Martínez des del primer moment hagués estat interessantíssim que un València s'interessi per tu quan acabes de baixar a segona. Però ara és cert que Arnau tenia molts dubtes. Arnau encara, de fet, està esperant que li pogués arribar una oferta d'algun equip que pugui jugar
1: o que
2: jugui competició europea. No cal la Champions. De la Champions sí que s'ha parlat de l'interès del Leipzig, però realment no hi ha res del cert i és una mica tot molt, molt incert. Però, clar, els dies van passant, ara hi ha aquesta oferta econòmica més elevada per Arnau Martínez i Arnau comença a veure aquesta opció amb molt bons ulls.
1: S'està parlant d'un percentatge. Quin percentatge es parla a Girona? Perquè així està parlant que se conservaria un 50%.
2: Sí, sincerament, no és una informació que tinguem. Sí que hi hagi també això que parla Salva.
1: Jo no la tinc contrastada,
2: No, jo tampoc, jo únicament l'he vist, però sincerament, si us digués un percentatge, no us enganyaria, no és una informació que tinguem ara mateix controlada.
1: Moi, quin tipus de futbolista és tu que el has seguit durant tota la temporada, Arnau Martínez?
2: Pues és un futbolista, sincerament, molt interessant. Per mi ha estat dels 3-4 millors jugadors del Girona aquesta temporada i també les temporades anteriors. En Mitchell, la veritat és que ha fet molt bon rendiment. És un dels jugadors que més partits ha disputat. Et dono dades, 35 partits disputats aquesta temporada, més de 2.600 minuts, 2 gols, els dos, per cert, contra dos equips de la Comunitat Valenciana, el València i l'Elx, i una posició que havia... Jo, dels últims laterals que ha tingut el València, la veritat és que no s'assembla a cap. Jo aniria molt més enrere, i recordeu Fabio Aurelio, que era un lateral però que no tenia característiques de ser un lateral, que tenia molta qualitat, que podia jugar fins i tot per dins, pues Arnau és el mateix. És un jugador d'una qualitat brutal en pilota als peus. Per mi, li falta contundència defensiva i això és una cosa que s'ha evidenciat en molts partits aquesta temporada, però en Mitchell, fixa't que a part de jugar tant de lateral dret com de lateral esquerre quan hi ha hagut alguna baixa per la banda esquerra i fins i tot de central també, l'ha posat en diversos cops a la zona del mig del camp, com a pivot, com a interior, perquè ja et dic, en pilota és un jugador molt intel·ligent, un jugador molt versàtil, que es pot adaptar a moltes situacions i sobretot és un jugador que té molt bona arribada des de segona línia. Jo crec que és un fitxatge, si s'acaba produint, que pot ser molt interessant pel València.
1: Bé, Moi, pues estarem pendents dels últims 6 moviments, a veure si definitivament se tanca el cercle i el València incorpora un lateral dret, en este cas Arnau, el futbolista, el capi del Girona. Moi, gràcies, bona nit.
2: Una abraçada, bona nit.
1: Adéu a Moi Gómez, que ens ha donat quina és la visió d'este futbolista. Moi l'ha seguit al llarg de tota la temporada. Ara li preguntarem a Fernando Gómez, que també el coneix perfectament, i avui també ens acompanya, sí, Nacho Rodilla. 11:37, fem un alto en el camí, una pausa per a la publi, i de seguida anem a obrir tertúlia esta nit de dilluns en 90 minuts.
3: Sense pèls en la llengua en 90 minuts, en A.Punt Ràdio.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
8: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11:39, ja tenim per ací ballant la nostra sintonia en la seva cadira, a Nacho Rodilla. També està per ací Fernando Gómez. Nacho, què tal?
1: Què tal, bona nit.
0: Les vacances com han estat? O, ja, o encara estàs apurant-les?
1: Home, apurem tot el que sí, faig a no? falta, sí, però les vacances de veritat, ixes ja han passat.
0: Sí, no?
1: Han passat i la veritat és que molt bé. En Itàlia, que bueno, per a mi és com si fos una segona casa, perquè...
0: Vaig jugar allí.
1: Sí, vaig jugar allí i tinc molta gent propera. Però bueno...
2: ¿Hablas italiano o no?
1: Sí, parlo italiano.
2: Ah, pues como Joaquín o mejor.
1: Un poco mejor.
0: ¿Qué vídeo de Joaquín? Qué
1: grande. No, pero... Sí, lo hablo, pero... Porque también es para uno que habla valenciano es fácil llegar allí, ¿no? Es verdad, ¿eh? No lo digo por mí. Moltes paraules nostres... incluso de, no sé, a nivel así más coloquial de los pueblos y tal, que, bueno, ellos cuando hablan con su dialecto, el dialecto suyo, aparecen palabras de estas, pero bueno.
0: Fernando, al igual que Nacho, te portes buen color de cara tú también.
2: ¿El qué?
0: Portes buen color de cara.
1: Buen color.
2: Pero yo mis vacaciones han empezado hoy.
0: ¿Han comenzado hoy?
2: Sí, un par de semanitas.
0: Vamos a ver. Dos semanas a
2: Pero bueno, hago mucho deporte al aire libre.
0: Y se nota, ¿no?
1: Y eso es lo que iba a estar.
0: Fernando, volia preguntarte en primer lloc, i hem de canviar, també enriquense, hem de posar-se seriosos. Hem donat una informació, que no, una notícia que no ens agradaria haver donat avui per obrir el programa, i és la mort de l'històric directiu del València, Vicent Silla. El velatori tindrà lloc demà, de 10 a 8 de la vesprada, en el tanatori de Campanar, i la missa, el sepeli es celebrarà el 12 d'agost, dimecres a les 11, en la parròquia de Sant Miguel i Sant Sebastián, que està en la plaça de Sant Sebastián de València. Tu, bueno, vas conèixer perfectament a Vicent Silla, que va estar amb Arturo Tuzón, va estar amb Paco Roig, amb Manuel Llorente, amb Vicente Soriano, va estar pràcticament amb tots els presidents abans de l'arribada de...
2: Sí, no, la verdad es que has dado la noticia tú hace un momentito y bueno... entristecido, porque lo recuerdo como una persona, una muy buena
0: persona.
2: Una muy buena persona, discreta, siempre con palabras de ánimo, siempre optimista. Sí, la verdad es que siempre lo recordaré de esta manera. Por lo tanto, una noticia desagradable.
0: Habitual en los viajes del...
2: Sí, no, además, muy cercano a nosotros, pero siempre en un segundo plano.
0: Muy comedido, exacto. No buscaba protagonismo.
2: Exacto, eso es.
0: Siempre no sé si tú el bares con ella, Nacho.
1: No, pero... estava escoltant i d'esta gent que porta tota una vida, no?
0: Acaben els directius, diríem, antics,
1: sí, totalment. Antics, sí. I que passa, i passa per... O sigui, canvia un president
0: i continues
1: ahí, per tant, evidentment, una figura importantíssima del valencianisme, i bueno, pues enviar una forta abraçada a tota la seva família.
0: Abraçada, molt forta, i el nostre condol per a la família de Vicent Silla. Repetim, demà el velatori tindrà lloc de 10 a 8 de la vesprada en el tanatori de Campanar, i el sepeli celebrarà el 12, dimecres a les 11, parròquia de Sant Miguel i Sant Sebastián, en la plaça de Sant Sebastià de València. 11:43, tornem a canviar de terç. Bueno, la vida desafortunadament continua, i així estem donant informació del València. L'actualitat passa, i ara vos pregunto per Arnau Martínez, però passa pel que ens contava Nacho Sánchez fa uns minuts. El València està reestructurant el seu lateral esquerre. Em parla moltes vegades, no?, de com havia de ser aquesta oferta que el València li tenia que presentar a José Luis Gallà. Gallà ja coneix l'oferta de renovació. El València voldria que Gallà ja signara ja el nou contracte, que el nou contracte se posara en marxa ja la pròxima temporada. La renovació és molt a la baixa. Desconec què és molt a la baixa per a Gallà, ho desconec. Cobra 3 milions nets, 6 bruts, és molt a la baixa. A mi me consta, i ho contava Montal fa dues setmanes, que està molt fastidiat per l'oferta de renovació que li ha oferit el València, i a hores d'ara, bueno, pues està debatint-se entre si accepta ese nou contracte, que s'ha de posar en marxa ja, o si consumís, diríem, l'antic contracte i se negocia per a la pròxima temporada un nou contracte. De moment no està d'acord amb les xifres que li presenta el València. És molt complicat. Jo crec que en tertúlies on heu coincidit ja m'hem parlat d'esta història, de si el nou contracte tenia que posar-se en marxa ja o no. Evidentment, el futbolista pues, buscaria consumir l'antic contracte i, a partir de la pròxima temporada, que entrarà en funcionament d'aquest nou contracte. És una situació delicada perquè és Gallà, que no és qualsevol futbolista, per tot el que arrossega darrere. Nacho, els dos heu sigut llegendes en els vostres clubs, València Bàsquet, València Club de Futbol, per tant, des de la vostra situació o òptica de futbolista o de jugador de bàsquet important, afrontar esta renovació no ha de ser complicat ni pel club, però ojo, tampoc a l'hora d'encaixar-ho com a futbolista, Nacho.
1: Bueno, ahí les dos parts, la veritat és que tenen poc que guanyar, no? Perquè el club no és fàcil afrontar una situació així, evidentment en un jugador que és referència com és Gallà, i que te toca ficar-lo en el plano el que li correspon ara. Lo que jo no entenc és com li planteges, és a dir, que se contrata parega per a esta temporada. Jo crec que això sí que no és respectar al jugador, és a dir, jo crec que per a que Gallà tinguera la seva tranquil·litat és apurar este i que començarà evidentment per a la propera temporada i se contrat que la situació del jugador porta a lo que

0: l'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Què fas este cap de?
4: Doncs festa.
3: I el següent?
4: Són festes també, què vols que li faça?
3: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
6: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.

0: Pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CV500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes, el cel de València farà història. Ajuntament de València, Cap i Casal.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
2: De tu a tu.
3: Són les 8.
4: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
5: Ja està estabilitzat. Bon dia. Després de tres jornades de lluita intensa contra el foc que crema a Tírig, ahir el conseller Valderrama donava la notícia després de l'últim secopi. Ja no quedava, dir el cap de l'operatiu, pràcticament cap punt calent i ara es treballa en el perímetre amb personal operatiu. Antonio Rodríguez.
6: No tenemos prácticamente ningún punto caliente. La población ha retornado al municipio de Catí y vamos a mantener todo el perímetro del incendio con personal operativo, con las medidas de seguridad en función de la climatología, que nos han dicho que a partir de mitad tarde pueden entrar 80-90 kilómetros y básicamente estamos trabajando.
5: I amb eixe balanç tornaven també a primera hora de la vesprada les 700 persones evacuades del municipi de Catí. L'alcaldessa resumeix així el sentir del poble.
7: Contentíssima! No sabéis lo que no es dormir durante 72 horas.
5: La situació es calma, però l'alerta continua. Avui no hi ha avisos actius per risc d'incendi a casa nostra, però en tot Espanya són ja quasi 200.000 hectàrees de superfície les que s'han cremat enguany, una xifra que multiplica per 6 la que s'havia registrat en el mateix període de 2025. El més preocupant és ara el foc de niebla a Huelva, que continua fora de control, com explica el conseller d'Emergències andalús.
8: Son incendios que durante muchos días tienes que estar defendiéndote del incendio, sin capacidad de poder atacar, como sería lo deseable siempre cuando, lógicamente, se nos abra una oportunidad.
5: Una oportunitat que encara no s'ha obert. De seguida ampliem, anem ara amb altres assumptes destacats també d'este dimarts en el sumari.
4: Les notícies del matí.
5: Entre 1.300 i 4.000 menors esperen encara una solució a la seva situació a Ceuta. El govern espanyol defensa el reagrupament familiar. El Pidi Aviver, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Sí, això ha dit el ministre Ángel Víctor Torres, que això és ara la prioritat de l'executiu. Per a dijous està prevista la conferència sectorial on s'abordarà el repartiment a la península. A la reunió, els consellers de Vox amb competències en esta matèria no hi assistiran. Sí que ho faran els del Partit Popular, entre ells la Generalitat. En l'àmbit internacional, a la ultradreta italiana de Meloni li ha eixit una aliada, Dinamarca. Els dos països han signat una carta conjunta on reclamen centres de repatriació fora de la Unió Europea.
5: 132 persones mortes i més de 500 ferides és el balanç provisional que ha causat el sisme de 7,4 graus a Colòmbia.
9: És el moment en què tremola la terra i comencen a caure els edificis. El departament del Chocó, la zona cafetera de Colòmbia, és la més afectada i la ciutat de Pereira, on més víctimes s'han registrat. Davant del risc de saquejos a Cali, s'ha decretat l'estat de queda.
5: I de seguida ho escoltarem, un pas més en la festa d'Elx, la prova de l'Àngel.
9: És un dels moments més singulars de la representació del misteri. La prova de l'Àngel és l'assaig on per primera vegada els escolans canten en els tres aparells aeris. No només proven la veu, també la resistència a l'altura, penjats a 25 metres a la Basílica de Santa Maria d'Elx.
5: En els esports es contarem l'última dels equips valencians de futbol de la primera divisió. Dani Hermosilla, bon dia.
10: Què tal? Bon dia, Alba. Sí, mira, el València ha anunciat que dimecres jugarà un amistós contra el Terol, equip de la primera federació, i molt probablement dijous també ne farà un altre, en esta ocasió contra l'Hèrcules, encara que este no està confirmat. I en els despatxos es continua treballant per a contractar al lateral dret del Girona, Arnau Martínez. Villarreal, Elche i Llevant ja preparen la primera jornada de Lliga.
5: Gràcies. Després ampliem pel que fa al trànsit. Normalitat a les carreteres valencianes. A hores d'ara no hi ha cap incidència, segons la DGT. Tampoc hi ha incidències als ferrocarrils, ni a Metro València, ni al tramvia. I pel que fa a l'horatge, ens preguntem si torna la calma avui després del que es va viure ahir de vesprada. Antonio Sánchez, bon dia.
11: Alba, bon dia. Exactament. Ens espera una jornada de treva, però lleugera, perquè encara

0: podríem veure algunes tempestes de vesprada molt puntuals, després contarem on poden sorgir i també parlarem de temperatures molt paregudes a les d'ahir, encara que cap a l'interior pujaran una miqueta, ens mantenim en valors més alts del normal i amb molta humitat, el que farà que la sensació tèrmica siga molt elevada i molt acusada, però d'això parlarem amb més detall en l'horatge.
1: A tocar de les 8 i mitja, gràcies. Són ja pràcticament les 8 i 5 minuts i així és com es presenta este dia. De seguida aprofundirem en aquestes qüestions, els acompanyem com sempre fins a les 9 i mitja per a Punt Ràdio i també per la tele. Avui està el comandament tècnic Sofia Álvarez. Anem amb tot.
2: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Estabilitzat l'incendi de Tírig, han sigut 3 dies de lluita contra un foc que es va originar, sembla, a conseqüència d'un llamp. Ahir el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, feia este anunci després de l'última reunió del SECOPI.
3: Ha sido un trabajo muy intenso y, como pueden visualizar, ha mejorado muchísimo el incendio forestal y, de hecho, se va a situación de estabilizado.
1: El foc ha quedat, per tant, estabilitzat després de cremar 754 hectàrees, segons l'últim recompte. És una crònica d'Àlex San Jaime.
4: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, feia l'anunci esta vesprada després de l'última reunió del SECOPI.
3: Ha sido un trabajo muy intenso y, como pueden visualizar, ha mejorado muchísimo el incendio forestal y, de hecho, se va a situación de estabilizado.
4: Després de 3 dies de treball intens durant el dia, aprofitant l'ús dels mitjans aeris i també treball durant la nit, amb drons per a localitzar punts calents que ja han desaparegut, segons Antonio Rodrigo, director operatiu de l'emergència.
5: No tenemos prácticamente ningún punto caliente. La población ha retornado al municipio de Catí y vamos a mantener todo el perímetro del incendio con personal operativo, con las medidas de seguridad en función de la climatología.
4: 754 hectàrees afectades, segons l'últim balanç oficial, la majoria de terreny forestal, un perímetre de 23 quilòmetres. L'UME, activada des de la mateixa nit de divendres, comença a retirar-se. L'actuació conjunta de tots els efectius ha sigut clau per atacar el foc i evitar que anara més, segons la delegada del govern Pilar Bernabé i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
6: Un trabajo coordinado, un trabajo leal entre instituciones con el fin fundamental de proteger a la población y de proteger también nuestro territorio.
7: El treball de coordinació que han fet les administracions en este incendi, com han sent i com hem patit en els incendis anteriors, que ha hagut molt bona tasca, molt bona coordinació entre les administracions i que això facilita molt la llavor de tots els mitjos.
4: Del total del terreny afectat, 400 hectàrees són al terme de Tírig i 350 al de Catí.
1: I en este context, alegria entre el veïnat de Catí per poder tornar a ir de vesprada a les cases després d'eixir del poble a correcuita pel foc.
8: Contentíssima! No sabéis lo que no es dormir durante 72 horas.
1: Inma Vijuescas, bon dia. Eixa era l'eufòria de l'alcaldessa de Catí, de Mari Carmen Gámez.
9: Sí, l'eufòria de l'alcaldessa de Catí, Mari Carmen Gámez, 21 hores evacuats, però 72 de no dormir mentre veien les flames acostar-se al municipi. Ahir la vesprada va transcorrer entre retrobaments, desfermaletes, acompanyar els que ho necessitaven i també dur les marraixes d'aigua, ja que encara no es pot veure de la aixeta. Junta amb els 700 veïns del municipi, també els estiuejants tornen als allotjaments. En la por encara al cos, alguns les últimes hores els ha convertit en herois, com Giovanni, que treballa en una granja, i d'altres miren el paisatge amb pena.
10: Y los bomberos y los helicópteros y los aviones logramos rescatar las granjas que están abajo, que son granjas de cerdos.
11: Les digo de que no passa res, però quan arribes a la zona de Sant Vicent t'agafa peneta perquè això fa no res, estava verd.
9: Esta nit ja han descansat a les seues cases a l'espera de que dijous comencen les festes, però al seu voltant res serà igual.
1: Gràcies, Imma. La vesprada d'ahir va ser molt moguda, ja que hi hagué alguns incendis en comarques del nostre territori. L'incendi de Jalance a la vall de Cofrents a Llora el van donar per controlat. També el d'Enguera a la Canal de Navarrés, que el donaren per estabilitzat amb una evolució favorable, segons el Consorci Provincials de Bombers de València.
12: Es van mobilitzar 6 mitjans aeris per ajudar en l'extinció i durant tota la vesprada van treballar els mitjans terrestres. Un altre incendi de vegetació a Vilallonga, a la Safor i un altre a Villar de l'Arzobispo a la Serrania els van extingir al llarg de la vesprada.
1: I en tot Espanya els incendis han cremat ja enguany quasi 200.000 hectàrees, una xifra que multiplica per 6 la que s'havia registrat en el mateix període del 2025. A hores d'ara

0: es mantenen actius diversos focs per tota la península Elpidia.
1: Sí, el més preocupant és el de Niebla, la província de Huelva, que continua fora de control i ha obligat a diversos desallotjaments. En la jornada d'ahir el van poder contindre, però segons ha explicat el conseller d'Emergències andalús, poc més es pot fer perquè de moment és impossible atacar, diu, les flames.
2: Todos los días se repite la misma historia y no se ha abierto hasta ahora ninguna oportunidad para afrontar el incendio. Son incendios que durante muchos días tienes que estar defendiéndote del incendio, sin capacidad de poder atacar como sería lo deseable siempre cuando, lógicamente, se nos abra una oportunidad. Esa oportunidad, lamentablemente, por la meteorología no ha llegado.
1: A Osca, l'incendi forestal declarat al terme municipal de Riglos afecta vora 2.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 4 nuclis de població. I a Navas de Sant Antoni, a Segòvia, han alçat el confinament d'un dels nuclis afectats, però continua l'evacuació preventiva dels pobles desallotjats diumenge. L'evolució dels treballs d'extinció és favorable.
0: Els incendis són també una de les grans preocupacions de les autoritats per al dia de l'eclipsi. Quan falten apenas un dia per a l'esdeveniment, la Generalitat ha ampliat les restriccions i finalment ha decidit tancar tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, també els d'Alacant. I ho fa perquè el risc d'incendis forestals serà extrem per la combinació de la situació meteorològica i les aglomeracions de gent mobilitzada per a visualitzar este fenomen extraordinari.
1: Emergències ha enviat recomanacions als ajuntaments perquè tanquen els accessos als paratges protegits que són de gestió municipal. I el conseller Juan Carlos Valderrama ha reiterat la crida a la responsabilitat de la ciutadania.
3: Vamos a poner todos los medios disponibles para evitar el acceso tanto a los parques naturales como a los paisajes protegidos o a otras zonas forestales. Y aquí, por ejemplo, seguiremos manteniendo un dispositivo que limite de la manera posible todo acceso. Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
1: Més de 2.500 efectius de policia, guàrdia civil vigilaran les carreteres en una jornada on la mobilitat representa un gran repte. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol.
4: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunidad Valenciana, que tengan una previsión de viaje también de posibles colapsos en las carreteras para que puedan tener, como bien decía, avituallamiento suficiente.
0: I atenció, perquè els organismes de protecció dels consumidors i les consumidores han ordenat la retirada de 6 models d'ulleres pel risc de lesions oculars, ha informat així l'organització FACUA.
1: Sí, són 6 models de les marques següents: Lionstar, SP, Pelispan, Omanage, Orro i Opticalia. El problema és que el filtre és massa fosc i no permet apreciar bé el fenomen i es corre el risc que la gent es lleve momentàniament les ulleres amb el risc de lesions oculars. Unes lesions, atenció, que poden arribar a ser permanents, com explica l'òptica Lídia Fernández.
5: Que pugues tindre un dany i pot ser un dany temporal que als pocs dies s'elimine o podria ser un dany irreversible i ja per a sempre. També depèn de la quantitat de minuts o de segons que estigues exposada. No és el mateix exposar-te 10 segons que exposar-te 40 segons.
1: Estos models els han detectat a les administracions de consum, a la Comunitat de Madrid, Aragó, Castella i Lleó, Galícia i La Rioja, però els han distribuït, atenció, per tot Espanya.
0: I les fortes tempestes que van afectar ahir bona part de les comarques del nord d'Alacant i del sud de València van deixar prou destrosses al pas. El municipi més afectat és Alcoi. Anem a la delegació d'Alacant. Lluís Emperé, bon dia.
6: Bon dia, Alba. I el que senten és el so de la tempesta d'ahir al Coll, un total de 9 intervencions dels bombers forestals al municipi. La ciutat més afectada per aquestes tempestes curtes però molt intenses, que van recórrer ahir de vesprada les comarques de l'Alcoià, el Comtat i l'Alt Vinalopó. Concretament, al Coll, ràfegues de vent que van arribar als 132 km per hora. Van deixar teulades destrossades, façanes molt afectades i arbres caiguts, com els grans pins de l'entrada del pàrquing de l'Hospital Mare de Déu dels Lliris. Avui, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, visitarà aquest hospital per a avaluar els danys. Esclafits húmids que van afectar també Penàguila, Villena, El Pinós, Camp de Mirra, Beneixama i Cocentaina, que va ajornar l'alardo de les seues festes de moros i cristians. Al sud de València, en comarques, la costera, les tempestes van estar protagonitzades pels llamps, per no ploure, però per haver-hi gran acompanyament elèctric. El més preocupant de la vesprada van ser possibles incendis forestals. Finalment, no se'n va detectar cap d'important. L'episodi deixa un total de 136 intervencions dels bombers a les comarques d'Alacant i 16 a les de València.
7: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
0: A Ceuta, reunió avui entre el president de la Ciutat Autònoma i el ministre d'Afers Estrangers per a tractar la crisi humanitària i de relacions internacionals. A la ciutat la situació continua sent molt complicada, amb centenars de migrants que comencen a muntar campaments provisionals a les platges i amb una quantitat indeterminada d'entre 1.300 i 4.000 menors que encara esperen el pide a una solució a la seva situació.
1: Sí, ahir en la reunió entre el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el president Juan Jesús Vivas, Torres va assegurar que s'havien reforçat els servicis per a l'atenció, identificació i registres.
8: Hemos reforzado en un 50% más, y si es preciso lo haremos con más personal, la delegación de gobierno, para no solamente hacer las afiliaciones, que lo hace también la Policía Nacional, sino para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares.
1: El ministre Torres apuntava que estudia la petició d'un nou centre d'internament, però la prioritat, diu, és el reagrupament familiar. Vivas ha tornat a demanar una intervenció de l'Estat, en concret un comandament únic i mesures urgents per a recuperar la normalitat.
9: Esto tiene que ser urgente, tiene que ser inmediato. Le he pedido un mando único. Un mando único del gobierno de la nación, que sea quien tenga por cometido coordinar, dirigir.
0: I de les compareixences va sorgir el pidió una polèmica interna en l'executiu central.
1: Sí, els contem. Torres va recalcular la xifra de migrants que haurien entrat entre el 30 i el 31 de juliol.
8: Una situació de llegada exterior a través de migrantes de una població semejante a la que hay en Ceuta, o sea, estamos hablando de 70.000, 80.000 personas.
1: El govern va eixir ahir ràpidament a corregir el ministre i recordar que la xifra oficial eren 72.000, que el que volia era aprofundir en la dimensió de la crisi amb l'arribada d'un nombre de persones similar a la població de Ceuta, que són 80.000. I un apunt més, Salva, el Ministeri de Defensa i la Direcció General de la Guàrdia Civil han suspès a partir del dijous 13 d'agost i 5 dies permisos i vacances dels militars i dels agents, salvat de casos excepcionals. La possibilitat d'una nova entrada desproporcionada de migrants estaria darrere.
0: I parlem ara en concret dels menors arribats a Ceuta. El Marroc ha exigit ara que tornen al seu territori no només els menors que van entrar en juliol, sinó tots els que hi ha a Espanya acollits.
1: Sí, Torres ha dit, ho hem apuntat a des, que el reagrupament familiar és la prioritat i que s'ha de fer amb la col·laboració marroquina. El govern ha habilitat una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a gestionar aquest repartiment extraordinari.
8: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
1: Per a dijous està prevista una conferència sectorial d'infància on govern i comunitats autònomes tractaran el repartiment a la península dels menors que no puguen ser reagrupats. A la reunió, els consellers de Vox, que tenen les competències en esta matèria, els governs de coalició amb el PP, ja han confirmat que no assistiran. Sí que hi assistiran els del Partit Popular, entre altres el de la Generalitat. Elías Bendodo és el vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars.
10: Nosotros siempre cumplimos la ley. Y lo vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, Lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque son menores con quien tienen que estar con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: I una discòrdia més. El PP manté la convocatòria al Senat perquè compareguin la setmana que ve tres ministres per explicar la situació a Ceuta, tot i que els ministres convocats han dit que no hi acudiran perquè compareixeran a partir del 25 d'agost al Congrés.
0: I sobre política migratòria europea, l'aliança inèdita entre l'ultradreta de Giorgia Meloni i la socialdemocràcia

0: de Mette Frederiksen han signat una carta comuna on reclamen centres de repatriació fora de la Unió Europea. Ens heu contat, Arturo Monedero.
1: Dos governs de signe polític contrari llancen un comunicat conjunt per a rebutjar el que anomenen immigració descontrolada. Les primeres ministres d'Itàlia i Dinamarca reclamen la creació de centres de deportació fora del bloc comunitari. Segons diuen, permetria accelerar l'expulsió d'aquelles persones sense permís per a quedar-se a Europa. Justifiquen l'enduriment pels efectes que atribueixen a la immigració irregular, més delinqüència i pressió sobre els servicis públics. A més, fan una crida expressa a protegir el patrimoni cultural cristià i els valors del continent. Itàlia ja ha impulsat esta fórmula a Albània, però els tribunals han bloquejat els trasllats en considerar que són incompatibles amb la normativa europea d'asil. L'ofensiva arriba en plena tensió fronterera. Després de la crisi a Ceuta, Roma ha aplicat controls per als viatgers espanyols i Madrid ha replicat fent el mateix per als italians. La migració torna així al centre del debat europeu i divideix els 27. Espanya i França qüestionen l'eficàcia i la legalitat d'estos centres de repatriació fora del club comunitari.
0: Són les 8 i 20 de nou a Espanya. Els contem el que podria ser un nou assassinat masclista. A Marbella, la Policia Nacional ha detingut un home de 59 anys com a presumpte autor de l'assassinat d'una dona a Sant Pedro de Alcántara.
2: Sí, a la dona la van localitzar en un habitatge amb ferides d'arma blanca. Allí es van desplaçar els servicis d'emergències, però no van poder salvar-li la vida. L'assassinat s'investiga com a violència de gènere. Fa uns dies també es confirma com a assassinat masclista el d'una altra dona a Benavís, també a Marbella. Màlaga el 21 de juliol passat. Això, per tant, eleva a 36 el nombre de dones assassinades enguany per la parella o exparella, la pitjor xifra des de 2019.
0: I quan són les 8 i 21 anem a pegar una mirada al món. Almenys 132 persones han mort i més de 500 han resultat ferides a Colòmbia, on un fort terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat el noroest del país. Tot apunta que la xifra augmentarà en les pròximes hores perquè encara hi ha persones atrapades davall les runes. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers d'Espanya, per ara no hi ha constància que cap espanyol estiga entre les víctimes. És una crònica de Rafa Salom.
3: A les 8 del matí, hora local, el sol ha tremolat a Colòmbia.
4: Muy fuerte el temblor.
3: Les ciutats més afectades són Pereira, Manizales i Cali, on el seu alcalde ha demanat ajuda.
5: Tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas.
3: Hi ha 6 aeroports afectats. Al de Pereira han mort 3 persones després del despreniment de part del sostre. El president colombià, Abelardo de la Espriella, presidís el gabinet de crisi a Bogotà.
6: He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado.
3: En estos moments, els equips de rescat treballen a Estall. La intensitat del terratrèmol ha sigut de 7,4, el més fort en 10 anys. Venezuela, Mèxic i els Estats Units, entre d'altres països, ja han anunciat l'enviament d'equips de rescatistes.
0: Això que sentim, per si encara no ho han identificat, és el misteri d'ells, concretament el fragment que canta l'Àngel des de la Magrana anunciant a la Mare de Déu la seva mort. I és que ahir va ser la prova de l'Àngel, moment en què els escolans del misteri, que han d'interpretar els papers que baixen del cel, com este, posen a prova el seu vertigen. Tornem a Alacant, Lluís Sempere, bon dia de nou.
7: Bon dia, Alba, en efecte. Déu vos salve, Verge Imperial, és concretament el que diu l'Àngel en este llarguíssim, no, melisma, i ahir es va viure a la Basílica de Santa Maria d'Elx un moment molt esperat en este ritual que dies abans del misteri va desenvolupant-se cada any. El dia 6 va ser la prova de veus, on els escolans van demostrar davant del poble que estan preparats per a interpretar el misteri. I ahir, com cada 10 d'agost, els aparells aeris del misteri es posen a prova i els escolans i els membres de la capella que hi pujaran posen a prova el seu vertigen i l'acústica a 25 metres de terra. Avui serà el primer assaig general obert al públic. El dijous, l'Albà, i el 14 i 15 d'agost seran les representacions del misteri, dies en què culminarà tot este procés que poquet a poquet va gestant-se des del 16 d'agost de l'any passat.
0: Gràcies, Lluís. Fem ja parada per a la publicitat i de seguida tornem a les notícies del matí, 8 i 24.

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: ¿Qué haces este finde?
2: Pues festa.
1: ¿Y el siguiente?
2: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
1: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
6: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
7: Esports. Les notícies del matí.
1: 8 i 26, i efectivament comencem ja amb aquest repàs a la informació esportiva. El València ha anunciat el partit amistós que jugarà este dimecres. Daniel Mosquilla, hola.
8: Què tal? Bon dia, Alba, de nou. Serà contra el Terol de la Primera Federació, la Ciutat Esportiva de Paterna. Les 6 i també es jugarà un altre dijous. En principi s'havia pensat amb l'Ibiza d'Amadeu Salvo, però problemes amb els vols, amb impossibilitat que l'equip viatjarà a València. I encara que el club de moment no ho ha fet oficial, finalment sembla que podria ser l'Hèrcules el rival d'aquest segon amistós de la València. Seria a les 7 dijous i també a l'estadi Antonio Puigades. Però tots els esforços del club se centren ara mateix en la contractació d'un lateral dret. L'elegit, ja sabeu, és Arnau Martínez, i cada vegada el València està més a prop de complir les pretensions tant del jugador com del Girona, el seu actual equip. Seria un dels reforços que encara necessita el club valencianista abans del començament de la Lliga. Per últim, ahir el club va comunicar la mort de l'exdirectiu del València a la dècada dels 80 i dels 90. Parlem de Vicente Silla, natural d'Aldaia. Silla va ser directiu amb molts presidents: Arturo Tuzón, Paco Ros, Pedro Cortés i Jaume Ortí, entre altres.
1: Un campionat lliguer que començarà per als altres tres equips de primera el pròxim cap de setmana ja.
8: Sí, el primer a estrenar-se serà el Villarreal, recordem, diumenge a les 5 de la vesprada, a casa del Racing de Santander, un dels equips que ha pujat, ha tornat a primera divisió. Mentrestant, continuen les millores de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. El club groguet ha adquirit nous terrenys anexos a Miralcamp, on està construint un nou camp de futbol, 11, que es podrà utilitzar com dos camps de futbol 8. El projecte també inclou altres tres camps de futbol 5 per als més menuts. A més, s'està fent una graderia doble que tindrà visibilitat al Camp Nou i a l'actual Camp 5.
1: I el següent dels nostres a entrar en acció serà el Llevant, ho farà al camp de l'Espanyol.
8: L'equip de Castro va tindre ahir jornada de descans, però als despatxos l'activitat no para. El club granota està pendent de tancar en breu la sessió de l'extrem argentí Thiago Fernández del Villarreal. Altres noms que sonen en este mercat són Arriaga i sobretot Carlos Álvarez, que acaba contracte la pròxima temporada.
1: Anem amb més assumptes, canviem també d'esport. La selecció espanyola de bàsquet que afronta la segona setmana d'entrenament.
8: Sí, dissabte juguen el primer amistós contra Alemanya i ahir tocava sessió de gimnàs. De moment el tècnic Miguel Méndez treballa amb 16 jugadores a l'espera que puguen reincorporar-se les 5 convocades que estan en la WNBA. Maite Cazorla i Andrea Vilaró tenen ganes ja de mostrar, de demostrar com està l'equip. Les escoltem.
9: El nivel de España es impresionante, tanto

0: las que se mantienen, como las que suben, como las que acaban de llegar. Más que 12, hay 24 jugadoras que podrían formar el equipo.
1: Ya estaba deseando que empezase la concentración. Ha sido una montaña rusa de emociones, también físico.
2: Bé, completem la informació de futbol abans de continuar, perquè l'Els també és l'altre dels tres equips que debutarà, en este cas dilluns, serà dilluns contra el Depor a Riazor, un partit en el que estaran disponibles a partir d'avui 564 localitats per aficionats franjavers amb un preu de 30 euros. I anem amb més coses, perquè des d'ahir a Birmingham es disputen els campionats d'Europa d'atletisme, la major participació espanyola de la història, i ja tenim un valencià en la final. L'atleta d'O'Neill, Eusebio Cáceres, s'ha classificat per a la primera final de llargada amb un espectacular salt de 8 metres i 24 centímetres. Escolten Cáceres.
3: He acabado bien, no he sentido nada, así que perfecto. Encima he tenido la sensación de que no era un salto bueno, que simplemente sabía que había metido mejor la cadera y cuando he visto el 24 me ha sorprendido bastante. Así que perfecto, a estar tranquilo y a ver mañana.
2: Molt bé, i acabem, Alba, en tenis. La jornada del Master 1000 de Montreal va quedar ahí suspesa per la pluja. Així, els nous horaris per als partits seran en els dos espais que queden en competició. Rafa Jodar contra el francès Arthur Fils, no abans de les 8 de la vesprada, i Dani Merida contra el nord-americà Lierner Tien, que es jugarà no abans de les 12 de la mitjanit.
4: Doncs bé, n'estarem despertes.
2: N'estarem pendents, però ja demà.
4: Gràcies, Dani. Anem ja quan són les 8:31 amb la previsió del trànsit. Peguem una ullada a les carreteres. En principi ja normalitat. El Pidia no hi ha cap incidència registrada.
5: Hi ha incidències notificades als ferrocarrils, ni a Metro Valencià ni al tramvia.
4: Per tant, matí de moment tranquil, i pel que fa a l'oratge, sembla que també prou tranquil·la la jornada després dels episodis de tempestes d'ahir. Antonio Sánchez, bon dia de nou.
6: Bon dia, Alba. Més tranquil·la que ahir, perquè sí que encara ja tindrem...
4: Més tranquil·la, no tranquil·la, més tranquil·la.
6: Exacte. Va. Tindrem una xocotada treva respecte a ahir, que això és la notícia, i també que ens calma un poquet els ànims, sobretot pel que vindrà, que és l'eclipsi. Clar, no volem tindre tempestes en l'eclipsi. Este matí ens hem alçat amb el cel molt més obert que ahir, menys núvols en general, encara alguns ancorats cap a les comarques centrals, uns altres cap al nord, però la major part del territori tenim el cel assolellat, poca nuvolositat, un poquet de pols en suspensió sí que es pot notar, sobretot a aquestes primeres hores del matí, i veurem com en les pròximes hores evolucionarà la jornada, tornaran els núvols d'evolució i sobretot cap a l'interior nord i també cap a les comarques centrals, una jornada més, però en principi les tempestes no seran com les d'ahir, és a dir, no vindran des del sud-est, el sud-oest, perdó, no vindran des de Múrcia, no es desplaçaran en la mateixa direcció que les serralades del sud. Sí que tindrem aquesta possibilitat d'aparició de tempestes molt puntuals, tant a les comarques centrals, com dient, com també a l'interior nord, però no es desplaçaran al litoral, es quedaran més localitzades en aquestes localitats i aquestes comarques, i veurem com a la resta no tindrem tempestes, i de fet la vesprada serà molt més assolellada també que la d'ahir. Tot això amb temperatures que pugen lleugerament a l'interior. Estem parlant de màximes entre els 35 i 37 graus. A la resta estarem entre els 32 i 36, però clar, molta atenció una jornada més, perquè la humitat és molt elevada i això farà que la basca siga intensa i destacable. Estem parlant de màximes entre els 32 i 36, però clar, sensacions tèrmiques entre els 40 i 42 graus. Així que de vesprada serà una altra jornada amb una sensació de moltíssima calor. Pel que fa als pròxims dies, estem molt pendents, per descomptat, de l'eclipsi, no? Que en principi encara es mantindrà la previsió de tindre alguns núvols baixos cap al centre, el litoral centre, però poca cosa. I el que més estem veient ara és la possibilitat de tempestes, no al nostre territori, però sí al sistema ibèric, i també més cap a les muntanyes de la Serra de la Segura, és a dir, a Albacete, Múrcia... Ixos núvols que poden sorgir són els que sí que ens poden molestar un poquet, perquè clar, el sol està tan acostat, tan a prop de l'horitzó, que qualsevol núvol que es forme més enllà i més lluny de nosaltres sí que pot fer ombra de l'eclipsi i sí que pot tapar un poquet la situació. En principi, sembla que serà més probable veure ixos núvols alts cap a la meitat sud del territori, nord i centre menys núvols que tapen l'eclipsi, però això sí, sobretot interior nord. Ahí estem pendents d'aquesta nuvolositat que pot sorgir relacionada a les tempestes que hem comentat en la Ibèrica Turolense, sobretot, i que sí que podrien tapar un poquet a Morella, al Maestrat. En principi hem de creuar els dits perquè no passe i que les tempestes

0: aquestes apareixen un poquet més, més prontet. I la bona notícia és que tot el que és el sud de la província de Castelló, nord de la província de València, sí que serà la que és on tindrem més minuts de, sí, de foscor. Exacte. En aquesta zona sembla que la nuvolositat no es molestarà i és una boníssima notícia.
1: En tot cas, demanarem previsió més exacta encara demà de bon matí. Gràcies, Antonio.
0: Gràcies a tu, Alba.
1: Adéu.
2: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Estabilitzat l'incendi de Tírig ahir de vesprada, també van tornar a casa els vora 700 veïns de Catí que havien hagut de ser evacuats.
3: Els diu que no passa res, però quan arribes a la zona de Sant Vicent t'agafa veneta perquè això fa no res, estava verd.
4: I els bomberos, i els helicòpteros, i els aviones, logramos rescatar les granjas que estan abajo, que són granjas de cerdos.
1: Segons ha explicat el cap de l'operatiu, ja no queda pràcticament cap punt calent. Ara es treballa en el perímetre amb personal operatiu. Tornem, anem en directe al punt de comandament avançat. Jordi Fuentes, com ha transcorregut esta nit?
5: Bon dia, doncs la nit ha sigut tranquil·la, ha funcionat molt bé tot l'operatiu d'ascensió, gràcies en part a la meteorologia, amb fins a un 99% d'humitat, i això ha permès desescalar els efectius externs ara mateix i treballen sobre el terreny amb l'incendi, recordem, ja estabilitzat, 50 efectius terrestres i 6 mitjans aeris que s'hi han afegit a les 8 del matí. L'objectiu avui és refredar el terreny, els possibles punts calents que puguen quedar, encara que en siguen pocs, i fins i tot no es descarta que, si tot va bé, al llarg del matí estudien la possibilitat de donar l'incendi per controlat. Ahir el veïnat de Catí, que havia sigut desallotjat un dia abans, va poder tornar a casa després d'una nit fora del municipi. I recordem que així este incendi ha cremat 754 hectàrees, el 80% d'elles forestals, en un perímetre de 23 quilòmetres. Antonio Rodrigo, el director tècnic del post de comandament avançat, ens explica en què consistixen en aquestes hores les tasques d'extinció.
6: No tenemos prácticamente ningún punto caliente, la población ha retornado al municipio de Catí, y vamos a mantener todo el perímetro del incendio con personal operativo, con las medidas de seguridad en función de la climatología, que nos han dicho que a partir de mitad tarde pueden entrar 80-90 kilómetros, y básicamente estamos trabajando.
1: Gràcies, Jordi. Més assumptes: entre 1.300 i 4.000 persones, 4.000 menors, esperen cada dia encara una solució a la seva situació a Ceuta. El govern espanyol defensa ara el reagrupament familiar.
7: Sí, el ministre Ángel Víctor Torres, que ha dit que eixa és la prioritat de l'executiu. Per a dijous està prevista la conferència sectorial on s'abordarà el repartiment a la península dels menors. A la reunió, els consellers de Vox, amb competència en esta matèria, no hi assistiran. Sí que ho faran els del Partit Popular, entre ells la Generalitat. En l'àmbit internacional, a l'ultradreta italiana de Meloni li ha eixit una aliada, Dinamarca. Els dos països han signat una carta conjunta on reclamen centres de repatriació fora de la Unió Europea.
1: I encara també del món, a Colòmbia, 132 persones mortes i més de 500 ferides és el balanç provisional que ha causat el sisme de 7,4 graus registrat ahir.
7: Este és el moment en què tremola la terra i comencen a caure els edificis. El departament del Chocó, la zona cafetera de Colòmbia, és la més afectada de la ciutat de Pereira, on més víctimes s'han registrat. Davant del risc de saquejos a Cali, s'ha decretat l'estat de queda.
1: I un pas més en la festa d'Elx, en la prova de l'Àngel.
7: Sí, és un dels moments més singulars de la representació del misteri. La prova de l'Àngel és l'assaig on per primera vegada els escolans canten en els tres aparells aeris. No només proven la veu, també la resistència a l'altura, penjats a 25 metres a la Basílica de Santa Maria d'Elx.
1: En este informatiu, d'ací a uns minuts, parlarem amb el president del Patronat del Misteri d'Elx. De moment són ja les 8:39 i hem de fer una pausa. A la tornada comencem amb la tertúlia i amb l'anàlisi de l'actualitat en les notícies del matí. Fins ara.
8: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
9: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: Què fas este cap de?
12: Doncs festa.
11: I el següent?
12: Són festes també, què vols que li faça?
11: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
13: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
14: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
15: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.

0: Són les 8:41 minuts i, com dèiem, és el moment d'iniciar, de començar amb aquesta anàlisi de l'actualitat, així en les notícies del matí. Avui ens acompanyen dos periodistes. Saludem primer Álvaro Errazu, delegat de Diario a la Comunitat Valenciana. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I saludem també José Miguel Vegara, periodista de Levante. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
1: Perfectes.
0: Perfectes.
1: Preparats, eh? Preparats per el dimecres, per a demà.
0: Sí, preparats per a demà. Després ho parlarem i vos preguntaré un poc quins plans de vida teniu i repassarem també un poc aquestes complicacions que podrien donar-se demà per l'eclipsi. Ja sabeu que ahir hi hagués roda de premsa també des d'aixes Secopi que està vigilant per l'incendi de Tírig i també es donaren alguns consells, alguns avisos a la població. Ho repassarem de seguida, però abans volia que posarem damunt la taula, doncs, ixe tema que ja fa molts dies que ens preocupa, que és tot el que està passant a Ceuta. Avui està previst que siga el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, qui viatge a la ciutat autònoma i que es trobi amb el president d'esta ciutat, amb Juan Jesús Vivas, per a un poc tractar esta crisi humanitària i també de relacions internacionals, que és un dels punts que també parlarem. Ahir va ser el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qui es va reunir amb Vivas. Torres va assegurar que s'havien reforçat els servicis per a l'atenció, identificació i el registre de totes eixes persones migrants que encara continuen a Ceuta.
3: Hemos reforzado en un 50% más, y si es preciso hablaremos con más personal, la delegación de gobierno, para no solamente hacer las afiliaciones, que lo hace también la Policía Nacional, sino para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares.
0: El ministre Torres apuntava que estudiaria eixa petició que va fer Vivas d'un nou centre d'internament, però que ara la prioritat del govern espanyol és la reagrupació familiar. Vivas ha tornat a demanar no només eixe nou centre d'internament, sinó una intervenció de l'Estat, un comandament únic i mesures més urgents per a recuperar la normalitat. L'escoltem.
4: Esto tiene que ser urgente, tiene que ser inmediato. Le he pedido un mando único. Un mando único del gobierno de la nación, que sea quien tenga por cometido coordinar, dirigir.
0: Un comandament únic i mesures urgents, perquè recordem, ja han passat 10 dies de l'episodi d'entrada massiva de persones per allí, pel Tarajal.
1: El president de la comunitat autònoma està demostrant tenir molta sensatez, no solo en lo que pide, sinó en su comportamiento. A mi me sorprende este desfile de ministros a Ceuta. Y me sorprende porque íbamos allí sin ninguna propuesta concreta. Es el propio presidente Vivas el que está planteándoles a los ministros lo que hay que hacer. Estamos hablando de una ciudad autónoma. ¿Qué supone eso? Bueno, pues supone, para que lo entendamos, que esto no es una comunidad autónoma, uh-huh, donde hay consellers de sanidad, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, la sanidad depende del gobierno central, por ejemplo, ¿no? Mientras tanto, Pedro Sánchez está de vacaciones. Es decir, no tiene una gran preocupación lo de la reagrupación familiar o reagrupamiento familiar. Lo comentamos la semana pasada, que parece que es lo lógico en estos momentos, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que los ministros deberían estar hablando con sus colegas de Marruecos, que sería, yo creo que tendría mucho más sentido que no ir a Ceuta, donde... Es verdad que el ministro Torres ayer dijo una gran verdad, que no hay normalidad. Es decir, dijo lo contrario que ha dicho alguno de sus compañeros de gobierno. No hay normalidad. Y ante eso, bien decías, el jueves se va a cumplir una semana. Y nos fijamos en los menores porque nos debemos de fijar en los menores, en la situación social, ¿eh? Pero fijémonos también en los vecinos de Ceuta, que el foco también tiene que estar allí, donde ellos te están trasladando su verdad, la verdad del día a día, ¿no? Donde evidentemente no están viviendo como hacía una semana, donde uno sale a la calle con más dificultades desde el punto de vista de lo que es un estado de primer orden, un estado donde la seguridad diferencia lo que son países de primer nivel del segundo nivel. Seguridad sanitaria, seguridad desde el punto de vista elemental, ¿no? Todos esos niveles son los que nos diferencian. Y en estos momentos Ceuta no es una ciudad de primer nivel, ¿eh? De lo que llamaríamos primer orden. No existe eso.
2: Ahora, el que está pasando en Ceuta efectivament està demostrant que igual que jo pense que en qüestió d'un dia sí que n'hi hagués una resposta prou eficaç del govern respecte de la situació de l'entrada massiva de 60.000 persones, ara estem veient que no n'hi ha una resposta del govern, no n'hi ha una resposta de l'Estat, ni una resposta de donar recursos a Ceuta del que necessita Ceuta. Però això el que demostra és que el problema de Ceuta, més enllà de que han entrat 60.000 persones, que és gravíssim, el problema de Ceuta és que el govern té que canviar el seu plantejament respecte de la situació de les fronteres de l'Estat i de les fronteres d'Espanya. O sigui, Ceuta és un lloc estratègic, és un lloc geopolític de primer ordre internacional, i esta entrada massiva de migrants és que el que planteja és que hem de reconfigurar totes les relacions, moltes de les relacions que tenim en els nostres veïns i sobretot en Marroc. I si no ho fa la Unió Europea i si no ho fa Espanya en el marc de la Unió Europea, tindrà que fer-lo Espanya per si mateixa. I això comporta, se vulga o no, invertir més en defensa, invertir més en cooperació, invertir més cooperació en Marroc i en altres països d'Àfrica, però invertir també més en defensa, que és el que ningú vol parlar d'invertir en defensa, però resulta que estem rodejats del país de Rússia i Putin, tenim a un Donald Trump que està fent la seua, però que ja no és un aliàs fiable, perquè no saps el que va fer en política i te pot perjudicar. En fi, ha canviat molt, ha canviat tot. I després el drama humanitari, tenim... no sé, se parlava de ja un miler de menors que estan en els carrers de Ceuta, molts en els carrers de Ceuta, que cal atendre-los. Però, clar, Espanya no pot rebre cada 3 mesos 1.000 menors, ni cada 3 mesos 60.000 persones, ni el dia 15 d'agost, que seria que s'estava preparant una altra situació pareguda a lo que es va viure. És a dir, molt greu, i es necessiten solucions d'Estat, es necessita també un Partit Popular que estigui a l'alçada i un PSOE que estigui a l'alçada, que siguin capaços de al final de posar-se d'acord en alguna cosa.
1: Però tu dices Espanya no puede, però no decimos Europa no puede. Es decir,
2: però perquè, Álvaro, és que no, perquè no, però, no, perquè tenemos, Europa mira, no funciona agencia, com ejemplo, un Estat, no, malauradament, és que no, ja no. L'han vist.
1: Existe una agencia que se llama Frontex, que es la que se ocupa de el

0: regularitzar su situació. Vale?
1: I hem de recordar també aquesta carta a ir conjunta d'Itàlia i Dinamarca, que anava un poc en aquest camí.
0: Allí va. Uh-huh. Claro, es que en estos momentos la postura española era que la extrema derecha europea es la que la Meloni de turno. Claro, el problema es que cuando ya es Dinamarca, un país gobernada por una mujer de la socialdemocracia, que en realidad esa carta es una carta que es para analizar, porque vincula lo que es delitos con la inmigración irregular, que yo creo que es bastante cuestionable, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que en estos momentos hay una preocupación en Europa por lo que es la inmigración, y yo creo que hay un cierto desconocimiento, ¿no? Porque el hecho de que Italia plantee esa nueva norma de controles, luego replicada por España de una manera bastante absurda para aquellos que están viajando, que el que sale de Ceuta tiene que salir con el pasaporte, con el carnet de identidad, así que hay un control. El que sale de Melilla también. Eso no significa que no formen parte del espacio Schengen, sí que forman parte del espacio Schengen, pero con unas características diferentes, que es la que yo apuntaba respecto de la salida y entrada, que necesitas el carnet de identidad o el pasaporte, ¿no? A mí lo que me parece en estos momentos es que hace 4 días aprobamos una política inmigratoria común en la Unión Europea, y en estos momentos estamos viendo una grieta muy grande, y ya no sirve el que sea la extrema derecha.
2: Ya, pero,
0: un país como Dinamarca, gobernada por la socialdemocracia, dos mujeres, dos presidentas, son las que están poniendo en cuestión, y a mí me parece bien el que abran ese debate. Me parece bien. Otra cosa es que en esa carta yo evidentemente no lo...
2: Sí, pero es que aquí el problema de fons es el problema que tenía en tantas cuestiones que tienen que ver en Europa. Es decir, el concepto de Unión Europea ha funcionado muy bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de llevar fronteras para hacer negocios, para el lliure movimiento de los trabajadores, del capital, etcétera, etcétera. Pero no ni hay una unidad política, no ni hay una unidad, no ni hay una destinación común en el en la cuestión de la defensa, en la qüestió de migratòria, en tantes qüestions. Però tenim aquests problemes, estem replicant els problemes davant les situacions. Quan sorgís un nou escenari que no siga de tipus econòmic, Europa és incapaç de reaccionar, perquè no té una única, ni un únic servei, ni inclús ni un únic cor, ni un únic... O sigui, funciona... Els 27, cada un pensa una cosa. Els 27 països, cada un pensa una cosa. Això és impossible de gestionar.
0: Sí, però la normativa no s'obliga als 27.
2: Ja, però a veure, el problema que tenim de fons és, efectivament, ni hi ha un problema migratori, però el problema migratori no s'enganyen. Des del moment en què tu estàs en Marroc, tu te connectes al teu mòbil i veus com se viu en Espanya i penses, si és que està allà al costat, clar, i jo estic visquent molt malament, com no vaig anar-me'n a Espanya? Clar, he d'anar-me'n a Espanya. Ese és el problema. És que el problema és que tenim que apostar per cooperació i desenvolupament en l'altre món, en el tercer món o en els països en procés de desenvolupament, perquè si no tindrem aquest problema. I això té que ser necessàriament una solució. No podem fer, no podem pensar com fa 50 anys. És que no van a conformar-se en viure malament. Lògicament, si poden vindre al país del costat a viure millor o a tratar de viure millor. Però és que nosaltres no podem rebre a tot el món tampoc.
1: Companys, volia introduir una variant més, és de totes aquestes 72.000 persones que segons el govern haurien arribat, és la situació d'aixòs menors, xiquets i xiquetes que arriben no acompanyats. En principi els càlculs parlen d'entre 4.000 i 1.400, entre 1.400 i 4.000 xiquets i xiquetes. El govern està insistint en les últimes hores en el reagrupament familiar com a prioritat, un reagrupament que a més s'hauria de fer amb la col·laboració o d'alguna manera amb el vistiplau del Marroc. Per a dijous, sabeu que està prevista una conferència sectorial d'infància on govern i comunitats en principi haurien d'abordar eixe repartiment a la península de xiquets i xiquetes que no puguen ser reagrupats, i a la reunió hem tingut declaracions i encreuades al respecte de si les comunitats autònomes governades pel Partit Popular amb Vox anirien o no. Les de Vox, on Vox té esta competència,

0: especialista en migracions d'UNICEF Espanya. Moltíssimes gràcies per haver atès la telefonada de la Ràdio Televisió Pública. Gràcies, buenos días.
1: Buenos días, muchísimas gracias.
0: Adeu. Comentava Sara Companys també aquesta qüestió de, del plànol geopolític, de com queda, i un assumpte que ens resultava interessant i del qual s'està parlant últimament, aquesta preocupació, ho hem contat, per una possible nova entrada massiva de persones migrants del Marroc cap a Ceuta, quan la ciutat, ho estem contant, que està pràcticament col·lapsada, que encara no hi ha resposta satisfactòria per a aquestes persones que entraren. Volia preguntar-vos un poc si doneu vosaltres credibilitat, com de facto en principi sí sembla que dona el govern espanyol a aquestes... aquestes informacions que apunten cap a un nou episodi, Álvaro.
2: Bueno, esto es una pregunta compleja, ¿no? Lo que tú me planteas y si me lo creo, te digo que evidentemente no va a ser como fue. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque hay una especie de tensión desde el punto de vista de lo que es el ejército o la propia Guardia Civil cuando... a los miembros que tenían vacaciones les han dicho que se ha suspendido, y luego porque supongo que los satélites sí que están mirando hacia Marruecos, no se desviaron como ocurrió hace una semana, donde nadie sabía nada, lo cual es absolutamente imposible que nadie supiera nada, ¿eh? Y además yo creo que hay informes en ese sentido. Otra cosa es que los servicios secretos, como yo he comentado alguna vez, hacen informes. Uh-huh. I en teoria són secretos.
0: Doncs de seguida et dono la paraula a José Miguel, però també volem preguntar-li a la nostra convidada, que ens atén també ja en connexió, és Marga Herrero. Ella és directora de desenvolupament de negoci de l'empresa d'intel·ligència Golden Owl. Com sabeu, aquesta empresa està vinculada a la Universitat d'Alacant i ha reconstruït eixa xarxa, eixa complexa xarxa operativa que hi ha darrere de l'episodi de finals de mes passat. Marga, bon dia.
3: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
0: Marga, estava preguntant-li als companys periodistes que ens acompanyen si pensen que hi ha un perill real d'un nou episodi d'arribades massives de persones des del Marroc.
3: Como decía tu compañero, es una pregunta compleja, porque esta red y esta estructura que se generó evidentemente en una zona no visible hasta que fuimos conociendo, sobre todo a nivel, como también decía, todos hemos visto las imágenes de todo este cruce masivo de Ceuta. Es un poco difícil dar alguna certeza. Lo que sí que queríamos recalcar es que la fecha que se menciona tanto una y otra vez, que es el 15 de agosto, uh-huh. esa fecha ya aparece cuando se organiza, o sea, quiere decir, ya estaba como predeterminada incluso antes de la primera fecha del cruce masivo de personas, ¿no? Entonces, lo que nosotros, no sé si la pregunta tiene que ver un poco más con lo que va a pasar uh-huh. o con lo que ha pasado.
0: Que anirem de seguida, però primer, ens interessava primer mirar cap endavant i després sí, volíem saber un poc com des de la vostra empresa, que com dèiem està lligada a la Universitat d'Alacant, la vostra investigació s'ha aconseguit establir eixa conclusió, no? que el que va passar a Marroc va ser una cosa, diguem-ne, premeditada, deliberada i coordinada. Aleshores, eixa era la següent pregunta. Com ho heu fet? De quina manera podem explicar com heu arribat a eixa conclusió? Què va passar aquell dia perquè 80.000 persones creuaren al mateix temps la frontera?
3: Bueno, sí, nosotros somos, claro, es una empresa de inteligencia estratégica, estamos vinculada, pero sobre todo en el marco del parque científico y de la, uh-huh. y de la innovación. Nosotros tenemos un par de claves, o sea, hay dos claves que quedan como bastante visibles en la investigación que hemos hecho con nuestra plataforma de inteligencia, que está en la página web colgada completa, por si alguien la quiere consultar. Como de profundizar, y porque está todo explicitado. Pero hay dos claves. Una, como bien decías tú, que no es un elemento, no es una campaña que fuera espontánea. ¿no? Sino que a todo lo contrario, está premeditada, estaba anunciada, estaba difundida, estaba pensada para, ¿vale? Y desde ahí paso a la segunda pregunta, es cómo se gestó algo que en principio era tan residual y acabó siendo tan multitudinario, ¿no? Uh-huh. O sea, esas, como esas dos preguntas son las que respondemos en el informe y en la investigación que hicimos al principio. Esa campaña, nosotros tenemos cuatro claves que definen por qué no es una espontaneidad, ¿no? La primera es que tiene nombre, tiene uh-huh. un lema de la campaña, tiene un vocabulario que va girando y que es flexible también, como para que de alguna manera si hay algo como que se visibiliza o que se pone en riesgo, poder modificarlo y que el movimiento continúe. Luego tiene una identidad visual que es reconocible y luego tiene una suerte de conjunto de lemas. Y esto nos gusta explicarlo porque da cuenta de la estructura también y de cómo esto no es, insisto, algo espontáneo.
0: Sí.
3: ¿Vale? ¿Cómo se gesta? Entonces, es una campaña que es muy inteligente. Eso sí que nos gusta recalcarlo, y muy resiliente. Y sobre todo, otro aspecto que no es menor, que es económicamente muy barata.
0: Sí.
3: Entonces, eso la hace como todavía más resiliente, si cabe, ¿no?
0: Marga, ens acompanyen... Ai, disculpa que t'he interromput, però em pareix interessant perquè ens acompanyen...
3: Sí,
0: no et preocupes, ens acompanyen, deia, dos periodistes que t'escolten atentament i volen intervindre en la conversa, fer-te alguna pregunta. Vos demanaré brevetat per part de tots tres, tant d'Álvaro com de José Miguel com teua, Marga, però comencem per Álvaro Errazu, digues.
2: Muy sencillo. ¿Cuáles eran las palabras clave? Y luego, si se ha puesto en contacto con vosotros algún organismo del gobierno español.
3: Vale. Las palabras claves las tienes todas también como en el informe, ¿vale? Van rotando en cualquier caso. Sí que me gustaría dejar claro, por ejemplo, el tema del lema, ¿no? Que ahí mismo ya hay una palabra que yo creo que explica muy bien este el tema de las palabras clave, que es la marca es Carijat a Ceuta. Carijat uh-huh. Básicamente significa reja, pero es una reja de tipo de ventana, muy doméstica, no la reja como nosotros la tenemos simbolizada. Eso implica que cuando tú haces la búsqueda por palabras clave dentro de para buscar un poco y seguir las pistas del movimiento, que en realidad no es como nosotros buscamos, nosotros buscamos de otra manera, más con un análisis más contextualizado. Claro, te pueden aparecer millones de publicaciones y de referencias, porque en conversaciones como triviales, como voy a pintar la reja de mi casa o se ha roto o demás, pueden estar apareciendo. Vale, entonces eso da cuenta, no sé si respondo a tu pregunta, de el nivel como de movilidad y flexibilidad que tiene, que tendría como la propia marca, que ya en el propio lema ya hay como una suerte como de trampa o de obstáculo en el fondo para poder identificar claramente quién están. Si se ha puesto en contacto alguien con nosotros, ¿te refieres a alguien del ministerio, de...?
2: Sí, o alguna organización estatal.
3: De momento, no. O sea, uh-huh. para pedirnos, no sé, en qué...
0: No ha sido així, vaja, Marga.
3: Básicamente no.
0: Okay. José Miguel. Rapidez als dos, per favor.
4: Marga, com és possible que vosaltres, que sou una empresa privada, que teniu els mitjans que teniu i els recursos que teniu, s'entereu d'una situació que el govern no s'entera ni admet i encara avui continua insistint i no admet? Com és possible? Quin mèrit teniu? I no sé, quin va ser la vostra font o quin va ser el vostre primer indici, si és que pots contar-lo públicament?
3: Claro, mira, nosotros primero somos una empresa... que a mí me da un poco de coraje cuando nos dicen es que, ¿y vosotros hacéis eso en Alicante? Y digo, pues sí, hacemos esto en Alicante. Es una empresa muy avanzada de inteligencia estratégica que con acceso en realidad a más de un 95% de los datos que hay a nivel mundial. Uh-huh. Y con todo eso lo que hacemos es ponerlo en relación y generar una suerte de análisis y de investigación. Nosotros somos una empresa además catalogada por el Ministerio, por los dos, por el de Ciencia y por el de Defensa, como tecnología dual. Es decir, somos una empresa que tiene un potencial bastante fuerte. Esto como por dejarlo por un lado. Si el CNI o CIFA, cualquiera de los espacios de inteligencia del país lo tenían o no, yo no te puedo responder a esa pregunta porque no lo sé, sinceramente. No me toca a mí tampoco cómo contestarla. Y luego nosotros la pregunta que nos hicimos no es tanto por qué ni el para qué, sino la que nos despierta la curiosidad como una empresa de inteligencia uh-huh. estratégica, tiene que ver con cómo se convierte de alguna manera una audiencia que es difusa y de habla árabe en un intento físico de cruce masivo. Es decir, lo que nos llama la atención es cómo se monta eso, cómo se organiza. En cualquier caso, tampoco es el único investigación que nosotros tenemos. Uh-huh. Tenemos otra, está también colgada en la página web, que tiene que ver un poco con cómo se genera un bulo y cómo hay en todo el tema de la guerra de Ucrania, ¿vale? Que yo también os invito a que lo podáis como leer, porque además está bastante bien explicado y va de alguna forma desgranando como desde una idea que nace en el Kremlin acaba en la IA.
2: ¿Inteligencia estratégica es un eufemismo de espionaje?
3: ¿Qué es? No sé si espionaje, ¿qué significa? Y inteligencia estratégica es también anticiparte. Uh-huh. En el fondo tiene que ver con acceder a información, que es lo uh-huh. que se ha hecho siempre, con el objetivo, y yo no sé, porque espionaje tiene toda una suerte como de connotación negativa. Uh-huh. En cualquier caso, esto es una tecnología que se genera en Europa, en nuestra comunidad valenciana, eso lo voy a recalcar en todos los sitios donde vamos. Uh-huh. En Alacant, y que además está orientada, uno, a todo el tema de proteger a la ciudadanía, eso lo tenemos muy claro, y sobre todo hacer resiliente a nuestras empresas frente a empresas exteriores y proteger a nuestra comunidad. Eso lo tenemos y ese es el core también de nuestra uh-huh. empresa. Por eso tenemos el apoyo y el respaldo del Ministerio uh-huh. de Ciencia.
0: Doncs Marga Herrero, directora de Desenvolupament i Negoci d'esta tecnològica de Golden Owl, moltes gràcies per haver atès la nostra telefonada. Interessantíssima la conversa. Gràcies, Marga. Bon dia. Molt interessant. Adéu. Molt interessant esta conversa amb Marga. Se'ns han quedat algunes coses, els deberes pendents, però tindrem temps per a recuperar-les. És que avui se'ns acumulen les converses perquè no sé si sabeu que d'alguna manera comencen ja a rodar el que és el misteri d'ells d'enguany. Nosaltres volíem parar-li atenció perquè avui ja serà el primer assaig general obert al públic, dijous l'Albà, el 15 i el 14 d'agost són les representacions, i per això hem convidat a xerrar amb nosaltres José Manuel Sabuco, i és president del Patronat del Misteri d'Elx. José Manuel, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: José Manuel, li agraïm que agafi la nostra telefonada. Ho dèiem, comença ja el Misteri d'Elx, estem ahir, la festa gran del poble d'Elx i patrimoni de la humanitat, no hem d'oblidar-ho des de 2001. Està tot preparat per al començament d'aixes representacions? Perquè, si no m'equivoco, són les seues primeres com a president.
5: Sí, així és. Són les primeres representacions com a president. Van tindre el dia 6 al Saló de Plens de l'Ajuntament la tradicional prova de veus de xiquets. Ahir van tindre la prova de l'Àngel a la Basílica de Santa Maria, on van numerosos xiquets. És el primer contacte de xiquets, de famílies il·licitanes en la festa. I l'origen d'aquesta prova de l'Àngel és que els xiquets que canten puguen tenir un primer contacte amb els aparells aeris. Són tres aparells aeris els que participen: la Magrana, la Resèlica, la Coronació, i va ser un gran èxit d'assistència de públic i una prova de l'Àngel magnífica. I avui ja comencem en els assajos generals el dia 11, 12 i 13, d'entrada que se pot obtindre a través de la web del patronat Misteri d'Elx o bé comprar presencialment a la Casa de la Festa.
0: Uh-huh. No puc evitar preguntar-li, fa, si no recorde mal, 2 anys, hi hagué un xico del cor que va patir per la calor, es va desmaiar. No sé si tenen previst algun canvi, tant per als actuants com per als espectadors, en aquesta evolució que estem patint de canvi climàtic i d'augment desorbitat de les temperatures ahí en el Misteri.
5: Sí, tenim diverses coses previstes. El primer tema és la substitució de l'actual il·luminació a la basílica, que és una il·luminació ja molt antiga. Volem fer el canvi per il·luminació LED, que dona molt menys calor. I després també estem en projecte de renovar el vestuari de forma que siga pues, de material que doni menys calor als cantors. Evidentment, l'augment de temperatura a l'estiu està condicionant la forma de treballar a l'interior de la basílica, al cadafal, i volem pues, millorar aquesta qualitat del treball dels cantors i dels escolans. Sí.
0: Algun altre repte en vista? Perquè vostè comença en el càrrec, però ja fa temps que està de patró. No sé si hi ha algun altre repte, algun altre canvi en la festa que vulga d'alguna manera impulsar.
5: Pues volem, la Junta Rectora, som un equip, volem potenciar molt la difusió. La difusió, donar a conèixer el Misteri, no només en l'àmbit internacional, amb eixida en concerts. Fa poc vam estar en Londres, hem estat en París. Volem que siga més conegut internacionalment, però també a nivell nacional i també a nivell local, perquè encara a ells hi ha molta gent arribat a la ciutat i no ha disfrutat del Misteri. Potser ha sentit parlar d'ell, el coneix a través de la televisió, però és molt important que la participació de tota la ciutadania a la festa, que en definitiva és la festa de tot el poble d'Elx.
0: Una pregunta, José Manuel, perquè estos dies la polèmica de la presència en la dona a la festa està prou present en els mitjans. No sé si es pot traslladar quina opinió té del cas, perquè la plataforma feminista ha presentat una denúncia davant del Ministeri i davant de la Generalitat per discriminació. Com podem explicar el cas a aquelles persones que no pertanyem a la societat il·licitana, que no coneixem la festa d'aquesta manera?
5: A veure, l'anterior Junta Rectora es va plantejar damunt la taula el tema i, bueno, pues, la reflexió va ser els xiquetes sí poden participar a l'escolania a partir dels 12 anys i participar en les actuacions que la capella, l'escolania del Misteri fa al llarg de l'any, són nombrosos els concerts, l'altre tema és que la pròpia representació del Misteri té un origen medieval i en l'època de l'edat mitjana l'ús d'autosacramental participaven només veus de baró. Per tant, nosaltres hem de mantenir aquesta tradició, així ho diu la llei del Misteri, i així va ser també el compromís que vam adquirir la UNESCO en l'any 2001, quan va ser declarada la festa com patrimoni immaterial de la humanitat. Els xiquetes sí participen a l'escolania, el que no fan és cantar a la festa.
0: Doncs, José Manuel Sabuco, president del patronal del Misteri d'Elx, moltes gràcies per atendre la telefonada, ens quedem ja sense temps, però li desitgem el millor misteri en este 2026. Gràcies.
5: Moltíssimes gràcies i convidar a totes les persones que no coneguen el Misteri a apropar-se a ells i disfrutar d'ell. Moltes gràcies, una abraçada.
0: Adéu, una abraçada. Companys, són ja les 9:24, ens quedem sense temps. Volia preguntar-vos per l'eclipsi, on el gaudireu demà, si és que teniu pensat gaudir-lo, però em queden 15 segons perquè m'ho conteu.
2: Pues jo vaig a Castelló. I sobretot perquè en Castelló fa 2 anys que està treballant ja Isa Besant, ¿no? En Fitur fa 2 anys que va ja proposar Isa Gran Festa.
4: Jo en el terrat del diari, del Molt diari bé. Levante, treballant, perquè me toca treballar i tancament, i el que no faré és anar conduint en les ulleres de l'eclipsi. O sigui, procuraré conduir, perquè si no, no veuré res i seré un perill per a la seguretat vial.
0: Álvaro Errazo, delegat de Diari, José Miguel Vigara de Levante, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Fins la pròxima, adéu. Adéu. Fem pausa i seguim.
6: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos camping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
11: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
12: Les notícies del matí.
0: És 3 minuts sense parent de les 9 i mitja del matí. Fem un repàs a algunes de les qüestions que els hem comentat avui. I el primer punt, la primera parada, és l'incendi de Tírig. Allà en el punt de comandament continua el nostre company Jordi Fuentes. Jordi, alguna novetat? Bon dia.
13: Bon dia. L'incendi que està estabilitzat des d'ahir evoluciona molt bé i així és el que ens comenten des del post de comandament avançat ara mateix i treballen sobre el terreny 50 efectius terrestres i 6 mitjans aeris. Si tot va bé, ens diuen que podria donar-se per estabilitzat en les pròximes hores. Recordem, este incendi ha cremat 754 hectàrees, el 80% d'elles de terreny forestal, en un perímetre de 23 quilòmetres.
0: Gràcies, Jordi. Anem ara a Alacant. Una turista britànica de 66 anys ha mort a Benidorm després de patir un accident mentre practicava parasailing, vol nàutic, amb el marit davant la platja de Llevant. Lluís Sempere, bon dia, endavant.
14: Hola, bon dia. Sí, l'accident va ser sobre les 6 de la vesprada. Segons els primers indicis, el cable que unia el paracaigudes amb l'embarcació s'hauria trencat en ple vol degut a una forta ràfega de vent. El vent va arrossegar el paracaigudes a la zona de Llevant fins al racó d'Oix, on finalment va acabar colpejant contra les roques. Van intentar estabilitzar la dona, van intentar reanimar-la, però finalment no van poder salvar-li la vida.
0: Gràcies, Lluís. Estem també pendents de les notícies que arriben des de Colòmbia. Ja saben, són 132 persones mortes, 570 ferits. És aquest balanç provisional que ha causat el sisme de 7,4 graus al país, concretament al departament de Chocó, la zona cafetera de Colòmbia, que és la més afectada. Estem pendents per actualitzar-los aquestes xifres, perquè el que diuen les veus expertes és que hi ha moltes persones atrapades i les xifres augmentaran. I fins així és el que volíem contar-los. Gràcies per acompanyar-nos en estos minuts d'informació i d'anàlisi. Tornem demà a partir de les 8, així en les notícies del matí. Adeu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I.

0: Generalitat Valenciana.
1: ¿Qué haces este finde?
2: Pues festa.
1: ¿Y el siguiente?
2: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
1: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery Dals, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa, Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
3: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
8: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
9: fem banda
8: amb el millor repertori de músics valencians.
9: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
8: Desfilarem al costat dels nostres músics.
9: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
10: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
11: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
9: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
10: En Apunt Ràdio.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
13: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres, en Apunt Ràdio. En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
14: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
13: No pintem les coses de color de rosa.
14: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
13: I parlem l'idioma de l'esport.
15: Los 11 que salgan a morder como perros.
16: Tornarem al 4-4-2
17: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
18: Palmando.
19: Tu li has donat les claus.
20: Por algún lado saldrá la rata.
13: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
21: De tu...

0: Què tal? Molt bon dia. Són les 9:35 minuts del matí, és dimarts, és 11 d'agost. Benvinguts i benvingudes a Amunt i Avall, el magazín matinal de Punt Ràdio, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: De dilluns a divendres, en Punt Ràdio, anem Amunt i Avall.
0: I volem començar contant-los que ahir va ser una vesprada complicada a molts municipis de la Comunitat Valenciana. Els ruissats i les tempestes han sigut els grans protagonistes. A l'interior de tota la Comunitat Valenciana i al litoral sud de Castelló i València, les pluges van ser localment fortes i anaven acompanyades de ratxes de vent molt intenses.
2: Hola, mirad, tío, flipante.
0: El que acaben d'escoltar és el municipi d'Alcoi, ja que ha sigut un dels més afectats pels esclafits humits d'ahir de vesprada. Les ratxes de vent de fins a 134 km per hora arrencaven de socarrel pins de grans dimensions del municipi i destrossava també cotxes i contenidors.
3: Va ser ahir un episodi que jo no recordo en dècades de lo que va ocurrir. Jo estava des de casa i només pensava que no hi haguera gent pel carrer perquè se'n volava tot.
4: Vivim enfront d'un carrer peatonal i ahir hi ha arbres, va arrencar arbres, van eixir les tauletes que hi havia posades de restaurants i tal, van eixir volant.
0: Com acabem d'escoltar, grans destrosses. Abril, Pedro, bon dia.
5: Què tal, Lucía? Bon dia.
0: Bueno, com a bona alcoyana, tot que no estaves allí, no estaves al coll, perquè
5: estava
0: estàs així, que estàs treballant, sí que vas rebre un fum de vídeos, telefonades, contant el que havia passat, com si s'acabara el món, de repente.
5: Sí, sí, moltíssims vídeos que anaven enviant-me com a família, també amigues, per a contar com s'estava vivint aquest esclafit tèrmic, que com ens explica el regidor d'Emergències d'Alcoi, Raül Llopis, afortunadament només ha deixat danys materials.
6: Teníem moltes zones devastades amb diferents arbres caiguts, faroles en terra, senyals de trànsit per terra també, plaques solars que han caigut de diferents empreses, propietaris privats i també del propi Hospital de Verge de Giris, murs, valles, tanques, que la veritat és que ahir en eixes ratxes màximes de 134 km/h que va marcar en diferents punts de la ciutat, pues afortunadament avui el que podem donar gràcies és de que no tinguem ninguna desgràcia i no estiguem comptant ningú mal personal.
5: Durant la nit, els serveis d'emergència i la brigada municipal han estat treballant per tractar de restablir la normalitat a la ciutat quan abans millor.
0: I en uns minuts coneixerem, com cada dia fem, la previsió de l'horatge, però abans volem aprofundir una miqueta més en els esclafits tèrmics i el que va passar ahir al Coll, que també ha passat en altres municipis en altres dies d'aquest estiu.
5: Sí, totalment. Per això hem parlat amb Jorge Olcina, que és catedràtic de climatologia de la Universitat d'Alacant i que ens ha explicat què és realment el que es va produir ahir.
7: Una jornada marcada por la inestabilidad, por esa masa de aire ligeramente fría que había en capas medias de la atmósfera y debido también a la acumulación de calor muy intensa que se ha registrado en días previos, llegó a formar, como decimos, ese conjunto convectivo, ese pequeño núcleo convectivo muy cargado de actividad eléctrica, muy cargado de energía, que derivó en precipitaciones de fuerte intensidad y vientos racheados, que eso sí, en algunas localidades como Alcoy, llegaron a registrar rachas por encima de los 130 kilómetros por hora.
5: En definitiva, un esclafit tèrmic, una paraula que, com comentàvem, no és la primera vegada que escoltem, ja que no és tampoc la primera que vivim així a la Comunitat Valenciana en aquestes últimes setmanes. Sense anar més lluny, fa un parell de dies es vivia una situació similar, per exemple, a Vinaròs. Però què és realment un esclafit tèrmic i com es produeix? Això és el que ens conta Jorge Olcina.
7: És el que se conoce com un reventón tèrmico. Una nube muy cargada de energía que se forma en condiciones de inestabilidad que no llegan a ser muy acusadas, pero debido al calor acumulado en días previos, llevamos, como sabemos, un verano de altas temperaturas, de calor continuado, que hace que se acumule mucha energía en la formación de estos núcleos convectivos que descargan precipitaciones, puntualmente, como vimos, pueden ser intensas y, sobre todo, rachas de viento que descienden directamente de la nube a tierra, y que también alcanzan velocidades por encima de los 120-130 kilómetros hora. Es un fenómeno peligroso que en los últimos años se está viendo incrementado en su aparición, en su frecuencia en el litoral mediterráneo, debido muy particularmente al calor que se registra en el propio mar Mediterráneo y que es una correa de transmisión importante de humedad y calor en los procesos de inestabilidad que se desarrollan en esta parte del este peninsular.
5: I sembla que cada vegada parlarem més d'esclafits tèrmics.
0: Sí, de fet, si no recorde mal, començarem a parlar d'este fenomen l'any passat quan va haver un esclafit a Cullera, quan estava celebrant-se precisament el Festival Medusa, que va haver una víctima mortal, i és quan començarem una miqueta a familiaritzar-nos amb este fenomen. És cert que el que explicava el regidor d'Emergències d'Alcoi, Raül Llopis, no s'ha hagut de lamentar cap víctima personal. Per aquesta part ens alegrem, i per l'altra pues estarem molt pendents d'aquests tipus de fenòmens que, com ens deia Jorge Olcina, pues cada vegada en tindrem més. I com ho comentàvem ahir, i efectivament es va complir, van complir-se totes les previsions, cap a les 4 de la vesprada d'ahir dilluns, l'incendi declarat el passat divendres a Tírig quedava estabilitzat. Així ho comunicava el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, després de la reunió del SECOPI d'este dilluns, convocada precisament ahir a eixa hora, a les 4.
8: Ha sido un trabajo muy intenso y, como pueden visualizar, ha mejorado muchísimo el incendio forestal y, de hecho, se va a situación de estabilizado y a situación 1 del plan especial frente a incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Yo creo que es una gran noticia, junto con el regreso de toda la población que estaba en el polideportivo de Che al pueblo de Catí, y solamente nos quedan 3 personas en la residencia de Morella.
0: Segons les últimes dades, el foc ha cremat 754 hectàrees, 617 d'elles forestals.
8: Estamos hablando de 754 hectáreas. Esta mañana recordarán que hemos hablado de 810, pero poco a poco se va perimetrando. Igual que hablábamos de 21 kilómetros, ha aumentado el perímetro a 22,8 kilómetros en ese perimetraje y medición exacta de las hectáreas que han sido calcinadas. También, como he dicho repetidamente, el comportamiento cívico de toda la ciudadanía que ha colaborado, tanto en el municipio de Tírig, prestando todas las facilidades necesarias para que los servicios esenciales pudieran actuar, y también a toda la población de Catí, que ha seguido rigurosamente las recomendaciones que se les han dado.
0: En la mateixa línia es manifestava també el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que destacava precisament eixe bon comportament de la població.
9: Treball de coordinació que han fet les administracions en este incendi, com van sent i com hem patit en els incendis anteriors, que ha hagut molt bona tasca, molt bona coordinació entre les administracions, i que això facilita molt la llavor de tots els mitjos.
0: I a més, les tempestes d'ahir també provocaren algun altre incendi a diferents punts de la Comunitat Valenciana. Segons l'última actualització del 112, al voltant de les 8 de la vesprada d'ahir, l'incendi que es declarava a Jalance està controlat, el d'Énguera estabilitzat i els de Villalonga i Villar de l'Arquebisbe extingits. I no deixen de parlar d'incendis perquè augmenta la preocupació a Huelva per l'incendi que arrasa ja una quantitat gran d'hectàrees. Els equips d'extinció continuen treballant per a estabilitzar-lo. Està actiu des de dijous passat en el municipi de Niebla.
5: Les flames han recorregut ja 20.000 hectàrees i el conseller d'Emergències de la Junta, Antonio Sanz, ha destacat que es tracta d'una situació complicada que està fora de capacitat d'extinció. De moment estan desallotjats 474 veïns de la zona afectada, dels quals 27 estan instal·lats en el Teatre de Zalamea.
0: Antonio Sánchez, molt bon dia.
10: Molt bon dia, Lucía.
0: Bueno, ahir vas donar en el clau, com el consenso al dir aixina, tempestes, ens digueres, granís, esclafits tèrmics. Ens vas avisar i així ha sigut, així s'han complit. Bueno, sí. Al Coll ja hem escoltat testimonis i tot, va ser com de repent una botxeria, s'acabava el món. Però, clar, quina és la previsió per a esta vesprada? Per avui, perquè és que ara no són ni les 10 del matí, per al dia d'avui, i sobretot també si es van a repetir estos esclafits o no.
10: Mira, en principi, avui la situació no serà tan perillosa com la d'ahir. De fet, no tenim cap avís. Això ja és un indicant de que si apareixen les tempestes... Exacte, no seran tan fortes com les d'ahir. Però justament en aquestes comarques on ahir van patir els efectes de les tempestes, sí que poden repetir-se aquestes tempestes. Però... aclarim. Exacte, aclarim. Ja no tan perilloses. I molt més puntuals, ja no tan grans, no vindran des del sud-oest, no? Com va passar ahir, des de Múrcia. No es desplaçaran tampoc al litoral, es quedaran més mantingudes cap a la Vall d'Albaida, el Comtat, l'Alcoià, l'Albinalopó, són en eixes comarques, al voltant de la Serra de Mariola, on poden sorgir les tempestes i també...

0: Esports i del Maestrat, que de fet ahir també van tindre tempestes cap allà, avui es podran repetir. És una situació molt d'estiu, sobretot pel que fa a l'interior nord de Castelló.
1: Bueno, vaig a puntualitzar, sense ser jo meteoròloga. Sí. Jo trobo a faltar les pluges d'estiu típiques, és a dir, una bona remassada d'aigua que caiga de repent, que es posa núvol, plou i després ix el sol. A veure, això no està passant des d'estiu molt.
0: Però encara queden unes setmanes,
1: bueno,
0: perquè
1: va,
0: la segona quinzena del mes d'agost, la segona quinzena del mes d'agost, els models sí que indiquen ja un poc més de precipitació, perquè vindrà en els pròxims dies, encara queda lluny i pot canviar. Però sí, sembla que la segona quinzena, que sol ser també la més moguda meteorològicament, sí que es portarà algunes novetats. Ara, per ara, del que hem parlat és d'això, d'una vesprada de tempestes, però, com hem dit, molt localitzades, molt puntuals. De fet, a la resta, el cel es mantindrà pràcticament assolellat. Així a València, ahir sí que es va tapar el cel.
1: Però està estrany,
0: avui no passarà això.
1: Una miqueta així com emboirat.
0: Sí,
1: no?
0: Avui tenim molta humitat, com estos últims dies, que es nota moltíssim, i també tenim una poqueta de pols de suspensió, perquè sí que s'ha vist el cel més tèrbol este matí. Esta situació es mantindrà tot el dia, amb més núvols en general de vesprada, però, com hem dit, sense tempestes generalitzades ja en la resta del territori. Només es queden les tempestes en aquestes comarques que hem comentat. Del que també hem de parlar és de la calor. Puja un poquet el termòmetre cap a l'interior
1: avui. Més encara, per favor.
0: Un poquet, només un poquet. Entre els 35 i 37 graus al RAC de Mus, a la Penàutica del Requena, a la Canal de Navarrés, a la Vall de Cofrents a Llora, l'Albina Lopó, el Vall Segura, en aquestes comarques és on tindrem més calor. A la resta estarem entre els 32 i els 36, però clar, què passa? Que la resta tenim el component de la humitat.
2: De la humitat, efectivament.
0: Que fa que la
1: sensació
0: tèrmica
1: sigui
0: molt més, exacte, molt més destacable. De fet, ahir la sensació tèrmica era d'uns 38-40 graus a València. Avui es repetirà la mateixa situació. Així que sí, la màxima serà de 32-33 a les capitals, però sense tenir en compte ixe plus, no?, de la humitat, que sí que farà una sensació de 38-40-42 graus tranquil·lament. I no només al litoral, sinó també al prelitoral, que sí que tindran aquestes sensacions tèrmiques molt acusades.
1: Home, és que és horrible la humitat. Per a mi és el pitjor, més que la calor. Però bé,
0: ens espera una altra tornada de moltíssima calor. I pel que fa a l'eclipsi.
1: Ah, és cert, és cert.
2: Clar, si ens dius que algun núvol de cara avui es mantindran per a demà, perquè encara em veig a tot el món en les ulleres i que no es veig a res.
1: I prismàtics, tot junt.
0: Sí, en principi, la possibilitat de tempestes és molt pareguda a la d'avui, és a dir, als ports del Maestrat, i més cap a l'Ibèrica Turolense, fins i tot. I també al comtat...
1: Bueno, crec que eren Aras de los Olmos, no? El municipi on...
0: Sí.
1: Es va visualitzar
2: a Vores.
0: Galàctica, està ahí el puntet. Sí, en principi és una zona que està un poc més elevada. I mira, justament a Aras de los Olmos la visibilitat serà millor, perquè no tindrem eixos núvols. O en principi ara els models es indiquen que no hi haurà núvols. Vos comente, en la meitat sud de la província de Castelló i meitat nord de la província de València.
1: Val,
0: però
1: s'hem situat.
0: Hi ha més probabilitat de tindre núvols cap a les comarques centrals per aquestes tempestes que poden sorgir de nou. Ara sembla que s'acabaran abans, i això sí que es deixarà una finestra oberta per a veure l'eclipsi en les comarques centrals, que no hi haurà foscor absoluta, però que almenys sí que podrem tindre les ulleretes i gaudir de l'eclipsi igualment, exacte. I ara la pitjor part se la portarà, en principi, pels que fa als núvols, els ports, l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat, i les comarques patiran els efectes dels núvols que vindran de Terol.
1: Així que... I en aquest cas, clar... L'eclipsi dura molt poquet.
0: Sí.
1: Però en això ja és prou per a que no es veja bé.
0: Per a que no es veja bé, exacte. I la bona notícia és que sí que veuran ahir la foscor absoluta, que durarà més que la resta del territori, perquè sí que durarà entre un minut i mig, un minut 40 segons. Però, clar, no podran gaudir de veure amb les ulleres com entra la lluna, com tapa el sol, tal. Així a València, per exemple, la situació serà molt millor. Em sembla que no tindran núvols cap a la Planúti del Requena, que és el que ens taparia un poquet el sol. Així que la situació millora. També a Castelló de la Plana sembla que tampoc hi haurà nuvolositat al voltant. En aquestes zones, millors notícies que per a l'extrem nord i per a les comarques centrals, que també veurem què passa amb aquests núvols de tempesta.
1: Bueno, i ara vaig a fer-te la pregunta del milió. Vas a veure l'eclipsi i on? Perquè, clar, així cadascú té el plan. Perfecte.
0: Jo tenia les ulleres, se les hem portat a la meva parella, així

0: En compte és això, que tenim molts edificis al voltant, clar, que tenim també els arbres que es poden tapar, així que millor anar a punts més alts.
1: Pues molt bé, demà en tornem a parlar i si hi ha alguna novetat, algun canvi d'última hora, que de repente aquests núvols van a desaparèixer o coses així, pues
0: o sorgeixen més,
1: o que sí. Tota l'actualitat de l'oratge, com sempre, així a Montllavall. Gràcies, Antonio.
0: Gràcies a vosaltres. Riders on the storm.
1: I vos contem més coses, malauradament no són bones, perquè la informació internacional ve marcada per eixe fort terratrèmol de 7,4 graus en el noroest de Colòmbia. Almenys 132 persones han mort i més de 500 han resultat ferides a Colòmbia, segons un balanç parcial de l'Associació Colombiana de Ciutats Capitals. El sisme s'ha registrat a San José del Palmar, un municipi situat entre Medellín, Bogotà i Cali. El president Abelardo de la Espriella ha declarat emergència nacional. Els alcaldes de les ciutats colombianes de Pereira, Centre Oest i Cali, a l'oest, Maurici Salazar i Alejandro Ede, respectivament, han decretat el toc de queda en les seues ciutats per a evitar saquejos i facilitar les tasques d'ajuda.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el carinyo i solidaritat d'Espanya amb el poble colombià després d'eixer, diu, terrible terratrèmol que ha sacsejat el país este dilluns. A través d'un missatge en X, Sánchez ha expressat que el pensament dels espanyols està amb les víctimes, les seues famílies i totes les persones damnificades. Espanya està amb Colòmbia, diu, en estos moments tan difícils. Per part seu, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha indicat que es troba seguint la situació a Colòmbia alhora que ha traslladat d'igual forma la seva solidaritat amb el poble germà. El president del Partit Popular i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha traslladat també la seva solidaritat a Colòmbia i ha lamentat les morts i els danys provocats per este terratrèmol. Ho ha fet també a través del seu compte d'X, on ha manifestat que lamenta profundament la pèrdua de vides humanes i els danys provocats pel terratrèmol i ha subratllat que són moments de dolor i de tristor.
1: I altre punt d'actualitat està a Ceuta. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a unes 80.000 les persones que van entrar a Ceuta des del Marroc durant els dies 30 i 31 de juliol i ha anunciat un reforç de mitjans per a atendre als voltants de 1.400 menors que han sigut filiats fins ara amb el reagrupament familiar com a prioritat.
2: Torres oferia aquestes dades després de reunir-se este dilluns amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, per analitzar les conseqüències de l'entrada massiva de persones i la situació que encara viu la ciutat, especialment per la presència, com diem, de menors. El ministre ha assegurat que el govern d'Espanya està avui ací i que continuarà estant ací, ha dit, i ha avançat que este dimarts es desplaça a Ceuta el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, i dimecres ho farà la ministra de Defensa, Margarita Robles.
1: Ara, una de les principals preocupacions del govern és la situació dels menors i Torres ha assenyalat que encara que uns 1.400 ja han sigut filiats, esta xifra encara no és definitiva perquè el procés continua. Per a fer front a esta situació, s'han reforçat en un 40% els efectius de la Guàrdia Civil i en un 30% de la Policia Nacional, que compten amb el suport de les Forces Armades.
2: El ministre ha afegit que la delegació de govern compta amb un 50% més de personal per agilitzar les filiacions i posar en marxa aquests procediments administratius necessaris per a traslladar els menors a altres recursos. De fet, s'han suspès els permisos dels agents destinats a Ceuta com a conseqüència de la crisi migratòria de la ciutat autònoma.
1: I una dona ha sigut assassinada este dilluns en un domicili de la localitat de Marbella de Sant Pere d'Alcàntara amb ferides d'arma blanca. Un home de 59 anys ha sigut detingut per la Policia Nacional per este suposat episodi de violència de gènere. La víctima va ser trobada sobre les 4 i quart de la vesprada quan els servicis d'emergència van rebre un crit d'alerta en el qual se sol·licitava assistència urgent per a una dona agredida en una vivenda al carrer Castella.
2: L'assassinat d'esta dona s'ha produït uns dies després que s'hagi confirmat el crim masclista d'una altra dona en Benavís, també a la província de Màlaga, el 21 de juliol, la qual cosa eleva ja a 36. El número de dones assassinades per les seues parelles i exparelles en el que va d'any, la pitjor xifra des de 2019. Només al juliol, 5 dones van aparèixer sense vida i amb signes de violència a la província, dos d'elles amb tot just 24 hores de diferència. Segons l'estadística del Ministeri d'Igualtat, Andalusia Andalusia és la comunitat autònoma amb més assassinats de naturalesa masclista en 2026. I recordem, aquest telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, el

0: 016, que està disponible 24 hores al dia, 365 dies a l'any, que no costa diners, però que sí que s'ha, no deixa tampoc presència en la factura telefònica, però que sí que s'ha d'esborrar del llistat de telefonades efectuades.
1: I més coses. El Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública ha anunciat que el pròxim 17 d'octubre entrarà en vigor la resolució que establix el prefix 400 per a identificar les telefonades comercials.
0: El departament, liderat per Òscar López, va publicar el passat mes d'abril aquesta resolució que estableix que totes les telefonades comercials hauran de fer-se des d'una numeració de 9 dígits que comence per este prefix, la qual cosa permetrà als usuaris identificar-les amb més facilitat. Així ho ha recordat este dilluns el ministre de Transformació Digital, Òscar López, durant la presentació de l'avanç de les consultes fetes per la ciutadania entre gener i juny d'este 2026 al servici 017, un canal de comunicació gratuït i confidencial gestionat per l'Institut Nacional de Ciberseguretat, depenent d'este departament. En este context, el ministre ha avançat que els operadors de telecomunicacions han bloquejat ja més de 300 milions de telefonades i 26,6 milions de SMS des de la posada en marxa del Pla contra les estafes telefòniques i per SMS, que obliga les companyies a impedir les comunicacions amb finalitats fraudulentes.
1: I ho parlàvem fa uns instants amb Antonio, i és que queda menys per a l'eclipsi total solar d'este dimecres de vesprada. La Generalitat ha anunciat que tancarà tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana este pròxim dimecres. En la reunió de coordinació entre el Consell i el Govern espanyol han acordat recomanar als ajuntaments tancar les zones protegides fora de les persones amb reserva un establiment turístic. Ho anunciava el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, després de mantindre una reunió de coordinació sobre ixe eclipsi solar.
0: Inicialment, ha contextualitzat el conseller, s'havia decidit tancar tres parcs naturals a la província d'Alacant, però al final s'ha acordat tancar-los tots per a disposar de tots els servicis essencials, de tots els d'extinció d'incendis. Valderrama també ha dit que en la reunió també s'ha acordat recomanar a tots els ajuntaments amb algun paisatge protegit que es tanqui la zona i només puguen accedir aquells que tinguin alguna reserva d'algun hotel o masia i que puguen estar ben localitzats. També ha demanat a la ciutadania que no transiti en zones forestals i menys a la província de Castelló, i això és el que ha afegit, com diem, el conseller d'Emergències.
1: Per cert, que a esta hora, pràcticament d'ací dos minuts, a les 10, a l'Eliana, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, va presidir la reunió de coordinació del dispositiu preventiu de l'eclipsi. També, a continuació, hi haurà atenció als mitjans de comunicació precisament al finalitzar esta reunió. I quan resta pràcticament un minutet per arribar a les 10, repassem, Abril, si et sembla, les principals portades dels diaris.
0: Sí, comencem pels diaris en àmbit autonòmic. Levant, el Mercantil Valenciano titula que Emergències aconsella portar que viures al cotxe davant embussos d'hores per l'eclipsi. Les províncies destaca que la prioritat nacional i la prohibició del burca ja formen part de les lleis valencianes. En el diari Informació d'Alacant llegim que Alacant ja igual a Barcelona en l'oferta de cases de luxe per damunt del milió d'euros, i el periòdic Mediterrània de Castelló porta en la seva portada que Cati torna a casa després d'un incendi que ha cremat 754 hectàrees.
1: Pel que fa als principals diaris nacionals, el País, que destaca, Abril?
0: Destaca que Colòmbia s'estremix amb ixe fort terratrèmol que ha colpejat el país, i el Mundo apunta que Sánchez blinda la seva aposta per la Xina malgrat l'amenaça de l'exèrcit.
1: Arribem pràcticament a les 10, ja saben que tenen tota la informació en el pròxim butlletí horari. Nosaltres tornem de seguida, d'ací 6-7 minutets, per a contar-los més coses d'actualitat.
2: Són les 10.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia. Estabilitzat l'incendi de Tírig a l'Alt Maestrat, que ha cremat 754 hectàrees. Anem en directe al punt de comandament avançat, on el nostre company Jordi Fuentes ens conta l'última hora. Bon dia, Jordi.
4: Bon dia, sí, aquí la situació està molt més tranquil·la que fa només 24 hores i és que l'incendi en estar estabilitzat ha rebaixat molt aquesta exigència ara mateix i hi ha 50 efectius terrestres de bombers forestals de la Generalitat i del Consorci Provincial de Castelló, també 6 mitjans aeris. La meteorologia acompanya amb una humitat esta nit de fins al 99% i si tot va bé, ens diu el director d'este operatiu d'extinció que el foc podria controlar-se en les pròximes hores. Recordem, ha afectat 754 hectàrees, el 80% d'elles forestals, amb un perímetre de 23 quilòmetres.
2: I canviant d'assumpte, l'UNICEF ha mostrat preocupació per la situació d'extrema vulnerabilitat i l'exposició a abusos i explotació dels milers de xiquetes i xiquets que estan a Ceuta 11 dies després de passar la frontera. Sara Collantes, especialista en migracions de l'UNICEF, en declaracions a les notícies del matí.
5: Hay todavía niños y niñas que no están recibiendo cobertura a sus necesidades más básicas. Estamos hablando del propio alojamiento, ¿no? Y el necesidad de que estén en espacios seguros. Preocupa enormemente la situación de los niños más pequeños, de las niñas, porque estar fuera de un lugar seguro pues les expone a todo tipo de explotación y abusos.
2: Sobre el reagrupament familiar i la tornada dels menors al Marroc, l'UNICEF ha recordat que cal determinar cas per cas la situació, però garantint sempre l'interès superior del menor.
5: En estos casos lo primero que hay que hacer es una entrevista individual por expertos donde se pueda determinar lo que más conviene a cada niño y a cada niña. Y una de las principales preguntas, por supuesto, es siempre dónde está su familia y qué posibilidades hay de volver con ella. El asunto aquí es que no vale cualquier procedimiento, sino que hay que cumplir una serie de garantías procedimentales que están previstas por la legislación española.
2: L'Organització de les Nacions Unides per a la Protecció de la Infància aposta per trobar una eixida conjunta a una situació que afecta tot Espanya i Europa. I a esta hora comença una reunió de coordinació del dispositiu preventiu per l'eclipsi. La presideix el conseller d'Emergències Valderrama i té lloc al centre de la Liana, en acabar atendant els mitjans. I ara així al món, a Colòmbia ja són 164 persones mortes i més de 570 ferits, el balanç provisional que ha causat el sisme de magnitud 7,4. El departament del Chocó, la zona cafetera de Colòmbia, és la més afectada i la ciutat de Pereira, on més víctimes s'han registrat.
6: Està un poco delicada porque hay gente todavía atrapada.
7: En este edificio hay gente...
6: En este edificio hay como 4 personas atrapadas. Ya trajeron a una, van a traer a otra y también vamos a traer a otra niña.
2: Testimonis i ambients que ens recorden el que es va viure a Venezuela el 24 de juny. Els treballs per a retirar les runes omplin els carrers de les ciutats afectades. I anem ara amb la informació esportiva. Dani Hermosilla.
8: Què tal? Bon dia. L'actualitat esportiva dels nostres equips passa pel mercat abans de l'inici lliguer. El València acosta posicions amb el lateral del Girona, Arnau Martínez. El Levante està pendent d'aconseguir els servicis de l'estren del Villarreal, Thiago Fernández, en qualitat de cedit. I l'Est també està pendent de la jove perla argentina, el futbolista de Banfield, Tiziano Perrota, que a l'Argentina donen per fet, encara que en principi es podria quedar cedit fins el pròxim mes de desembre. D'altra banda, el València, que no jugarà este cap de setmana en el debut de Lliga, ha anunciat un nou amistós contra el Terol demà a la Ciutat Esportiva i podria jugar un altre dijous contra l'Hèrcules. En mitja hora, per cert, el Club Deportiu Oldense jugarà un nou amistós al Pepico Amat contra el Cartagena, l'últim previ al debut lliguer del cap de setmana contra l'Almeria. Acabem amb l'atletisme. Esta nit, els saltadors de la Comunitat Valenciana, Eusebio Cáceres i Lester Rescai, lluitaran per les medalles en la final de llargària que tindrà lloc esta vesprada a Birmingham, seu del Campionat d'Europa d'atletisme.
2: Això és tot de moment. Tota l'actualitat en les xarxes socials, en el web d'apuntmedia.es. La pròxima cita a les 11 es deixem ara amb Amunt i Avall.
3: Som A Punt.
8: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
7: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
9: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
7: En Apunt Ràdio.

0: Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
2: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A.Punt Ràdio.
3: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2. De tu

0: Que són les 10:51 minuts del matí. Mireia Vallarri, bon dia.
1: Què tal, com estàs, Lucía?
0: Molt bé, que dic jo que està sonant Taylor Swift, però no té res a veure amb l'eclipsi ara, no?
1: No, no té res a veure amb l'eclipsi.
0: Bueno, igual algú sepa posar Taylor per a veure l'eclipsi.
1: No ho acabo de veure jo. No ho acabo de veure jo. Que demà vos portarem una playlist.
0: Ah, és de veres.
1: No vull anticipar res, no farem spoiler, de temes que vos podeu posar per a escoltar, per a calfar motors abans de l'eclipsi.
0: Però bueno, cadascú podem triar la nostra playlist particular per a escoltar, per a veure l'eclipsi, però ja va per ahí circulant algunes que...
1: Consells.
0: Exacte.
1: Consells basats en la ciència.
0: He vist algun, no sé si jo estic d'acord en alguna, però bueno, demà ho
1: debatirem. Comencem perquè algunes són com per a obrir boca i després altres són com per a el moment del clímax. Jo vaig a inclús a muntar-me-la avui, eh? Perquè és que jo, sí, demà me posaré nerviosa.
0: Ah, és que tinc molta perea jo en esta qüestió, mira.
1: Sí?
0: Me la pos després quan la tingues,
1: home,
0: me la passes.
1: Si t'agrada, jo te la passes sense ningun problema.
0: I m'estalvies la feina.
1: Tu ja saps que tu i jo, per això, pim-pam, en seguida ho tenim.
0: Correcte. Però el motiu d'escoltar a Taylor no és
1: l'eclipsi. No. És que ha eclipsat, ella ha eclipsat a Donald Trump, perquè ja saps que ella públicament moltes
0: però no
1: vegades...
0: Són amics, no?
1: Al revés. Molt ella públicament ha rebutjat moltíssimes de les decisions de Donald Trump. No és una persona que estiga a favor de les seues polítiques.
0: No són millors amics.
1: Exactament. I què li passava a ella? Jo me l'estava imaginant. Ella veia vídeos de Donald Trump pujat a les xarxes i que la
0: bueno,
1: música...
0: Bueno, un incís. Tu i jo som fans, anem a confessar-nos, dels vídeos de Donald Trump estranys que pengen
1: en
0: les xarxes, que va customitzat i fa una performance així estranya. Que nosaltres dos som un poc friquis i som fans d'estos vídeos.
1: Són vídeos polítics en els que ell interacciona pues, en Netanyahu, en el líder dels ayatolàs i va aixina de
0: la majoria són en IA, eh?
1: Tots, quasi tots bueno, són en IA. I tots porten música. Bueno, pues ell, Donald Trump, els assessors de Donald Trump, la gent que està amb ell, utilitzen músiques de Taylor Swift per a donar missatges o contar coses de la vida de Donald Trump i posen els vídeos en
0: la
1: xarxes.
0: La banda sonora.
1: Exactament.
0: Home, i que ella dic que jo, ha dit, que i ho farà poca aposta, no?
1: I ella que ha dit, pues estic hasta el món, no vull que les meues cançons, que la meua música represente a Donald Trump, i este matí que s'ha trobat Donald Trump, que la meitat dels seus vídeos estan sense veu.
0: Ai,
1: sense
0: això,
1: música.
0: I com va fer això?
1: Bueno, pues sembla que d'alguna manera i de manera legal pues, ha aconseguit, perquè ell no ha prestat...
0: Fuliminar?
1: Ell ha fuliminat.
0: Molt bé.
1: Li ha tirat aixina rayos láser i li ha borrat la música, l'ha bloquejat de les seues...
0: Que fort.
1: Sí, molt fort.
0: Però bueno, el poder de Taylor Swift també clar, ahí demostra fins a on arriba.
1: Mira, a mi d'una banda m'ha paregut valenta, perquè ja saps que avui en dia que li diu a Donald Trump no me toques les palmes,
0: sí,
1: després no ho té fàcil.
0: No, ha sigut
1: així
0: prou valenta.
1: Ha sigut valenta i també podríem dir coherent. I,
0: a veure, en les seues maneres de pensar, la seua ideologia.
1: Totalment.
0: Home, és que a mi no m'agradaria, eh?
1: A
0: si
1: mi
0: no
1: tampoc.
0: Estic d'acord en una persona que utilitzi la meua música, si jo fora cantant, per a... il·lustrar aquests vídeos. Jo crec que ahir ha sigut prou encertada.
1: Imagina tu,
0: i no
1: Lucía,
0: ha sigut falsa.
1: No. Imagina tu, Lucía, que eres superfan del menjar casolà, ben cuinat i amb estima. Que de sobte tu eres cantant o tens un grup i posen els teus temassos per menjar per a dur o menjar preparat este fast food.
0: No
1: t'agradaria, no? Diries, pues, això a mi no me representa en absolut. Pues una miqueta ha sigut el que ha fet ella i este matí pues, Donald Trump s'haurà trobat o s'ha trobat a aquestes hores en la meitat dels seus vídeos sense música i la pregunta és, què farà ara?
0: Això t'anava a dir.
1: Va contraatacar?
0: Clar.
1: Va canviar-los per una altra música i els tornarà a publicar amb algun missatge aixina per a Taylor o simplement això es quedarà així i no anirà més enllà?
0: I aquí, no sé, a qui li pegaria, què ficaria... No sé.
1: Pff, és que
0: creus?
1: No sé, jo no sé. A mi me pilles, eh?
0: Bad Bunny?
1: Bad Bunny, te l'imagines?
0: Per exemple.
1: Jo crec que, vamos, ni en un palet fica Donald Trump una cançó de Bad Bunny després de lo de la Super Bowl, que va aparèixer i va fer aquell speech en favor de la comunitat llatina en Estats Units.
0: No, però això ho deia.
1: Jo crec que ahir ho tindria molt complicat. No sé qui pot ser, qui puga ser.
0: Jo tampoc, però bueno, pense que la música de Taylor Swift ha arribat a un nivell internacional més que reconeguda. Bueno, ja sabeu...
1: A tu t'agrada Taylor?
0: A veure,

0: No seria d'escoltar-la assíduament, o sigui, no és una de les cantants que jo em pose per a anar per casa o per fer, anava a dir per fer esport, no ne faig molt, però bueno.
1: Si el feres.
0: Si el fera, no me posaria a Taylor, però reconec que són les cançons, pues apeguen i les tens ahí.
1: Que es pot escoltar, no? Sí, diríem. Jo crec que és una música que no desagrada.
0: Però no me pega res en els vídeos de Trump, què vols que te diga?
1: Jo tampoc ho acabo de veure. No, ara mateix arribé tard per a comprovar com quedava, però és veritat que no me pega molt.
0: Però mira, és un tema que em sembla interessant, que podríem tractar en un altre moment,
1: vale,
0: en alguna persona experta, llança ahí la proposta.
1: Vaig a prendre nota.
0: Precisament com es fan aquest tipus de coses, és a dir, tu eres una cantant famosa com és Taylor, decidís que no vol que les seues cançons sonen en els vídeos de Trump, i quin és el procediment que se fa per a eliminar-les? Em sembla prou interessant.
1: Seria un tema legal segur, però la meva pregunta va més enllà. I per què no és al revés? Tu eres el president d'un país o eres un polític o qui sigues i vols utilitzar una música que és propietat intel·lectual d'una persona, i per què no li la demanes?
0: Clar.
1: Abans de posar-la, no?
0: Seria
1: lo seu. El que passa és que no sé jo si a nivell de campanyes i això és una cosa, i a nivell de xarxes la legislació, no sé...
0: Ja, ahí és el tema que no tampoc controlem.
1: És el tema, que igual que tu i jo ho faig moltíssim, puges una història a Instagram i tries una música que t'agrada...
0: Sí, però tries una cançó de la biblioteca, de la xarxa social que siga.
1: Pues és una bona pregunta. Estan aquestes músiques de Taylor Swift en una biblioteca de la xarxa social?
0: I selecciona Trump. Li dona el check.
1: Si seleccionar Taylor Swift.
0: Totes.
1: I claro, i la tria, perquè la biblioteca la dona. I Taylor Swift diu, sí, però per tu no.
0: Exacte.
1: Estan per tots els mortals.
0: És complex, jo crec.
1: Exacte, per a tu, sí. Però no. anem a indagar.
0: Anem a indagar, sí. Que
1: anem a indagar.
0: Nosaltres no se'ns escapa, saps que
1: res
0: ens agrada indagar, investigar i sobretot contar totes aquestes coses a la nostra audiència. Per cert,
1: digues.
0: Vaig a recordar una cosa abans d'arribar a les 10. Ho he dit abans perquè a veure si la gent, ja sé que molta gent està de vacances, moltes persones que assíduament ens escolten, pues, tal volta estiguen a la platja o a la muntanya o fora de la comunitat, però bueno, fora de la comunitat també es poden escoltar a través d'internet. Jo deia que convidem als oients a que ens envien un missatge a través de WhatsApp, que vaig a recordar el telèfon, és el 660 78 39 80, el repetís, que el 660 78 39 80. I els convide o els anime, en este cas, a que ens envien aquest missatge de WhatsApp contant-nos com van a viure demà l'eclipsi. Que jo dic, hi haurà per a gustos colors. Hi haurà gent que inclús no voldrà ni viure l'eclipsi, li donarà igual.
1: Mira, de fet anem a preguntar-los ara després als nostres
0: contertulis. També, però bueno, a veure si ens fan una miqueta de cas, ens ajuden a portar millor esta setmana i que ens envien, per favor, estos missatges que són curtets a través de WhatsApp, que no vos costa res i que a més ens il·lustrarà i segur que hi haurà més d'un i d'una que va viure-ho d'una manera divertida. Per què no? I ens agradaria saber-ho. Així que vos convide i vos anime a fer-ho. Són ja les 10 i 59 minuts. Arribem a la fi d'esta hora. Tornem de seguida. Ara minuts o moment per al butlletí informatiu per a refrescar tota la informació. I tornem, com sempre, amb temps de tertúlia.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia i tenim una notícia d'última hora. L'incendi forestal a Tírig ja està controlat, segons ens informen els bombers de la Diputació de Castelló. I canviant d'assumpte, en marxa la reunió de coordinació del dispositiu preventiu per l'eclipsi, convocada per la Conselleria d'Emergències i Interior, el Pidià Beiber.
4: Sí, la presidís el conseller Valderrama i té lloc a hores d'ara al centre de l'Eliana Nacabar. Atendran els mitjans. Hi participen representants d'emergències, l'U2, la delegació del govern, els consorcis de bombers, dels bombers forestals, de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, DGT, AEMET i l'UME, entre d'altres. Recordem que demà s'activarà la situació 2 del Pla d'Emergències de la Generalitat i el nivell 3 de preemergència davant del risc extrem d'incendis per a dimecres. De bon matí es convocarà un CECOP i tal mateix s'activaran els centres de coordinació operativa municipal, els coneguts com a CECOPALS, dels 9 municipis declarats punts d'observació oficial, com ara Castelló, València, Aras de los Olmos, Peníscola, Benassal, Macastre, Pusol, Utiel i Onda. Una altra decisió ha sigut

0: la de prohibir els accessos a tots els parcs naturals per a reduir el risc d'incendis. I d'altra banda, de segur ho sabran, han rebut al telèfon un SMS de sanitat amb recomanacions de com observar l'eclipsi. Es va fer este enviament massiu ahir i es recomanem entrar i llegir les indicacions.
1: I l'entrada de migrants des del Marroc el 30 i el 31 de juliol va ser organitzada i deliberada sense líder, però amb una marca i en una estructura de tres nivells. Són les conclusions de l'empresa d'intel·ligència estratègica Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant. Marga Herrero, directora de Desenvolupament i Negoci.
2: No es una campaña que fuera espontánea, sino que a todo lo contrario, está premeditada, estaba anunciada, estaba difundida, estaba pensada para... Es una campaña que es muy inteligente, eso sí que nos gusta recalcarlo, y muy resiliente. Y sobre todo, otro aspecto que no es menor, que es económicamente muy barata.
1: La investigació de Golden Owl ha determinat que el 24 de juliol ja hi ha activitat. Es detecten 25 perfils públics de Facebook amb una audiència potencial d'un milió de persones, però també desenes de cèl·lules de reclutament. Herrero explica per què no va ser un moviment popular espontani ni un contagi social accidental.
2: La primera és que tiene nombre, tiene un lema, tiene un vocabulario que va girando, y que es flexible también. Hay algo como que se visibiliza o que se pone en riesgo poder modificarlo y que el movimiento continúe. Luego tiene una identidad visual que es reconocible y luego tiene una suerte de conjunto de lemas.
1: I sobre la possibilitat d'una nova entrada en pròxims dies, Herrera assegura que és difícil de moment donar-li credibilitat, però que ja fa setmanes que se'n parla.
2: La fecha que se menciona tanto una y otra vez, que es el 15 de agosto, esa fecha ya aparece cuando se organiza, incluso antes del cruce masivo.
1: I desarticulen una xarxa que captava menors tutelades per a l'explotació sexual.
0: La Guàrdia Civil ha detingut 5 persones que pertanyen a una xarxa assentada a Gran Canària dedicada a captar menors estrangers no acompanyades, principalment subsaharianes, que estarien allotjades en centres de menors. Esta organització els facilitava l'eixida i trasllat tant a la península com a França, on algunes les haurien sotmeses a explotació sexual. Segons la Guàrdia Civil, les funcions s'havien repartit entre els encarregats de contactar amb les xiquetes, els que facilitaven un contacte des de l'interior dels centres, altres que gestionaven la documentació i altres que s'encarregaven de traslladar-les. Gràcies a la investigació han pogut alliberar 2 de les víctimes. La investigació continua oberta.
1: I avui comencen les representacions del Misteri d'Elx, la Festa Gran del Poble d'Elx i Patrimoni de la Humanitat des del 2001. Les onades de calor que estem patint també afecten la festa. En el patronat busquen solucions. José Manuel Sabucos, president del patronat i rector del Misteri d'Elx, i ens ha donat més detalls en una entrevista en les notícies del matí.
3: El primer tema és la substitució de l'actual il·luminació a la basílica, que és una il·luminació ja molt antiga. Volem fer el canvi de l'il·luminació LED, que dona molt menys calor. I luego també estem en projecte de renovar el vestuari de forma que siga pues, de material que doni menys calor als cantors.
1: Sabuco també s'ha referit a la participació de la dona en la festa.
3: Nosaltres hem de mantindre aquesta tradició, així ho diu la llei de l'Esperi, i així va ser també el compromís que vam adquirir la UNESCO en l'any 2001, quan va ser declarada la festa com patrimoni immaterial de la humanitat. Els xiquetes sí participen a l'escolania, el que no fan és cantar a la festa.
1: Anem amb la informació esportiva. Dani Hermosilla.
4: Què tal? Esta vesprada podrien arribar les primeres medalles valencianes en el Campionat d'Europa d'Atletisme, que es disputa a Birmingham. Eusebio Cáceres i Lester Lescai lluitaran per les medalles de la final de llargària, que tindrà lloc esta vesprada, com diem, a la ciutat anglesa de Birmingham, seu del Campionat d'Europa. La final a les 8 i 10. D'altra banda, en l'actualitat futbolística estem pendents del mercat, mentre que el Villarreal, el Llevant i l'Elx ja preparen el debut d'Iguer del cap de setmana. Arnau Martínez en el València, Thiago Fernández en el Llevant i Tiziano Perrota en l'Elx són els noms que poden fer-se oficials en les pròximes hores. Mentrestant, des de les 10 i mitja, aproximadament, el Club Deportiu Eldense juga l'últim amistós de pretemporada al Pepico Amat.

0: contra el Cartagena, y en estos momentos el resultat és de 1-0, el gol de Pau Cabanes, el nou jugador de l'Eldense en les últimes hores. Recordem que esta setmana el València jugarà dos nous amistosos, demà contra el Terol i dijous, encara que no és oficial, contra l'Hércules.
1: Això és tot de moment, tota l'actualitat en la ràdio, xarxes socials i en el web apuntmedia.es. Pròxima cita a les 12, es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Front a una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
6: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
10: De tu a tu.
2: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
11: I ja estem així de tornada al magazín Amunt i Avall, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I ja m'acompanyen, com cada setmana, en este cas, Àlex Ladrón de Guevara. Àlex, bon dia.
12: Bon dia, Lucy.
11: I Quique Mateu, bon dia també per
13: Hola,
11: tu.
13: Hola, què tal, bon dia.
11: I Mireia, que l'he sequestrat i no l'he deixat anar-se'n.
14: Què tal, com estàs?
11: Molt bé, molt bé.
14: Però així t'està bé, està fresquet, en bona companyia.
11: Està fresquet. Així el problema és el següent. Tu estàs així en este microclima de 24-25 graus, perfecte, en tirants, no fa falta... Res més, una meravella. I quan eixes a l'estrès, te pega una bofeta ahí en el pàrquing que te vols tornar a dins i no eixir.
14: I si tens un cotxe negre, com és el meu cas, i pel matí mai te ve bé posar el parasol perquè dius, ui, és que vaig un poc justa, i els dos minuts de posar-lo me venen mal.
13: Jo tinc crema. Però el parasol fa paper, de veritat.
11: Sí, jo crec que sí.
14: Sí que fa algo.
13: Algo fa, jo no he tingut mai
11: parasol. Ja jo sí, jo el porto en el cotxe. Dos, porto dos.
13: I va bé?
11: Pues no, és que no el pose, però...
13: Ah, i dus dos?
11: Porto dos. De fet, un és... aneu a al·lucinar. O no, se'n recordeu?
13: Sí.
14: Clar.
13: Sí.
11: Vale, doncs pues d'eixa companyia.
13: Mare meua.
11: Imagineu-se.
14: Pues però sí. Era un bon parasol, eh?
13: Era
14: un bon parasol.
13: No sé què és pitjor.
11: 25 anys.
13: Portar un parasol i no usar-lo, o portar un parasol de Ono.
14: És molt pitjor el meu cas, el de Lucy. Al final ella posa el que té.
11: No, però el millor és que el cotxe no té 25 anys. El cotxe realment és jove, té 5 anys. Però...

0: El parasol va arrastrant-se del...
1: És
0: una herència.
1: Ah, molt bé, és una herència del cotxe anterior.
0: I de l'anterior.
1: I de l'anterior. Això...
0: Aquest ja és el tercer.
1: Això va guanyant pes, eh?
2: Però m'agrada que és perquè és un parasol, com se diria, universal.
0: Entonces, clar.
2: Perquè sí. Te valen tots els cotxes. A mi m'ha passat que no me quadren.
0: A mi no me quadra massa tampoc. Però la pregunta de Quique és bona. Però fa algo, en este cas, com igual està caducaíssim, saps? No fa res.
1: Ah, però que el parasol caduca?
0: No sé, dic jo. Igual el plàstic...
2: No ho sabem.
3: Com les ulleres d'estes de l'Eclipse.
1: Imagina't que caduca.
0: No sé.
2: A veure, Lucía, jo...
1: Collons, això és veritat.
3: Caduquen.
1: Atenció, demà. No agafeu ulleres de l'anterior Eclipse. A lo millor han caducat.
3: A lo millor te quedes sec.
0: Pues poca broma, que a mi me fa por lo del suix.
2: De l'Eclipse.
3: A mi també.
0: Jo les que tinc me les va donar farà un mes. Así mateixa, la presidenta del Col·legi d'Optometristes.
3: Bueno, pues,
0: o sigui,
1: però no li vas preguntar si caducaven.
0: No li vas preguntar.
1: Però no ho pregunta ningú, no. Això és important.
0: Bueno, no ho recordo.
2: Mira, anem a fer una entrevista exclusivament per preguntar si caduquen, perquè ara jo vull saber.
1: No, però això és veritat.
0: Que sí, que caduquen.
1: Que no, que no tinc ni idea. Però que
0: això n'hi ha que... Caduquen.
1: Però n'hi ha que preguntar, clar.
3: Caduquen perquè les instruccions de les que tinc jo, no se poden reutilitzar una vegada... Bueno, igual no caduquen, però si les has utilitzat una volta...
0: Però igual passa com els iogurts.
2: Val dir, que si tu has vist un eclipsi, ja...
3: Només val pa un.
1: Te vull dir una cosa.
0: És un negoci.
1: Portem, perquè la Generalitat també ho està fent a través de Sanitat, portem 2 setmanes escoltant només coses de l'eclipsi, les ulleres...
0: No, 2 setmanes tu, nosaltres.
1: Vale, escolta, ningú ha explicat si se poden reutilitzar o si caduquen.
0: Pues demà ho contarem.
3: No se poden.
2: Mira,
3: No se poden perquè te quedes... Sí, és de veres, No se poden. Almenys en les instruccions... En les instruccions posa que no se poden reutilitzar.
2: Bueno. Lucía, pues a petició dels contertulis anem a començar parlant de l'eclipsi.
0: Pues sí.
2: És que clar,
0: espera, vaig a tornar a recordar, a veure si alguna alma caritativa em fa una miqueta de cas i ens envia algun WhatsApp al telèfon del programa, que és el 660-78-39-80, i ens conta com va viure demà l'eclipsi, o com no va viure, és a dir, hi haurà gent que dirà... Pues yo me quedé mirant una sèrie.
1: O sigui, ha agafat por ara mateixa perquè té unes ulleres de l'anterior eclipse.
3: Tal qual.
0: Com el parasol. I diu, pues no veig l'eclipse. Que també és una opció. Jo conec gent que no va veure l'eclipse.
2: Vols dir?
0: Elles, sí, no les tinc massa lluny. I bueno...
2: Però per convicció, per cabreig... Perquè, clar, hi ha molta gent
0: per
2: que diu...
0: Per por... Traumes...
2: Fins hasta el moño ja d'escoltar Eclipsi, ara no vull
3: saber
2: res.
3: De la cobertura.
0: És que també hi haurà gent. Mira, ahir no estava aquí que ni Àlex, sí. Però vaig a contar-ho. Manolo Montal, què diríeu? Què diríeu de Manolo
1: qualsevol
0: Montal?
1: Qualsevol cosa. Estarà en Pedralbilla, això ho tinc clar, però farà qualsevol...
0: Però tu què creus? Que va a veure l'Eclipsi o va passar
3: no.
0: I va quedar-se en casa mirant la tele?
1: Jo estic segur que farà una altra cosa.
0: ¿En serio? ¿Y tú qué crees?
3: Yo creo que tampoco, que pasará olímpicamente.
0: Muy bien, pues
2: madre
0: eso
2: meu,
0: es
2: Manolo.
0: El que pensaban todos.
2: Pero él se va de excursión.
0: ¿Y no?
1: ¿Cómo que se va de excursión?
3: ¿A la eclipse?
0: Excursión, correcte, a la montaña.
2: Però no és això, no és lo
1: pues
2: millor.
1: Pues m'ha descol·locat, però...
0: No, és que
2: ahir va fer un reconeixement del...
0: Públic.
2: No, i un reconeixement del terreny. Vull dir, ahir anava...
3: Va anar
2: a fer,
3: posta.
2: Exacte, anava correcte. A fer un... Com se diria?
0: Mira, aquí
2: un...
0: que està blanc. No reacciona. És que...
1: No, la culpa és meua.
0: Ens quedarem la boca
1: Manolo
0: oberta.
1: Perquè Manolo és... imprevisible.
0: Totalment.
3: Sí, sí, tal qual.
1: Jo que el conec fa 25 anys, hauria de... haver pensat.
0: I jo.
1: És imprevisible. Si jo crec que no, serà que sí.
0: Molt bé.
1: Pues sí.
2: Pues sí.
0: Però bueno, no només es va cridar l'atenció que va fer estaria... tota la parafernàlia. Estaria... Tota la parafernàlia del seguiment. És el que diu Mireia. És que damunt anaven a ir de vespre d'excursió.
1: Anaren és plural. Localitzar... Que no van anar a soles? No.
2: En una colla. Van una colla d'amics.
0: Clar. Per a localitzar el punt exacte per si tapava algun pi.
2: Exacte.
0: La visibilitat.
2: Anaven en la poda ara i tot per si acaso n'hi havia que...
3: Este fora.
2: De fet, vol dir més, Quique, i perdona, ens va enviar una app
0: sí.
2: Per a que el seguim l'eclipsi.
0: Molt bé. És que ho té tot controlat.
1: Com una... Però...
2: Una app que explica molt bé les coses. Mira, jo no l'ho veu.
1: Però què coses? Si l'eclipse n'hi ha que vore-lo.
2: Però t'explica com...
1: Com alçar la vista? A veure, alça la vista. Quan arribes al puesto, tu alces la vista a veure què veus al cel. No?
0: Perquè, i te poses les ulleres.
1: Perquè
0: t'he
1: de dir una cosa. Si el cel està com a ir, ni eclipse ni
3: tal
1: res.
3: Qual, tal qual.
0: Bueno, jo, no, el nostre meteoròleg, Antonio Sánchez, ens ha dit este matí que hi haurà zones que efectivament apareixeran els núvols.
1: Mira.
0: I no se veurà.
1: Que n'hi ha una app. Tu posición GPS.
2: Mírala, veré en directo. Así, tinto, duración, tal, tinto.
0: Després te la passem.
1: Manolo,
0: Manolo,
1: però tot per què?
2: Mira, l'inici de la totalitat.

0: Inicio del eclipse, veus? Final de la fase parcial. Jo vos he de dir, vos vaig a donar la informació i ara parlem, perquè segons les estimacions del Ministeri es calcula que hi haurà prop de 450.000 turistes addicionals sí. i entre 400.000 i 1,5 milió de desplaçaments relacionats amb l'eclipsi. Vull llegir el cas d'un xic de 19 anys que havia viatjat amb la seva família des de Toledo fins a Prades, a Tarragona, amb un telescopi enorme de quasi 3.000 euros i un equip d'astrografia.
1: Però jo això sí que ho entenc, perquè això és més professional. Sí. I un eclipse per a una persona professional...
0: Un xic de 19 anys.
1: Ja, però dona igual. Que vull dir-te, si té un telescopi de 3.000 euros, és que la seva passió és l'astronomia. Vale. Jo ho entenc, perquè un eclipse d'aquestes característiques, quan n'hi ha? Però és que n'hi haurà gent normal que no té res que fer.
2: Això dic.
1: I que agafarà el cotxe i se farà 250 quilòmetres per arribar a la platja a veure l'eclipse.
2: On siga. Però bueno, vosaltres aneu a seguir-lo, que és la pregunta
0: Exacte.
2: Que estem fent a tots.
0: O sou més d'aquells, perquè clar, si n'hi ha gent que és en antelació ho planifica tot i després està el que a les 8 en punt mira per la finestra i diu, ah, mira, pues era avui l'eclipse.
2: I se l'oblida.
0: Quin perfil seríeu?
1: No, jo vaig anar a l'Horta a veure el meu xiquet perquè el meu xiquet m'ho ha demanat.
2: Molt bé.
0: Perfecte.
1: I aniré a l'Horta perquè en l'Horta no tens obstacles per a veure el cel.
2: Ah, doncs pues mira, no ho havia pensat jo, doncs pues estic al costat de l'Horta. Mira, és una altra opció. Però jo me vaig a portar al castell.
3: És una opció.
1: Clar.
3: Jo vaig a veure-lo des del balcó en una copeta de vi.
2: A lo cómodo.
3: I si no es veu, pues me veig.
0: Exacte.
1: No s'equivoqueu. No s'equivoqueu. Això ho diu perquè ho pot fer.
0: Què vols dir?
1: Has de tindre una balconada que no tota la gent té, perquè lo normal és que tu eixes al balcó i veus al veí.
2: Jo no tinc balcó.
1: Vente a la casa del veí.
0: Si
1: tu veus el cel...
3: Tinc una esplanada enorme.
1: Si tu veus el cel, això és un avantatge molt... Però no per a l'eclipse.
3: Pa tot.
1: Ah, pa tots els dies.
0: Per respirar, bàsicament.
1: Això és molt important.
3: Pa viure, pa viure.
1: Molt bé, molt bé.
2: És essencial.
3: De tota manera, avui... O sea, per això t'he dit que lo de les ulleres... O sea, he obert avui la... la boceta esta, me posa les ulleres i jo dic, així no es veu res.
2: Home, clar, que vas a veure.
3: M'han dit, que vas a veure? I jo dic, ah, vale.
0: Estaves ja provant-les.
3: Estava provant-les, però dic, a veure, esto com
2: però
3: va.
2: Però te les has de posar home, damunt clar, de les teues.
3: Sí, sí,
2: que
3: una cosa.
1: Sí, perquè si no, sí. Lo peor peque
2: són. Pues imagina, no per les ulleres.
1: Maria s'està descollonant com dir, este que diu.
0: No,
1: a veure,
0: no.
1: Tu quan compres unes ulleres d'eclipse, què és lo primer que fas?
0: Pues les guarde. No, jo les guarde.
1: No, no, les proves.
0: Jo no.
2: Sí, jo vas fer això.
0: No.
3: Si no es veu res.
1: Clar,
0: això
1: està malament.
2: Jo, de fet, me les veig
3: que s'ha de llevar.
1: Jo vaig anar a l'òptica demà de matí. Això és el que tinc previst.
0: Apurant. Per damunt la corda, Quique. Això és per damunt la corda.
1: Jo sempre faig les coses apurant.
0: Jo aniria esta vesprà.
1: I me les posaré i li diré a la xiqueta de l'òptica, Cristina, no veig res... I ella m'explicarà.
2: I faràs tot el paripet.
0: I espere que espere que Cristina no estigui escoltant-lo, perquè si no dirà...
1: Home, està treballant, imagina que no.
2: Perquè, bueno, molta gent escolta la ràdio.
1: Això és el que faré jo demà de matí.
3: Vale. Apurant. Imagina,
1: sí, sí, sí,
3: i si te diuen que ja no queda...
2: Però per
1: me n'aniré a una farmàcia. I si me diuen que no, me n'aniré a una altra.
2: I, pues
0: si
2: ahí,
0: no?
2: Mira.
1: I si me diuen que no, me n'aniré a ma casa.
0: I si el pobre xiquet que vol anar a l'Horta... amb tu a veure sí. l'eclipsi s'ha de quedar sense...
1: Va demanar ja 3 dies seguits.
0: No s'ha enterat.
1: Ja tens les ulleres?
2: Però quants anys té?
1: De neu.
2: Ah, vale, pues no és un xiquet.
0: Bueno,
2: vull dir. No. És un xiquet, home, és un home.
1: Pa mi, el xiquet.
0: Això ja t'ho compre, perquè pa mi els meus sempre seran xiquets, però envia-lo a l'òptica, ell. A per les ulleres.
1: No, ja vaig jo a veure què va a comprar.
2: No, és que te ho preguntava...
3: Ja vaig jo... Agafa unes que no són homologades.
2: Però li preguntava lo de l'edat, no perquè es vulgui esquadrinyar, sinó perquè ahir parlàvem amb un pediatre i donava consells i recomanacions per als pares i mares que tenen...
1: Ah, que n'hi ha consells i recomanacions també?
2: A veure, per als xiquets,
0: sí. Clar, tenim nosaltres...
1: Però escolta una cosa, però a veure... Els consells seran els mateixos
2: no.
1: per a la gent jove...
2: No, exactament.
1: Ah, no? Per què?
2: A veure, sí, la majoria sí, però hi ha un que és primordial, que un xiquet menor de 5 anys, com li expliques que no es pot llevar les ulleres ni un segon quan
1: ja,
2: mira l'eclipsi?
1: No.
2: Què facen? Li les pegues en
1: velcro? A veure, tinc que dir-te, no me fa falta a mi un pediatre per a saber que un xiquet de 5 anys tractarà de quitar-se les ulleres.
0: Bueno, però t'expliquen una miqueta, és que el meu cas, el meu fill no ha complit encara 5 anys, com entretindre'l, perquè al final el moment...
2: I aquest
0: no és. No és,
3: molt breu.
0: Però sobretot és que no pot mirar directament en el moment de la totalitat. Vull dir, si això, tota la performance que dic jo, dura una hora, des que comences a veure coses però no està l'eclipsi, doncs mira, tu ves posant-li musiqueta, mira, ja ves xuant amb ell, no sé què, i quan arriba el moment, i aquest moment jo li tinc que pegar les mans meues aixina per a que no se'l lleve, o si veig que no, doncs fer-lo des de casa, perquè nosaltres el veurem des de casa, perquè no és una bona idea.
2: Que també té terrassa.
0: També tinc terrassa, sense veïns davant.

0: Exacte.
1: I viu a un poble.
2: També. I soc de poble.
1: Això ja és.
2: Visc al poble i soc de poble. Pues que
0: no, perdona, anem a dir-ho ja tot clarament. És que Puçol va ser un dels punts on millor es va veure l'eclipsi. O sigui que
1: clar.
0: Igual acabo jo en casa Mireia.
2: Perquè no voldràs, només te dic, Lucy, que a mi és el que més por me dona són els desplaçaments, és el que vos anava a dir. Sí. Que no improviseu en moure-vos en el cotxe, perquè sí que està fent molta crida de que van... De que sí, de que inclús posem habitualment en el cotxe per si se trobem en embussos i en històries, perquè
0: jo
2: la gent...
0: Jo vaig a ser pràctica i no me vaig a menjar de totes les torres i arreando.
3: Ja. Embussos i tot.
2: Clar que sí. Que sí. Ai, Quique.
4: La gent està molt malament.
2: És com la Super Bowl o la final del Mundial.
3: Hi ha una frase que jo sempre me ve al cap en estos casos, la vaig a dir en castellà. Nos extinguiremos de estupidez.
4: Totalmente.
3: Vull dir-te... Bueno, vull dir... Embussos?
2: Claro,
3: embussos
2: no,
3: també.
2: No te convoies.
3: Però un eclipse, però
2: no, que passa cada 100 anys, vull dir, això no és una cosa aixina com un eclipsi, no?
3: No, però si dona igual, mira, tu te'n recordes quan el barc este, no sé si era un petrolero que va encallar al Saler, se'n recordeu?
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: N'hi havia cues fins a València!
4: Pavoreu.
3: Jo pensava, dones i cavallers... Va estar ahí un mes. Fa falta ir el dia 1, 2 i 3. Jo vaig anar el 23. No n'hi ve ningú.
0: Però anares.
2: Però és que, a tu t'agrada... No, dius Manolo,
3: és que
2: però...
3: Embussos, sí, embussos. Però com embussos?
2: En plural, a més. Embussos.
3: En fi. No,
2: bueno, jo, igual després no hi ha,
3: Jo soc molt friqui. Jo no tinc cap problema en dir-ho. Jo soc molt friqui.
2: Si és que mola ser friqui.
3: I ja està.
0: No, però atengau, que no ho estem dient de broma. És que la DGT ha posat en marxa el major operatiu d'estiu davant un fenomen que no es veia des de l'any 1912 i que obligarà a 24.000, ojo, que no són ni dos ni tres, 24.000 agents de la Guàrdia Civil a desplaçar-se en les principals carreteres d'accés a la franja de la totalitat que creuarà Espanya de oest a est.
1: 24.000.
4: De fet, la comunitat està a tope,
0: Total. Clar,
4: hoteles, totalment. Reserves hoteleres, està...
2: I n'hi ha un dispositiu,
3: Reserves hoteleres, també.
4: Sí, està a tope. Pavoreu.
2: Bueno, pues no vos conte el que ahir vam estar comentant, que n'hi ha plans exclusius.
3: Plans exclusius, també?
2: Clar. Gent que s'ha gastat 6.000 euros en una habitació.
3: Amics oients, això no és conya. No, ho dic perquè algú pensarà que tot això és mentida.
2: I a Mallorca, per exemple, n'hi ha un grup d'americans que van a sobrevolar a 70-80 metres en un globus aerostàtic. Van a viure una experiència...
4: Per a voreu.
2: I n'hi ha terrasses d'estes en concerts de piano... Baixeis.
3: Com això del piano? Podes explicar això,
2: sí,
3: per favor?
2: Sí, pues que tu estàs ahí en...
3: Imagineu-vos.
2: Fent un soparet, estàs fent un soparet tranquil·lament.
0: Has contractat a un pianista
2: i estàs contemplant l'eclipsi.
3: En el piano de fons. Imagineu? És com una pel·lícula.
2: Jo és que si poguera, seria usuària de tot. Del piano, del globo. Jo estaria... una altra cosa és que no puc, per
0: moltes raons. Si l'eclipsi durarà 4 o 5 hores, vale, però un minut...
4: Però per un minut no condis molt,
3: la pots posar al mòbil, música de piano...
4: I ja ho tens.
3: I ja ho tens, sense pagar res.
2: També.
0: Perdona, que tu estàs molt... No te creus totes aquestes coses, però també
3: no, sí,
0: hi ha
3: playlists. El problema és que m'ho crec.
0: Playlists.
3: Però com playlists?
0: Per a
2: escolta la munyava i si vols conèixer la playlist
0: demà.
3: Hi ha una playlist.
0: Clar, n'hi ha moltes.
3: N'hi ha moltes.
4: No
3: tenim res més important que fer la vida.
2: Ara ja sabem el que van a...
3: Una playlist, que això, també te dic una cosa. I això... quin és l'argument? A veure, la playlist de l'eclipsi és esta. Per què? Perquè ho dius tu... A veure,
2: home,
3: perquè...
2: no, perquè hi ha uns...
3: Mireia, explica.
2: Clar, a veure, hi ha uns estudis...
3: Que hi ha estudis.
2: N'hi ha estudis.
3: A veure, qui ha fet l'estudi?
2: Han hagut molt de temps per estudiar, perquè aquest eclipsi ja mos l'estan clavant en vena.
3: Però l'estudi podries haver-lo fet tu.
2: No, perquè jo no sé fer estudis.
0: Des de fa anys,
2: Jo soc més pragmàtica.
0: Parlant de l'eclipsi, jo.
3: I la playlist també.
0: Estava en una
3: tremitxa
0: de comunicació.
3: No, però estem parlant de la playlist.
4: En sèrio?
2: Clar, perquè segons el moment de l'eclipsi, científicament no és el mateix un moment de clímax que un moment d'espera, no? Ahir els tempos de les músiques van a acord al que vas a veure. I, per tant, no pots començar, com si diguérem, en algo... Bueno, escolta la muña vall.
0: Demà, escolta-lo demà.
2: No vull contar-ho, perquè m'estic fent spoilers.
0: No.
2: Després, quan apaguem el micro, te ho contes, si vols.
3: En recordeu, piano i o playlist.
2: I barbacoes, si tu...
3: Ah, i barbacoes... I globus aerostàtic.
2: I clar,
4: si pot ser, però independentment de l'eclipsi o no eclipsi.
2: Bueno, y tablets de surf de la mar, Lucía, també, y un montón de cosas.
0: Pero bueno, ya que estén parlant de l'eclipsi y también volem donar informació.
3: ¿Cuándo comienza l'eclipsi?
0: Demà, pues, a les 7 i algo.
2: A les 7 i mitja.
3: 7 i algo, entre les 7 i... Fins a les 8 i algo, o oui, com
2: sí,
3: està això?
2: Un hora. Sí, sí, 85, ahí, sí. Crec que ara sí, te no, passem la PP que mos envia Manolo.
3: No, no, molt important, la PP, per favor, molt
0: però
3: important.
0: Però que també per a informar als oients, que, bueno, no només estem així divagant i contant historietes, sinó que la Comunitat Valenciana, com diem, serà una de les autonomies privilegiades per a veure l'eclipsi total, que això mira, és més important.
3: Mira, el piano.
0: Ja tenim el piano. Sofia ens ha ficat el piano per a...
3: Escolteu, gràcies, Sofia.
0: Per a que estigam así más ambientado.
3: Escolteo el programa en música. Eso es diferente.
0: Pues es totalmente diferente.
4: Sí, es deberes, deberes.
0: Es totalmente diferente. Pues tú ahora visualiza, te le suyeres en l'horta y ya lo tienes.
3: El eclipse. Ahora mateixa, ahora.
2: Te vas a portar un radiocasete.
3: Mireia, no parles. Mireia, per favor.
2: Un Wallman.
3: Mireia, per favor.
4: Un vinilo, un vinilo.
3: ¿Vols escoltar el piano?
2: Mira,
3: va, silenci.
0: Pero en ulleres.
3: La lluna se está moviendo. El sol també. Vostè no.
0: Home, esperem que no.
4: Esperem que no.
3: Mireu,
2: a veure si n'hi ha un tronc, una rama
0: a flotar.
2: Que pots menjar així.
3: Mireia ha trencat el moment.
0: Un fenomen paranormal. Bueno, que vull donar una informació important.
3: Estic emocionat.
0: En esta música de piano. No la lleves, que queda xula. Mira, la Generalitat, a més, ha fixat 9 punts d'observació des d'on es podrà contemplar este fenomen astronòmic de ben a prop. I els eclipsis són els esdeveniments que mouen milions d'aficionats, tot i que...
3: Això és el pitjor.
0: Qui que siga incrèdul.
3: Els 9 punts... Serà impossible.
4: Voreu.
0: Sí, bueno, sí, vaig a dir-los...
3: I ara, embussos!
0: Vaig a dir-los per a que, precisament, qui vulgui arribar o qui vulgui anar a estos llocs, que, per favor, no vaig a les 6 de la vesprada, sinó que se'n vaig allà allí a dinar. Són punts oficials, d'observació.
3: Això és com la mascleta.
0: Exacte. I estan distribuïts pel territori valencià entre les províncies de Castelló i València.
3: Aneu
0: en
3: cadires,
0: concret, estan fixats a Benassal, a la comarca de l'Almea Maestrat, a Peníscola, al Baix Maestrat, a Castelló de la Plana, Onda, Pusol, Aras de los Olmos, a la Serrania, Macastre, a la Foia de Bunyol, Utiel i València. I això són els punts.
3: Però és que això... Perdóname, ja tinc que parlar. Això és de risa. A dir,
2: això és emocionant.
3: Pusol i València.
0: No, Pusol, Pusol.
3: Pusol i València. I per què no has dit Pobla de Farnals?
0: Perquè no és un dels punts estratègic.
3: Però com no va ser un punt estratègic?
2: No.
3: Si està a 5 quilòmetres d'un puesto i de l'altre.
2: Però les condicions de visibilitat són completament diferents.
0: Tu no has escoltat moltes entrevistes de l'equip.
2: Ai,
3: que Mateu. No, saps què passa? N'hi ha moltes milongues. Ese és el problema.
0: No,
3: milongues.
0: És una cosa científica.
2: Clar que sí, a veure, Lucía...
3: Com els estudis de la playlist, lo mateix.
0: No, això és més serio. Això és més serio. I té una trajectòria, l'eclipsi...
2: Molt bé,
0: que va estar més efectiu en certs punts, com són estos.
2: Però on és el sol, on està el sol ubicat a aquestes hores, per tant, no se pot veure igual. Jo, mira, per exemple, jo visc a la platja Pusol, però si jo me'n vaig al poble de Pusol, que
0: ja
2: està
0: canvia
2: a 3 quilòmetres, però un dia normal, quan vaig conduint no veig el sol, i quan arriba a la platja, a ma casa, veig el sol. Per tant, té tot el sentit del món, tot el sentit del món, que no siga el mateix a 2 o 3 quilòmetres de diferència, inclús en la platja de Pusol, vos he de dir que és una platja molt xicoteta, que el passeig marítim té 2 quilòmetres, han establert un punt concret de la platja com el lloc ideal.
3: Sí.
2: Jo no aniré perquè no me pilla, però la gent que vull ganar ha d'anar a aquest punt.
3: L'eclipse és així.
2: Que els experts...
0: Totalment.
2: No és l'eclipse ahí. És deu millor el pots avistar.
0: Ja. Bueno, atenció, jo de tu no hi iria de casa.
2: No
0: vaig aixir. Perquè en el cas de Pusol, fins a un miler de persones podran gaudir de l'eclipsi.
2: No caben, ja vos heu dit.
0: I la zona habilitada tindrà lavabos i aparcament. Però no estarà adaptada...
3: Lavabos i aparcament! Ai.
4: Que no se pisen damunt.
2: Vaig a fer
4: a lo
2: concert de Taylor Swift. Porteu Volker.
3: Tal qual. No me ho puc creure.
2: Vaig a fer una crida des d'ací a tota la meva família. Per favor, demà tots a dinar a casa.
0: I que no hi
4: cau. Esmorzar, millor esmorzar.
2: I no hi cau. Lucía, jo me'n puc anar pront demà?
0: Quan vulguis.
2: Vale.
0: Ni que jo m'anara.
2: Bueno, sí, vull sí.
0: Però veig aquí que, per un moment, tu te'n vas a l'horta, però a quina horta?
3: Jo tinc que dir, jo estic encisat.
0: Però escolta...
3: Jo això no m'ho puc creure.
4: Exacte, a quin punt de l'horta te'n vas?
0: Exacte, a quin punt?
4: A Pusol?
2: No va veure res, ja vos ho dic.
3: No, però si dóna pistes...
0: Sí, clar, igual...
3: N'hi haurà embussos.
4: N'hi haurà embussos.
0: No sé, te ho dic per tu, perquè igual no has triat el lloc adequat.
3: No.
2: Pega-li una volta al tema.
3: No, però
2: Quique,
3: això no,
2: estàs a temps.
3: Això no és casual.
0: Ah, val.
3: Vull dir-te, jo passe tots els dies per un mateix puesto.
0: Val.
3: Ja he anat de matí, de vespre...
0: I després diu de Manolo.
4: Exacte.
3: Pel treball.
0: Ah, val.
3: Pel treball. I jo ja he vist a la tardor com se veu el sol.
0: Ja, però no té res a veure. Tu informa't bé del punt.
3: Jo ja sé...
2: Ves

0: Claro.
1: Ves-ho, ves-ho.
0: L'hora exacta on estarà el sol. Jo ja ho sé.
1: Que ara,
0: i ja
1: ser...
0: sé on tinc que estar. Jo
1: ja se fa de nit.
0: Tot claríssim.
1: Abans, eh? Jo ja he vist que se fa de nit abans.
0: Clar.
1: Me doni compte d'ahir.
0: Sí, però les 7 i quart són igual a les 7 i quart per tots. Vull dir-te, les 7 i quart d'avui són les 7
1: i
0: quart.
1: Sí, sí, ja sí. Però que ja se nota que és agost i que ja estem a 11 i que, pues això, més prompte se fa de nit i jo això no m'agrada gens.
0: Mira. Jo a les 7 i quart tampoc, estaré però... ubicat al meu lloc.
2: Però ho agraeix, perquè després matinem Lucía i jo si el dia llarga vaig envalentonant-me i me xite massa tard.
1: Clar, a mi m'agraden les preguntes i les respostes dels més xicotets perquè són... pues,
3: naturals.
1: Naturals, no?
3: Espontànies.
1: I el meu nebot, que és menut i té 5 anys, este matí m'ha preguntat que per què me n'anava a treballar si era de nit. I jo dic, pues tota la raó, té el xiquet.
2: És una, és un argument perfectament vàlid per a dir, mira, no vaig. Acabo de dir que és de nit i no toca anar.
1: No li ho he sabut explicar. Què voleu que vos diga? Entre que estava més dormida i que era una pregunta poc que no sabia la resposta.
0: Tinc que dir que per a mi és més senzill explicar-li a un xiquet perquè me vaig a treballar de nit que totes les coses que està contant Mireia.
2: Però si no m'ho deixa contar res.
0: Conta. Que no has contat res.
2: No.
0: Que no.
1: Espera't.
2: Que no.
0: Ha contat que a Pusol... No. Que al Puig, has dit?
2: No. Ui.
0: N'hi ha un puesto, que van a dir, ahí, exactament, ahí és on, ahí el millor, ahí. Això ho has dit tu.
2: I que clar, clar que
0: jo
2: sí.
0: Jo et dic una cosa, per a mi és molt més senzill explicar-li a un xiquet per què me'n vaig a treballar de nit, que no, és que han posat un punt que ahí... Però no més, però no més ahí,
2: no
0: més ahí, perquè la resta de puestos són pitjors.
2: Ho sé, Quique, però no has estudiat lo suficient de l'eclipsi.
1: Nosaltres
2: és que portem molt de temps. Mira, si és que això...
0: Mira, tot l'informatiu.
2: Demà anem a vindre tu i jo d'ulleres d'eclipsi.
1: Molt bé, ara de ballar.
0: Veus? El nom del programa, Aquí la Terra.
1: Per cert, que apunta...
0: Els extraterrestres arriben demà.
1: Tu estàs incrèdul, però a punt va fer una programació especial que comença avui...
2: I jo no me la vaig a perdre.
1: I que acaba demà, vamos, en totes les, en tots els programes...
0: Què van a fer? Un punt a punt?
1: De tot.
0: Punt a punt.
1: De tot.
2: Eclipsi, totalment.
0: Una retransmissió en directe. El narrador, comentaristes, micròfon inalàmbric en diversos puntos de la comunitat.
2: Quique, pues, crec que...
0: Pues la idea no està malament.
3: No està malament.
2: Ara vos dic una cosa. Ara estic imaginant-me aquí que demà tot pagat, l'Horta en el seu fill, les ulleres, tal, moment de l'eclipsi emocionat, i així està ell dient de tot l'eclipsi.
0: No, líders i música de piano.
2: I veus?
0: I música
2: de piano. Ja voreu.
1: Però si voleu saber-ho, no només Quique, en la web d'Apunt, que és apuntmedia.es, hi ha una finestreta que és consulta la programació especial d'Apunt per a seguir l'eclipsi solar. Consulta-lo, Quique.
0: Aquí la Terra.
2: Mira, jo tenia diverses preguntes per a fer-vos, que és des d'on volíeu l'eclipsi demà, si vos heu preparat o aneu a improvisar, que ja m'ha quedat clar, i amb qui aneu a veure'l, perquè moltes vegades no és el on, sinó amb qui. I Àlex va veure una copa de vi, no sé si...
0: Tal qual.
2: Bona companyia o no, Lucía, tu què penses?
1: Pues és que jo encara tinc... no sé què vaig a fer a estes hores.
2: Estàs indecisa.
1: Estic indecisa.
0: Sí?
1: Sí, que tinc ahí un problema que no s'aclarim, que sí, que no, que anem a veure el que no, que el xiquet... Bueno, tenim ahí un jaleo.
3: Jo tinc una amiga que té una xiqueta de 2 anyets...
1: Ah, no, i la pobra no.
3: Diu
1: no.
3: Que no.
1: Mira, ahir el pediatre va dir que els menors de 5 anys... Per a què vas a portar-lo? No
3: clar,
1: és recomanable.
3: Perquè no para,
1: no
3: tal. És com va aguantar
2: com
3: ahí...
2: Com controles.
1: No, no, que, no, que millor no, que no la traga de casa. Ja
0: no serveix per a res. Perquè no se'n recordarà la seva vida.
3: Això a banda, clar.
0: Vull dir-te que no vaig a...
2: Te tinc que contar que he fet una caixeta de l'eclipse... En la que,
1: es que de tot
2: en ma casa... Clar, és que... però justament per això, perquè quan tens 10 anys, 4 anys, 5 anys, possiblement no te'n recordes d'on estaves en 2026. I si ton pare o ta mare prepara algo
1: curra.
2: I tu escrius i dius, ah, pues, i fa alguna foto i ho guardes ahí. No sé, igual pot ser
3: no
2: una idea.
3: No està mal pensat, No està mal pensat.
2: No se'n recorda, però sí que té algo
0: però
2: que...
0: Això, però això ho pots fer quan tu vulguis. No fa falta
2: no,
0: que
2: no,
0: faces
2: quan jo vull, no
0: el dia de l'eclipse. Perquè tu fas el 1 de gener, li poses les ulleres i li fas la foto i ja està.
2: Però no,
0: perquè
2: el fet, però no,
0: de 20 anys, el xiquet... ¿Tú crees que el chiquete estará preocupado? Es que la foto no es de aquel día.
2: ¿Me estás diciendo que le mentís que al Mufi?
0: No, no, tú le poses les ulleres el 1 de gener y ya le donarás la foto al 2056.
1: No, porque sí que son más espabilats.
2: No. Yo así, les coses com toquen. O sí o no, però...
1: Si l'eclipses demà. Va ser, te convide a veure esta nit a les 10, no, a les 8.
0: En Apunt Media.
1: Sí. El documental España bajo el eclipse total. Perquè vagis entrant en...
2: Aquí no ara, Lucía, que
1: a les 8.
2: Vale.
0: Aquí la Terra.
1: Que ahí tindràs molta informació important per al dimecres.
2: Exacte.
0: No, però és que no heu reparat. Lo més important és que Mireia ha assomat la pateta.
2: Per què?
0: Ha fet una caixa i ha preparat no sé

0: que per
1: sí,
0: a
1: sí.
0: fotos i tot...
1: Per suport.
0: Per això ho has d'explicar.
1: Ja ho he explicat.
0: No, no ho has explicat.
1: Mira, jo tinc una
0: veure,
1: caixa.
0: Tens una caixa.
1: Tinc
0: una caixa. Una caixa de sabates, de què?
1: Una caixa de cartó.
0: Una caixa de cartó.
1: Vale. Normal i corrent.
0: Correcte.
1: Que els meus fills han decorat.
0: L'han decorat, clar,
1: no? Decorat.
0: Veus que no ho havies contat? No
1: han dibuixat sols, llunes, planetes, o el que ells creuen que...
2: Vale. Jo m'ho vaig a copiar.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I després han contestat, la major, perquè sap escriure, el xicotet no, unes preguntes,
0: sí.
1: Com te diuen, on estaves, quants anys tenies i què esperes de l'eclipse.
0: Ah, molt bé.
1: I després, molt bé. Quan acabe, acabarà d'escriure-ho.
0: Molt bé.
1: I està fent-ho amb el seu germà.
0: Molt bé.
1: Que no sap escriure.
2: De
0: I faràs una foto i tot això.
1: Et faré una foto i la guardaré.
0: I després l'enterraràs al jardí?
1: No, la guardaré en un altillo que no, se fa a ma casa.
0: Ahí agafa pols.
1: En un altillo, que com jo me disc 1,60 no arribe, i el deixa ahí, i si no pot estar molts anys sense que jo vull tirar al fem.
0: Fins que,
3: una bona
0: fins que
3: idea.
0: Se'n vaig al fem, tot menys la foto.
2: No, fins quan se'n vagin de casa, que
1: exacte.
2: Li donarà la caixa.
1: Si n'aneu de casa...
3: Això endugue... pa vosaltres.
1: La caixa de l'eclipse, qui se l'endú dels dos? Ahí la teniu.
0: I el xiquet, que ja no serà xiquet, mirarà la mare i dirà, mamà, què dius?
2: Sí. Però en tot cas haurien de fer dos caixes, perquè després cadascú se n'anirà en un moment distint.
3: Ahí té raó.
2: Clar.
0: Quin problema, només té una. I ara què fa?
2: Que pots agarrar una altra de cartó.
0: No, perquè no té temps de pintar-la.
1: Sí, això te fa jo.
2: Bueno, que no.
1: Un garabat és un rato.
2: Encara queden 24 hores. Mira si més
3: de 24 hores. N'hi ha molt de temps.
1: N'hi ha molt de temps. I els xiquets tenen vacances, que poden fer moltes coses.
0: Ah, vale.
2: Exacte.
1: De fet, ara mateix, si m'esteu escoltant, podeu anar a comprar una caixa extra.
0: Sí. I esta vesprada ja sabeu el que toca, pintar.
2: Bueno, a veure, no... A banda de l'eclipsi, hi ha més
0: I
2: coses.
0: 38.
1: Moltíssimes coses.
2: Hi ha més coses que contar.
1: Alguna més, sí. Comencem, Lucía.
2: Vinga, va.
0: Anem comencem. Ai, 38!
1: Anem a contar. És que, clar, si tenim unes coses preparades...
2: Que s'han volat.
0: Que raro.
1: Que Lucía tenia molta il·lusió, perquè començarem a parlar d'este tema, no sé per què, però...
2: Bueno,
1: la pregunta seria...
2: És el tema dedicat?
1: Sí, és el tema dedicat. Ara el dediques
2: ara el dediquem.
1: Hi ha una cosa un poc curiosa, que és que es passem la vida o l'any parlant de les vacances. Sí. Moltes vegades les esperem amb tantes ganes que al final, quan arriben, pues, estem esgotats. Jo vos pregunte, sabeu descansar en vacances? O sou d'aquestes persones que estan esperant-les en tanta ànsia, que volen fer tantes coses, que quan acaben les vacances necessiten unes vacances?
2: Bueno,
3: bueno, jo de veres que quan acaben les vacances necessito unes vacances.
2: Jo també.
3: Però me condixa.
2: Però a mi també me condixa.
3: I desconnecte.
2: Sí, sí, sí, jo també
3: desconecte. I mira que els periodistes ho tenen complicat.
2: Sí, però bueno, lo d'arxivar els grups ho has provat?
3: Sí.
2: Ah, això és meravellós. Meravellós.
1: I això és la primera
0: sobretot
1: part.
0: Sobretot si tens més de 30 com tu.
2: Uf, més. Això va en augment, ja t'ho dic. Estes vacances ha augmentat el meu nivell de grups de WhatsApp.
3: Sí.
1: Tu saps desconnectar, per tant,
3: sí.
1: Àlex.
3: Sí.
1: I eres dels que tots els dies té algun plan o et deixes fluir?
3: Fluïsc un poquet. O sigui, n'hi ha algun dia que me quedi
1: bueno,
3: en casa.
1: No tenim crítiques per Àlex, Lucía.
2: No tenim
1: crítiques.
2: Me pareix bé, 100%.
1: Series el perfil de persona que sap agafar vacances.
0: Que sou xutxes.
2: Totalment.
1: Sempre.
2: Anem a xutxar.
3: A veure, Quique.
0: No, és que no sabia jo que això és un xuí. Vale, a veure, Mireia, vinga, va, pregunta. Su senyoria.
1: Digues.
0: Endavant.
2: És que això té un trasfondo.
0: Què vol saber vostè?
2: Li ho dediquem a Sergi.
1: Tu saps agafar vacances?
3: Que no sap agafar vacances.
2: Que no sap agafar vacances ni desconnectar. Sergi, per favor, desconnecta.
3: No entres en directe, per favor.
1: Si no s'està escoltant, serà una bona notícia, perquè voldrà dir que està fent algo que no és escoltar-nos.
0: Però què és desconnectar?
1: Bueno,
0: a mi m'agrada estar de vacances i jo sempre estic pendent del telèfon mòbil, perquè...
2: Però això no és desconnectar.
0: Però és el treball que jo tinc.
2: A veure, jo
0: estic de vacances...
3: No és treball, és vacances.
1: Exacte.
0: Jo estic de vacances, jo al València, jo tinc que veure el partit.
1: Bueno, però això ho fas perquè t'agrada.
0: No,
1: no
0: perquè és el meu treball, perquè després torna i tinc que narrar al València, tinc que saber què ha passat a la pretemporada.
1: Bueno, però tu pots veure la carta una setmana després, si vols saber-ho.
0: No, home, no.
2: Me'l veig en casa mirant el partit i fent l'anàlisi del partit en casa.
1: Tu prens notes, te temes,
0: jo
1: i després
0: no,
1: te poses al dia.
0: Jo no sé lo que és anar-me'n de vacances i desconnectar de tot.
3: Mira,
2: a veure,
0: no ho he fet mai. No ho he fet mai, no ho he fet mai, però és que tampoc ho necessite.
3: No?
0: No.
3: Tenim
0: jo
3: un problema.
0: Estic de vacances i estic feliç.
1: I què opina la gent que està amb tu?
0: No, la gent que està amb mi...
2: No ho entenc.
1: Què opina?
0: La gent que està amb mi em va conèixer ja...
3: Aixina. I te van comprar
0: en el meu treball.
1: El teu fill també te va conèixer així.
0: El meu fill no pot dir res perquè no estava quan va començar tot. No pot
1: opinar.
0: Vamos,
1: perquè no va triar ella en la casa que anava.
2: Està així des de fa 10 anys.
0: Saps?
2: Però escolta, però si te'n vas fora,
0: sí.

0: Castelló, per exemple, ha sigut prou castigada en aquestes últimes setmanes en els incendis.
1: Però això no té res a veure amb l'eclipse.
0: I se refereix a això.
2: Sí, no, perquè, bueno, perquè derivar de l'eclipse pot que, és un fenomen natural, però pot que passe...
3: Derivat de l'eclipse. Sí, espada d'un cotxe mal aparcat.
2: Les conseqüències d'un fenomen natural.
1: Però això són negligències del ser humà.
3: Totalment.
0: És, mira, és una nova cosa que ha sorgit, igual que l'esclafit tèrmic, que també està molt de moda, i que no sé si vereu les imatges d'ahir del
2: coi. A mi és que em fa por. L'esclafit tèrmic no em fa por.
0: Perquè arriba de sobte. Vull dir, estàs a tu tranquil·lament.
1: Des de la meva ignorància.
3: I veus un huracán que...
2: Sí, i va tot per l'aire, i mai millor dit.
1: Des de la meva ignorància habitual... Què és un esclafit tèrmic?
0: Pues molt mal, perquè ho hem explicat a primera hora del programa i no ens has escoltat.
2: És que la munya va...
3: I no vas posar ahir les
0: notícies. I precisament ens ho ha contat Jorge Olcina, que és un esclafit tèrmic.
1: Anem a veure, jo estava treballant a primera hora del matí.
0: Però pots treballar en el pinganillo.
1: Precisament jo no.
2: Has d'escoltar-nos.
0: Seria complicat.
1: Vull dir-te, què és un esclafit tèrmic? Per favor.
0: Pues és que, clar, jo no sóc meteoròloga, no vaig a explicar-ho jo.
1: Però t'ho ha explicat el geòleg.
2: Ara t'ensenyo una foto i ho veuràs
0: enseguida. Per a no clavar la pata. Però no sé si podem recuperar l'àudio de Jorge Olcina, Sofi.
1: Sí, però per usuaris. O sigui, per a ser com jo que no tenia idea de res.
0: Ho explica superbé. Ara vaig a...
1: Això que va pel carrer i va tot per l'aire o...
2: És una corrent d'aire.
1: Una corrent d'aire.
2: Que baixa molta força des d'una tormenta que està en el, diguem, en el sol. En terra.
1: En el sol n'hi ha una tormenta?
2: En el sol.
1: En el sol n'hi ha tormentes.
0: Mira, espera, atent.
1: Conseqüència del rayo latente, clar.
0: Escolta, no, Jorge Alcina.
2: Estàs analitzant de coses molt, molt importants.
0: No, anem a escoltar-lo, que jo crec que millor que ell no pot explicar-ho ningú.
1: Sí, per favor.
4: És lo que se conoce como un reventón térmico. Una nube muy cargada de energía que se forma en condiciones de inestabilidad que no llegan a ser muy acusadas, pero debido al calor acumulado en días previos, llevamos, como sabemos, un verano... de altas temperaturas, de calor continuado, que hace que se acumule mucha energía en la formación de estos núcleos convectivos que descargan precipitaciones, puntualmente, como vimos, pueden ser intensas y, sobre todo, rachas de viento que descienden directamente de la nube a tierra y que también alcanzan velocidades por encima de los 120-130 kilómetros hora. Es un fenómeno peligroso que en los últimos años se está viendo incrementado en su aparición, en su frecuencia en el litoral mediterráneo, debido muy particularmente al calor que se registra en el propio mar Mediterráneo y que es una correa de transmisión importante de humedad y calor en los procesos de inestabilidad que se desarrollan en esta parte del este peninsular.
0: Bueno, ¿te queda claro?
1: O siga.
2: Mol d'aire.
1: O siga, una trona. De
0: no,
1: tota la vida bufant molt el vent.
0: No, i poca broma, que l'any passat Medusa va morir una persona per un esclafit tèrmic.
1: Molt bé,
0: sí, l'any passat no l'anterior.
1: Però anem a veure.
0: És que de repent se monta ese
1: xiquet,
0: fi del món.
1: Tot, i tu no has vist això mai a la teva vida?
2: Jo
0: tan bèstia no.
2: No.
1: Ja, però això és com,
3: un huracà.
1: Sí, correcte. Vosaltres no escolteu tots els estius algú que diu: "Pues este estiu mai ha fet tant de calor." No, això no és veritat.
2: Però n'hi ha
1: registres. És que oblidem les coses que passen. Ja han passat, ja no existeixen.
0: No, jo he vist tronades en les coses.
1: Les tronades en molt de vent, les hem viscut tots.
2: Però aquí que n'hi ha registres.
0: A 35 graus, que jo l'altre dia vaig anar a la platja i estava bollint l'aigua. Tu això ho has viscut,
2: no.
0: A que no?
1: Vale. Tu saps el que és una dana, no?
0: Home, ara sí.
1: Ja ho sabies abans. Era la gota freda de tota la vida. És la gota freda de tota la vida.
0: Però no havíem tingut ninguna com esta.
1: Li van canviar el nom perquè tots hem vist gotes fredes tota la vida. I a Sagunt, que tu hauràs vist, Mireia, a Sagunt del riu es desborda.
0: Sí,
1: sí,
0: però
1: no
0: podem obviar que les coses meteorològicament o climatològicament estan canviant a un extrem que
3: és incontrolable.
2: Clar, jo no recordo unes tronades. Jo sé el que tu dius de tronades. A més, per exemple, agost sempre ha sigut un mes de tronades. Però en aquests vents... En aquests vents tan forts i que arranquen, com hem vist en el coll, arbres i demés, jo no sóc conscient d'haver-los vist.
0: Ahir al coll era de repente, la fi del món, o sigui que caigueren arbres...
2: A mi
0: m'ha
2: dit que era Xina, i això té fons que trauen
0: el tema és que va ser de sobte, o sigui, és en pocs minuts. Passa tot molt ràpid. I això te pilla desprevingut completament.
3: No, i els meteoròlegs han dit que
0: no l'hem convençut.
3: Que la mar està més calenta de lo...
0: Hombre.
1: Això és veritat.
2: 33-35 graus, eh?
0: I l'altre dia podies fregir un ou en l'aigua. Era horrorós.
1: I això a la tardor és quan esclatarà.
3: Clar, ahí anava jo.
0: Pues això. Mm-hmm. Quina por.

0: por. És que al final...
1: En pluches i tot això.
2: Sí, sí, sí.
3: Bueno, però com n'hi ha que viure, se n'aneu de vacances i sabeu desconnectar o no?
2: Jo sí.
3: Vale, Àlex se'n va de
2: vacances. I jo tinc les vacances ja preparades.
3: Tu quan te'n vas, Quique?
1: Jo ara ja no.
3: Ara ja no?
1: No, perquè... jo ara me n'aniré de vacances i miraré a tots els puestos, a veure si n'hi ha un rayo latente,
0: un
1: escafín tèrmic, és que ja no me'n vaig.
3: A veure, Quique, la informació és poder. Tu te l'emportes en tu i després gestiones el teu temps coneguent-la, però no vol dir que no hagis de fer coses.
1: No, que ja...
2: I en el mòbil apagat,
1: Quique. Te sugestiones ja, m'entens o no? Jo me'n vaig, a més... Tinc sort perquè jo demà, ha sigut casualitat, perquè jo torne el divendres. Però no torne el divendres al programa. I torne al programa només per dir-vos...
3: Què?
1: Me'n vaig.
3: Ai, que bé. Saps què, Quique?
1: Me'n vaig. Adéu.
3: Jo també te diré això divendres. Jo també.
1: Saps? Divendres me'n vaig de vacances.
0: Pues jo no, me quede. No passa res.
1: Molt important el...
2: Lucy se queda de guàrdia.
1: El xeole aquest que m'he escoltat, me pot explicar si a Cádiz n'hi ha rayos latentes?
2: Molts.
3: En Cádiz jo diria que sí.
1: I esclafits tèrmics?
3: En Cádiz...
1: Esa és la meua única preocupació ara mateixa.
3: La mala notícia per a tu... Bueno, la bona és que Cádiz és preciós.
2: Totalment.
3: Preciós. Però la mala notícia és que tenen una mar valenta.
0: Mira, el
3: sol. Valenta, valenta, valenta. I que jo que no soc experta en res...
1: I de nit... Posa't la xaqueta, eh?
0: Anem a llegir un missatge que ens acaba d'arribar al WhatsApp que diu que si avui cau un raig eixirà demà i com que si es pega foc en una serra plena de gent es pot liar parda. Se refereix a que si avui dimarts cau un raig latente i se queda en l'arbre...
1: Però si jo ho entès perfectament, però és que demà la serra no estarà plena de gent perquè...
0: Com que no?
1: Ai,
3: l'eclipsi,
1: si el rayo latente cau avui.
0: I diu, una tronada de mitja hora concentrada en 5 minuts, això és un esclafit.
1: Gràcies.
0: És que els nostres oients estan molt atents.
1: Una tormenta concentrada en mitja hora. Sí, sí.
2: Però
1: això ho hem vivit. Tu no ho has... Ho hem vivit tots. El que passa és que ara estem en una societat en què n'hi ha que canviar el nom a tot. Actualitzar.
3: Pues
1: la modernització. La modernor, que diu un amic meu.
0: A mi m'agrada tot això. Tot evoluciona i ahí també m'agrada que
1: evoluciona. No, tot no evoluciona. Per què té que evolucionar tot?
0: Perquè evoluciona
3: perquè sí,
0: la vida.
3: Perquè és la vida.
0: Correcte.
3: Quique.
1: Que no canvia res, que te canvien el nom de les coses.
0: Estàs en dos dones. Mal. Discutir en nosaltres, avui ho tens complicat, eh, Mireia i en Miquel.
1: Menos mal que arriba l'informatiu.
0: Gràcies, Quique, gràcies, Àlex. Mireia, ara tornem. Acabem ja, pràcticament, arribem a les 12.
1: Divendres torni, me pas de vacances. Adéu.
0: No fa falta que m'ho tornes a dir. Tornem de seguida.
1: Mireia, jo se n'anem.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. Més de 15.000 persones formen part del dispositiu especial d'emergències amb motiu de l'eclipse. El Pidia Beiber.
2: Imma, la Generalitat acaba de finalitzar aquesta reunió de coordinació al Centre d'Emergències de l'Eliana i el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, ha demanat molta conscienciació a la ciutadania i seguir les recomanacions. L'escoltem.
3: La concienciación, el comportamiento cívico, como nos demuestra la ciudadanía, es fundamental para que mañana sea un éxito, siempre lo he dicho, un éxito astronómico, turístico, histórico, cultural. Se saben que más de 100 años que no podíamos visualizar un eclipse solar total en la Comunidad Valenciana, y luego agradecería que siguieran estrictamente todas las recomendaciones e instrucciones que se les dan.
2: Com has apuntat, Imma, més de 15.000 persones entre efectius de seguretat i emergències.
3: El dispositivo para el día de mañana será aproximadamente de 15.000 efectivos que estarán trabajando durante todo el día, más de 2.000 bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, bomberos de los consorcios, técnicos de medio ambiente y de emergencias.
2: Així com voluntaris d'alguns dels 9 punts d'observació oficials que s'han afegit a aquest dispositiu. També 5.000 efectius entre policies nacionals, guàrdies civils i policies locals, i també es compta dins d'aquest gran dispositiu els 8.000 sanitaris que estaran velant per la nostra seguretat. El dispositiu el formen també 29 mitjans aeris, sobretot important en situació 2 per emergències i risc extrem d'incendi forestals. Qualsevol conat d'incendi, des de la Generalitat es demana que s'avisi, entre altres

0: coses perquè ahir van tindre tempestes seques i podrien ja haver llamps latents que estan actuant, podrien actuar durant 72 hores. Dispositiu també, s'incorporen 40 drons que estaran en les zones forestals. A més de les recomanacions, el conseller ha recordat que els parcs naturals de les tres províncies estaran tancades i una novetat que no sabien, la suspensió Imma Tangui com demà de l'acampada lliure.
1: Gràcies, Elpidia. I continuem. L'incendi forestal de Tírig ja està controlat. Segons Emergències de la Generalitat, el foc es va iniciar divendres i ha afectat unes 800 hectàrees. Jordi Fuentes ens fa un balanç.
2: L'incendi de Tírig s'ha donat per estabilitzat este matí. És el que s'esperava a primera hora després d'una nit en què les condicions meteorològiques, amb absència de vent i amb una humitat de fins al 99%, han permès avançar molt en les tasques de refredament. Ho han fet efectius terrestres, 50 i 6 mitjans aeris. Ara es treballa per poder passar com abans millor al següent estadi, el de l'extinció total d'este incendi, que ha calcinat des de divendres 754 hectàrees, el 80% de terreny forestal, amb un perímetre de 23 quilòmetres.
1: I a Novelda, al Baix Vinalopó, la Guàrdia Civil deté un home per estafes amb lloguers fraudulents de vivendes inexistents, arribar a estafar 3.000 euros a través d'internet a preus de lloguer molt competitius. Investiguen també dues persones més perquè ocultaven els diners. Les víctimes, una d'elles de Callosa de Segura, avançaven els diners en concepte de reserva i després no gaudien de cap vivenda. I a Dénia, la Policia Nacional ha detingut una parella de 23 i 24 anys per haver participat en delictes de robatori a través del mètode de l'abraçada afectuosa i també pertanyent a un grup criminal. Els detinguts formaven part d'un entramat criminal itinerant de caràcter transnacional amb alta especialització en el robatori de joies i rellotges de valor. A una de les víctimes li van robar una cadena i dos medalles d'or per valor de 500 euros. I sí, mal món, perquè a Colòmbia continuen els treballs de recerca i almenys 132 persones han mort, a més de 570 han resultat ferides pel terratrèmol de magnitud 7,4 que dilluns va sacsejar esta part de Colòmbia. Desenes d'edificis han quedat assolats, hospitals desbordats i diversos aeroports han suspès les operacions. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales i Armènia estan entre les ciutats més colpejades pel sisme. I anem amb la informació esportiva. Dani Hermosilla.
3: Què tal? D'ací a uns 40 minuts començarà aquí que Llopis la participació en el Campionat d'Europa d'Atletisme a la primera ronda, en què també estarà Asier Martínez. Els dos referents del 110 metres tanques de l'atletisme espanyol. El de Bellreguard és una de les apostes a medalla de la delegació espanyola i esta vesprada podien arribar aquestes primeres medalles valencianes en el Campionat d'Europa d'Atletisme. Eusebio Cáceres i Lester Lescai lluitaran per les medalles en la final de llargària que tindrà, com diguem, lloc esta vesprada. La final serà a partir de les 8 i 10 aproximadament. D'altra banda, el Club Deportiu Eldense tanca la pretemporada amb un últim amistós que es disputa des de les 10 i mitja al Pepico Amar contra el Cartagena. Minut 65 aproximadament, el resultat és de 2-0.
1: Això és tot de moment. Més informació a la una, sempre en les nostres xarxes i en el web apuntmedia.es. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
4: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
10: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
11: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
12: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
13: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
14: De tu a tu.
15: Amunt i avall, Apunt Ràdio.

0: A més, té so, tal volta hagin pensat que estan bussejant per la mar, o almenys és el que a mi em sembla. I és que quan pensem en la contaminació per plàstics, normalment pensem en bosses, en envasos o en microplàstics que acaben als nostres mars i als nostres oceans. Però el plàstic no està sol. Una vegada arriba a l'aigua, comença a ser colonitzat per microorganismes que formen comunitats sobre la seva superfície. És el que els científics han batejat, a veure si aconseguís o aconseguís dir-ho com toca, la plastisfera, un nou ecosistema format per bactèries i altres microorganismes que viuen associats al plàstic. Este fenomen arriba fins i tot a un dels llocs més remots del planeta, fins a l'Antàrtida. Allí, investigadors com Pere Monràs han estudiat aquestes comunitats microbianes i han comprovat que els plàstics que arriben a aquestes aigües també són colonitzats per microorganismes antàrtics. Però què és exactament aquest fenomen, la plastisfera? Quins organismes viuen sobre el plàstic? I també ens preguntem avui quines conseqüències pot tindre que hagin creat sense voler un nou hàbit per a la vida. Per a respondre a tot això, anem a parlar amb Pere Monràs. Ell és investigador i ha participat en expedicions a l'Antàrtida per a estudiar precisament aquest nou ecosistema. Bon dia, Pere, i moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Per començar, i per explicar també als oients, què és exactament aquest fenomen, la plastisfera? Quan parlem d'un nou ecosistema sobre el plàstic, de què estem parlant exactament?
1: Doncs bé, la plastisfera, com bé ho ha explicat, serien tot el conjunt d'éssers vius que poden viure i créixer als plàstics. I parlem d'un nou ecosistema, entenent l'ecosistema com el conjunt de tota la part abiòtica, és a dir, que té vida, com abiòtica, que no té vida, doncs bé, els plàstics, en ser d'origen antropogènic, no, creat pel ésser humà, són un nou medi abiòtic on hi poden créixer organismes. Per tant, és un nou ecosistema que hem proporcionat, diguéssim, a l'ésser humà.
0: És a dir, que ara, quan trobem o quan vegem que ho fem, perquè ho trobem a les nostres platges, plàstics, que la gent pues, no és cuidadosa com hauria de ser-ho, i molta gent no és consciència del que pot passar amb això, hem de pensar una miqueta més, és a dir, no trobem un plàstic i ja està, sinó tot això, quines conseqüències té?
1: Efectivament, quan trobem un plàstic a la platja, per exemple, no només és plàstic, sinó si algun cop algú l'ha tocat i és una mica ja fiscós, ja aquest verdet, això és la plastisfera i té, doncs, diferents conseqüències. Pot alterar doncs, diferents factors a nivell microbiòtic, així com també aquest biofilm, aquest verdet, pot servir de vector d'espècies patògens o de resistència a antibiòtics. Per tant, seria una caseta per aquests bacteris patògens que es podrien transportar amb els plàstics.
0: I per què precisament el plàstic és un lloc tan interessant, podem dir, no?, per a aquests microorganismes? Què troben i què resulta tan atractiu que van a parar ahí i se queden ahí?
1: Doncs bé, els plàstics són un material que dura moltíssim, per això en tenim tant, per això la indústria els utilitza tant, i és el seu gran factor atractiu. És un material on els bacteris hi poden créixer i va seguir molt temps i van doncs, formant de cop comunitats més complexes. Per tant, troben un bon lloc on viure-hi.
0: Pot sorprendre que hi hagi plàstic a l'Antàrtida? Bueno, ara parlarem d'això, però vosaltres heu estudiat esta plastisfera també, com diem, allí, a l'Antàrtida. Què significa trobar comunitats de microorganismes vivint sobre plàstics en un lloc tan remot i tan fresquet, a més?
1: Doncs bé, el que puc dir avui dia és que és un factor d'impacte afegit en un ecosistema tan fràgil com el de l'Antàrtida. Però encara ens queda moltíssim per saber l'impacte real de la plastisfera, tant a nivell mundial com el de l'Antàrtida.
0: En les expedicions de 2023 i 2024, què és el que més vos va sorprendre del que vau trobar? I imagine que totes aquestes troballes també vos estan servint per a posteriors investigacions, entenc.
1: Efectivament, hem tingut moltes dades que ens serviran per investigacions futures i destacar, doncs, mira, dues coses. Com que també hem estudiat plàstics a platges ens vam trobar una boia que venia d'un pesquer d'Austràlia. Per tant, això ens va veure com va posar en evidència la gran capacitat de transport que tenen alguns plàstics. I també, ja que hem parlat de la plastisfera, vull destacar que vam trobar un bacteri, que es diu Oleispira antàrtica, que té capacitat de degradar hidrocarburs, és a dir, podria arribar a menjar-se una miqueta el plàstic. Però bé, no podem fer titulars.
0: No estaria mal.
1: No estaria mal, però bé, queda molt per saber-ne més. No,
0: i sobretot, queda la part principal, jo crec, que és la conscienciació de la població a cuidar els nostres oceans i els nostres mars. Que jo crec que aquesta part, perquè portem anys treballant en aquesta divulgació científica i en aquesta prevenció, encara queda molt a fer, jo crec.
1: Efectivament, queda molt a fer. Crec que l'educació doncs, és un dels principals punts a millorar i que tots entenguem que tots els nostres actes i totes les deixalles que acaben al medi tenen un impacte. I que aquest impacte no ens costa veure'l potser directament perquè més que a nivell visual doncs, no ho podem valorar, però no sé, ara que estem arribant a temperatures a màxima del Mediterrani, doncs jo crec que és important que tothom prengui consciència i que tota l'acció és bona.
0: De fet, ho comentàvem abans, que a les 11, de 11 a 12 sempre tenim una horeta de tertúlia i comentàvem precisament la barbaritat de la temperatura de l'aigua hacia el Mediterrani, que és horrorós perquè no refresca, cada vegada està més calenta i és que no notes la diferència pràcticament quasi d'obrir una aixeta d'aigua tíbia, perquè és que l'aigua de la mar ara mateixa està calenta, no refresca. I això, per desgràcia, també va en augment.
1: Sí. No tinc molt a afegir. Hem de ser conscients que això, si no prenem acció immediata, seguirà en augment i cada cop tindrem esdeveniments més extrems i en un mar tancat com el Mediterrani ho notarem.

0: notarem molt a les nostres costes.
1: Pel que comentaves abans, no sé si el que vaig a dir és una... No sé, no té massa trellat, o sí, no ho sé, però hi ha una idea molt potent, i és que els microorganismes poden convertir-se, poden dir, en una mena d'autopistes del plàstic, tot i que sona estrany.
0: Doncs sí, és una bona idea, és una bona metàfora, ja que els plàstics, doncs aquesta plastisfera, com he dit, genera aquest verdet, el biofilm, i és un medi perfecte perquè hi puguin viure bacteris. Què passa? Que si ens trobem plàstics a prop de, per exemple, punts de gestió de residus d'aigües, desembocadures, s'hi poden afegir bacteris patògens, com seria la E. coli, i aquests es poden desplaçar, perquè els plàstics tenen una gran capacitat de desplaçament, i per tant, doncs, arribar a punts pristins on contaminin.
1: I això pot tindre conseqüències per als ecosistemes? Podria el plàstic afavorir que determinades espècies o bactèries colonitzin nous territoris? No sé si també això ho heu plantejat.
0: Doncs sí. Una de les grans problemàtiques que s'ha vist de forma més ràpida en la plastisfera és aquesta gran capacitat de transport i dispersió de diferents espècies. I per tant, doncs, que puguin arribar a alterar les comunitats dels llocs on arribin, ja siguin també les patògenes o d'altres, però tot genera diferents possibles alteracions.
1: I no sé si hem de preocupar-nos també des del punt de vista de la salut humana o no.
0: Doncs encara ens queda molt per saber. Sí que hi ha algun estudi que apunta que en plàstics es troben, doncs, això, bacteris, patògens, que podrien generar no sé, com malalties estomacals, però no cal generar alarmisme ara mateix.
1: Clar.
0: I no es preocupi l'audiència, que encara no sabem del tot cert si això pot arribar a afectar la salut humana.
1: I per acabar, Pere, què ens diu l'existència de la plastisfera sobre la nostra relació amb el plàstic? Hem creat un nou ecosistema que ja no podem ignorar?
0: Doncs sí, la resposta és sí, hem creat un nou ecosistema i hem d'estudiar les seves implicacions per poder gestionar-lo i intentar, doncs, deixar millor el planeta.
1: Pues Pere Monràs, investigador, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació. Ara esperem també que les persones que estiguen escoltant-nos, quan es troben un plàstic a la platja, pensen una miqueta més en el que hem contat i siguen una miqueta més conscients d'esta plastisfera i de les seues conseqüències. Gràcies, com dic, molt bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar veu a tots aquests problemes. Moltes gràcies. And there was light. And God saw the light. Day was good.

0: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
7: De tu

Recomanem des d'ací el teu llibre, Salut d'Elite, no tienes que ser atleta para comer como un atleta. Molt interessant tot el que ens has contat. Jo, en el meu cap, anava apuntant-me cosetes.

0: Mira, avui és el dia, Abril, bon dia de nou, que tornem a escoltar a Karol G.
1: A Karol G,
0: però no l'havia reconegut jo en esta cançó.
1: Jo crec que és per l'estil, perquè home, és un estil una miqueta no diferent al que estem acostumats.
0: Si no t'ho dic, Sosaino total, però bueno, tindrà algun motiu, entenc.
1: Realment no.
0: Ah, val.
1: Jo avui vinc a parlar-te de...
0: És que a mi sempre m'agrada lligar les coses, però en esta vida no se poden lligar totes les coses.
1: Saps què passa? Que avui realment venim a parlar de llibres.
0: Ah,
1: i en
0: val,
1: concret
0: no
1: un llibre. Sí.
0: Val, val, val.
1: Però jo he aprofitat per a començar en esta cançó, que és de l'últim àlbum de Karol G que es va publicar passat divendres.
0: Ah, però això no la tenia jo escoltar.
1: Clar, perquè és una cançó totalment nova.
0: Correcte.
1: Té esta cançó alguna cosa a veure amb els llibres? Gens.
0: No.
1: Però a mi m'ha agradat la cançó, s'anomena Estil.
0: I ja està.
1: I efectivament, i ja està. És una col·laboració amb Bruno Mars. Sí, sí que m'ha agradat.
0: Sí?
1: No sé, és tranquil·leta.
0: Bueno, és que és això, Anna, això
1: és Aina. I sona també ahir Bruno Mars.
0: D'estiu, d'estiu, no és.
1: Esta, no, no crec que esta siga la cançó no la que més triomfe del seu disc.
0: La però nostra bueno, llista.
1: Però això la clave jo en temetes aleatòries.
0: Molt bé.
1: Però com dic, avui no vinc en plan melòmana, sinó més bé bibliòfila, perquè el porto una història relacionada amb un llibre en concret que fins ara es pensava desaparegut.
0: Hi ha aparegut?
1: Sí.
0: En sèrio?
1: Ixa és la sorpresa.
0: Misteri resolt.
1: Misteri resolt, sí. Es tracta de Les Antiguitats d'Atenes. És un llibre sobre arquitectura grega.
0: Que tots desitjaríem tindre
1: sí,
0: a casa.
1: Sí, sí, sí. I llegir, i sí. Repassar-lo, sí. Que es va publicar l'any 1858 i que formava part de la primera col·lecció de la Biblioteca de Kiama, una ciutat d'Austràlia. Fins ací tot bé, però on està realment la gràcia de la història? És a dir, quina és la notícia?
0: Exacte.
1: Doncs que el
0: fet... Esta pregunta me l'estava fent jo també.
1: Sí, sí, perquè dius, no sé per on va esta xica. Realment la notícia està en el fet que este llibre no va desaparèixer com a tal, sinó que es va prestar a un lector fa 150 anys i mai va ser tornat a la biblioteca. Escándalo, es un escándalo.
0: I no el penalitzaren, això que
1: ah,
0: fan les biblioteques,
1: veuràs,
0: perquè, clar,
1: sí.
0: Tants anys desaparegut, li haurà costat una millona.
1: Clar, 150, eh?
0: És que això... seu...
1: Home, la persona jo crec que la va agarrar
0: bueno,
1: jo crec
0: igual,
1: que ja no està
0: seus,
1: entre nosaltres.
0: Els seus besnets, o jo què sé.
1: Clar, jo imagine que conforme passaven els anys i els bibliotecaris veien que el llibre no es tornava, al final deixarien ja de demanar-lo, sí, i el donarien per perdut. Però 150 anys després, per fi, algú ha tornat el llibre a la biblioteca.
0: Ai, sempre hi ha bones persones.
1: Efectivament. I ell s'ha assegut l'australià Ross Simons.
0: Mira, Ross.
1: O Simons, no sabem molt bé com es pronuncia. Que ell se'l va trobar en un bagul que estava darrere d'una ximenea.
0: Mare meua.
1: Que portava dècades tapiada a sa casa i que va descobrir durant una reforma.
0: Mira.
1: Estava ahí dins del bagul i ningú l'havia...
0: Pues veus, seria del seu...
1: Trobat a faltar.
0: A saber de qui...
1: Més o menys tenim una idea.
0: Ah, vale.
1: Sí, sí. L'home, en veure que el llibre corresponia a la biblioteca, va decidir tornar-lo.
0: Hi ha una gran pregunta.
1: Esa és, fes-me-la, fes-me-la.
0: La que ens hem fet, només començar a parlar d'esta qüestió. Qui va agafar este llibre de la biblioteca?
1: Mira, realment la biblioteca ha perdut la informació de l'època, perquè pensem que la biblioteca va ser fundada en 1872 i que el llibre forma part de la seva primera col·lecció. Aleshores no guarden informació, imagina que
0: normal.
1: Ell te'l deixaven i no apuntarien.
0: Res, ni en un paper.
1: Res, sí, o en un paper que a saber què li va passar. Però la família creu que va ser el besavi de Ross, que li diuen John Simons o
0: molt
1: John
0: bé.
1: Simons, no ho sabem. Crec que Simons. Ell va estudiar a Londres en el segle XIX i va treballar com a aprenent de picapedrer en la construcció de les cases del Parlament Britànic abans d'emigrar a Austràlia, on va desenvolupar ja allí la seva carrera vinculada a l'arquitectura. Per això pensen que seria ell qui va agafar este llibre sobre arquitectura de l'antiga Grècia,
0: Atenes,
1: efectivament. Bueno. El que no sabem és el motiu pel qual no el va tornar. Perquè, clar, a mi, jo vaig a reconèixer-ho, alguna vegada se m'ha tornat,
0: a
1: se m'ha oblidat
0: també,
1: tornar
0: també.
1: Un llibre a temps.
0: És cert. A veure, és que és una cosa molt habitual que te sol passar.
1: Sí, almenys uns dies.
0: Sí.
1: He de dir que
0: després
1: inclús una vegada em van enviar una carta.
0: Ah, sí?
1: Una carta dient-me que, per favor, tornarà el llibre.
0: Que vergonya,
1: perquè
0: no?
1: Jo crec que se me vol

0: cridar més d'un mes. Sí, una vergonya total.
1: Però el trobares? Perquè a voltes...
0: Sí, sí, el tenia identificat.
1: Perc coses en plan de... Si me desplace d'una casa de segona residència a la meua i amunt i avall, perc coses.
0: Sí, no, jo en este cas no. Vale, no. Era simplement que se m'havia oblidat, se me va anar fent bola, i quan ma mare va rebre la carta em va pegar un tiro d'orelles.
1: Normal.
0: I vaig anar jo allà fa molts anys, a tornar-lo.
1: Eres molt menuda.
0: Sí, sí, ara no ho faria.
1: Home, pues no.
0: En este cas, segons les normes impreses a l'interior del volum, establien que els llibres havien de tornar-se després d'un mes.
1: Bueno, ara has paregut, no?
0: Jo crec que
1: és igual.
0: Sí, 15 dies, sí, un mes. Sí. I en aquest cas fixaven una multa de 3 penics per cada setmana de retard. Fent els càlculs actuals, el deute acumulat rondaria els 28.000 dòlars australians. És a dir, uns 18.000 euros
1: ja ho he dit jo.
0: Que el pobre Ross hauria d'haver tornat.
1: Mare meva, però imagina que esta multa, o com s'anomene...
0: Ha prescrit.
1: Claro, totalment, haurà prescrit. No li hauran fet pagar al pobre
0: Ross este.
1: 18.000 euros, mare meva.
0: Però ho té ja ell en la seva reforma, com pagarà. Sumar-li 18.000 dòlars.
1: Però li l'han deixat quedar-se'l?
0: No. L'ha tornat. Ell ha tornat el llibre.
1: Ja està, no vull saber res. S'ha llevat les mans i ha dit, per si de cas me tornen a multar a mi.
0: Li han agraït el gest, perquè clar, després de 150 anys ja ningú comptava ni aquest llibre. I l'alcalde del municipi sí que ha decidit retirar-li la multa.
1: Home.
0: Així que la família, de multes...
1: Un detall. Però bueno, són casualitats de la vida. Ja veus tu, este home, trobar-se este llibre per una reforma de sa casa, que igual, si no l'haguera reformat, mai de la vida s'haguera trobat el llibre.
0: I tornar-lo, perquè jo no sé, per Perea si haguera anat a veure què faig jo en el llibre de 150 anys.
1: Però si en una... El que tu dius, si te feia vergonya perquè t'enviaren una carta, igual havia passat, jo que sé, 2 mesos...
0: Clar, imagina't 150 anys.
1: Pues jo no sé si l'haguera tornat. També t'he dit. Massa bona persona ha sigut. Però bé, li agraïm sobretot que tinga aquestes deferències i que siga tan bona persona. Bueno, doncs en esta història acabem i arribem a la una. No sé, m'has deixat en la boca oberta. No vaig a afegir res més. Tornem de seguida a partir de la 1:05 amb més cosetes interessants.
2: És la una.
3: A punt. Notícies.
4: Hola, com estan? El Ministeri d'Exteriors treballa per a localitzar 164 espanyoles i espanyols que es trobaven a Colòmbia i que no han pogut encara ser contactats després del terratrèmol de magnitud 7,4 al país.
5: El ministre José Manuel Álvarez ha dit que es troben en parador desconegut, però que no té constància de cap espanyol ferit o mort com a conseqüència d'este sisme. El Ministeri té activats els serveis consulars per a seguir esta situació i ha oferit col·laboració a Colòmbia.
6: En estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto en Colombia y por supuesto la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
4: Recordem que hi ha 164 persones en este moment, segons ha confirmat el ministre Álvarez, que no han pogut ser localitzades. No vol dir, ha dit el ministre, que siguen víctimes del terratrèmol, però en estos moments no s'ha pogut contactar amb aquestes 164 espanyoles o espanyols. I aquestes declaracions d'Álvarez les ha fet després de reunir-se amb el president de Ceuta, de Juan Jesús Vivas. El ministre ha dit que treballa intensament amb el Marroc per accelerar el retorn dels milers de migrants que encara continuen a la ciutat autònoma després de l'entrada irregular.
5: I en aquest sentit ha destacat el diàleg diplomàtic i el compromís del Marroc amb el retorn de totes aquestes persones que han entrat irregularment sense, ha dit, demanar res a canvi. També ha llançat una advertència a les màfies que trafiquen amb persones.
6: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
5: Álvarez ha remarcat que Espanya i Ceuta estan rebent majoritàriament el suport de la Unió Europea, malgrat els intents de confrontació dels partits reaccionaris, ha dit, i ha garantit la integritat de l'espai Schengen.
4: I també sobre la situació a Ceuta, la vicesecretària de Sanitat del Partit Popular, Carmen Funes, està a la ciutat autònoma, on ha dit que està lluny la ciutat d'arribar a la normalitat. Ha denunciat la inacció del govern espanyol, diu, una normalitat que passa perquè totes les persones que van entrar de manera irregular tornen al Marroc.
5: I sobre la situació sanitària, ha criticat l'absència de la ministra en la gestió d'esta crisi i demana que s'arbitren mesures per a que puguen arribar més metges i infermeres perquè l'atenció sanitària està saturada.
7: Esto no consiste en que los ministros vengan aquí.

0: tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones, y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución. Y desde el punto de vista sanitario, la ministra es que no está. La primera exigencia que le damos al gobierno es que vuelva a reconocer a Ceuta como zona de difícil cobertura, porque es la única manera que tenemos de traer a más médicos, a más enfermeras.
1: I el conseller de l'Emergència, Juan Carlos Valderrama, recomana a la població que de cara a l'eclipsi de demà acudisca als 9 punts oficials que hi ha establerts, que tenen la nostra pàgina web, els tenen allí en la nostra pàgina web, també en la de la Generalitat, o que es queden en casa si tenen bona visibilitat. També saben que poden consultar el nostre web només clicant el seu municipi si la visibilitat serà o no bona. Valderrama ha dit que, a més del tancament dels parcs naturals, demà estarà prohibida l'acampada lliure.
2: Que no acudan a terreno o masa forestal. Aquellas personas que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona de actuación, que visualicen desde ahí el eclipse solar. Recomendaciones a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos. También la suspensión temporal el día de hoy y de mañana de acampadas o aquellas personas que van por libre a acampar al monte. Hay una suspensión temporal de esta actividad.
3: I sobre l'eclipsi de demà, parlem del turisme que porta associat. Ja sabem que la Comunitat Valenciana és un lloc privilegiat, s'espera que molta gent vinga de fora i les reserves s'han incrementat de manera considerable.
1: Àngel Hernández, aeroport de Manises.
4: En els aeroports que estan situats en la franja de totalitat de l'eclipsi, les reserves aèries per avui i estos dies s'han incrementat. En els aeroports que estan al nord de la península, una mitjana d'un 90%, i així en l'aeroport de Manises, un 32%. Al llarg del matí, en esta planta d'arribades, hem pogut conèixer diverses històries, des d'aquelles persones que tenien ja programat el vol des de feia mesos per a viure l'eclipsi des de València, fins a aquelles persones que s'han enterat a última hora i han buscat un vol d'urgència a un preu raonable. També ens hem trobat aquelles persones que sí, venen a veure l'eclipsi, però també a disfrutar dels atractius de la ciutat.
5: Soy de Ecuador, pero vivo en Miami. Yo literal he venido exclusivamente por el eclipse, entonces soy fotógrafo aparte.
6: Encontré que Valencia es un lugar
7: to watch the eclipse with my family.
6: Muy bueno por eso, y compré el boleto rapidísimo para coger un precio bueno.
1: I Carcaixent, atenció, va registrat amb 44,8 graus, la temperatura més alta de tot el mes de juliol a Espanya, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Va ser el 7 de juliol, quan la població de la Ribera Alta va arribar a vora 45 graus en plena onada de calor.
3: I per contra, la temperatura més baixa la va registrar als Picos d'Europa, a l'Observatori de la Cabanya Verònica, amb 3 graus el 25 de juliol. I pel que fa a precipitacions, destaquen els 51,8 litres per metre quadrat el dia 11 a Santiago de Compostela, i la major ràfega de vent la van registrar a Sierra Nevada en 151 km per hora el dia 14 de juliol.
1: I en la informació esportiva, Daniel Mosilla, bona vesprada.
8: Bona vesprada.
1: Parlem d'atletisme.
8: Sí, estan disputant-se, com sabeu, el Campionat d'Europa a Birmingham, i el ballista de Bay-Rewarki, que Llopis, ja està en semifinal, ens era un dels 12 millors temps en què arribaven a la cita, i per tant no ha tingut que correr les sèries classificatòries d'este matí, com tampoc a Sier Martínez. Quant al futbol, el Club Deportiu Oldense ha guanyat l'últim partit de pretemporada disputat al Pepico Amat este matí contra el Cartagena. Els de Claudio Barragán s'han imposat 3-0 gràcies als gols de Pau Cabana i Carmona en el primer acte, i d'Amarilla en el segon, davant una nodrida presència de seguidors del conjunt blaugrana. Per últim, l'Elx ha fet públic un últim registre d'abonats en arribar a la xifra de 27.000. Fa uns dies que es va obrir la venda d'abonaments per a noves altes, i l'afició Franja Verda continua responent de forma molt positiva, tot i que el màxim accionista, Cristian Bragarnik, està alentint, com és habitual, el tema del mercat.
1: Acabem, gràcies, Hermosilla. Acabem. Ara continua Amunt i Avall amb Lucía Nadal. Nosaltres actualitzem a les 3 de la vesprada. Fins ara.
9: Som a punt.
10: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
11: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Esports a punt.

0: Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
4: De tu a tu.
1: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
5: I ara anem a endinsar-nos en un tema que tal volta no ho han escoltat encara. O sí? Com no van escoltar parlar de l'eclipsi si portem mesos parlant d'esta circumstància que anem a viure a partir de demà, a partir de les 7 i un poc més de la vesprada? Cada dia, com saben, estem desenvolupant nous temes sobre l'eclipsi i un dels que ens ha cridat l'atenció és com podrà observar-se, i ens fem esta pregunta, des de la mar, des del Mediterrani. Precisament es fem ressò de com una de les navieres més importants que creuen les nostres aigües cap a les Balears ha preparat, junta experts de la Universitat de València, una travessia que combina l'observació de l'eclipsi amb activitats i també, una cosa que sembla molt interessant, amb explicacions d'experts en astronomia i també experts en astrofísica de la Universitat de València. Tenim amb nosaltres tant a Hanna Peiró, directora de Passatge i Màrqueting de Transmed, com a Enric Marco. Ell és tècnic superior d'astronomia del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València. El que volem ara és que ens expliquen què aporta aquesta visió des de la mar i sobretot també conèixer quines són les activitats que hi ha preparades. Enric, Hanna, bon dia.
6: Hola, bon dia.
7: Hola, buenos días.
5: Gràcies per estar amb nosaltres en directe al programa este dimarts. Comencem, si et sembla bé, Enric, per tu. Quins avantatges podria oferir o pot oferir en este cas observar l'eclipsi des de la mar, especialment tenint en compte que es produirà prop de l'horitzó i de la posta de sol?
6: Bé, precisament, això és el problema de l'eclipsi d'enguany. Enguany, la cosa està que l'eclipsi es produeix mitja hora abans de la posta de sol i, per tant, des de la nostra altura, des de València, des de la mar Mediterrània, des de les Balears, resulta que això són 2 o 3 dies d'altura. Qualsevol objecte, qualsevol arbre, qualsevol muntanya que tinguem per davant no ens permetrà veure el fenomen. Per tant, és un lloc ideal, la mar, perquè l'horitzó cap a l'oest és totalment pla i, aleshores, el sol el veiem perfectament des de la coberta del vaixell, mirant justament en aquesta direcció, perquè veurem totes les fases de l'eclipsi sense que es cap obstacle.
5: Quina meravella, la veritat, perquè al llarg d'aquests dies estem parlant molt de l'eclipsi i preguntant, també hem preguntat als oients a través del nostre canal de WhatsApp que ens conten des d'on van a veure l'eclipsi i si el van a veure o no, perquè hi haurà molta gent que dirà, pues jo no vaig a veure'l, em quedo en casa i el veuré des de la televisió, que se veurà molt bé, i les imatges me les posaran moltíssimes vegades, no? Però els que sí que han decidit anar-se'n a algun lloc i fer alguna cosa diferent, esta és una opció xulíssima. Hanna, com serà la travessia per a poder observar-lo des del vaixell? No sé si heu hagut de modificar d'alguna manera l'horari, com estava contant-nos també Enric per el tema de la posta de sol, i el recorregut d'esta travessia especialment per a fer esta travessia o esta observació tan especial i tan diferent.
7: Pues sí, en Transmed lo que hemos hecho es adaptar nuestra salida ordinaria, la que tenemos habitualmente, la hemos retrasado siguiendo las indicaciones de los expertos de la Universidad de Valencia para situar el barco en las mejores condiciones para poder observar este fenómeno. Pues en principio vamos a tener, como indica Enrique, un espacio privilegiado para poder ver el eclipse en perfectes condicions.
5: La veritat és que, com tu dius, és un espai privilegiat. No només és el moment de l'eclipsi, sinó que heu preparat, com diem a l'inici, activitats a bord abans i durant l'eclipsi perquè els passatgers puguen gaudir al 100% d'esta experiència. En què consisteixen, Hanna, este tipus d'activitats?
7: Bueno, en conjunto con la Universidad de Valencia, con los expertos de astronomía y astrofísica, hemos preparado diferentes talleres, diferentes charlas enfocadas hacia todos los públicos, incluso en castellano y en inglés, para aquellos pasajeros que haya también a bordo internacionales, para prepararles, ¿no?, para el momento, el fenómeno que vamos a vivir, ¿no? Al final no se trata de que simplemente realicen el momento de la observación, sino que sean conscientes, ¿no?, de lo que vamos a vivir. Y como nos decían los expertos, ¿no?, pues que al final que consigamos que ese momento les sorprenda a todos, pero con la mayor información posible. Al final, este acuerdo que hemos hecho con la universidad nos ofrece el rigor, que aporta esta parte divulgativa y científica que nosotros necesitábamos.
5: Y Enric, ¿cuántos experts estareu al vaixeu y qué papel tindrà cadascun dels que estiga allí? No sé si sou tots del Departament d'Astronomia i Astrofísica.
6: Sí, són tots del Departament d'Astronomia i Astrofísica. Seran uns 9 experts, entre professors i estudiants de doctorat, tots experts en diferents branques de l'astrofísica i, evidentment, tots coneixedors del fenomen de l'eclipsi total de sol. Uh-huh. L'eclipsi total de sol és, per a la gent que no diu que preferís veure-lo des de casa, és una llàstima perquè és un dels majors fenòmens naturals que pot oferir el moviment dels gasos celestes. És una meravella celeste que ha encantat a totes les generacions d'astrònoms i de la gent. Abans tenien por perquè era un trencament de l'harmonia celeste. Sí. Ara sabem perfectament el mecanisme, però és un fenomen extraordinari que la natura ens ofereix totalment gratis. I això només passa raríssimes vegades. Així serà. Fa 120 anys que no ha hagut cap eclipsi total que poguérem veure des d'ací. És a dir, una cosa fenomenal i que la gent hauria d'anar a veure.
5: A més, és cert que és una cosa que per a els que, bueno, els que ja tenim canes, no? Que no recordem, jo no recorde l'anterior eclipsi, sincerament, no? I ja estava en este món. Ara és una bona oportunitat, com tu dius, de recordar-ho per sempre i de tindre aquesta imatge tan preciosa. Sí que és cert que hi ha persones que tenen una miqueta de por pel tema de la salut visual, etc. No? Però, bueno, amb les ulleres, que són 100% recomanables i que se les hem de posar sí o sí, perquè si no, no podrem veure l'eclipsi, ens assegurem que no tindrem cap dany, no?, en la vista.
6: A veure, la cosa de les ulleres és fonamental, però tot això és una cosa de responsabilitat i de sentir comú. Mm. Ningú durant la vida normal, quan hi ha eclipsis, mira el sol. De vegades, sense voler, té una mirada i després tanca els ulls. Això és la reacció natural que tenim nosaltres com a humans. Uh-huh. En l'eclipsi no passa res extraordinari diferent de la vida diària. Si mirem un moment a l'eclipsi, un segon, abastem la mirada i no ens passa res. El problema està que quan la gent no està acostumada a mirar el sol, pues pensa que si durant l'eclipsi, pues, com la lluna es posa per davant, la llum brillarà menys. No. El sol brilla milers de vegades més que qualsevol objecte, centenars de milers de vegades més que qualsevol objecte celeste. Per tant, mirar-lo més d'un segon és totalment nefast. Per això es posen les ulleres.
5: Clar.
6: Per això no vol dir que n'hi hagi alguna radiació especial durant els eclipsis. El sol és exactament igual, està a la mateixa distància que quan està de manera natural. Uh-huh. La cosa és la responsabilitat de saber que no has de mirar el sol més d'un segon, perquè si no pot tindre problemes a la vista, evidentment. Clar. Però que no s'assusten, perquè jo veig gent que pot ser incidit massa en el problema de les ulleres i poc en disfrutar del fenomen
5: del paisatge
6: en si i de la totalitat, ja que llevar-se les ulleres.
5: Sí.
6: Que es pensa que va morir.
5: Ai, Enric, te perdem una miqueta. No sé si no et meneixes del lloc, que se te talla una miqueta la veu.
6: Quan estic a l'aire lliure.
5: Ah, clar.
6: Sí, no, vull dir-te que durant la fase de totalitat, evidentment, hi ha que llevar-se les ulleres, uh-huh, perquè el sol ja no brilla, perquè la lluna s'ha posat per davant.
5: Uh-huh.
6: Però només durant el minut o minut i mig que dura l'eclipsi. Aleshores, quan pots disfrutar solament del fenomen. de veure el sol apagat i al seu voltant la corona solar i tots els fenòmens que hi ha al voltant. Veure les ombres que se fan durant aquest moment, un poquet abans i un poquet després, la baixada de temperatures, el moviment dels animals, els ocells que se'n van a dormir...
5: Sí, això m'ha semblat molt curiós, perquè ho he llegit este matí en un titular, també que les flors es tanquen. No sé, m'han semblat curiositats que no sabíem.
6: I si estàs al mig d'un camp on se senten les pardales cantar, quan hi ha l'eclipsi, les pardales paren immediatament. Per tant, hi ha un silenci absolut. Per tant, eviteu posar música i coses d'este, perquè la natura té prou gràcia...
5: I disfrutem del silenci, que falta fa a vegades.
6: Del silenci, exacte. La natura ja mos diu quina és la música de la natura i no cal posar-li músiques ni coses d'este.
5: Molt bon consell, perquè ara després parlarem inclús de playlist i tot que s'estan fent per a visualitzar l'eclipsi. I mira, no havíem vist esta part, que és callar-se i estar en silenci i disfrutar del paisatge. Però bueno, arran del que estàs contant, Enric, Hanna, no sé si heu plantejat, que m'imagine que sí, per suposat, les mesures de seguretat que s'han previst per a l'observació de l'eclipsi des del vaixell.
7: Correcto. Nosotros desde Transmed lo que hemos hecho es tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante todo el momento, ¿no? Uh-huh. Hemos puesto la reserva del espacio en las cubiertas. Esto ha sido totalmente gratuita, pero se ha hecho un control para poder tener el control de los accesos y que no haya más gente de la establecida, ¿no? que tenemos planteada. Y en principio también el tema de las gafas homologadas han sido validadas por la Universidad de Valencia. Son las gafas que nos han indicado que son las correctas. Uh-huh. Además se van a entregar de forma totalmente gratuita y yo creo que lo tenemos todo preparado.
5: I, Hanna, no sé si encara hi ha gent que estigui escoltant-nos i li avellix viure aquesta experiència des de la mar. No sé si queden places, no sé si hi ha alguna manera de poder anar o ja no.
7: En estos momentos lo que son las plazas para salir a las cubiertas ya las tenemos totalmente cubiertas. Uh-huh. Lo que pasa es que efectivamente desde dentro del barco lo que es la cubierta principal ya no sería posible, pero hay otras zonas del barco que sí que sería todavía posible.
5: ¿Y on haurien de dirigirse si algú encara s'anima?
7: En nuestra página web dispone, bueno, o cualquier punto de venta donde puedan adquirir nuestro billete, disponen de la posibilidad de adquirir el billete para hacer esa travesía y el incluir lo que es el acceso a la cubierta es lo que no tendrían en estos momentos disponibilidad, tendrían que acceder a otra de las cubiertas, no a la principal.
5: Uh-huh. Y, Hanna, ¿per qué heu decidit col·laborar amb la Universitat de València i què espereu aportar, sobretot als passatgers que vulguin disfrutar d'esta experiència?
7: Bueno, la idea era clara. Nosotros queríamos convertir el barco en un observatorio. Para ello necesitábamos este socio, ¿no? Este socio que nos aportara lo que es la parte científica y divulgativa. Cuando fuimos a hablar con la universidad, bueno, pues la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa porque también ellos se ilusionaron mucho con el proyecto.
5: Claro.
7: Hicimos todas las pruebas que hicieron falta, ¿verdad, Enrique? Ellos vinieron, se hicieron todas las pruebas y la verdad es que, bueno, pues a partir de ahí ya empezamos a montar todo el proyecto yo creo que Transmed siempre se caracteriza por enriquecer la experiencia del viaje. Al final no nos conformamos, ¿no?, con llevar de la gente, de los pasajeros, de un destino a otro, sino que siempre pretendemos crear experiencias y yo creo que aquí lo que vamos a dejar es un recuerdo único.
5: ¿Y de cuándo durará este trayecto y sobre todo cuándo puede comenzar la gente a embarcar y cuándo pueden tornar? No sé de qué manera ho heu plantejat.
7: Los horarios, bueno, la salida va a ser a las 5:30, se ha decalado a las 5:30, los horarios de embarque son los mismos, no hay ningún tipo
5: de
7: cambio. Uh-huh. Correcto, y la llegada a Valencia va a ser a las 23 horas, es lo que tenemos ahora mismo establecido.
5: Pues Enric, també m'agradaria preguntar-te a tu la pregunta, però a l'inrevés, quina importància té per a la Universitat de València aprofitar este eclipsi per a acostar l'astronomia i la investigació científica a la ciutadania i, a més, fer-ho des d'un vaixell, des de la mar?
6: Bé, com a funcionaris públics i treballant en l'administració pública, és una obligació explicar a la societat el que estem fent. I quan la societat ens necessite, aplicar el nostre coneixement per a la causa que siga. En aquest cas,

0: en aquest cas l'eclipsi total de sol. Mm. L'eclipsi total de sol és un fenomen senzill d'explicar, però que la gent ha que recordar cada volta, i les mesures de seguretat, però sobretot quina experiència han de veure, què són les parts de l'eclipsi. I tot això ho sabem nosaltres, però ho hem de comunicar. Comunicar sol, qualsevol descobriment científic que fem, qualsevol avanç científic que fem, s'ha de comunicar de manera comprensible a la societat. I, per tant, és una gran experiència que una empresa, en aquest cas de transport marítim, doncs es porta, ens demana l'assessorament i nosaltres el fem. Però nosaltres assessoraríem a qualsevol empresa, a qualsevol entitat que ens demanarà ajuda.
1: I el que jo crec també que és important, Enric, és que en esta societat que vivim i en este, no sé com quina paraula utilitzar, però en esta botxeria d'informació que ens atabala el dia a dia i que tenim tanta informació a l'abast, no només a través d'internet, també pues, a les xarxes socials, coses que no són certes a vegades i que són notícies fakes i que se creguem tot, hem d'estar molt molt espavilats a l'hora de triar bé on s'informem, també tindré eixa part seriosa, contrastada, científica, vostra, no? Això també a les persones, als passatgers que vagin a disfrutar aquesta experiència és un plus més, no?
0: Clar, clar, però és que hi ha que informar-se sempre en els canals oficials.
1: Correcte.
0: I la universitat és un canal oficial perquè respecta la ciència i ha d'explicar la ciència què està fent.
2: Hay una cosa que no lo hemos comentado, pero para todos los pasajeros que viajen esta noche en el Valencia Ibiza, también la universidad ha preparado junto con nosotros una visualización del cielo nocturno para ver las estrellas.
1: Chulo.
2: O sea que sí, el embarque especial ja empieza esta misma noche.
1: Ah, no, a calfar els motors, com aquell que diu. Anem a creuar els dits d'Enric i Hanna que, per favor, no estiga núvol, perquè, clar, el meteoròleg nostre, que este matí, Antonio, estava dient-nos que, bueno, poden aparèixer algun núvol que altre, sembla que per ací, per la zona de València, no ens afectaria, cosa positiva. Així que esperem que es complisquen aquestes previsions, que faci un cel radiant ple d'estreles i que puguen disfrutar tots d'aquesta experiència tan preciosa com serà la de l'eclipsi de demà.
0: Sí, jo volia dir que, encara que n'hi hagi alguns núvols, no passa res.
1: No passa res.
0: L'eclipsi se produirà en una zona concreta del cel, molt baixa altura, i per tant, si tens núvols a l'altra part del cel, no passarà res. És a dir, l'únic que em preocupa és núvols cap a l'oest. Aleshores, en principi, pareix que les previsions són prou bé, encara que n'hi hagi núvols
1: positives,
0: a la millor alts i finers, però a la millor a través també se veu. I sobretot, es farà de nit, n'hi hagi núvols o no n'hi hagi núvols.
1: Correcte.
0: És a dir, encara que la previsió d'algun lloc concret digui és que hi ha núvols, i aneu a veure l'experiència que es fa a la nit encara que es veja només la nit. Perquè això és preciós i sobta molt.
1: Pues moltíssimes gràcies, com dic, als dos. Enric Marcó, tècnic superior d'astronomia del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València, i Hanna Peiró, directora de Passatge i Màrqueting de Transmed. Moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa tan xula.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies a tots.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina. Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
3: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
4: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant. 96.5.
7: De tu a tu.
0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
8: I paren atenció al que anem a contar-los este matí, perquè avui tenim amb nosaltres a Xavi Calvo, és el nostre col·laborador especialista en disseny, director de la Fundació del Disseny, també dissenyador gràfic i divulgador del disseny. Xavi, bon dia.
9: Molt bon dia.
8: Estàvem així contant-nos la nostra vida fora de micro, que hem coincidit de viatge en el mateix lloc, i estàvem parlant de la calor que feia, anem a dir-ho, a París, França, Disney, etc. Ens ha pillat el pitjor del pitjor, però ara he vist en les notícies que continuen esta setmana igual o pitjor, eh?
9: Sí, al final lo que pasa, ¿no? Que el disseny quotidià és el que ens pot ajudar a passar millor
8: totalment, aquestes onades. Totalment, totalment. I anar preparats, que això és molt important. Sí. Bueno, avui, a banda de tot això que estem raonant, anem a contar, anem a parlar d'una empresa. També tenim un convidat, perquè parlarem d'una empresa valenciana que ha aconseguit una cosa que pareix molt fàcil, molt senzilla, però que en realitat és una de les grans missions del disseny. I és mirar objectes que utilitzem cada dia i preguntar-se si podrien funcionar millor. Cosa que a voltes en casa tenim coses que no utilitzem mai i que li podríem donar una segona vida si estiguérem una miqueta millor informats i millor dissenyats, podem dir-ho.
9: Sí, amb una ment darrere que ho reinvente.
8: Correcte.
9: I parlem avui de Closca. Es tracta d'una empresa, va néixer com una startup valenciana, que partís de la premissa de crear productes que aporten un valor afegit. Pot ser estil, pot ser disseny, però sobretot innovació. Per als clients, per a les persones, per a les ciutats on vivim, que això és una, la meva definició que sempre dic, que el disseny està per ajudar-nos a tindre una vida millor. I per això ens acompanya avui el seu fundador, Carlos Ferrando.
8: Carlos, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia, Lucía, molt bon dia, Xavi.
8: Estàs d'acord, no?, en el que està contant-nos Carlos, i totalment d'acord jo, 100%.
10: En Xavi, sempre. Tinc una química especial en Xavi.
8: Molt bé, molt bé. Comencem pel principi. Que la gent ho conega. Què és Closca i amb quina idea naix?
10: Mira, Closca és un concepte de marca novedós que vol fer els hàbits sostenibles i conscients visibles i que la gent vulgui copiar-los. Pensem que la sostenibilitat moltes voltes l'enfoquem des del punt de vista dels productes, de l'energia, dels sistemes de fabricació, però perquè no volem mirar-nos a nosaltres mateixos. Així que 8.000 i pico milions de persones que pensem que els nostres hàbits estan molt bé, i la realitat és que no, que si canviarem una miqueta els nostres hàbits, segurament l'impacte seria més ràpid, més gran i més econòmic.
9: I això ens porta un

0: enfoca directament al producte que va donar a conèixer Closca, un casc de bici plegable.
1: Exacte.
2: Que si el tenim, per cert, la gent no pot veure-lo, però expliquem que està damunt la taula i ara ens contaràs exactament en què consisteix.
1: Mireu, el que volíem era... clar, jo vinc a València en el 96, jo soc d'un poblet de Sumacàrcer, i quan vinc a València ve que és una ciutat perfecta per a la bicicleta. El 96 no era una ciutat preparada,
2: no per
1: a, no tant com
2: ara,
1: no? Que són xocotets... batalles que anem guanyant. Jo el que volíem era fer un icono de la gent que es desplaça sense fum, val? I el que fiquem al cap és algo molt visible, en el qual el que vàrem investigar és que la gent no volia ficar-se un casc de bicicleta i que hi havia molta gent també que no anava en bicicleta perquè no es sentia segura. En el qual era molt, molt important observar, que és el que jo sempre sabia, no? En el disseny és més l'observació que després l'execució, observar què era el que passava.
2: I què observareu o què determinareu? Perquè no sé si, Carlos, la pregunta una miqueta és obligada. El problema era que els cascos estaven mal dissenyats o que la gent, com comentes, no volia portar-los per estètica, pel que fora?
1: Clar, canviar la gent, tenim una ferramenta molt especial que és el disseny. El disseny i la innovació, on jo penso que la innovació és part d'un bon disseny, arriba a poder emocionar una persona i voler adoptar un hàbit. Nosaltres el que vàrem veure...
2: Un hàbit que, a més, perdona aquest talle, pot salvar-te la vida en molts casos, en la majoria, vamos.
1: Exacte. Mira, nosaltres observarem que la gent no volia ficar-se un cas, primer que res, per un tema d'estil. Quan tu vas per la ciutat no vas a córrer el Tour de França.
2: Pues no.
1: Són coses diferents. I per altra banda, que no sabien què fer amb el casc quan acabàvem el seu trajecte en la bicicleta. En la qual fer un casc que poguera quedar-se pla i poguera portar-se una motxilla era algo molt, molt interessant. No? Aleshores el que fèrem, ens juntàrem a treballar en un superequip que és el de Cul-de-Sac a València, i volíem fer un símbol d'un casc plegable que ajudés la gent a voler anar en bici.
0: Però i com pots resoldre un repte així? Perquè al final, d'entrada, sembla una contradicció, no? Estil, però i plegable en algo que ha de ser rígid i com una bona closca, protegir-nos, no?
1: Sí, és una pregunta molt, molt interessant, Xavi, perquè el cervell normalment no interpreta que paraules com seguretat i plegabilitat o col·lapsabilitat van de la mà, no? Imagina't que és un edifici segur, no pot ser col·lapsable, no? I en el qual al nostre cap tenim aquesta idea i el que ens permet també els processos de disseny i els meus processos mentals que ja he pogut també deprendre com cavalgar, no? El cavall que tenim així dins és poder ser contradictori amb la teva ment, no? I contraposar aquestes dues paraules per a poder fer un treball, un objecte comú.
2: Explica'ns una miqueta, perquè clar, nosaltres el tenim així damunt la taula i estic veient-lo i tocant-lo, però per a la gent que ens escolta, exactament com és este casco i de quina manera l'heu creat?
1: Mira, és un casc que és supersenzill, molt atemporal, que és una de les coses també que es permet...
2: No, i és modern, des del que cap, vull dir, el disseny no és... no és gens aparatós, millor dit.
1: Té 11 anys ja, el disseny, però serà modern avui i serà modern segurament.
2: Sí, no canviarà de moda, no passarà.
1: A 10 anys. El que tenim és un casc que està composat per 3 anells, ¿vale? I es desplaça de l'anell interior a l'anell exterior, que és el que varen patentar també, que és una de les coses que quan faci innovació has d'alguna manera de protegir-la i pensar, Lucía...
2: Que no te copien les idees, que entonces no fem res.
1: En quina capacitat tens tu de poder invertir en patents, que no és tampoc baladí, que és molt car. I aquestes tres preses, el que fan, tenen tres molls elàstics, imagina que és el taponès de la pasta de dents, que...
2: Sí.
1: Es prendes una miqueta i s'obre, per això multiplicar per 3 cada moll que té el cas, que té 4, és una miqueta inspirat en esta taponers de la pasta de dents.
2: I que sobretot així, no sé si té una altra, se pot, no, crec que aquesta és la posició més, més xicoteta, no?
1: En un segon tu tens un cas de bici normal que el meneixes i tens una peça
2: i
1: plana...
2: I això té cap en qualsevol... Exacte. Sobretot bolsos de dones, que normalment tenim el bolso gran,
1: sí,
2: o motxilla.
0: Com un llibre, el que t'ocupa
2: un llibre,
0: totalment. T'ocupa el casco.
2: I bueno, així tenim una idea també interessant, i és que moltes vegades associem el disseny per a crear objectes nous, però també, com és este cas, podríem dir, pues reformular un objecte quotidià, habitual, o que estem acostumats a veure, no?
1: Això és una paraula superxula, la d'inventar, sí, que moltes voltes hem comentat també.
0: Sí, sí, i molts que volíem ser inventors quan érem xicotets, no? D'on te ve lo de inventor?
1: Pues mira, jo, la realitat és que inventor jo vaig començar el projecte de Closca en 35 anys. Una cosa molt curiosa és que jo em vaig trobar als 38 una llibreteta que feia jo quan tenia 10 anys.
2: Ai, que xulo.
1: Que
2: vas trobar... Coses.
1: Sí, no, libreta d'inventos de Carlos Ferrando quan iba a quinto. I en comptes d'anar a jugar a futbol em dedicava
2: a
1: repensar. Però és una paraula molt bonica i jo sempre me la portava a un terme com pejoratiu, com que s'estava burlant de mi, l'inventor, no? I l'inventor, pues mireu, inventar ve de invenire, del llatí, que és venir hacia dentro, que és més d'observació. És com quan dius que vas a collir una taronja
2: sí. I
1: hi ha un moment que l'arbre te la vol donar. Està per a minxar-te-la en aquest moment. Si observes aquest moment, sols tens que allargar la mà i estirar,
2: ja està.
1: No?
2: Pegar-li una volteta i...
1: Clar, i jo crec que inventar té més d'observació que després d'execució, però observació de com funciona el món, cap a on va i quines solucions pot aportar tu que ajuden.
0: De fet, el disseny té molt més, jo sempre ho dic, d'exercici mental que de saber fer en les mans, perquè n'hi ha gent pues, que igual... són més negades a fer, a dibuixar, a prototipar, a fer maquetes, però al final és l'exercici mental de la importància d'haver observat, en el teu cas, els hàbits de les persones.
2: Això m'agrada moltíssim, sí, eh?
0: I el voler resoldre un problema, no? Que al final és el disseny, no? I esa funcionalitat que de vegades no cal inventar un producte nou, però cal pegar-li una volta, no? Exacte. I en el teu cas... pensé que ha sigut el gran èxit.
2: Sí, però i una miqueta també és detectar el que estem dient, arran d'eixa observació, detectar el que molta gent no el porta, com tu ens comentaves, o no el portava, i esta necessitat de que la gent el porte per a salvar les seues vides i fer-ho més còmode, no?
1: Sí, però està també la part estètica, la part de la bellesa. Sí. Tu, al final, quan trobes un objecte o un edifici o una pintura que estèticament t'atrau, t'emociona. Mm. I aleshores dones un passet cap endavant a veure aquesta cosa quina
2: Clar,
1: és. No?
2: Observar-ho de prop.
1: Exacte. En la qual ha de ser algo que a nivell visual siga molt atractiu. Nosaltres tenim, a les enquestes que fem, Lucía, el 56% dels nostres clients no havien comprat mai un casc.
0: A veure, és molt icònic.
2: Però això és preocupant, realment, perquè és un percentatge molt alt.
0: Sí. És molt icònic, és de veres que tu veus pel carrer i se veu molt, i dic no només en València, a mi m'ha passat per tot el món, i és molt icònic, però és de veres que quan te planteges he de comprar-me un casc, esta és l'opció de portar una cosa plegable en la motxilla. Per a mi era un problema portar una altra cosa penjant la motxilla, un altre objecte...
2: Sí, perquè si és el de la moto, per exemple, normalment el pots guardar dins del seient, no? De la moto, però una bici no. I no pots enllugar-lo a la bici perquè igual vola la bici. Vull dir, te furten la bici, el casc...
0: Acabes de definir que dissenyar també és llevar problemes.
2: Totalment.
0: No? Observar a l'usuari, n'hi havia una incomoditat i se va resoldre amb este cas.
1: I si em permeteu, nosaltres li exigim o li demanem als productes i a la marca un passet més, una capeta més a nivell filosòfic. El que jo et demano és que després este cas o esta ampolla d'aigua que fem, la portes a l'oficina i l'ensenyes.
2: Home, clar, el boca a boca, boca a orella, que se sol dir, això és molt important.
1: No per a que compres el cas de Closca, ojalà sí, no? O l'ampolla de Closca, ojalà també, però és per a que tu pugues compartir una actitud positiva, que és, jo sóc molt cool i em desplace sense fums, i sóc una persona responsable i no fa falta que tire plàstic per beure aigua. Això és la marca Closca el que vol representar.
2: Fer-nos pensar una miqueta, sí. A nosaltres i als que ens rodegen, en este cas, no?
1: Sí.
2: I una cosa també important és que el casc acaba rebent premis internacionals i arribant a espais com a la botiga del MoMA, per exemple, que ahí no és res.
1: Sí, jo penso que és el primer producte espanyol que va entrar a la botiga del MoMA. No hem tingut cap referència prèvia. Un producte valencià d'una persona d'un poble com Sumacàrcer, ser el primer producte espanyol a la botiga del MoMA és una cosa que també és un hito.
2: És un orgull.
1: Que ara et contaré, Lucía, perquè nosaltres el que necessitàvem no és sentir-nos orgullosos. Les palmetes a l'esquena tampoc fan falta. El que necessitàvem era obtindre la credibilitat i poder construir una marca global, perquè si vols ajudar a molta gent has de vendre molt de producte.
2: Clar, i sobretot conscienciar a la gent de que és necessari i que d'esta manera... pots portar-lo d'una manera més còmoda i sempre anar protegit en este cas.
1: Sí.
2: No?
1: I una historieta xula, de com s'arriba al MoMA.
2: Exacte, com arribeu
1: bastant. Sí, i no és un tema baladí, no? Perquè al final moltes voltes el que es passa és que pensem que no tenim el mateix talent que altres llocs del món i ens sentim un poquet...
2: infravalorats.
1: Com, sí, o inclús...
2: Falta de confiança,
1: en algun
2: general.
1: Complex, diria jo. Jo necessito... Mira... Nosaltres varen llançar la marca Closca, genera un cas de bici, que és plegable, que és segur, que bla, bla, bla. Era massa coses. En 3 segons no podia...

0: en construir una credibilitat. El que es passava era que invertíem els pocs diners que teníem en campanyes de Facebook i d'Instagram, i sempre hi havia algú que deia gràcies per fer que el meu casc es plegui. No es creien que col·lapsabilitat i seguretat podien anar
1: de la mà, clar.
0: Clar. En la qual hi havia que canviar la història, Lucía. I el que jo vaig fer era... Tenia un xiquet d'un any, ¿vale?, i em passava les nits treballant, cridant a museus del món, en este cas a Estats Units, per a poder posicionar el producte allí. I va ser el MoMA que vaig arribar després de diverses cridades a la persona, però era molt... És un producte nou, Carlos, jo no sé si funciona, jo no sé si funcionarà... El que després de 6 cridades, ¿vale?, jo sempre dic que és...
1: S'ha d'insistir.
0: A la primera
1: sempre.
0: I a la segona no és.
1: Sí, la nostra feina també és això, eh? Perquè estem cridant a molta gent al llarg de tot el matí per aconseguir gestions, entrevistes, etc. O sigui que t'entenc perfectament.
0: Mira, jo li vaig dir a Jennifer, mira, si en compres 500, te'ls ven a preu de distribuïdor a canvi des que me fiques en l'escaparate. Si em fiques en l'escaparate...
1: Això també és la vena comercial.
0: Una setmana, ja... Sí, jo soc molt emprenedor. Una setmana es faig aquesta oferta. Va accedir, vam poder tindre no sols el hito d'estar, sinó d'estar en una foto a la finestra del MoMA, i el que va passar és que després el producte va demostrar que era bo i portem més de 10 anys venent a la tenda del MoMA.
1: Mira,
2: és que la història és fascinant.
1: Sí, sí.
2: De fet, van fer un llibre en la Fundació del Disseny fa poquet d'escenes de disseny valenciano, volumen 2, i és una de les històries que conta Vicent Molins, perquè a la que te poses a preguntar-li a Carlos, te trobes totes aquestes històries, vamos, que és de startup de Silicon Valley, no? I aquestes coses les tenim molt a casa, i gràcies al disseny, com un tio tan innovador, pues, ha aconseguit arribar al MoMA.
1: I a més, comentaves, crec que, no sé si ho has dit tu, closca no es queda no només en el cas, de fet has parlat de l'ampolla que està, també tenim així damunt la taula, i bueno, en què consisteix? Perquè porta una goma, bueno, explica-ho tu.
0: Closca té, o jo tinc molts productes pendents de poder sortir al mercat. Uh-huh. És que a mi les idees totes les setmanes...
1: no te falten.
0: Jo dic que se me cauen per el camal del pantaló les idees.
2: La llibreta de l'inventor l'has actualitzat.
1: Home, clar.
0: Però no es poden tindre totes. Mira, el que nosaltres estem intentant fer és canviar com el món troba aigua, la porta, i que en este cas ese CO2 i ese plàstic que s'estalvia genera un model de negoci. Nosaltres hem fet una ampolla d'aigua que també té una patent, que és una banda elàstica que fa que te la pugues abraçar a la teva motxilla, maleta, si ara te'n vas de viatge. El més còmode no és portar l'ampolla perdent una mà, com l'altra que tenim així damunt de la taula, sinó és que l'ampolla vaig amb tu. I el que farem és fer aquesta ampolla, i la nostra gran inversió ha sigut una aplicació que diu on tens aigua al teu costat, més de 240.000 fonts al món.
1: Això em sembla importantíssim, perquè ara que Xavi i jo hem estat en el mateix lloc i hem patit molta calor i necessitat d'hidratar-se contínuament, pues, és cert que on estàvem teníem aigua i fonts per tot arreu, sí, però no és l'habitual.
0: Mira, ampolla i l'aplicació estan fetes, i teníem també el tercer pilar, que era una font d'aigua. Una font d'aigua connectada amb l'ampolla. L'ampolla porta un xip, sap qui ets, I el que volem és que...
1: Que no és ciència ficció, eh?
0: T'acostes a una font d'aigua i la font d'aigua sap que tu eres Lucía, que estàs a París, que has estalviat CO2 i has estalviat plàstic, i et dona premis per això.
1: Ah,
0: i generar una moneda digital amb el CO2 que s'estalvia.
1: Vamos, si se cap, no
2: mòbil, para. Clar, si des del mòbil en els mapes pots fer tot, per què no buscar on hi ha una font, no? Algo tan
1: bàsic i tan senzill.
0: Mira, ara estem negociant en Apple, en la nova Siri, que estan ara treballant, Siri tinc set, i que Siri et porte a una font d'aigua prop de tu per beure aigua.
1: Pues mira, una cosa que faria molta falta en aquestes temperatures que estem tenint altíssimes, i el que queda.
2: I al final és de veure que aquests temes de sostenibilitat pareix que sembla un sacrifici, no?, per a l'usuari, i jo que sempre parlo de funcionalitat vaig a trencar i ser una mica més frívolo, perquè pense que l'error pot ser moltes vegades que els productes sostenibles sempre han sigut poc atractius, no? I ahí també estàs reinventant un poquet.
0: És una reflexió molt interessant, Xavi, i jo pense que el món s'estava, perquè des de Mr. Trump està canviant les coses, s'estava alineant en que la sostenibilitat era algo que tots, el cuidat, el respecte, eren paraules que tots volien, no? El pensar en col·lectiu, ara cada volta estem fent menys aquests últims anys, però és superinteressant, perquè la sostenibilitat abans tenies que ser un radical de la sostenibilitat, o te fenxaves en Greenpeace en un pont per a dir i eres perfecte sostenible, i no acceptaven que tots tenim les nostres incoherències, no? Que ningú és 100% sostenible. Sostenibilitat i sofisticació, si van de la mà, baix el meu

0: punt de vista és la gran oportunitat que té el ser humà.
1: Ahí ho tenim. I per què penses que la gent que sap que necessita este objecte vulga portar-lo? I la pregunta va per ahí un poquet, no? Per esos hàbits, per veure com canviem, perquè el que estàs intentant fer és que passem al món botella. Que sembla molt perogrullada, però... Com aconseguisses que la gent també vulga portar l'ampolla?
0: Doncs mira,
1: i dic portar, perquè és...
2: Perquè la portes, literalment. Sí, sí,
0: sí. Et diria que, superhumil, en l'àmbit del casc sí que podem dir que hem tingut un èxit comercial, en l'àmbit de l'ampolla no. Val? Totes les persones bevem aigua, la proposta de l'ampolla és que arribi a moltíssima més gent. No? El que es passa és que hi hem de pres també a trompades, perquè a voltes, Lucía, tens que pegar-te a trompar per a...
2: Bueno, assaig-error, no?
0: Per dependre. És que el 80% de la societat copia. En la qual has de trobar aquest 10% o aquest 5% de gent més innovadora, més que s'atrevís, i trobar els primers referents, perquè aquests referents són els que podran influir en la resta. Nosaltres, com a empresa o empreseta que encara siguem, xocoteta, no podem arribar a tot el món. Necessitem arribar a les marques i a les persones adequades, i és el que estem fent ara.
1: Clar, però això és com, igual que en el cotxe elèctric diuen que falla la xarxa d'infraestructura de carregadors, a tu te fallen les fonts? O és un tema de...
0: No, a mi em falla que les grans marques i els governs no recolzen la innovació i no estan recolzant empreses com a nosaltres.
1: Sí. Sí que he vist Metro Madrid sí que he vist empreses que sí que fan campanyes, no?
0: Metro Madrid ens ha comprat ja tres voltes unes 10.000 ampolles, Starbucks també, i ara el que estem demanant és que aquestes marques tan grans, o ara estem negociant amb Apple, per exemple, que ens ajuden a contar la història, perquè nosaltres no teniu l'altaveu. Necessitem que algú que tingui l'altaveu s'atrevisca a dir... volem recolzar, i el que jo penso que es passa en aquest país és que no estem trobant les empreses grans que diguin, vaig a atrevir-me, vaig a recolzar aquest projecte, vaig a impulsar-lo, vaig a assumir que pot no eixir bé del tot, perquè la innovació també porta el saber acceptar que a voltes no eixen les coses, i portar el projecte a un altre escaló. Ens està faltant això.
1: Bueno, pues jo crec que tenim un gran exemple de com el disseny pot transformar un objecte funcional i en una marca directament, no? En tu, i aquella primera idea d'un closca fins ara, pues, com a element d'identitat. Jo parlava abans de lo d'icona, i és que estàs en el MoMA i saber diferenciar aquesta necessitat i desig.
2: I sobretot una cosa important que ho deia a l'inici, no, de l'entrevista, que és com el cas de closca mostra que, o ens demostra, millor dit, que el disseny o el bon disseny comença observant un problema i buscant una solució. I això és el que jo crec que feu vosaltres dia a dia, sobretot amb aquesta observació prèvia, no només de la gent que tens al voltant, sinó una observació més ampla, no?
0: Totalment. Jo diria que en este moment històric de tanta tecnologia, l'humanisme possiblement siga el més important i cap on hem de tornar a mirar.
2: Pues mira, crec que és una bona reflexió per acabar esta entrevista, i te dono l'enhorabona per estos productes, que segur que després de poder tindre este casc en el MoMA, espere que esta ampolla pues continue i se bon recorregut. No sabem fins a on arribareu, perquè, vamos, és sorprenent la vostra trajectòria, no?
0: Encara queda.
2: Encara queda.
0: Tot per fer, Lucía, sempre.
2: Sí. Agafa una altra llibreteta d'estes dels invents, no? Però 10 anys tenies, m'has dit?
0: 10 anyets.
2: Bueno, pues ara encara la segona part pot ser ja d'adult. Per què no?
0: Encara en queden 20 o 30 anys.
2: Per supost, clar que sí. Bueno, Carlos Ferrando, fundador de Closca, moltes gràcies, i Xavi Calvo, també moltes gràcies a tu, com sempre. Adeu als dos.
0: Gràcies.

0: Qué ràpid passa el matí, Abril. Mireia, és la 1:52, quasi del migdia. Estem arribant ja pràcticament a les 2. I clar, no volíem acabar avui el programa amb el que havíem anunciat a les 10 del matí.
1: Clar, estàvem fent spoiler a nosaltres mateixa, però volíem crear expectació.
0: Molt bé.
1: Perquè el
0: ho
1: que
0: hem aconseguit.
1: El que vos portem ara no són temes, són temassos. Temassos musicals que hem estat ahir, Abril i jo, pico pala.
0: Al final vos diré una cosa.
1: Què?
0: Bueno, al final.
1: Però, al final de la secció?
0: Exacte.
1: Vale, bueno,
0: quan quede un minut.
1: Comencem. Com ja sabeu, però si no ho sabíeu, que demà és l'eclipsi.
2: Però si no, sí,
1: però si no ho sabíeu.
2: No ho havíem contat encara.
0: Òscar també, no s'ha enterat.
1: També volem posar banda sonora al que és el moment més esperat dels últims temps per molts i moltes, i anem a votar els millors temes, els temes que creguem que poden representar.
0: Vaig a fer de Quique Mateu.
1: Va.
0: Però qui ha dit els temes?
1: Vols que te diga la veritat?
2: No ho sabem.
1: No, sí, sí.
2: A 90 minuts.
1: Ah,
0: molt bé.

0: a destrossar-te la secció. Jo al final ja vos diré la meva opinió.
1: Però anem a escoltar.
0: Anem a escoltar.
2: Per favor, i joder,
0: esta cançó tan novedosa.
1: Són cançons que podrien ser la banda sonora de l'eclipsi.
2: Per motius diversos.
1: Exacte. Sí. Perquè vos donen feeling, perquè sí, perquè no, perquè vos agrada. I si no, vos proposo una cosa.
0: Perquè parla de la lluna, esta.
1: Busquem la que ens agradaria a nosaltres.
0: I un rayo de sol, no?
1: Ah? Anem a veure. Anem a veure què hi ha per ahí.
3: Al llegar el día de esposar un calé.
0: Però este Rafael... Jo pensava que era la de Mecano. M'acabé de quedar morta.
1: Però què bueno.
4: Passa tu hombre, piel mor.
0: Ah, que també està Nato Roja. Perdona.
1: Però qui
0: esta versió no l'havia escoltat.
1: Esta no l'havia escoltat jo, mira.
0: Mira, pues m'agrada més també a mi, eh? Sol és ella, no. Que estiga Rafael, té un punt, eh?
1: Tu volies coses sorpresa, avui. Totalment. M'ho has dit este matí. Total. Muy
0: reconec que esta no la triaria. Ja posats, puc opinar.
1: No millora.

0: me lo pasaría mal en la vida, por favor.
1: Ay, no puc. Perdoneu-me.
2: Pues a mi, pel tema de l'eclipsi, m'agrada més esta que l'original, eh?
1: Vale.
0: No, no pot ser.
1: Òscar, anem a canviar, per favor. Ai, Pink Floyd. Què me digueu, xiques? Pink Floyd es diu Eclipse.
2: És que ja, esto ja sona...
1: És sugerent. Sí. Sí, però jo la tenia en l'article i he dit no me la vaig a votar perquè és la que més m'agrada ara, sí que parla en sèrio.
0: Sí, però el títol, anem a veure.
1: No, perquè n'hi ha altres que tenen aquest títol. També, sí, també. Són molt originals. No, però és que m'agrada molt. Venga,
2: però a mi m'agrada... Jo, de moment, em quedo en la versió de no, Rafael i Ana Torroja. Després, la que guanye, la tornem a posar, ¿vale?
1: Però avui i demà... Ai, Òscar, anem a canviar de tema perquè jo crec que esta li va agradar molt, molt a Lucía, perquè va marcar
0: perquè
1: una
0: època. Perquè és la meva època, no?
1: Sí, va marcar ja, una ja, època.
0: Ja. Pues va haver una època... Mira, va haver una època que jo era molt fan de Maná. Per què? No ho sé, perquè ara no... no
1: jo també, per
0: no
1: què?
0: No estic molt convençuda.
1: Per què? No, jo tampoc, no jo estic gens convençuda. De fet, no entenc que a mi me pogueren agradar.
0: Pues això me passa.
1: Però m'agradava.
0: Això me passa. Que, però és no que les sé. Persones evolucionem. A voltes pa bé, a altres pa mal, però...
1: Mos tiraren burundanga o algo, no jo sé, no ho sé. Però no ho sé. Els escoltava molt i, a més...
0: De moment cap m'agrada.
1: Cridava i sin aveus.
0: És que no, no.
1: Pues mira, atenció a esta, que m'ha costat prou de trobar, que es diu Eclipse i és de Duki.
2: Ah, Duki.
1: Ai... M'alegro de que en abril la conega.
0: Sí?
2: Duki sí que sé qui és. La cançó està en concret, no ho sé.
0: Jo no sé qui és, ni Duki ni la cançó.
1: A veure, us vaig a contar algo bo d'este tema que es diu Eclipse Solar, de Duki, que és que ell fa un símil perquè desapareix una persona molt important en la seva vida i ell parla de que quan se'n va algú que tu estimes, se'n va la llum. I per això li ha posat... I ara ja m'he posat seriosa perquè és la realitat, però... també és la cançó més actual que vos porte. Totes les demés són d'antanyo.
0: Bueno, vintage.
1: Però,
0: no, vintage.
1: Però tampoc me la posaria jo, eh?
0: Uf, jo esto tampoc, eh? Que voleu que vos diga. És que jo m'estic ara veient, allí en el castell de Torres Torres, en les ulleres plantades, mirant al cel, i és que cap d'aquestes cançons... No me'l posaria, Rafael.
1: Estic veient d'abril, volem tornar al principi. No, no sap com
0: no
1: fer-ho.
0: No tornem, per favor.
1: Vol tornar al principi.
0: Evolucionem. Esta tampoc me la passaria.
1: Vale,
0: Duki, ho sé moltíssim, Duki... no has triomfat.
1: Bueno, pues la
0: no, no, per a mi.
1: La cinquena...
2: No, a mi tampoc m'ha acabat.
1: Pues esta seria la més actual, Abril. Jo esperava i confiava en que tu la triaries.
2: No, jo ja segur quina tria, de moment.
1: Ja s'ha agafat ahí la primera. La cinquena és Eclipse, també. Super originals els títols. De Margarita Lecuona, però versionada per Natalia Lafourcade. Tornem a trobar així la lluna, la nit, l'absència de llum. Són els símils en els que la gent, els cantants, s'inspiren per a parlar de...
0: A veure, anem a escoltar una miqueta, a veure si m'inspira.
3: Que ja no me amabas.
0: Tristor, no.
2: Però jo en aquest moment crec que era
0: un no m'acaba a mi, eh?
2: És que és... Què representa per tu l'eclipse? Com algo d'oscuritat, no sé.
0: Clar, doncs us vaig a dir el que jo faria.
1: A veure, en realitat són cinc estils molt diferents. Això no m'heu tingut en compte.
0: Res a veure.
1: Pink Floyd, Rafael, Ana Torroja... Vull dir, són

0: anàvem menyspreant.
1: Hem fet ahir un jo què sé.
2: Jo crec que Òscar hi ha triat.
3: Nació un niño blanco como el lomo de un armiño.
2: Ell s'ha decidit, i com ell és el que mana, perquè porta les, el comandament tècnic, ha dit, jo vote per Rafael.
0: Però en queden més?
1: No, ja està.
0: No,
1: ja
0: jo vull fer una petició, i és molt acabar bé el programa en esta cançó.
2: No, sí, ja
1: però, tia, però tu vas a votar, Lucía?
2: Mira, jo sincerament no vaig a votar cap.
1: Ai, mare, que...
2: No, però no per res, sinó perquè m'ha agradat moltíssim el que ens ha contat l'astrònom Enric de la Universitat de València, que ha dit que el millor per a veure l'eclipse és...
1: A veure, saber el que va arreglar.
2: El silenci absolut, perquè diu que, a més, quan ocorre l'eclipsi, els ocells paren de piar,
1: es callen
2: i que diu que lo millor és disfrutar del silenci mirant el cel. Jo em quede amb això.
1: I estàs manant callar a Rafael?
2: Bueno, no sóc jo ningú per a manar a callar a Rafael, però si som quatre ara mateixa, i Òscar i Abril voten a Rafael i Mecano, pues ahí se quedem, no passa res.
0: Jo tinc una pregunta, es callaran les xixarres?
1: Per favor, sí, per favor. Teoria, i el gris?
2: En teoria, tots.
1: Per favor.
2: Ha dit tots. Silenci absolut.
0: Mira, jugarem a tots al silenci.
2: Que perfecte. És un xoc que molts haurien d'aprendre alguna vegada. En fi, acabem així, són quasi les dues, i amb Rafael i Mecano acomiadem el programa. Tornem demà a les 9:30 amb més coses.

0: Esports a punt.
1: Què tal? Són les 2 de la vesprada. Benvinguts i benvingudes a Esports a punt. Avui és dimarts i la vida continua igual, direu. És una frase feta, però el mercat avança i no acaba de concretar-se. Les operacions continuen, però tot es mesura molt més. La falta de liquidesa dels clubs, el fair play financer de la Lliga, tot s'endarrereix, com ara, per exemple, el tema de les inscripcions. Els nostres quatre equips de primera, la veritat és que de moment no han fet tots els deures de les inscripcions, amb més problemes per als nous i per als renovats, com ja sabeu. L'Elx, per exemple, té 13 inscrits, cas dels futbolistes no firmats, com ara Ferniño ni Bonanote. El Levante, 11 inscrits, tampoc cap fitxatge, ni tan sols està inscrit el tècnic, Luis Castro. Sí està Carlos Álvarez, això sí, amb el 10. El València, 22 inscrits, entre ells Guido Rodríguez renovat i els nous de Haas i Dien. No està Sato, estan jugadors que no compten com Sergi Canós i Dani Rabà i també el lesionat Diego López. Villarreal, que és qui més s'ha mogut en el mercat, 20 inscrits. Falta Peter Gulaski. I té molts jugadors de la filial, com Diatá i Carles Macià. Per tant, pràcticament Íñigo Pérez disposa ja de tot el que va ser la seva plantilla. No és important ara, però sí és simptomàtic del que estem vivint, com és el cas, per exemple, del fitxatge d'Arnau Martínez en el València, que es cou a foc molt lent. Més a prop sembla estar el futbolista del Villarreal, Thiago Fernández, en el Levant, en qualitat de cedit, encara que és una operació que tot el món diu que està feta, però que no s'acaba de tancar. L'El Levant no ha oficialitzat i tampoc diu gran cosa. En l'Elx, Tiziano Perrota pot ser el pròxim, encara que no sembla que siga per a este mercat. Vull dir, este mercat sí, però no crec que siga per ara. S'espera l'as de la mànega de Bragarnik, l'últim nom que ha eixit, el del davanter català del Chelsea. Se recorden? Marc Guiu. Bueno, veurem què passa. L'Eldense ha guanyat 3-0 al Cartagena en l'últim partit amistós abans del debut a Almeria i el Castelló prepara amb calma el debut a Subieta contra el filial de la Reial Societat. Parlem de segona divisió. Per cert, en segona, una d'aixes notícies sorprenents en el món del futbol, eh? I Manuel Idiáquez ha sigut destituït com a entrenador del Cádiz a només 4 dies del debut lliguer. Increïble. Com més increïble, el nom que sona per a substituir-lo, l'ex del València, Albert Celades. I és que Idiáquez ja s'havia queixat del mercat de fitxatges i del timing de la directiva del conjunt gadita. L'europeu d'atletisme de Birmingham, que s'està celebrant este el segon dia, tenim a Quique Llopis ja en semifinal sense competir en les sèries classificatòries en primera ronda o en la ronda prèvia per ser un dels millors 12 temps en què s'ha presentat en la cita europea. Per contrair una de les nostres atletes, la més jove d'esta fita olímpica, va caure eliminada en la prova de Marte. I parlem d'Andrea, la castellonenca del Platges, segur que té moltes oportunitats per a mostrar la seva qualitat. Des d'imatge, i la nostra flama no para ni en el mes d'agost, en visita d'ací uns moments David Casinos, avui amb una figura de la natació paralímpica que es diu adeu, José Antonio Marí. I en la tertúlia avui tindrem a Manolo Mas, flamante speaker, en l'homenatge de Follos a Ferran Torres, i Conrado Valles, que des de la seva Castella-La Mancha segueix el dia a dia de l'actualitat esportiva i del València. Rafa Alarcón està en la producció tècnica d'este programa, al micro com cada dia Dani Hermosilla, uns consells i ja se n'anem, avui sí, amb el mercat de primera. Avui la nostra portada va de futbol.
2: Esports a punt.
3: Què fas este cap de?
4: Doncs festa.
3: I el següent?
4: Són festes també, què vols que li faça?
3: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Sierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
5: Som a punt.
1: Són les 2:05 abans d'entrar en l'actualitat del València. Ja ens espera Nacho Sánchez. Avui en el mercat, la veritat, en el mercat en general, internacional, nacional, la veritat és que poca cosa. Alguns noms ja coneguts, com el de Julián Álvarez, que recordem ha arribat a la concentració de l'Atleti de Madrid, i serà la primera vegada que es veurà les cares amb Simeone, que ha deixat molt clara la posició de l'Atleti de Madrid i també la seva pròpia. Anem a veure com acaba este fulletó, que en principi sembla pròxim a acabar-se, perquè l'arribada de Julián Álvarez ja va suposar un canvi. En el tema de Rodri, cap abans, com tampoc hi ha avanços en el tema de Ferran Torres, sembla que de moment el Manchester City, per exemple, per Rodri no accepta la primera oferta del Barça, i tampoc el Barça accepta la primera oferta del PSG. Però sembla que és un poc el lloc del mercat que és habitual. En la Real Societat, Remiro, el que ha sigut porter internacional de la Real Societat, tot i que es va perdre l'últim Mundial, amb un any més de contracte, no renova, i la Real Societat ha pensat en una possible venda. L'heroi de la Copa del Rei, Barrero, es quedaria com a porter titular i es buscaria una segona opció. I segons l'especialista, l'últim apunt del mercat, Mateo Moreto, Nobel Mendy, el central de Rayo, està molt a prop de firmar pel Hull City anglès. Serien 20 milions més 5 en bonus. I és que este mercat, la veritat és que on funciona, o en l'únic lloc que pràcticament funciona i sense posar-li cap limitació, és Anglaterra. Ara sí, se n'anem amb la informació del València. El primer que hem d'apuntar és la mort de Vicente Silla. Recordeu, és directiu del València. En la dècada dels 80 i dels 90 comença amb un dels grans presidents, com Arturo Tuzón, de l'entitat, però també ha sigut president amb Paco Roig, amb Pedro Cortés o amb Jaume Ortí, entre altres. El velatori des d'este matí està des de les 10 d'este matí fins a les 8 de la vesprada al tanatori de Campanar. La missa funeral serà demà dimecres a les 11:30 en la parròquia de Sant Miquel i Sant Sebastià, en la plaça de Sant Sebastià, així a València. Bé, una abraçada forta a tota la família Vicente Silla, un dels directius històrics de l'entitat blanc i negra, sempre present i sempre molt pròxim a tot el que ha significat el valencianisme, no només a la plantilla, als jugadors, als sutillers, a tot el que ha representat el València Club de Futbol. Quant a l'equip, entrenament avui a Paterna. Omar Sadi, que en principi ha fet una part de la sessió en el grup. Recordeu que es va lesionar contra el Castelló, que no va jugar en tota la concentració de Birmingham, que continua recuperant-se, i sembla que la intenció del davanter Àfrica del València és arribar a aquest dia 22 en el debut d'Iguer contra el Celta. Avui a l'entrenament hem vist la presència de Lisandro Xey, el director de scouting del València, un dels homes forts en el mercat del València, i per què no, amb aquesta negociació que continua amb Arnau Martínez, que és el gran objectiu del València a la curta, i que evidentment ha d'omplir aquest espai que necessita el València, perquè Carlos Corberán no té cap lateral dret. De seguida abundem. Una altra notícia, dos amistosos del València, demà contra el Terol, un amistós més en l'òrbita de l'equip filial, que era el previst, i dijous a les 7 contra el conjunt de l'Hèrcules d'Alacant, també a l'Antonio Pujades, un Hèrcules que, recordeu, reprepara l'assalt a l'ascens a la Hypermotion, un Hèrcules que encara té uns dies també per començar la Lliga, que no ho farà fins el dissabte 29 d'agost al Rico Pérez contra el Reial Murcia. Ni més ni menys, un gran debut per a un equip que esperem estiga molt pronte en el futbol professional. I avui, reunió clau entre el València Club de Futbol, Arnau Martínez, i a l'inici de les negociacions entre el València i el Girona. I qui més sap, i no és broma dir-ho, i no és baladí dir-ho, perdó, és d'este tema és el nostre company i col·laborador Nacho Sánchez, a qui tindrem el dijous així a la tertúlia, però que avui li hem fet una... intentar fer una escolteta per a que ens actualitze. Nacho, bona vesprada.
0: Què tal, Dani? Gràcies per telefonar-me.
1: Molt bé, doncs pues, evidentment dic gràcies a tu per posar-te una vegada més i per actualitzar-nos. Has estat, estàs contínuament en les teues xarxes socials actualitzant com està l'última hora d'este fitxatge, diem, un acord que es podria tancar amb Arnau Martínez en les pròximes hores o que està pròxim a tancar-se i ara quedaria la part del Girona, no?
0: Així és. Va, anem a veure. Estava tot molt avançat, les parts s'han reunit cara a cara. Jo desconec si ha sigut en València, ciutat, si ha sigut en oficines, no sé on ha sigut, però ha hagut una reunió important en les últimes hores. La sintonia és molt bona. El gros de l'acord ja està en Arnau Martínez.
1: Sí.
0: Evidentment, resten flecos, però el que va fer el València és ja començar una negociació formal en el Girona, perquè en Arnau Martínez les coses estan molt avançades. Jo, evidentment, al mercat mai m'agrada dir que tot està fet, no? Perquè tu pots arribar a un acord en el Girona i a última hora Arnau te diga, oye, pues si no fas això, no. Però lo normal no seria que ocorrera això. Per tant, bona sintonia entre les parts i comencen les converses entre València i Girona. Jo no sé si han començat ja, si començaran demà, després demà, ahir, no ho sé, però van a començar formalment. El València té molt clar el que vol. El València, que moltes vegades pues al València li agrada molt fer una primera oferta baixa i després una més forta, bé, no és el cas. No és el cas perquè el València vol que Arnau Martínez estiga així davant el Celta. I ja en el propi Arnau ho han fet d'aquesta manera, perquè Arnau de primeres li proposa una oferta de 2,5 milions d'euros i finalment si es tancarà per 2,8, no?, de salari. Per tant, amb el Girona pensen fer algo similar, anar pràcticament en tot el que tenen, que pot ser no siga el que espera el Girona i esa serà, diguem-ne, pues, l'altra pata, no?, de la cama.
1: Sí, dies també en les teves xarxes socials que el gran problema d'última hora, o gran problema, un dels últims problemes ha sigut la fitxa d'Arnau en el primer any, no?
0: Sí, perquè a la fi Arnau estava demanant de primeres entre 3,5 i 4 milions bruts. Jo entenc que ell demanarà això perquè ell estava esperant a un Leipzig o a clubs de talla Champions. Ell de primeres no veia clar vindre al València. Què ha fet el València? Pues mira, tant que de vegades diguem-ne que s'ha escapat un futbolista per 200.000 euros o no estan anant en força, estan anant però per anar. No, així de primeres ja li han donat, oye, 2,5, que finalment seran 2,8/3 de salari, que és prop del que volia de salari. I és que el València ha anat fort de que li han tractat de convencer, deixar-li clar que en el nou Mestalla, que va haver un projecte millor, que l'any que ve hi haurà més fair play financer, que és un poquet la fulla de ruta del València que nosaltres, com estem a València, pues diguem, sí, sabem que va haver un nou Mestalla l'any que ve, sí, sabem que com haurà més ingressos augmentarà el fair play financer, perquè és així, són matemàtiques. Però estem previnguts, més ben dit, perquè coneixem com funciona Meriton, però clar, un futbolista tu li dius això i ell el que veu és matemàtiques, és veritat. És que l'any que ve un nou estadi, l'any que ve més ingressos, faran un millor projecte. I jo entenc el futbolista i, evidentment, pues, oye, d'aquesta manera han aconseguit que almenys la cosa avance. On abans havia un no, gràcies, perquè jo vull ganar-me algo millor, ara hi ha un, oye, mira, aneu parlant en el Girona i si quan aconseguiu l'acord en el Girona, jo... No ha arribat cap club d'aixòs top que jo espere, perquè jo continuo la meua. Si demà apareix el Leipzig o el Betis, per exemple, que és el pla B dels dos equips, i volen Arnau, ell s'anirà al Betis o al Leipzig, val? Però si això no ocorre, Arnau, pues, si arriben a un acord del Girona, vindrà el València.
1: T'escoltava anit en Salva Folgado, 90 minuts, i dir precisament això, no? Que el València vol donar-se pressa per a que aquest plan B no es convertisca en altres equips, com el Leipzig o el Betis, no?
0: Clar, és que a fi de comptes, igual que... Anem a ser sincers, no? Igual que Arnau Martínez és el pla A del València, i segur que el València té un lateral per al pla, que, com a pla B, no? Pues Arnau Martínez és el pla A per al València, però és el pla B per a altres clubs. I jo crec que no passa res per dir-ho. O sigui, jo sé que de vegades diu, oye, pues jo no vull Arnau Martínez si no som la seua prioritat. Bé, però és que... no sé, a lo millor, Dani, tu estàs molt feliç a punt, i tu, però, oye, si te llama l'ESPN, pues, o te llama la BBC, pues dius, a veure, una cosa...
1: Anem a plantejar-se alguna cosa, no?
0: Claro, jo crec que és normal en qualsevol treball.
1: Per tant, diríem que són hores claus el València que té pressa en quant a l'oferta econòmica. Si no recorde malament, la clàusula d'Arnau són 8 milions d'euros, però no es va arribar ni de bon tros perquè Girona també té necessitats de vendre, no?
0: Así es. El que pasa es que Quique Cárcel no es fácil, para negociar.
1: Ya.
0: No es una persona fácil para negociar. Ellos saben que com vol el València Arnau y el València pretén fer tot això de la mà en el Girona. És a dir, donar-li menys ara per a que a la llarga el Girona guanyi més. Mm. Perquè a la fi jo crec que tots som conscients de que el gran traspàs d'Arnau serà si ho fa molt bé al València. Ese serà el seu gran traspàs en uns anys estrenque molts. Mm-hmm. I el València el que espera és deixar-li un bon percentatge al Girona de futura venda i tractar, diguem-ne, de pagar la clàusula en una operació en la que no es pague la clàusula. M'explique. Mm. Si la clàusula són 8 milions, oye, si jo te done 5 o 4,5 per el 70%, estem en la clàusula realment, perquè jo no estic comprant tot el jugador i tu el valores en la clàusula en 8 milions d'euros, no? Bé, jo crec que seria una bona oferta, com també ha sigut una bona oferta molt alta per a mi en el bon sentit Arnau. I ja després el que passe, jo sempre dic el mateix, Dani, que al mercat jo crec que mai se pot donar res per tancar.
1: Efectivament. Bé, encara que aquesta és la prioritat del València, he llegit que no es tanca la possibilitat d'un segon lateral dret, per exemple, l'opció Mikel Brensis no està descartada. Saps alguna cosa, Nacho?
0: Sí, el que sé és que ara mateix el València té la prioritat a l'extrem, que no va molt sobrat del fair play financer, que tampoc se vol comprometre massa, però és veritat que Mikel Brensis apenas seria en un milió brut, que no és una quantitat important. Mm. Bé, podríem dir que si el València tanca Arnau Martínez, el primer que va pensar després no va ser en Mikel Brensis. Serà, diga, en l'extrem, però és cert que després no. Sí, es tanca Arnau Martínez, que encara li restarà fair play, no? Sí. I és una posició que no estan negats a continuar reforçant perquè és veritat que el... No és el càrrec, no? Director esportiu, secretari... Lisandro Ixé, és que no és el càrrec, exacte.
1: Sí. Director scouting, però... no? De scouting, sí.
0: Sí, director de scouting. Sí. És un futbolista que li agrada molt i que pensa que qualitat-preu està tirat. Per tant, jo tampoc ho descartaria.
1: Sí, i ja per últim el tema de la porteria, que tampoc és descartable, necessita un segon porter, i està la situació estranyíssima de Vicent Abril amb ofertes fora i que està perquè Cristian Rivero no compta tampoc. Bueno, ho diem al principi, problemes de les fitxes en tots els equips, de les inscripcions, això sí, és una cosa que el València de Meriton té molt més avançat amb tots els jugadors, pràcticament el cas de Guido, de Haas, i dient que estan inscrits. Bueno, el tema de la porteria, com està, Nacho?
0: El tema de la porteria, jo més que en fitxar, a veure, jo penso que Vicent Abril va ser el porter del València molts anys, sincerament ho penso.
1: Jo també.
0: I a mi em preocupa en que té el nasti de Tarragona esperant. O sigui, i apretant, diguent-li, oye, Vicent, nosaltres tenim un acord des de fa un parell de setmanes. Mm. Però clar, què pot fer Vicent? Que el València de moment no li deixeix ir fins que no tinga un segon porter. A mi, coneguent el València, no descartaria que Vicent se quede tota la temporada com a... No, tota no. Fins a gener com a segon porter perquè no es puga quadrar tot. Dit això, no és ni la intenció de Vicent ni la intenció del València.
1: Bé, no té... Exacte.
0: Dime?
1: No. Dies. Acaba.
0: No, i que a més ja té equip. O sigui, que ja té un equip que està dispost i que a més té un acord en el València i aquest equip, que és el Nàstic de Tarragona.
1: Sí.
0: Per tant, oye, confiem en que això avance, però el València necessita un segon porter.
1: Bé, Nacho, tenim moltes més coses, evidentment. Repassarem el pròxim dijous, que també estaràs així a tertúlia, perquè el tema de la porteria a mi també em sorprèn una miqueta que Vicent Abril tinga ofertes de primera ref i no d'una categoria superior, siguent internacional, però bé, això serà motiu de debat més avant. També tenim la renovació de, o la possible renovació de Jesús Vázquez. Nacho, que vaig a bé, el que queda de vesprada, i estarem atents al que vagis actualitzant de la el fillatge d'Arnau Martínez. Gràcies.
0: Vinga, abraçada, xics.
1: Són les 2:20 en el Villarreal. La veritat és que se viu la situació completament contrària a la del València, sense pràcticament necessitats, molt poca activitat davant del debut. Recordeu, a les 5 de la vesprada, el pròxim diumenge, contra el Racing, En el Nuevo Sardinero, un partido contra un equipo que él va a eliminar al Villarreal, recordem, de la Copa, un equipo que torna a primera divisió i amb molta intensitat. Íñigo Pérez prepara aquest partit, diríem, d'una forma molt natural, entrenaments durant tota la setmana. El gran dubte, ja vos diem ahir, que és a la porteria. Luis Junior va jugar l'últim partit a Turquia. Peter Gulagi ho va fer contra el Levant i és el porter, en principi, que ve a complicar-li les coses a Luis Junior. Però anem a veure com està, com és la primera decisió de Íñigo Pérez de cara a este partit. La resta de l'equip està, la veritat, molt clar, ja ho diem ahir, una defensa clara, Foiz i Renato Veiga en el centre de la defensa, Mourinho per la dreta, Carlos Romero, de moment li ha guanyat la batalla a Sergi Cardona en l'esquerra, en el mig Pape Gueye i Santico Mesaña, en el doble mig centre, ahí estan en l'espera, eh? Diatta i Carles Macià, que han fet un gran a gran pretemporada, les bandes Nico Pepe i Moleiro, i en la punta de l'atac, de moment, a Josimi Cautache, Gerard Moreno, en principi, no partís com a titular i anem a veure si això li ve bé per a evitar possibles lesions com ha tingut en els últims anys. Està el tema de les possibles eixides amb Pape Gueye i amb Mika Utaje, que està ahí dins del rebombori que, per exemple, suposa l'actualitat del FC Barcelona, l'eixida de Ferran o l'arribada o no de Julián Álvarez. I sí que ha comunicat el Villarreal per acabar que Hugo López, el jugador de la cantera gragueta del Villarreal B, jugarà cedit la pròxima temporada en l'Andorra. Anem amb el Levant. En el Levant pendents de Thiago Fernández, que diuen que està pràcticament tota l'operació feta i acabada, però ni el Villarreal ni el Levant Unió Esportiva de moment han donat oficialitat a l'arribada, com ha dit, això sí, de Thiago Fernández, que recordeu la passada temporada va estar jugant el Oviedo, va fer una bona temporada, va causar bona impressió i va ratllar a gran nivell. Del futur, de les eixides, millor dit, està el tema de Carvina Arriaga, de Tallón, de moment sense cap tipus de novetat, continuen en l'equip, i més debat està causant el tema de Carlos Álvarez. En el club creuen que sí que hi haurà una oferta en esta part final del mercat, no es plantegen una eixida de moment, si evidentment escoltaran el preu, recordem que acaba contracte el pròxim any, el 30 de juny del 2027, i que de moment no ha acceptat cap oferta de negociació, de renovació, que considera insuficient el jugador del Levant Unió Esportiva, que és una de les fitxes que està en la zona mitja baixa de la taula, tot i ser com sabeu ja, l'heroi del ascens a primera divisió la temporada passada en Burgos. Recorden que el Sevilla, un dels pretendents, o almenys això s'està comentant, manté el 30% dels drets federatius d'una possible venda de Carlos Álvarez. Bé, la renovació, com diguem, està parada. Les lesions no li han acabat de deixar jugar i rendir a gran nivell en l'any passat en primera divisió, i tampoc Luis Castro, sembla que és un dels futbolistes que apunten a l'11 inicial. Tot i això, manté el 10 de Pablo Martínez, del capità Pablo Martínez, i això és una, diríem, nota o una gota d'esperança per als aficionats de granotes que desitgen que,

0: No, yo no queda más tiempo. Yo creo que el entorno este de la expulsión, el nerviosismo de Gallá y...
1: Es un tío desquiciado, eso
0: exacto,
1: es un tío desquiciado. Pero incluso el tema que acaba de decir Conrado. ¿Quieres acabar aquí o no quieres? Decídelo ya todo.
0: Sí.
1: Mira, siéntate una mañana contigo mismo y decide ya todo lo que quieres.
0: Manolo, que no tenéis más tiempo. Gracias, muchísimas Manolo. Gracias, Conrado. Ve, está a punto de competir en Birmingham. Quique Llopis en la serie del Sen de Umetre Estanca. Hem arribat al final, demà més en Esports a punt. Esta nit, Manolo Montà... Ai, perdó, Salva Folgado i 90 minuts. Adeu.
2: Esports a punt.
3: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
4: Yo literal he venido exclusivamente por el eclipse.
5: Que Valencia es un lugar muy bueno por eso.
6: El dispositivo para el día de mañana será aproximadamente de 15.000 efectivos que no acudan a terreno o masa forestal.
7: No hay forma de preverlo. Sí que sabemos en qué zonas se va a producir, pero no sabemos ni el día, ni la hora, ni el lugar exacto.
8: Hay 164 españoles en paradero desconocido.
9: Podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marruecos.
10: Ni papeles, ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
11: Estar fuera de un lugar seguro pues se expone a todo tipo de explotación y abuso.
2: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
3: Hola, com és tan difícil, per no dir impossible, fugir en la portada d'este temps de notícies de la ràdio de l'eclipsi, que a més del que té d'històric, per inèdit, de l'interès purament astronòmic també que té, s'ha convertit en un autèntic desafiament logístic per a les autoritats, pel moviment massiu de gent concentrada en un grapat d'hores només demà de vesprada. El fenomen astronòmic creuarà una franja de la península que arrenca per Galícia i que acabarà en les Illes Balears i reunirà milions de persones mirant al cel a partir de les 7:30 de la vesprada. I és com una macrooperació Isida multiplicada de manera exponencial i durant apenes 5 o 6 hores. Un repte per a la mobilitat amb el país de vacances, amb una onada de calor i amb l'estela més d'una altra onada, el dels incendis forestals. Siga com siga, Espanya i la Comunitat Valenciana, que és un lloc privilegiat, ja ho saben, es preparen per a contemplar demà aquest eclipsi de sol, que és excepcional perquè no es produïa des de fa 100 anys i que és, a més, el primer d'un carrusel d'eclipsis inèdits que vindran perquè hi haurà un altre total l'any que ve i un altre d'anular en 2028. Este matí hi ha hagut una nova reunió de coordinació del dispositiu preventiu de l'eclipsi, el 112. Demà hi haurà 15.000 efectius desplegats. El conseller de l'emergència, que és Juan Carlos Valderrama, recomanava a la població que acudisca als 9 punts oficials que hi ha establerts o bé que es queden en casa si tenen bona visibilitat. També ja saben que això de saber si hi ha possibilitat de voler-lo bé o no, segons el seu municipi, ho poden consultar a la nostra pàgina web, només clicant el nom del seu municipi. Bé, Valderrama ha dit, a més, que el tancament dels parcs naturals, que ja saben que se va produir en tota la Comunitat Valenciana, avui demà estarà prohibida l'acampada lliure.
6: Que no acudan a terreno o masa forestal. Aquelles persones que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona, la actuación, que visualicen desde ahí el eclipse solar. Recomendaciones a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos. También la suspensión temporal el día de hoy y de mañana de acampadas, o aquellas personas que van por libre a acampar al monte, hay una suspensión temporal de esta actividad.
3: Bé, com es dèiem, la pàgina web d'Apunt té tota la informació sobre l'eclipsi, sobre aquests 9 punts oficials d'observació, sobre els consells per a voler amb garanties i, a més, només clicant el municipi que vulguin, el poble que vulguin o la ciutat, poden saber com es veurà des d'allí, quant de temps durarà el fenomen, en fi, tot el que necessiten saber al voltant d'este fenomen astronòmic que ens té a totes i a tots pendents. Les 3:03, Maite Freitas avui amb nosaltres a la tècnica. Anem amb més coses.
2: Les notícies del migdia, amb Òscar Martínez.
3: Doncs Òscar Martínez, no, que està de vacances, afortunadament per a ell. Patricia Orts està avui en este informatiu. I José Soler i Maite Freitas darrere de la piscina. Parlem del terratrèmol de Colòmbia, que ha sigut, ja ho saben, de 7,4 en l'escala de Richter. L'últim recompte de víctimes parla d'almenys 224 morts, més de 660 persones ferides i les

0: Les autoritats eleven a 2.700 persones la xifra de desapareguts. La prioritat és ara, com sempre, després d'una catàstrofe, intentar recuperar persones amb vida entre els enderrocs. José Soler, bona vesprada.
1: El Ministeri d'Exteriors treballa per a localitzar 164 espanyoles i espanyols que es troben a Colòmbia i que no han pogut ser contactats després del terratrèmol de magnitud 7,4 al país. El ministre José Manuel Álvarez ha dit que es troben en parador desconegut, però que no té constància de cap espanyol ferit o mort com a conseqüència d'este sisme. El ministeri té activats els serveis consulars per a seguir aquesta situació i ha oferit la seva col·laboració a Colòmbia.
2: Tanto la embajada como el consulado están plenamente movilizados a favor de la colonia española que se encuentra allí. Del primer censo que hemos establecido hemos podido establecer contacto con todos ellos, salvo con 164. En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos.
1: L'epicentre d'este sisme s'ha situat en el municipi de San José del Palmar, al departament de Chocó. Les ciutats més afectades són de la de Pereira i Cali, on s'ha declarat el toc de queda, segons deia l'alcalde d'esta última, Cali, per a facilitar la faena dels rescatadors i per por dels saquejos.
3: He decretado toque de queda hasta las 6 de la mañana con miras a garantizar la seguridad en la ciudad y el espacio y las garantías suficientes para que los rescatistas puedan seguir trabajando. Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda.
0: Bé, el sisme ha col·lapsat diversos edificis i els hospitals estan desbordats. Última hora, Marian Company.
4: Situació que complica i molt la vida dels milers de damnificats, Patricia, sobretot perquè molts dels centres sanitaris han quedat danyats o ja no existeixen. La prioritat és, en aquests moments, trobar supervivents.
5: Si algú m'escucha, grite o haga
4: un ruido. Una lluita que es fa contra el rellotge i que està donant resultats.
6: Ojo con esta pared, muchachos.
4: Els equips de rescat han aconseguit traure d'entre els enderrocs un nadó de 6 mesos i sa mare, encara vius. Els rescatats són rebuts entre aplaudiments, combustible per a l'esperança després del terratrèmol.
0: I 12 dies després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta, avui el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha visitat la ciutat autònoma i ha deixat alguns missatges. Que el Marroc està col·laborant amb Espanya, que la integritat fronterera està garantida i que fins a última hora l'última persona que ha entrat de manera irregular, diu el ministre, tornarà.
1: Álvarez s'ha adreçat de manera directa a les màfies que trafiquen amb persones.
2: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos.
1: Són declaracions que ha fet després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan José Vivas, qui ha dit que la ciutat autònoma viu el moment més dur de la seva història recent. I ha xifrat en 10.000 les persones migrants que continuen als carrers, moltes d'elles menors, no acompanyades, i s'ha mostrat contundent a l'hora de prevenir noves entrades.
7: La mejor manera de cortarla es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
1: El govern espanyol ja ha identificat 1.527 menors no acompanyats i ha reiterat que treballa amb el Marroc per al retorn amb les seues famílies, garantint sempre l'interès superior del menor. Sobre la situació d'estos menors, l'Organització de les Nacions Unides per a la Protecció de la Infància, UNICEF, alerta de la situació de vulnerabilitat que pateixen. Sara Collantes, experta en migracions d'UNICEF, en declaracions a les notícies del matí.
8: Hay todavía niños y niñas que no están recibiendo cobertura a sus necesidades más básicas, porque estar fuera de un lugar seguro pues se expone a todo tipo de explotación y abusos.
0: I sobre la crisi migratòria, el Partit Popular ha confirmat este migdia que la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareixerà dimarts que ve el dia 18 en el Senat per a donar explicacions per esta crisi. Recorden que els populars volen que compareguin diversos ministres implicats en la gestió, tot i que este és el primer cas, el primer sí del govern, el de la ministra de Defensa. Anem ja amb la previsió de l'horatge, amb un ull posat també, això sí, en el que passarà demà amb els núvols i l'eclipsi. Antonio Sánchez, bona vesprada.
5: Molt bona vesprada. Estem pendents de la situació en l'oratge i sobretot de la calor i també de les tempestes que poden sorgir de nou esta vesprada. En principi, on les veurem serà als ports, a l'Alt Maestrat i també puntualment a les comarques centrals. Però seran unes tempestes molt més diferents del que van viure ahir, més suaus i també més localitzades. En tot cas, el que podrien deixar són pluges puntualment fortes i també algunes tronades. No esperem ratxes fortes de vent, tampoc esperem granís en

0: aquesta ocasió. El que veurem a la resta serà una vesprada més assolellada, poca nuvolositat i temperatures altes, màximes entre els 32 i els 36 graus al litoral i prelitoral, però això sí, amb sensació tèrmica de més de 40 graus degut a la humitat, i cap a l'interior les temperatures més altes, entre 35 i 37 graus. Veurem com demà dimecres serà una jornada molt pareguda a la d'avui, però sobretot estarem pendents de la previsió de l'eclipsi, i és que sembla que tindrem més núvols cap a l'extrem nord, associats a tempestes que apareixeran, i també a les comarques centrals. Ja les comarques centrals, els núvols a les 8 de la vesprada, quan serà l'eclipsi, desapareixeran, però encara es mantindran els ports, l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat i també la Plana Alta. A la resta, poca nuvolositat, així que sí que podrem gaudir de l'eclipsi.
1: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntament de València, Cap i Casal en col·laboración con la Universitat de València.
1: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
4: Les 3 i quasi 11 minuts, tot preparat ja a nivell operatiu per a viure demà a partir de les 7 i mitja l'eclipsi total de sol. Este matí hi ha hagut una nova reunió de coordinació entre totes les administracions. Durant tot el dia hi haurà demà un secopi per a fer seguiment del dispositiu, que està format per més de 15.000 persones entre bombers, policia local, nacional, guàrdia civil i també persones voluntàries. Juan Carlos Valderrama és el conseller de Presidència.
5: El dispositivo para el día de mañana será aproximadamente de 15.000 efectivos que estarán trabajando durante todo el día, más de 2.000 bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, bomberos de los consorcios, técnicos de medio ambiente y de emergencias.
6: El conseller ha apel·lat a la ciutadania que seguisca les recomanacions. També ha convidat a la gent que puga veure'ls des de casa que ho faça. Al nostre web també poden consultar municipi a municipi la visibilitat. I també ha recordat Valderrama que hi ha 9 punts oficials habilitats per a l'observació.
5: La concienciación, el comportamiento cívico, como lo demuestra la ciudadanía, es fundamental para que mañana sea un éxito astronómico, turístico, histórico, cultural y luego... agradecería que siguieran estrictamente todas las recomendaciones e instrucciones que se les dan.
6: Recorden també que estaran tancats tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana i que avui i demà estarà prohibida l'acampada lliure. Sobre el repte de la mobilitat, s'esperen més de 300.000 desplaçaments en les poques hores que dura este fenomen. Per això hi ha muntat un dispositiu especial de les forces de seguretat i de trànsit. José Rodríguez Jurado és el subdelegat del Govern a València.
7: Tenemos esa experiencia con respecto a operaciones salida de verano o retorno, pero no tenemos una experiencia previa con respecto a lo que puede ser un eclipse, porque aquí estamos hablando de una movilidad hacia puntos oficiales o no oficiales que tenemos que prever.
4: Bé, i mentrestant, aterren als aeroports valencians desenes de turistes per l'eclipsi, viatgers que porten a la motxilla les ulleres homologades, les càmeres fotogràfiques i la il·lusió també d'admirar este fenomen astronòmic únic. Lola Oliver.
8: Sí, Patricia, arriben per centenars als aeroports valencians i hem triat el de Manises per a comprovar què porten a la maleta.
9: Traje dos cámaras, traje una Sony A7R5, una Leica, que trabajo mucho con Leica, un trípode, ND filters de más de 100.
8: Hem escoltat a Eric, un rodamón i fotògraf de l'Equador, a qui li paga la pena els 8.500 quilòmetres que ha hagut de volar fins ací.
9: Yo literal he venido exclusivamente por el eclipse.
8: Vol endur-se la imatge perfecta. I pel mateix motiu aterren també Bao Yan i la seva família. Este turista xinès ha enllaçat diversos vols, 10.000 quilòmetres des de sa casa i la il·lusió de presenciar un fenomen únic. I amb les ulleres homologades a la motxilla hem trobat Lucas, italià, de Milà, amb un mantra que repetís.
10: Quiero ver l'eclipse, ¿no? Entonces me averigüé y compré el boleto rapidísimo.
8: Són legió i se coneixen com caçadors d'eclipsis.
4: Bé, pel que fa a l'oratge, avui la situació està ja molt més tranquil·la, però aire vesprada les fortes tempestes van afectar, José, bona part de la Comunitat Valenciana.
6: Sí, al sud de la província de València es van rebre 6 avisos per sanejament, 2 per rescat i 7 avisos per incendis de vegetació causats pels llamps. La situació es va

0: complicar més encara les comarques del nord d'Alacant, principalment a les zones d'Alcoi, Cocentaina i Villena, on els bombers de la Diputació d'Alacant van rebre 163 avisos derivats d'esta situació.
1: I a Benidorm, la Guàrdia Civil investiga la mort d'una turista britànica que va morir ahir de vesprada mentre feia un vol nàutic a la platja de Llevant. Sembla que la mala situació en aquests moments meteorològica podria estar darrere d'aquest accident. Paula Rico, redacció d'Alacant.
2: Vora les 6:30 de la vesprada, les fortes ratxes de vent van arrossegar sense control el paracaigudes del vol nàutic fins a la zona de la Punta del Cavall. Unes ràfegues que van arribar fins als 50 km per hora. La dona de 70 anys va faltar i amb ella també hi estava un home de 47 anys que ha ingressat a l'hospital per politraumatisme. Escoltem a Toni Pérez, alcalde de Benidorm.
3: Son los servicios de salvamento y socorrismo los que generalmente actúan en primer lugar ante cualquier cuestión en nuestra playa. Ayer lo hicieron, su intervención, en primer lugar, ese traslado a puerto, donde ya los servicios del SAMU, de la Generalitat Valenciana, actuaron porque hubo una coordinación absoluta en los servicios.
2: La policia judicial de la Guàrdia Civil investiga ara les causes per les quals la corda que unia el paracaigudes amb l'embarcació es va trencar, deixant-lo totalment descontrolat. De moment se sap que l'empresa investigada tenia en regla la llicència per a realitzar l'activitat aquàtica.
1: Ja tiris dir-los ja que l'incendi de l'Alt Maestrat ja està controlat, els efectius han aconseguit frenar l'avanç de les flames després de 4 dies i ara els treballs, això sí, se centren a assegurar la zona. Jordi Fuentes, quin és el balanç que deixa el foc i quantes hectàrees finalment han quedat afectades?
4: L'incendi de Tírig s'ha donat per controlat a mitjan matí després d'unes hores de calma meteorològica amb absència de vent i amb humitat de fins al 99%. Durant aquestes hores, els equips d'extinció, 50 mitjans terrestres i 6 aeris, han pogut avançar en les tasques de refredament. Recordem que este incendi ha afectat 754 hectàrees, el 80% de terreny forestal, amb un perímetre de 23 quilòmetres.
1: I més focs perquè bombers i militars de l'UME, de la Unitat Militar d'Emergència, treballen sense descans per a tractar d'apagar l'incendi de Riglos a Osca. Ja afecta 4.000 hectàrees i hi ha més de 500 persones que han sigut desallotjades de 3 pobles.
0: Pel que fa al foc de niebla, a Huelva crema durant 5 dies i s'espera un canvi en el vent per a poder avançar en l'extinció. Este incendi afecta 25.000 hectàrees i 700 persones continuen desallotjades.
1: I esta onada de calor persistent que estem travessant no està passant massa factura als embassaments del Xúquer, que han patit un lleuger descens esta setmana, però que estan al 50% de la capacitat total.
0: La Confederació Hidrogràfica ha actualitzat este matí les dades d'aigua acumulada als pantans. Este descens suposa que ha baixat la capacitat total en només 33 hectòmetres cúbics, però així i tot, les reserves continuen en bon estat de salut. En estos moments hi ha més d'1.600.000 hectòmetres cúbics embassats. A l'Arcón està al 74%, controlades al 73%, i és del sistema de la Marina Baixa, la Madoiro i Guadalest estan per damunt del 24%. La capacitat mitjana total és del 57,83%.
1: I al COI, la Policia Nacional ha identificat les autores d'una agressió a una menor ocorreguda diumenge passat. Pilar Llorca.
5: Les joves gravaren l'agressió i la pujaren a xarxes. En analitzar els vídeos, l'agent tutor les va identificar i ha traslladat tota la informació a la Unitat de Família i Menors de la Policia Nacional. Raül Llopis és regidor de Seguretat del COI.
6: Es tracta d'un fet molt greu. Des del primer moment s'ha treballat per fer tot el que es pot fer des de la policia local fins a aconseguir identificar i traslladar a l'UFAM de la Policia Nacional tota la informació per a protegir la víctima i assegurar el benestar dels nostres joves.
5: La Policia Nacional sospita que l'agressió va tindre lloc al municipi de Cocentaina. Si se confirma, serà la Guàrdia Civil la que assumisca la investigació.
7: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: I un apunt econòmic perquè la capacitat d'emancipar-se dels joves retrocedís 10 punts en els últims 9 anys i se situa en el 31%.
0: Sí, són dades d'un informe elaborat per Comissions Obreres que s'ha presentat avui a motiu de la celebració demà del Dia Internacional de la Joventut. Espanya és el país europeu on més ha caigut aquest indicador des de 2016. La situació laboral dels i les joves i la seva formació acadèmica ha millorat considerablement, segons l'estudi, però la seva capacitat per a poder deixar la casa dels pares ha caigut 10 punts. punts percentuals. Del 41% de l'any 2016 hem passat al 31%, quan la mitjana europea està lluny encara, ronda el 50%.
1: I sobre la crisi migratòria i humanitària a Ceuta, avui el ministre

0: acciones de forma inmediata.
1: L'últim balanç del terratrèmol de Colòmbia parla de 224 persones mortes. La prioritat ara és rescatar els que encara puguin quedar vius. Marian Company.
2: Moment per a l'esperança. El que s'ha viscut entre les runes després del terratrèmol de Colòmbia. Els equips d'emergència han rescatat un xiquet de 6 mesos, però també un home. Han passat vora 24 hores des que la terra va tremolar i la lluita per la vida es manté contra rellotge, amb el silenci com a arma.
3: ¡Silencio! Si alguien me escucha, grite o haga algún ruido.
2: Pereira, de mig milió d'habitants, és la localitat més afectada, on s'han pres mesures extraordinàries.
4: He decretado toque de queda con miras a garantizar la seguridad en la ciudad.
2: També a Cali, on els edificis assolats es compten per desenes. El president Abelardo de Laspriela ha decretat l'estat d'emergència en la primera prova de foc del seu mandat, iniciat fa només 3 dies.
5: Para ayudarles en los momentos más difíciles.
2: Ha viatjat a la regió del Chocó, on està l'epicentre d'un sisme que ha deixat danyats hospitals. Molts busquen ara els seus, entre les muntanyes d'Enderrocs i les complicacions afegides per la caiguda de les comunicacions.
1: I el Ministeri d'Exteriors treballa per a localitzar 164 persones, espanyoles i espanyols, que es trobaven a Colòmbia en el moment del terratrèmol.
6: Álvarez,
7: tanto la embajada como el consulado.
6: Sí, escoltàvem el ministre Álvarez, que ha dit que es troben en parador desconegut, però que no té constància de cap espanyol ferit o mort.
7: Tanto la embajada como el consulado están plenamente movilizados a favor de la colonia española que se encuentra allí. Del primer censo que hemos establecido, hemos podido establecer contacto con todos ellos, salvo con 164. En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos.
1: I a més de 2 mesos de diferència, els terratrèmols de Veneçuela i ara el de Colòmbia tenen similituds i diferències. Però el que tenen clar els experts és que l'origen és comú. Hem parlat amb un expert de la Politécnica de València i catedràtic de Geofísica, ell és Francisco García.
8: Estamos en la misma región tectónica. Los terremotos no, y la tectónica no conoce fronteras políticas, donde están convergiendo una serie de placas, que son la de Nazca, la de Sudamérica, la del Caribe y la de Cocos y la del Pacífico.

0: Bé, a la Basílica de Santa Maria d'Elx està ja tot preparat per a la primera representació del Misteri esta nit i ahir es va celebrar la prova de l'Àngel. Els escolans van superar el vertigen que suposa cantar a 25 metres d'altura. Pilar Llorca.
1: Són les veus dels escolans del Misteri d'Elx en un dels moments més esperats abans de les representacions, la prova de l'Àngel. Passen tot l'any assajant a la Casa de la Festa i ara arriba el moment de fer-ho a la Basílica. Dins dels aparells aeris canten, suspesos a 25 metres d'altura. Per a ells, el repte és vèncer el vertigen sense que la veu tremole.
2: Estoy contento, pero a la vez nervioso. Es una cosa rara.
3: Siempre mirar para adelante y no desconcentrarte.
1: Anit també van tindre l'oportunitat de sentir els escolans d'anys anteriors que ja han perdut la veu aguda de la infantesa, però que ja es preparen per debutar algun dia amb el cor dels apòstols o la judiada. I amb les proves superades, esta nit a les 10:30 arriba el moment decisiu amb la primera representació del misteri.
0: I Carlos Nao és el flamant guanyador del Filó Miner del Festival del Cante de les Mines de la Unió a Múrcia. Màxim guardó al millor instrumentista per a un valencià del barri del Cabanyal que toca la flauta travessera i que va descobrir el flamenc en la pandèmia. El premi li l'ha homenatjat a la seva àvia. Informa Carme Marc.
4: El dia que va fer 90 anys, Vicent, l'àvia del flautista del Cabanyal, Carlos Nao, va rebre un regal que sonava boleria i seguidilla.
5: Inolvidable, inolvidable. M'ha alegrat molt i que el meu net me l'ha oferit a mi, aquest regal tan gran.
4: El seu net, de formació clàssica, acaba de guanyar el premi a millor instrumentista a la Unió, al Festival del Cante de les Mines.
6: Un pas molt important, no? Perquè és un premi de

0: molt de prestigi i que ara mateix el tinc i que encara l'estic assimilant.
1: Guardó per una interpretació amb flauta travessera que es queda en una casa amb quatre generacions de músics.
0: La meva vida és això i vull dir que no, estem tots els dies tocant i escoltant i convivint, no?
1: Als 11 anys tocava la flauta al conservatori, als 27 la pandèmia li va ensenyar el camí marcat per Camarón i Paco de Lucía.
0: La veritat que com a flautista pues, sempre he admirat molt a Jorge Pardo, que va ser el primer, no? Un dels primers en incloure la flauta del saxo dins del flamenc.

0: Hem arribat ja a les 3:30, acabem este temps de notícies. Recorden que a les 4 actualitzem informació i que poden estar sempre informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà, més i millor, com sempre. Adeu.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
2: Un podcast.
3: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
4: Un 11 d'agost va néixer a la Vall d'Uixó la soprano Carmen Tur-Melchor, coneguda com la Cachapa. A Carmen, la cosa de cantar ja li venia des del bressol. Era filla de Manuel Tur, un cantador d'albaes i jotes ben conegut i admirat a la Plana. Yeah. El seu talent innat va anar creixent amb ella, però no isqué del terme municipal fins que mossèn Francisco Peñarroja, del Conservatori de València, la va descobrir en una de les intervencions de Carmen a l'església del poble. A partir d'aleshores, Carmen es formaria al Conservatori, on destacaria bona cosa i acabaria obtenint el Premi Extraordinari de Fi de Carrera. Els entesos coincidien a dir que posseïa una veu extraordinària, amb un registre amplíssim acompanyat d'una dicció impecable. La carrera professional de la Cachapa començaria al Teatre Russafa de València amb La Sonàmbula, en el mateix paper que l'any anterior havia interpretat Clara Panach, una altra destacada cantant de l'època, cosa que va generar una rivalitat entre les dos sopranos, però sobretot entre els seus admiradors. Tur va ser contractada per la companyia lírica de Federico Caballé i Amparo Sanz, i amb ella recorreria els principals teatres d'Espanya com a primera figura. Tot i la fama creixent, va rebutjar una gira per Itàlia, confessant que era massa tímida i que no acabava d'encaixar en determinats ambients. Oh. En casar-se, va abandonar la carrera professional i es va dedicar a la família. El veïnat de la Vall esperava cada dia amb il·lusió poder escoltar-la cantar des de sa casa. Tanta devoció hi havia a la Vall per l'art de Carme que avui el Teatre Municipal porta el seu nom. La sort i la salut no van acompanyar-la. Va emmalaltir i va perdre sa casa després de la Guerra Civil. Però Tur encara tingué forces per a fer una última i emotiva actuació amb l'Església Plena, on va interpretar l'Ave Maria. L'any següent, la veu de la Cachapa s'apagaria per a sempre. Quasi 43 anys després del naixement d'esta ballera insigne, l'11 d'agost del 1900.
3: Comprimits efervescents.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
5: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
1: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

A.Ràdio. Tanca els ulls i escolta. Sempre en A.Ràdio.

0: punt. Notícies.
1: El Ministeri d'Exteriors treballa per a localitzar els 164 ciutadans espanyols que es troben en parador desconegut després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha patit Colòmbia. Un sisme que ha deixat un balanç provisional de 224 morts i centenars de ferits i vora 3.000 desapareguts. Alejandro Moles.
2: També hi ha decenes d'edificis que han quedat assolats, hospitals desbordats i diversos aeroports que han suspès les operacions mentre continuen les tasques de rescat. Pereira, Cali, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el sismo.
3: Está un poco delicada porque hay gente todavía atrapada.
4: ¿En este edificio hay gente?
3: En este edificio hay como 4 personas atrapadas. Ya trajeron a una, van a traer a otra y también vamos a traer a otra niña.
2: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit que els 164 espanyols es troben en parador desconegut, però que, de moment, no té constància de cap ferit o mort com a conseqüència del terratrèmol.
5: Tanto la embajada como el consulado están plenamente movilizados a favor de la colonia española que se encuentra allí. Del primer censo que hemos establecido hemos podido establecer contacto con todos ellos, salvo con 164. En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos.
1: Declaracions que ha fet Álvarez després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Xavier García del Valle.
6: Sí, el ministre ha dit allí que Espanya treballa intensament amb el Marroc per accelerar el retorn dels milers de migrants que continuen a la ciutat autònoma de Ceuta després de l'entrada irregular. Ha destacat el diàleg diplomàtic i el compromís del Marroc amb el retorn de totes les persones que han entrat irregularment sense, ha dit, demanar res a canvi. També ha llançat una advertència a les màfies que trafiquen a persones.
7: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
1: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, recomana a la població que de cara a l'eclipsi de demà acudisca als 9 punts oficials que ja establerts i que tenen a la nostra pàgina web i en la de la Generalitat, o que es queden a casa si tenen bona visibilitat.
2: D'altra banda, el conseller recorda que, a més del tancament dels parcs naturals, ni avui ni demà es pot fer acampada lliure.
8: Que no acudan a terreno o masa forestal. Aquellas personas que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona de actuación, que visualicen desde ahí el eclipse solar. Recomendaciones a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos. También la suspensión temporal el día de hoy y de mañana de acampadas, o aquellas personas que van por libre a acampar al monte, hay una suspensión temporal de esta actividad.
2: Els punts oficials d'observació de l'eclipse total de sol estan distribuïts entre les províncies de Castelló i València. En concret, estan fixats a Benassal, Peníscola, Castelló de la Plana, Onda, Pusol, Aras de los Olmos, Macastre, Utiel i València.
1: I el Centre d'Emergències de la Generalitat ha donat per controlat este matí l'incendi forestal de Tírig. Ara, i fins que es doni per extingit, els treballs se centren a assegurar la zona.
6: Recordem que l'incendi de Tírig es va declarar divendres passat amb un balanç de més de 750 hectàrees cremades, el 80% d'elles massa forestal, i amb un perímetre de 23 quilòmetres.
1: I en els esports parlem de futbol perquè el València disputarà dos amistosos més abans de començar la Lliga.
6: Demà, a les 6 de la vesprada, s'enfrontarà al Terol i dijous a l'Hèrcules. Els dos partits seran a l'estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna.
1: Més informació a les 5 en esta sintonia en Apunt Ràdio i en tot moment en el web d'Apunt Mèdia.
9: ¿Qué haces este finde?
10: Pues festa.
9: ¿Y el siguiente?
10: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?
9: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery Dals, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
11: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera

0: directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
0: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Salutacions amb afecte, amics i amigues de Punt Ràdio, de les vesprades de la Ràdio Autonòmica Valenciana i d'estos moments especials que recuperem amb ganes, perquè ens van deixar bon sabor de boca. Aprenentatges, descobriments, curiositats i ganes de fer xerrades al voltant d'allò que va ser protagonista. Comencem pegant la campanada en un any de commemoració perquè el Micalet de la Seu fa 600 anys d'història. Els campaners que el fan parlar ens van atendre i ens regalaren un moment preciós.
0: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
4: El Micalet de la Seu, eixa torre tan emblemàtic, eixe campanar tan estimat, un dels monuments més emblemàtics, jo diria, si no, el que més, no, de València ens representa, jo crec, també, una manera, la tradició valenciana. Està d'aniversari i li hem de posar moltíssimes espelmetes, en la coca. Sí, sí, 600 anys d'història. Mare de Déu, se diu pronte. Des de 1426, com aquells negocis que des de...
5: Des de 1426.
4: Està el Micalet, formant part de la nostra vida, marcant el ritme del temps i de la vida en la ciutat. És el campanar de la catedral, encara que té una personalitat pròpia indiscutible.
5: I ens custòdia, i és interessant fer excursió, sempre s'ha fet il·lusió. Ciutat, no? sí. En definitiva, és un dels punts del nostre territori des d'on encara es pot gaudir del toc manual de les campanes.
4: Campanes que tenen nom, tenen també data de naixement...
5: Història en si mateix. Història en si mateix, sí. Bueno, pues és precisament l'Associació de Campaners de Catedral qui conserva part del llegat i de la història d'aquest monument i com qualsevol celebració, nosaltres ens volem sumar-hi. Fins al Micalet se n'ha anat la nostra companya Mar Hernández. Mar, en quin punt estàs? Estàs prop de les campanes?
6: Bona vesprada.
5: Puxant les escales.
6: Estic molt a prop de les campanes, quasi les puc tocar en la mà. Estic ara mateix al que és la sala de campanes, no? Des d'on es fa eixe toc. Seria com la tercera planta de la torre del que és el Micalet. Si a la torre en total cal pujar fins a dalt de tota la terra són uns 207 escalons, així seria uns 150 escalons cal pujar més o menys per a vindre així. Justament estem justament dalt de mi està eixa terrassa, no, coneguda des d'on el Micalet custodia eixa ciutat a 51 metres d'alçada, però la màgia realment ocorre on estic, no? On es fa eixe toc de campanes, 11 campanes que hi ha sí, en esta sala octogonal, 11 campanes que són les litúrgiques, 11 campanes a més, com deia Ximo, amb el seu nom i el seu any de naixement col·locat en una placa així per a identificar Carles, cadascuna més menuda, més gran, cadascuna amb la seva sonoritat i personalitat pròpia. També estic envoltada d'eixes cordes que fan que s'activen aquestes campanes i que puguen sonar per tota la ciutat. Però sobretot estic envoltada de dues persones que en saben moltíssim d'aquestes campanes i del Micalet. Estic amb Francesc Lloc, que ell és antropòleg i president de l'Associació de Campaners. Bona vesprada, Francesc.
7: Hola, bon dia.
6: I estic també amb Pau Sarrió, que ella és historiador i també campaner. Bona vesprada, Pau.
8: Bona vesprada.
6: Moltes gràcies als dos per obrir-me esta sala de les campanes. És un autèntic privilegi poder vindre fins ací, poder notar també el vent que noteu vosaltres quan feu eixos tocs tan importants. Clar, comencem per esta efemèride. 600 anys d'història del Micalet. 600 anys d'un símbol de la ciutat, no és així, Francesc?
7: 600 anys de l'acabament, perquè van començar...

0: a durar més de 40 anys de fer-lo, no tot seguit, sinó que al principi arrencaren ràpidament, s'acabaren els diners i 20 anys més tard continuaren, no? Com sempre, no? Però ja estava inaugurat. Estem celebrant l'acabament del campanar, de la torre. En aquell moment li deien el campanar nou. Després li diran la torre del Micalet.
1: Però... No es deia Micalet a l'inici.
0: No, Micalet és la campana. Mai s'ha dit Micalet. Micalet és la campana, és la torre del Micalet. No? Però en aquell moment era el campanar nou, perquè havia un campanar vell, i d'ahí van portar unes quantes campanes, 7 o 8, no sabem quantes, i van posar 11, com en tots els campanars de la Corona d'Aragó. Tots els campanars de catedrals hi havia 11 campanes, 5 grans i 6 menudes, amb una peculiaritat valenciana, i és que si les campanes no sols tenen nom i data i tot això, sinó sexe també. És a dir, està la Maria, i està el Manuel, i està el Jaume, i està el Vicent i la Caterina i totes les demés. La família, tota
1: la família de campanes, amb campanes molt antigues fins i tot, d'abans de que existira com a tal el Micalet, no és això, Pau?
2: La campana més antiga que ens envolta avui és la Caterina. És una campana fosa l'any 1305, i això vol dir que és molt anterior al campanar. Aquella fou una de les inquilines del campanar vell, que estava situat en el que avui és el carrer de la Barcella, en el lateral dret de la catedral, i que el 1419, quan segurament esta sala estava tota a cel obert encara, fou portada, com Francesc ha dit, junta a la resta de les seues companyes i col·locada així, a més, juntament en el primer Micalet, la gran campana horària, la gran campana municipal, que posteriorment, ara fa 600 anys, el 1426, passa a coronar la Terrassa, com encara ho fa a dia d'avui, una successora seua.
1: O sigui, no està el Micalet original, està una successora?
2: Sí, el Micalet original es fon en 1419 i posteriorment la campana es refosa en diverses ocasions. La nostra actual campana és de 1532.
0: Sí, però amb una peculiaritat, cada vegada la fem més gran. Cada vegada més gran. I en este moment el Micalet és avui, encara avui, dia d'avui, en tota la Corona d'Aragó la campana més gran. Jo he estat per treball en totes les catedrals de la Corona d'Aragó i no n'hi ha ninguna que siga tan gran com esta, no? És a dir, quan la van fer van dir una campana, no estàvem pensant en les hores, no, estàvem pensant una campana que siga tan gran que arribi a les muralles i més enllà, per mostrar la magnificència d'una ciutat tan il·lustre com aquesta. És a dir, el que estaven demostrant és que la ciutat de les ciències d'aquell moment, directament.
1: Sí. M'encanta, Francesc, perquè conforme ho estàs contant, estàs agafant precisament una de les cordes, no? Que això imagina que ja és un poc l'ofici, forma part de l'ofici del campaner.
0: Sí, a més la corda té nucs i és molt fàcil perquè agafes i així pots tocar molt bé. Les campanes no se poden tocar a destemps, però un cop de la Caterina, la de 1305, tampoc passaria res. A veure si se sent.
3: A veure.
1: Acabem d'escoltar en directe la Caterina hacia el Micalet.
4: I que ha sonat
1: aposta per... No ha sigut ningú dels tres, ningú dels tres.
4: I que ha sigut aposta per a nosaltres. Oi,
3: moltes gràcies.
0: Però penseu gràcies. Que és la mateixa música que van sentir en 1305, 1405, 1505, fins ara. És a dir, la campana sempre sona igual. I per cert, parlant de vent, que estàveu parlant de vent, els santís tenien un toc contra el vent terrible. Quan havia vent terrible, se tocava la Caterina i la Bàrbara, sobretot la Bàrbara, i s'estava tocant fins que pararà el vent o fins que se cansarà el campaner. Però havia toc de vent terrible.
3: Informació meteorològica a través de les campanes i de tota classe, no, Francesc? Què podien avisar als habitants de València a les campanes? De què coses?
0: Tot. Construïen el temps diari. Les campanes toquen de dia, no de nit. Això és la primera observació. Toquen durant la jornada. I van construint el temps de la comunitat. No només el temps de la catedral, el temps dels capellans, sinó que marquen quan s'obrin les portes de les muralles, quan se tanquen. Recordeu que encara cada nit toquem el tancament de muralles, que l'Ajuntament ha de tirar les muralles, ja s'apanyaran. I que no tanquen les portes, ja s'apanyaran.
1: Nosaltres
0: toquem durant mitja hora per a dir valencians, no us quedeu a la lluna de València. És a dir, però mireu, nosaltres no estem enyorant el passat. Som campaners que vivim el present i toquem per la gent del present. I això és molt important, no? És a dir, el Micalet ens serveix d'algú

0: una forma d'agulla que ens uneix el passat i el present a través del nostre esforç personal, evidentment, però a través de, diguem, fent present una música que ens ha unit durant segles, no? És fantàstic, és fantàstic.
1: Que bonic això, i que bonic que també d'alguna forma es trasllade de generació en generació una mica, perquè ho estareu escoltant, igual que les campanes tenen distints timbres, així hi ha dos timbres de veus també, Pau és molt més jove en este cas que Francesc, també ha agafat una miqueta este ofici per passió. Clar, xafen fort les noves generacions de campaners, Pau.
2: És cert que hi ha una presència important de noves generacions, que continuem un treball que va ser iniciat ja fa molts anys. Nosaltres, concretament, som una associació cultural, els campaners de la Catedral de València, que ens agrada dir que investiguem, tenim una trajectòria investigadora molt important, tant al territori valencià com a l'Aragó, altres llocs, i a més toquem les campanes, especialment, d'esta catedral en clau de present.
0: Investiguem vol dir que han fet més de 30 i tants llibres sobre campanes, vull dir que no estem parlant d'un o dos, no? I sobretot tenim una web des de ja fa 30 anys, campaners.com, que diguem, compartir aquest coneixement, perquè ja sabeu que el patrimoni no existeix si no és compartit. Jo puc tindre un patrimoni meravellós i si no el compartir no val per a res. Patrimoni és allò que és comú i compartit.
3: Això és poble, que ben dit, Francesc. Me pregunte quin és l'entrenament, diguem, de la colla de campaners. És a dir, que físicament has de tindre certa resistència, la força, però, i després estar connectat també, saber la campana de la que tens la corda, en quin moment ha de tocar, en funció de la resta, no? I també si hi ha allò que en diuen, no sé com si un delay, és a dir, que des del moment que tu li pegues a la corda, no sé si és immediat. Com és això? Com és l'entrenament dels campaners? I com esteu d'orella? Perquè, clar, també està en la sala de campanes, allò...
2: Jo afegis que encara una pregunta més que el públic podria fer-se.
4: Què és?
2: Quines partitures seguim per a tocar aquestes campanes? I aquesta pregunta està molt en relació amb allò que nomenaves, Ximo. Allò que seguim són les consuetes. Les consuetes són manuals de litúrgia, és a dir, quaderns de treball per al servei de la catedral. La catedral de València, particularment, té un conjunt d'elles que abasteixen des de primeries del segle XV fins al dia d'avui, en què nosaltres continuem seguint una consueta que ha recollit tota eixa tradició, de manera que nosaltres toquem campanes antigues, com dèiem adés, a més, amb les partitures que foren creades per a elles. En allò que fa referència a l'entrenament, el millor campaner és el que toca sense esforçar-se. Ho dèiem ara fora de micròfons. I això s'aprèn a base d'anys i anys, veient en un primer moment i tocant posteriorment.
0: Però mira, hi ha gent que té gràcia i hi ha gent que no té gràcia. I perdoneu que ho digui així, ara que no m'ho sent.
1: Compte't en la vida.
0: Sí, és a dir, n'hi ha gent que li ensenyes a ballar i no fa falta, perquè en seguida ja té gràcia. Però hi ha tres que estan mirant-se els peus, un passet, un altre passet. Llavors, en les campanes passa igual. És a dir, hi ha gent que immediatament entra en harmonia en la campana. Penseu que una campana pesa... La més menuda ja pesa 6 vegades més que tu. La gran pesa 30 vegades més que tu. Entrar en harmonia en la campana és moure-la de forma que ella faci el que tu vols, no? I això no és qüestió de prendre-ho en un cap de setmana, és una qüestió de molt de temps, però quan ho fas, quan eres capaç de parar una campana de 2.500 quilos, tu la pares boca dalt, escolta, tens una plenitud que no se pot explicar.
1: I en algun moment el veïnat de València haurà escoltat este toc que feu des d'ací, però com ho viviu vosaltres ací des de dins, Francesc?
0: Saps què passa? Sí, tenim un avantatge, que és que pot visitar-nos la gent. I entonces caben 25 o 30 persones. Hem arribat a posar 90 persones, però és una barbaritat, eh? Així, 25 persones està molt bé perquè entren dins d'un instrument. Perquè normalment, quan vas a un concert, tu estàs allí i els músics estan allà. Però tu així estàs rodejada de la música. Formes part de la música. De fet, les campanes sonen diferent si hi ha més gent o menys, o poca o molta gent, no? Llavors, és una experiència experiència que cal viure almenys una vegada en la vida, no? I sentir les campanes no des de lluny, com les sentim sempre, sinó estar, formar part d'elles.
1: Formar part d'elles, que la música de les campanes et travesse, no?, una mica eixe esperit i eixa atmosfera que es crea així dintre la sala de campanes.
0: Ah, i una observació que has dit abans, si estàvem sorts, jo sempre dic, Però mira, es va estudiar la fe, els d'otorrinolaringologia es van estudiar i resulta que no estem sorts. I han fet un article en una revista científica en anglès, que això queda més científic encara, dient que els estranya que estan a 120 decibels com estem, no estem sorts. Per què? Perquè cada campana té unes 20 notes, cada campana. Si n'hi ha 11 campanes, s'imagina, n'hi ha 150-200 notes al mateix temps, barallant-se una en l'altra, i això te fa que al final no t'afecta a l'oïda. Evidentment hi ha gent que és molt sensible a les campanes i se'n va, però no és una qüestió de soroll, sinó que és una qüestió de sensibilitat personal. Les campanes o t'enganxen o te fan fugir, però no te deixen
4: Estic jovent amb escàs.
1: Sou músics al capdavall. Francesc Lloc, Pau Sarrió, moltíssimes gràcies per deixar-me pujar així al campanar del Micalet. Felicitats per la part que vos toca per aquests 600 anys d'història del Micalet i a celebrar-lo tot este 2026. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per la visita.
0: Gràcies per tindre-nos en compte, els campaners, que ens facin cas, està molt bé.
3: Com no vos anem a tindre.
1: I tant que vos escoltarem en guany. Gràcies.
4: Després de pegar la campanada al Micalet, volem fer un repic per anar d'un aniversari a un altre. M'explique. De l'aniversari dels 600 anys d'un monument del nostre patrimoni als 55 anys de vida d'un escriptor de Bunyol, amic i company nostre, Máximo Huerta, amb el que vam tindre una xerrada genial. Aquella mateixa setmana que complia anys, presentava novel·la, Mamà està dormida. L'hem llegida i la recomanem vivament. Vos en recordeu de la visita que ens feu, Máximo Huerta?
5: Els millors moments de la vesprada da punt.
4: Máximo signa una novel·la conmovedora, Máximo Huerta, que centra en allò que ens callem, allò que oblidem i que mai no s'esborra del tot. Ens recorda l'univers emocional de Adiós Pequeño. Té forma de Ruth Novel, diu la cosa, perquè va d'un viatge un fill i sa mare, major, malalta, i la gosseta, i se'n van d'un viatge i aprofundissen en la intimitat, la memòria, secrets del passat i la recerca de respostes. Respostes a què? Sa mare un bon dia, sense imaginar-se-ho, li pregunta a Federico pel germà. Bé, però és que Federico és fill únic. Això desencadena una allau de preguntes amb respostes incertes per la demència de la mare i un enigma per resoldre. Emocions a flor de pell, nostàlgia, amor, dolor, anècdotes, algunes d'elles divertides, que ens porten a un desenllaç sorprenent. Un desenllaç, a mi me costa definir-lo. Vaig a dir colpidor, però no sé si és la paraula, i per descomptat, sí, sorprenent. I al ritme de Cinema Paradiso, diguem que aquesta seria la presentació protocolària de la novel·la Mamà està dormida, de Máximo Huerta, que ara en parlem. Però jo el que voldria contar-vos a vosaltres, amics i amigues, és que fa uns anys va caure en les meves mans de casualitat El susurro de la caracola, que ja feia temps que estava publicat, i me va agradar tant, me va encisar, que vaig buscar la resta de les seues publicacions i les vaig anar llegint totes. Què he trobat? Històries molt diverses. Novel·les on la creativitat i la fantasia te porten a llocs llunyans i els fa propers. Ahí posa l'exemple dels dos que té ambientades a París, que les adore, altres on Máximo s'obri com una magrana i es mostra el seu interior a través d'allò que conta, que pot tindre reflexes o no amb la seva vida. Amb Adiós Pequeño em vaig emocionar fins a l'infinit, i seguint eix estel he llegit a molt de goig Mamà està dormida. Tom Waits és la música que li posaria Federico, que és el protagonista.
6: Federico estaria posant aquesta música.
4: Sí. Hola, Máximo, quina sort que hagis, perquè ho estàs fas de boli, d'entrevista a entrevista, que facis esta paradeta, gràcies.
6: Però t'estimo moltíssim, estic entrar així a entrar a casa, a la teua casa. M'encanta.
4: Benvingut. Per tant, començar una novel·la, això com és?
6: Esta especialment, has dit colpidora, sí. Sobretot perquè el soc del final és molt... I jo estic ja treballant la novel·la pensant que ha d'acabar tan bèstia, perquè la novel·la... Uh-huh. Però, bueno, oblidant-hi a part, que ja per a qui puga o vulgui entrar en la novel·la, esta novel·la, entrar en ella, era una manera també de fugir de ma casa, aprofitant ma casa, perquè sí que és veritat que jo aprofite la sensibilitat de ma mare, no la seva biografia, òbviament no, però la sensibilitat, el moment en el que viu, per a furtar-li-lo a d'ella i començar a...
4: I crear
6: una vida paral·lela a la que jo tinc, però és crear una ficció. Però clar, el dia que ma mare, tu ho has dit, a mi me pregunta pel meu germà i jo no ne tinc, clar, i jo no jo l'enganye, o sea, no li dic, no, mamà...
4: Que hermano, ni nada.
6: Que no tenim més, som tu i jo a casa, ja està. Trie per la mentira, perquè la mentira la salva. Mentir, continuar, si ella diu que està l'abuela, jo dic, continuar-hi el rotllo, perquè això li fa la vida més fàcil al malalt o a ta mare o a qui siga.
4: I a lo millor el cuidador també li fa la vida més fàcil, però, i això en esta novel·la, en els protagonistes d'esta novel·la, també és dur, eh?
6: Sí, és que...
4: També és dur que ta mare no te recorde ben bé o que...
6: Clar, i que la mare del protagonista, el de Lluís, perquè té més ganes de veure el germà que a d'ell, i ell va desapareguent al llarg de la novel·la i ell agarra tot el protagonisme, a vegades d'una manera surrealista, molt divertida, quan parla de Déu i de les Madalenes, a mi m'encanta, perquè és que és el meu capítol...
4: És que, de Déu, des Madalenes...
6: Perquè ell ja vol que Déu siga una dona, no vol que siga un home perquè la veja desnuda, o jo què sé. M'encanta triar aquesta ficció per a fer més bonica la vida.
4: Ell diu en la pàgina, crec que és per la pàgina, los libros son máquinas del tiempo, tienen la habilidad de abrirnos la puerta, sin ruidos maliciosos, sin contraseñas. Bueno, que escribir es hablar solo. ¿Para tú es hablar solo?
6: Sí. Para mí escribir y estar davant de l'ordinador o la llibreta quan estic preparant la meva novel·la és estar parlant a soles, tu, només. Una miqueta bogeria, no? Però estàs parlant a soles en tu mateix, buscant les respostes a la novel·la que t'has plantejada en el cap i tires endavant, tirant
4: d'elles. O sigui, com un esquema, arranca amb una pregunta, que te pregunten pel teu germà i eres fill únic, i això li passa a Federico, el protagonista.
6: Pugen els dos a l'autocaravana.
4: I després tu desenvolupes un esquema que ha de desembocar en el que...
6: Sí, jo poso imatges, moments, faig com un esquema, com un guió de tot el que he de fer fins a arribar a aquest moment de...
4: D'eclosió.
6: D'eclosió, no sabia com... Perquè no vull obrir el meló del final, que és molt...
4: No, perquè s'ha de descobrir llegint-lo. I quan l'acabes...
6: És relaxant.
4: Sí?
6: És relaxant.
4: Perquè tampoc serà... Quan dius ja l'ha acabat? Perquè si tu...
6: Jo ho note.
4: I no ho tornes a rellegir, a remirar, a retocar...
6: Si sapiguera quan s'acaben les relacions, si fóra més listo i sapiguera quan la relació està ja fent aigües... Però per les novel·les sóc més listo que per les relacions. I jo, en la novel·la, sí que sé que està arribant el... Que ja, com jo m'he fet un mapa, sé que he arribat ja a destí. I puc tardar més o menys, però ja sé que està ahí la novel·la. Ja hem arribat.
4: Anem per feina, anem a explicar-la més bé, i dir-te... Bueno. Pues què bé escrius, això en redacció ho hem comentat moltes vegades, Teresa, Silvia, jo hem llegit tot allò que escrius, no sols a les novel·les, reflexions, per exemple, al Facebook que compartis.
6: Que m'encanta escriure en el Facebook.
4: És que fas pindoletes de la vida quotidiana en la que descrius escenes completament quotidianes que tots vivim, però que no tots sabem expressar a Aixina, i és una delícia, és un caramelet diari.
6: És com, jo, és una cosa obligada, com si jo tinguera el meu programa de ràdio. És dietario con perro a los pies, tal qual.
4: Sí,
6: i és la meva gosseta, i jo, és com xerrar en ella, soy a feo gala, però és la meva gosseta i jo, de fet, jo des de juny en un bar del poble, en dos amigues, la Isabel i la Geles, i ja faig la meva columna que connecta en les emocions més... Les que a mi m'agraden, la vida de putxeros, de casa, de coses normals, de sofà, de cafè amb llet, la manta de l'abuela, tot això a mi m'encanta, perquè me sembla que la èpica de la vida està en les coses més menudetes. Sí, en el maquillatge de ma abuela de maderes d'Oriente. Crec que ahí n'hi ha més informació que en tot allò que te contava ella.
4: En observar els detalls. A més, tu eres molt...
6: jo soc superobservador.
4: I la teva infància era molestar entre els putxeros mentre tu feies els deures o el que fora, però entre els putxeros, ta mare,
6: pujava la pica de la cuina i estava ahí escoltant-les, preguntant. M'encantava. No sé cuinar. Tots els anys, tota la vida ahí en la cuina, però no sé cuinar. I mira, ara, ma mare me diu ara que cuina molt bé, ja veus tu.
4: Que mona.
6: Que mona, és que me diu...
4: Bueno, fas el que pots, el que sí.
6: Sí, jo faig el que
4: pots. Al final sí que t'apanyaràs, o què?
6: Sí, però mira, m'encanta, i m'encanta en el Facebook i fer les pintoletes que dius tu, i de descriure i connectar. És que a mi connectar en algú que pensa com tu m'encanta.
7: ¿Quién la escribía versos? Dime quién era.
4: I un altre moment dius, ara con mamá cuesta se ha abandonado mi vida. Tu no, ho diu Federico.
6: Sí, clar. Pot,
4: però pot ser qualsevol de nosaltres,
6: pot
4: realment.
6: Pot ser qualsevol, sí.
4: He abandonat mi vida, esa que parecía envidiable. I apareix una mare que després d'una xerreta que pareix anodina, que te la fa un zasca que te deixa en la boca huerta, apareix la manta de ganxillo de colores. És que...
6: Jo agafo coses de la vida real, eh?
4: És que en ma casa, ma mare i ma tia... Van fer a tots els germans una manta de ganxillo de colores. Vull dir-te, no saps fins a quin punt aplegues. O sigui, tu l'has escrita i és teua perquè tu eres l'autor, però jo l'he llegida i és meua. M'explica el que vull dir-te?
6: Que... Sí, que algú connecte en la novel·la com si farà un espill de la seva vida, és el millor que pot passar.
4: Parles de la lectura del llibre de los cinco, de Pipi Calzas Largas, o de...
6: De la casa, de l'olor que fa la casa, del cafè en la llet, de la colònia.
4: De la colònia.
6: Sí, de tot això que és normal, que és vida. M'agrada fer... jo no sóc de novel·la històrica de grandes batalles, però m'interessen les batalles de la casa. Ises.
4: Fins i tot l'amagatall o el desfer-se de fotos.
6: Ah.
4: O de cosetes.
6: Sí,
4: perquè
6: els secrets són molt importants. Tot això que no te conta ta mare, ni ton pare, ni l'abuela, que no te... No, allò que no se conta a casa, que se queda dins cadascú, és el tresor. És mantindre tresors, mantindre la memòria. Alguna la memòria se'n va, però n'hi ha una altra que tu te la guardes i se n'anirà a la tumba. En ta mare, com era de jove, quan sonava això, ta mare? Com era de ligona, o no? O de canalla?
4: I saps que n'hi ha una memòria lligada... Sí, clar que ho sabràs. N'hi ha una memòria lligada a la música. La música que estem escoltant de fons tot apareix en la novel·la que ha escrit Máximo Huerta. I fins i tot en els malalts que tenen malalties degeneratives greus...
6: Sí.
4: En la música sí que troben connexió, en certs records. És flipant,
6: connecta,
4: això,
6: absolutament. Mira, l'altre dia jo estava posant Cinema Paradiso, la primera que hem començat la xerrada, i jo me veia i li dic, Alexa, ponme Cinema Paradiso. I ma mare escolta i diu, ai, això, que tristor, no?, esta música. Però ja li evocava, no? I diu, ponme Cinema, ponme Doctor Zivago.
4: Que li agrada més, o què?
6: Perquè a ella li connectava i dic, per què? I ella diu, no, res, no volia... Dic, quina cosa tindrà Doctor Zivago per a d'ella que la connecta, com tu estaves dient, que la connecta. I li dic, però el què? Diu, bueno, no voy arreglada per a l'ocasió, me diu. I dic, què seria?
4: Quina vivència tindrà associada?
6: Quina vivència tindrà associada que no la vol ni compartir en mi? I li dic, Alexa, posa Doctor Zivago.
4: Mira, t'has escoltat, Alexa. Clar que sí, la nostra Alexa és esto, no? Que és una gràcia.
6: No, és millor que l'Alexa.
4: Té la gràcia per a robes. D'alguna manera també és un homenatge a les nostres mares quan ho llegim. Jo diria, quan me l'ha fet a meua...
6: Tu veus a ta mare.
4: A ma mare i a les meues ties. Jo he viscut en mare i tia. Mon pare va morir quan érem xicotets. Totes ma mare i les meues ties. Una generació, vaig a dir tacanya, en carinyitos.
6: Tacanyíssima.
4: Sí, no eren fàcils en aquest sentit, en obrir el cor, en contar sentiments o pensaments, però sí fortes i valentes, que ens van donar tot i ens han donat tot el que han pogut i més.
6: Sí, molt generoses. Sí, del plat en el trosset de carn pitjor per ella. No, no, és que jo no vull més.
4: No tinc fam, és igual, tinc el teu tocany, jo no vull més.
6: Sí, és un tipus de mare que és moltes mares. La mare, l'aurora d'esta novel·la, són moltes mares. Sí. O moltes abueles, per cadascú.
4: Sí,
6: clar,
4: depèn
6: de la generació. I aquest tipus de mare que ha sigut abnegada, generosa, bueno, també en la seva...
4: I caràcter.
6: Caràcter, no volia... Mala llet, anava a dir, però també...
4: També, la meva sí.
6: I un caràcter... O sigui, aquest tipus de mare ja s'ha acabat, s'acaba ja. Ara, comença una, és un altre, és un altre tipus de dona. I, però, clar, és una dona criada per a ser una part de la societat igual. Filla, mare, esposa, i ja està. O sigui, no sabem què volia ser la mare. No sabem què volia ser, si no haguera sigut...
8: Si haguera pogut triar la seva vida...
6: A lo millor haguera triat un altre home. S'haguera casat en un altre...

0: Bé, a la setmana...
1: O no s'haguera casat, o haguera viatjat, o haguera viatjat. Sigut, jo què sé.
0: Sí.
1: Pues esta aurora és moltes de les nostres mares, és de veres que sí. I en definitiva ha sigut... És que són mares també... que li ha passat a Aurora, és filla de la secció femenina.
0: Clar, això és molt important en la novel·la.
1: És molt important en la novel·la. Que ara has tingut que documentar lo más grande, claro.
0: Sí, sí, jo m'he llegit moltíssimes coses de la secció femenina i del patronato, que és una cosa que va continuar ja en democràcia. I és com elles s'alliberaven anant-se de Bellreguard, de Sueca, d'Utiel, de Buñol, a Benicàssim, a Segòvia, a Irún, a Vera de Bidassoa, que és el lloc de la novel·la, que era un lloc molt siniestro, no? Però per elles s'alliberava perquè se n'anaven d'Utiel.
1: Era un viatjot.
0: Era un viatjot d'enamigues, enamigues que potser era una de Guinea, o... era anar-se'n abans...
1: Era ver mundo, d'alguna manera.
0: I ballar a soles, i vestir-se, i fer-se un conyac en el bar del poble. Clar... s'alliberaren abans d'ella quedar-se a casa. Va ser l'últim alliberament, però entraven en una altra presó, l'adoctrinament de la secció femenina. S'alliberaven, però entraven en una altra. I això és molt important en la novel·la, no, tampoc puc entrar perquè és clau a la història, però és una etapa molt important
1: de la vida d'Aurora.
0: De la vida d'Aurora.
1: I del que ocorre en este viatge. De fet, escolten a Mona Bella, prisionera.
0: Sí.
1: I les amigues estan sonant de font. Això en contaves tu. Bueno, Vera de Bidassoa, important, secció femenina, important. Però la novel·la, diguem que d'alguna manera està com... Jo diria que està dividida com en tres grans apartats, que pots dir-me que no, eh? El primer és quan tot això arranca i estan a casa... mare i fill, i gossa, i es comença... i se pregunta per un fill que no existís. Una altra part seria... agafen una caravana i se'n van de viatge, una road movie.
0: Com sí?
1: Viatge. Que també és molt xula i passen coses molt divertides i converses molt xules.
0: Jo he disfrutat malo grande en l'autocaravana. I saps per què és l'autocaravana? Perquè si tu te'n recordes de ta mare o quan veus a una mare o una tia... t'ha portat en l'autocaravana seua, en la panxa.
1: Oiga.
0: Clar, t'ha portat a tu. L'autocaravana ha sigut la seua panxa, el seu cor, el seu cos. Ha sigut l'autocaravana en la que t'ha portat a tu. I ara és el fill...
1: xicotet, que quasi no te pots moure, però confortable i segur.
0: Confortable i segur, que dona molt per a sentiments, també per enfadar-se, estret, tensió... Ahí està tot. En l'autocaravana, i és el fill el que li regala ese últim viatge a la mare en autocaravana. I les converses, algunes són en les dos cairetes de platja. Jo és que estava escrivint aquesta novel·la i l'estava mirant, i jo estava mirant i veient al fill i a la mare en esa cadireta ahí en un poble de l'interior de València, perquè se'n van de València cap amunt.
1: Sí, se veu, eh? Se veu. I veus.
0: I olorava tot, el pis, sí. El cafè amb llet, el romer, el viatge, la gasolina, el bar de carretera, tot. L'he vist en un cap, esta novel·la.
1: Les aventures pels pobles xicotets, que són també molt xules, i les converses que s'obrin davant d'aixes paradetes en el viatge.
0: Complicades a vegades.
1: Complicades sí. A vegades. I la plegada?
0: Sí, la tercera part és esa.
1: Que ahí es, bueno, el final és una resolució molt explosiva, però és l'arribada final del viatge, que és també... un aprenentatge de vida, podem dir.
0: Sí, el fill aprèn molt de les últimes paraules. No és una novel·la trista, eh? No, quan no, dic no. Últimes paraules, no és que estic morint-se. No. És ese aprenentatge de perdonar i d'oblidar. De l'importància de perdonar i d'oblidar a la vida. Com és d'important per a sobreviure, per a aguantar episodis de la teua vida durs... De fet, és el 57, la Riguà de València, i té molt a veure... és que té molt a veure... coincidís al mateix temps...
1: I sa descripció del paral·lelisme...
0: És molt bèstia.
1: És molt bèstia, però és d'una bellesa com està escrita.
0: Tot que... no podem dir...
1: Que he llegit articles. Que bien, tendremos ya que reconocer que Máximo Huerta escribe. Señor Máximo Huerta escribe como Dios.
0: Però ha arribat
1: ara. De fa temps.
0: Gràcies, sí. L'he llegit esta setmana. Bueno, ha sigut un regal que la gent diga això. Ara, dius... porta moltes novel·les.
1: Ja fa uns quants llibres que escriu.
0: Però jo sóc molt, molt agraït pels piropos. Jo sóc com un cavall que eix a la plaça.
1: Has de saborir-ho, també t'he dit. Has de saborir-ho, que les penes vienen soles, també. Hi ha gent que anem a...
0: Sí, has de saborir les coses bones, també, perquè ja arruïnes... Uf, mare meva.
1: Bueno, hem de dir que els protagonistes se diuen Federico, Aurora... està la...
0: Fèlix, el germà Fèlix, que és ahir... el germà misteriós
1: i la gosseta
0: que no té nom.
1: No té nom, però és important. Molt. En la teua vida, Leo, és important. No sols perquè... Bueno, avui en dia és famosíssima gràcies a la llibreria de Doña Leo, però ella és important en la teua vida.
0: Sí, i en la novel·la també. Perquè jo he triat una part de la meva vida per a utilitzar-la per a la novel·la. Òbviament, si algú... Imagina, diu... Un traductor que és escriptor, una mare de 88 anys i una gosseta, diran, Max, sa mare... Sí, jo això l'he utilitzat... Si algú visualitza, no passa res.
1: I saps l'esquema? Però després la història que viuen estos personatges és una història inventada.
0: Però m'encanta que aquesta confusió...
1: I aquest joc és
0: possible. I en la gosseta també, perquè la gosseta jo vaig descobrir en mon pare que va tindre Alzheimer, Gemma, que la gosseta era l'única persona... L'única persona, bueno... L'únic que serviu que reconeixia a mon pare. Ostres. Quan s'acostava la gosseta, que és la mateixa que tinc ara, s'acostava a mon pare i ell li canviava la cara. I la mirava i ell notava que estava a casa perquè tocava
1: gràcies
0: la gosseta. I la gosseta és, o el gos, és el primer cuidador que existís i no demana res.
1: Estic completament d'acord, perquè en ma casa és una peça fonamental. Nosaltres som dos xiques en casa, la meva filla i jo, i Roc, el nostre gosset, que és lletxet estèticament, però
0: és... La està grossa, perquè ma mare em porta més macarrons. Diu, però quan serà la matança de la gossa, mama? Però l'estàs embutint pel setembre.
1: Màxim, guarda, hem d'acabar. Vull donar-te les gràcies per estar així, però realment el que vull és donar-te les gràcies perquè escrius.
0: Gràcies,
1: A més, he treballat en tu i ha sigut tan bonic treballar en tu.
0: Ai,
1: sí,
0: hem treballat en un programa molt xulo, gràcies.
1: He après, m'he divertit i has fet sublim els guions que altres hem escrit. Bueno. S'ha sublimat, quina manera. I vull donar-te l'enhorabona, es fa feliç que escrigues, que contes, que estigues així i que tinc moltes ganes d'apapatxar-te, que ha de precisa paraula gràcies a este llibre.
0: Ah, sí, apapatxar. M'encanta aquest moment. Ara s'apapatxem.
1: En el llibre ja descobrireu què és apapatxar. I en la pàgina 161 diu el Máximo Huerta. No puedo creer que... Bueno, diu ell, escriu en
0: història. Sí.
1: No puedo creer que los caminos de vuelta me parezcan tan distintos que los de ida. ¿Será así la vida? Me parece brutal esta frase.
0: Sí.
1: Será así la vida
0: es una... Ay, cadascú que...
1: Molts èxits en la vida.
0: Gràcies.
1: Molta felicitat, molta alegria, moltes rises.
0: Moltes rises, és veritat.
1: Ben bé sabeu que una de les nostres debilitats és recomanar-vos coses interessants per llegir, com la novel·la de Máximo Huerta, per escoltar, cas de la música, si pot ser en directe, i especialment per tastar, cas de la gastronomia. I direu, en este recull de bons moments, cal posar alguna delícia per al paladar, no? A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Vam descobrir que a les coves de Vinromà es fan formatges molt bons, tan bons que han guanyat un dels més prestigiosos guardons que es donen en França, Bressol del formatge, ulala! El niño del pan i la niña del queso igual podria ser tuyo perfectament. Bueno, i tu l'anjoveta. I ja estaria el...
2: Ja formatge d'anxoveta i el pa, almoçaríem o berenaríem de categoria.
1: Però són formatges els dos, hem de dir, bueno, la majoria dels membres del nostre
2: equip. I a més, en formatge en personalitat. Acorda que el de servilleta i el fres també m'encanta, que és molt saludable.
1: Sí, i que cadascú té el seu moment.
2: Però un curat.
1: Per un moment especial, tu te traus...
2: Un bon tronxon.
1: I eres feliç.
2: Chequemera, vella.
1: Un decatí, una almassora. O el que ara del que ara parlarem, un formatge blau, en este cas, que té un nom, a mi me pareix preciós, Valltorta. S'elabora amb molta estima i molta cura en un poble de la comarca de la Plana que es diu Les Coves de Vinromà, que coneixereu perfectament. Este formatge, com dia al començament del programa Ximo, ha viatjat fa no res a França. A França, amb més de 400 denominacions d'origen pel que fa al formatge. I allí es fa un concurs internacional de formatges de Lyon. I mira per on! Després de competir amb un fum de formatges de molts països, va tornar a casa amb la medalla de plata el Valltorta de les Coves de Vinromà.
2: Toma, allà a la França, on tenen l'orgull del Roquefort, ve esta família de Valltorta i diu, de les Coves de Vinromà, en el formatge Valltorta, i diu, mireu, això és el que tenim. I darrere d'este formatge, el que hi ha, Valltorta anomenat, recordem-ho, estan les mans, l'estima, el bon fer de Maite Rambla i Òscar Sales, una parella que regenta esta formatgeria artesanal de les Coves de Vinromà. Maite, Òscar... Què tal, com esteu?
3: Hola, bona vespre.
2: Que guai, que alegria, no?
3: És.
1: Maite.
3: Home, pues sí, la veritat que super content, que no mos esperem res, nosaltres que guanyarem.
1: No se ho esperàveu?
3: I més a Lyon. No.
1: Clar, i a Lyon, és que clar, és que és, este premi és molt saborós, molt substanciós. Però com va començar l'aventura? Anem a veure. Com va ser la,
3: pues,
1: la idea?
3: Gràcies a una... La idea va ser d'una amiga que serà d'Alicant, sí, que li diuen, bueno, que li diuen Toñi, i és la, sí, que seria de Sant Antonio, i va provar el nostre formatge en Montanejos, que és la fira del formatge.
1: Sí, oh,
3: i
1: sí,
3: entonces ella el va provar, va dir, ese formatge té que anar a Lyon. I jo dic, Toñi, a Lyon, per favor, que sí, que té que anar a Lyon, que és premiat, ese formatge. I dic, tapais, que sí. Com que ella mos va animar, ella,
1: i
3: sí. Lo malo es que van fer i mos vam enterar ara de no res.
1: Com s'ho van enterar? De la medalla, això és per fer una pel·lícula.
2: A veure, és que...
3: Sí.
1: Feu el favor de contar-nos.
3: Oi, va ser curiós, va ser perquè va vindre ma mare a portar-me dos sobres a casa ara al mes de gener, i això se va fer el mes de novembre, això. I sí que me van enviar els resultats per e-mail, però jo no els vaig obrir.
1: Tu no vas obrir l'e-mail. I ara ve ta mare en una carta, o dos cartes, i te diu en la carta...
3: Sí,
1: no sé si t'ho diria en francès.
3: A casa, sí. No, una carta en un sobre i diu, té... I el primer sobre que destapo resulta que era un calendari de casó publicitat, mama. I va obrir la segona carta i me veig el diploma. Oh, i dic, això la medalla de plata, han guanyat a Lyon. I dic, això què és, això? Claro. I claro, va ser un subidón, va ser. I li toco la meva amiga i li dic, Toñi, això què? I me fa, diu, que has guanyat algo? I dic... Pues sí, m'han enviat la medalla de plata. ¿Qué en donen a tots o qué? ¿Qué tenen que donar a tots ahí? Per l'amor de Déu. I claro, pues allò va ser...
1: Qué bona la història.
2: Ai, vai,
1: quina alegria.
2: Que divertit que ho conteu, que bon humor. Que
1: autèntics.
3: Una família, un espanyol que fa, pues, 13 anys que tenim la queseria, presentant formatge a Lyon i que era el segon de molts països. Això no té explicació. Això és...
1: Això és preciós, bueno, Maite. Això és que ho feu de categoria internacional, com el
3: claro,
1: premi reconeix.
3: Claro.
1: A veure, que vull saludar a Òscar també. I que hola, Òscar.
4: Sí, sí,
1: I que m'explique què té ese formatge blau que ha aconseguit esta medalla de plata i ha deixat cau a formatges de tot el món.
4: A veure, el que nosaltres intentem sempre és fer... Pues, nosaltres tenim les ovelles, nosaltres pues, munyim, nosaltres fem tot el procés, i quan tu fas el procés en qualitat d'aliments, qualitat de lleig, pues, va ser o sòlid normalment un producte de molta qualitat. El que pare que tampoc no t'ho esperes mai que pugues guanyar un producte a Lyon. Van guanyar a Montanejos, també van quedar primers, i encara pues, han anat a Lyon. I vull dir que no solen presentar-nos en altres concursos. I és perquè mos va animar aquesta xica i diu, apunteu-vos que jo també m'obriré coses i a veure què fem. I mos va apuntar, però referim que nosaltres normalment nosaltres la d'això més gran és que la gent sigui comprant sempre, tot l'any.
1: El dia a dia.
4: El, nostre, el dia a dia, sí.
2: Ah, però no me direu que anar allí, a la Patrie du Roquefort, que tenen els formatges blaus a França.
1: Que,
2: bueno, ja dia el president de Gaulle, és que mire... governar un país en més de 400 variants de formatge és impossible.
1: A ningú que li passi.
2: En sentit de l'humor, a ningú que li passi. Però clar, anar allà i guanyar davant d'aixòs formatges, això té que ser un goig. I heu notat d'alguna manera, què sé jo, si heu anat fora o rebeu més encàrrecs, heu anat a alguna fira i la gent vos diu...
1: O s'ho pregunten.
2: El formatge va al torta, que volem provar-lo, la medalla. Què vols dir això?
4: Esta setmana vam estar a Benicarló a la fira de la carxofa. I, bueno, va ser un èxit i esta setmana pues, ha sigut un èxit de gent que té toque. Però és que nosaltres som molt menudets i tenim el que tenim. I nosaltres hem d'atendre els restaurants que nosaltres portem tot l'any.
1: Perdona,
4: podem
1: disposar d'un poquet. Els restaurants de tot l'any que són quasi tots, o molts d'ells, o uns quants d'ells, d'Estrelles Michelin, que si la Talaia d'Alcosebre, sí, el Llavor d'Oropesa, la Salita de Begoña Rodrigo, el Poblet d'aquí que d'Acosta. Això ja és una pista, sí, que és de formatge. Este formatge, bueno, n'hi feu més. El que passa és que ara estem fent-li cas al Valltorta, sí, per el premi. Però ne teniu molts. Atenmi, com ho ha plegat a la Talaia, a la Salita, al Poblet? Això s'ho diuen entre ells, els cuiners, els dos abuts, i diuen, t'està soi,
4: a veure, sí, moltes vegades així és el boca a boca. Vale? Mm. Nosaltres vam començar molt poquet a poquet, a més, fer de compte que se ven tota restauració. Nosaltres anem a repartir, ho vaig a repartir jo, doncs poquet a poquet vas coneixent gent, a Madrid, sí, a València, a gastrònoma, pues vas coneixent gent i al final el boca a boca és el que més fa. Vale, nosaltres lo fundamental nostre és qualitat en el producte
1: és
4: i servici.
1: És la qualitat. Vale. Home, i la qualitat, sí. Crec que, entre altres coses, l'heu treballat dia a dia perquè...

0: Pau canviar fins i tot el menjar, m'ha contat una... Sí. Un pardalet, em diu si és veritat o no. Diu, anem a canviar el menjar de les ovelletes perquè isca la llet que volem, perquè isca el formatge que volem.
1: Mira.
0: Això ho ofereixen?
2: A veure, la veritat és que això porta un procés molt llarg. Nosaltres la idea principal era tindre 1.000 i escaig ovelles per vendre llet. La crisi del 8, doncs, ens van anar molt en terra, doncs, a vendre la meitat d'ovelles, i bueno, vam buscar, després de 2 anys de papeleos, vam començar a fer el projecte de la queseria. I vam buscar un maestro quesero que se diu. Vale? I després d'aquest maestro quesero doncs, va vindre un mes a casa nostra a viure amb nosaltres per ensenyar-nos a fer formatge. I, claro, la llet i el menjar que nosaltres treballàvem i els piensos que treballàvem en aquell moment portaven con correctors i portaven aminoàcids que no funcionaven com el maestro quesero volia que es queria el formatge. Se'n va anar al maestro quesero, van canviar tota l'alimentació, perquè això tardem 15 o 20 dies a canviar tota l'alimentació, van canviar uns altres productes, van canviar un altre d'això de pienso i vam anar pues, fent una altra vegada el procés a veure com eixia el formatge. I entonces mos va eixir bé. I el maestro que serà mos va dir, pues, comencem en esta fórmula aixina i anem d'això. El que passa pues, que això és poquet a poquet el dia a dia d'anar provant coses, perquè això quan es comences fem, nosaltres fem fres, fem collades, fem iogurts, però és que ara no mos dona debat més perquè no tenim prou llei per tot i tampoc no volem fer molt més. Vale? Entonces, si fas molt més, és perdre qualitat. Quan tu fas un producte de qualitat, el que busques és que isqui el millor possible.
1: Claro, poquet i bo.
2: Vale? I si
1: claro,
2: treballes... Poquet
1: i bo. Molt bé, però mira, Maite, estic mirant així la quantitat, els formatges que feu, car, ara Vall d'Horta és... està en boca de tot i això, però hi ha un que
3: es
1: diu...
3: A veure, que tenim enguany...
1: Quin teniu?
3: ...de premis de la Vall d'Horta. Sí. Però és que n'hi tenim molt més de premis.
1: Hi ha un que es diu, hi ha un que es diu la mascleta, a estic mirant així, eh?
0: És que els noms de...
3: Home,
1: és que m'encanta, això.
3: És que, claro, han posat noms del nostre territori castellonero sí. I valencians que són.
0: Tot el gros, la mosquera, patamulo, claro. El miracle, la mascleta que diu Joaquí.
1: Però mascleta... mascleta perquè
3: la mascleta
1: Maite,
3: perquè
1: te fa una
0: explosió de sabor.
3: Te explote la boca i se... I se, quan te'l posen a la boca, no. Però quan està... 30 segons, tens una explosió grandíssima a la boca. I què és? Per menjar-te el pos en cuina. En un ou fregit, damunt tipus ralladura de trufa, saps? Molt poqueta quantitat és molt de sabor. O en un risotto, o en una... simplement en una tortilla, també, saps? Però tens molt de sabor, tens. És. Molt. I el que te dia dels premis és que tenim l'anyejo tenim, que ell se va quedar segon de tota Espanya, també, medalla de plata, i després en el formatge curat ha quedat 2 voltes finalista, ha quedat, en el 2019 i el 2023. Com que?
0: El Salón del Gourmet...
3: Que presenten el blau,
0: clar, el
3: molt
0: del
3: bé, de tota Espanya.
0: Medalla de plata, molt diploma, bé. No sé quant, bueno, és que jo què sé, ahí... I com us distribuïu la faena? Què fa Òscar i què fa Maite?
3: Os que s'encarreguen més de les ovelles, perquè parlant clar, i ja no vull dependre més, i ell s'encarrega més dels animals i jo m'encarrego més de la que seria.
1: Ah, sí?
3: I després,
1: on
3: pues,
1: on
3: va,
1: teniu les ovelles, Maite?
3: En la mateixa que seria, en la mateixa, en les coves de Vinromà.
1: Ah, estan allí?
3: Nosaltres la llet, sí, ho produïm tot nosaltres, ho produïm i fem cates perquè la gent sàvia ja unís el formatge, també fem.
1: Ostres, aviseu quan que, tinguem una cata d'estes, Maite. Tinc una amiga...
3: Home, mira, este dissabte...
0: Vaig a dir-vos una cosa. Diu, Joaquí, tinc una amiga. Vaig a dir-vos una cosa, Maite. I, Òscar, jo visc a Onda. I els dic, quan hem dit la vostra història, els, i vaig vint cada dia. Els dic als meus companys, este cap de setmana me'n puig a les coves de Vinromà a veure a Maite i a Òscar. I fer una comandeta, com es presi, perquè això ho hem de tastar, perquè això és treball de camp. Això és treball per... I de farteres, perquè també som uns farteres. Entonces, a banda d'este cap de setmana que podem anar, tu quan tinguis un tast d'estos en el que pugueu explicar el procés, això m'ho vau dir, que ho vau de publicitar.
3: Això ho fem la majoria de fins de setmana. Ho fem, o el dissabte o el diumenge. Ho fem. Entonces, a veure, no te cregues que vingui molta gent, pues a lo millor hi ha... Cada grupet poses una taula, a lo millor hi ha 2 taules, un fin de setmana. A veure, a Pasqua se ompli, a Pasqua. Sí. Ara, a veure, vindràs el dissabte que serà ple, però normalment pues, n'hi hauran de 10 a 15 persones, més no n'hi som, més. Ojalà que vingui.

era que sempre estiguera ple el saló. I entonces ahí pues contem la nostra història, que n'hi ha gent que se'n riu, i després expliquem conforme se fa el formatge, després fem el tast de formatge,

0: en què van podem treballar i podem ficar preu a la nostra feina, que això és molt important avui en dia en el nostre sector agrícola i ganadera, vale? Que podem ficar el nostre preu per poder viure, que és el fonamental perquè l'agricultura ganadera pugui viure. Vale? I encabant la satisfacció de que ve la gent a comprar teca teua i a reconèixer la tua faena. Això és el més bonic que hi ha. Que la gent te reconegui la faena. Vale? I al final és poder viure al teu poble, poder viure de lo que t'agrada i poder intentar, perquè això no s'acaba mai de dependre, de que fer coses noves. Ara estem en un cremoset que estem fent com una torta al casar i bueno, però anem fent cada any o dos anys anem provant cosetes a veure com hi set. Hi ha coses que van bé i hi ha coses pues, que no van bé.
1: Hem d'explicar també que és molt de treball i molt sacrificat, que tampoc... Que això és el resultat...
0: 365 dies a l'any.
1: Això, és un treball de moltes hores i de molt de sacrifici i de molta il·lusió,
2: totalment,
1: tot junts.
2: Totalment. Poseu tanta estima... també bon humor, amor al vostre treball.
1: Som
2: un exemple més d'èxit, una història d'èxit que parla de que, clar que sí, els nostres pobles d'interior del nostre territori tenen una oportunitat en efectivament que el nostre camp, que la nostra agricultura, que la bona gent dels nostres pobles tinga una eixida per a que aquests pobles no se despoblen. Fa un momentet estàvem parlant dels bars que també fan falta, sí. O negocis com el vostre, que són històries que diuen, escolta, pues sí, visquen els nostres pobles d'interior i anirem a fer un dia la visiteta i a provar aquests formatges.
1: No, Maite i Òscar... Maite i Òscar, jo este cap de setmana puig a veure vos, no te digo más.
3: Molt bé.
2: No, però
0: lo bonico d'això és que la costa la coneixen tots, que nosaltres quan vaixem a Fira, a València o a Alacant, no sé alguna vegada que fixem. On esteu? A les Coves. On esteu això? Al costat del Cossebre. Al Cossebre ho tenies, però ho coneixen tots. Les Coves... i ja, les Coves i tots els pobles d'interior, Culla, Benassal, Cací, però això pues, no ho coneixen la majoria de gent.
1: I són bombonets, vale? Són bomboneres i estem, de localitats.
0: També és bonico perquè no estem massificats.
1: Clar,
0: vale? També és bonico per això. Però al final te dona un poquet de tristesa de dir està la gent a 20 quilòmetres de casa i no coneix els punts de fer productes de bodegues que tenim així a Castelló molt bones, de mermelades, de formatges, hi ha moltes coses de mel, moltes coses menudetes de molta qualitat que la majoria de gent no coneix i estan al costat, perquè dius Oropesa, Benicàssim, Alcossebre, Peníscola, Vinaròs, estem a 20 minuts milloreta de Can Nostra. I ara es comença la gent a conèixer-nos.
1: És que és una zona...
0: Però costa molt.
1: És una zona privilegiada, perquè en 20 minuts, sí. 40 minuts, estàs de l'interior de la muntanya a la platja i cada zona
0: exacte.
1: Té el seu encant. Òscar i Maite... Digues, acaba la frase.
0: No, que nosaltres de la que seria així a València... estem a una hora i quart, vull dir que nosaltres estem a molt poquets, molta gent
2: positiu.
0: De València.
2: Qualsevol cap de setmana, que ara és una casa rural, sí. Pegues la volteta
0: exacte.
2: I
0: tenim
2: te passes
0: molta
2: a conèixer aquesta parella. Gràcies per estar este ratet amb nosaltres.
1: Quin gust conèixer-nos.
0: Gràcies a
1: vosaltres.
3: Gràcies a
1: vosaltres.
3: Gràcies.
0: Gràcies,
4: adéu. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: A poc més de 24 hores per a gaudir de l'eclipsi total de sol, el Centre d'Emergències de la Generalitat recorda que ni avui ni demà es pot fer acampada lliure. A més, recomanen veure'l des del domicili si hi ha bona visibilitat. Alejandro Molés.
2: I en cas de traslladar-se, es recomana acudir als punts oficials d'observació distribuïts entre les províncies de Castelló i València. En concret, estan fixats en Benassal, Peníscola, Castelló de la Plana, Onda, Puçol, Aras de los Olmos, Macastre, Utiel i València. Escoltem tot seguit els consells que ha donat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: Que no acudan a terreno o masa forestal. Aquellas personas que lo puedan visualizar en su domicilio.

0: en su zona de actuación que visualicen desde ahí el eclipse solar. Recomendaciones a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos. También la suspensión temporal el día de hoy y de mañana de acampadas o aquellas personas que van por libre a acampar al monte, hay una suspensión temporal de esta actividad.
1: Els ajuntaments d'Alcoi i Villena es troben en procés de restablir la normalitat en els dos municipis després de les tempestes, esclafits humits i fortes ratxes de vent registrats durant la vesprada d'ahir i que han deixat desperfectes materials i van obligar els bombers a realitzar nombroses intervencions. Xavier García del Valle.
2: Sí, el fenomen meteorològic va provocar ratxes de vent de fins a 176 km per hora en la serra de Villena i per damunt dels 120 km en el cas del municipi d'Alcoi, amb una caiguda de les temperatures des dels 33 fins als 17 graus en qüestió de pocs minuts. Pel que fa a Ibi, els carrers de la localitat ja han tornat a la normalitat després de l'episodi meteorològic d'este dilluns que va provocar prop de 50 incidències.
1: I si a l'exterior, el terratrèmol que ha sacsejat part de Colòmbia amb una intensitat de 7,1 deixa un balanç provisional de 224 morts, centenars de ferits i vora 3.000 desapareguts amb desenes d'edificis enfonsats.
3: A més, hi ha 164 espanyols en parador desconegut, tot i que des del Ministeri d'Exteriors asseguren que de moment no hi ha constància de morts o ferits relacionats amb el sisme. Mentrestant, des de la Comunitat Valenciana continua l'angoixa dels familiars. Escoltem un parell de testimonis.
4: Unos minutos de pánico. Lo que hicieron fue salir de la casa y los vecinos todos en un solo punto porque era tan fuerte que los sacudía y los tiraba al suelo y empezaron a caerse en cosas y duró mucho. El de pedir pare, pare, pensaron que se iban a morir. Se vive muy, muy fuerte y es muy triste estar lejos de los que amamos y tener que vivir eso.
1: I més coses, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, apela de nou als socis del govern espanyol a donar suport a una moció de censura que el PP presentaria contra Pedro Sánchez.
2: Assegura que es tractaria de presentar una moció de censura instrumental, és a dir, amb la finalitat de convocar eleccions, només Feijóo fora elegit president pel Congrés. I perquè això siga possible, necessita que algun dels partits que donen suport a Sánchez, en clara referència a Junts per Catalunya, li donen suport. Escoltem els arguments de Núñez Feijóo en una entrevista a OK Diario.
5: El president està cessado por el Congreso, no legalmente, porque el cese legal es una moción de censura, pero sí políticamente. Es la primera vez que un presidente de gobierno tiene una votación a favor de que dimita la Cámara, ¿no? Tanto, mire, si hay algún arrebato de dignidad de algún socio del gobierno, no tengo usted ninguna duda que presentaré una moción de censura en 48 horas para hacer una cosa, para convocar elecciones de forma inmediata.
1: En successos a Benidorm, la Guàrdia Civil investiga la mort d'una turista britànica que va morir ahir de vesprada mentre feia un vol nàutic a la platja de Llevant.
3: Tot va passar quan les fortes ratxes de vent van arrossegar sense control el paracaigudes del vol nàutic fins a la zona de la Punta del Cavall. La dona de 70 anys va faltar i amb ella també hi estava un home de 47 anys que ha resultat ferit.
1: I en els esports parlem del Campionat d'Europa d'atletisme que està celebrant-se a Birmingham.
2: Sí, perquè dos valencianes, Lester Lescai i Eusebio Cáceres, lluitaran esta nit per les medalles en la final de salt de llargària. L'atleta d'O'Neill, Eusebio Cáceres, té grans opcions en la quarta millor marca de tots els finalistes.
1: Més informació a les 6 en esta sintonia, en Apunt Ràdio i en tot moment en el web d'Apunt Mèdia.
6: Som Apunt.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
9: Què fas este cap de?
10: Doncs festa.
9: I el següent?
10: Són festes també, què vols que li faça?
9: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
11: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
12: Amics i amigues de la Ràdio Autonòmica, seguidors de la vesprada d'A Punt, en aquest espai recordem moments d'eixos que ens resulten inoblidables i que ens han anat passant al llarg dels distints programes, en aquest cas a principis d'any.
11: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
12: Recuperem una efemèride que ens trasllada al gener de 1981, quan l'empresari d'Alzira, Luis Suñer, va ser segrestat per la banda terrorista ETA. Ens feia memòria d'aquell succés colpidor el periodista i escriptor Sergi Moyano, amb el seu llibre a la mà, Operación Apolo, que recordava aquella història de l'empresari de gelats que va passar, bueno, va passar ell 3 mesos segrestat, després s'ha alliberat i nosaltres impactats.
11: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
13: Parlem del segrest de Lluís Suñer. Va ser un 13 de gener de 1981. Un comando de la banda terrorista ETA va entrar al seu despatx, justament en la seva empresa de gelats, en Avidesa, en Alzira, i se'l van emportar en una furgoneta. Estigué l'home segrestat durant 3 mesos i finalment va ser alliberat després d'un pagament milionari. Però per què va ser objectiu d'ETA i com es va produir este segrest?
14: Veguem entrar dos xics i una xica, armats, uns en la metralladora i en posició amenaçant.
15: Un dels encaputxats li va pegar en el costat amb el canó de la metralladora.
14: Uno d'ells mos diu, aquí he dejado una bomba que se acciona nada más tocarla. Si tocáis esto, va a volar todo esto.
15: El trauen de l'empresa i el posen en el maleter d'un cotxe.
16: Mai en la vida podíem pensar que això podia passar a Don Luis i en Alzira. Va ser molt traumàtic. Ens va crear una por. Teníem por a sonar pel carrer.
13: Va generar moltíssima por perquè van passar molts anys. Aquests 45 anys. Però l'any 81, en termes d'història, és l'altre dia. I fins fa 4 dies, també, com aquell que diu la banda terrorista ETA, i especialment en els 80, els 90, els anys de plom, convivíem en este país, en el terror, en fi, d'una manera molt angoixosa, no? Avui volem fer aquesta mirada, aquesta ullada al passat d'aquest segrest. I ho fem acompanyats d'un periodista, un company, que ha investigat molt a fons aquesta història i ha escrit un llibre molt interessant, Operación Apolo, on conta detalls, conta la narrativa de com va passar, la cronologia del segrest, i dona molts detalls i alguns d'ells desconeguts de com va ser el segrest d'aquest empresari valencià de Suñer. I com dic, algun aspecte desconegut del que ara farem incidència. És el company Sergi Moyano que ens acompanya aquesta vesprada. Què tal, Sergi, com estàs?
17: Què tal, bona vesprada, Simo.
13: Bueno, ara complint-se, bueno, passat dia 13, no? 45 anys i l'efemèride tot torna a somoure, diguem, no? Sembla que les efemèrides remenegen el record i conforme dia un testimoni. Estos talls que hem estret han sigut del programa d'investigació Zoom que va dedicar precisament al segrest i d'alguna manera també formaves part també dels convidats i desvelàveu també pues, part, diguem, de la trama valenciana, de la part de la implicació valenciana que n'hi ha en el segrest. Per recordar-ho succintament, 13 de gener de 1981, què és el que va passar, Sergi?
17: El dimarts i 13 de gener de 1981, 7 encaputxats assaltaren la fàbrica de gelats d'Avidesa. Era prop de les 9 de la nit. Quedaven molt pocs treballant a això ara. Diguem que en les últimes hores, no? Es quedaven només la gent de l'equip directiu i estava Luis Suñer en el seu despatx, despatxant amb l'encarregat del cap de compres de la fàbrica d'Avidesa. I en aquest moment entraren uns encaputxats, començaren a lligar, a emmordassar a tots els treballadors que quedaven en aquestes hores, eren uns 6-7 treballadors, i Luis Suñer en aquell moment es pensava que era tot una broma, pensava que eren els seus nets, que li estaven gastant una broma. L'home que tenia assegut davant pensava que eren els falleros, que havien anat a demanar una gratificació perquè s'apropaven les falles. I perquè, clar, era un fet molt inèdit, no? Jo crec que el segrest de Lluís Sunyer va ser la primera vegada que els valencians vam sentir tan de prop l'amenaça d'ETA, perquè fins a aquell moment a la Comunitat Valenciana no hi havia hagut atemptats, pràcticament cap víctima mortal fins a aquell moment. I, per tant, el fenomen del terrorisme s'observava com una cosa llunyana, no? Com que passava en altres llocs, en el País Basc, també hi havia hagut algun atemptat a Madrid i a Barcelona, però era una cosa molt aliena a nosaltres. I va ser la primera vegada que vam veure que era una amenaça per a nosaltres, no? Una amenaça real. Per tant, en aquell moment, quan aconseguiren reduir a tots els treballadors, Lluís Sunyer al final va veure que la cosa anava de veres, li punxaren un Valium al cul i se l'emportaren a rostres del seu despatx, el clavaren el maleter d'un cotxe, a mig camí entre Alzira i el Zulo, en un camp de tarongers el canviaren a una furgoneta, una Citroën, el clavaren dins d'un baúl, i des d'allà el portaren a un Zulo construït a propòsit en un local, en un negoci obert al públic, en la Safor, és a dir, molt a prop de casa. És un detall que mai no s'havia conegut, perquè la policia mai no va detindre ni va identificar els autors, els responsables directes d'aquest segrest.
13: Aquesta és la novetat que contes en el llibre i que ara estàs explicant-nos també i explicaràs també en aquesta edició especial del programa Zoom i en el llibre Operació Apolo heu trasllades. És a dir, que el Zulo en el que estigui amagat, tingueren segrestat 3 mesos Sunyer, estiguera en un racó de la Safor, significa que també els segrestadors, el comando o part del comando, tenia contactes o inclús gent pròpia de la Safor o resident de la Safor els va tirar una mà?
17: Sí, així és. De fet, és un element també inèdit, no? Sí que pot haver existit algun tipus de col·laboració en accions puntuals, no? De gent que sobre el terreny hagi pogut col·laborar, que siga d'origen valenciana, no? Però en aquest cas, el que hem pogut saber és que hi hagué almenys una persona, un valencià de la Safor, que va ser militant directe d'ETA político-militar, que va ser la branca dins del complex terrorista ETA. Doncs era la branca, diguem, menys sanguinària, que de fet era coneguda en aquells anys com la ETA blana. De fet, van ser els primers etarres que s'adonaren que en democràcia no tenia sentit l'ús de la violència i, per tant, van ser els primers en abandonar, no? En tota la seva història causaren...
13: Integraren, han arribat a sonar, en efecte, no? Els famosos polimilis. Per tant, diguem, un d'aquells polimilis era un xicón de la Safor que formava part de l'entramat d'ETA i va ser el que va facilitar la logística i que el Zulo estiguera... No sé si se poden contar més detalls o és visitable el lloc. Si tu també per curiositat periodística has rascat una miqueta més i has anat... Vull anar justament al lloc on estigui 3 mesos Sunyer. Has pogut rascar una miqueta més ahir?
17: Sí, sí que es coneix. El que passa és que diguem la font sobre la qual es construís la investigació, doncs ha volgut preservar al màxim l'anonimat, sobretot per
13: que
17: evitar
13: que... ningú vagi a visitar el lloc, perquè el lloc existís, òbviament existís perquè va estar... 3 mesos a que està Lluís Sunyer,
17: era un negoci,
13: però no s'ha fet públic per evitar, diguem, no sé,
17: poder arribar fins a...
13: Igual que hi ha gent que fa turisme de tempestes, per exemple, i se'n va a fotografiar les onades de 6 metres que n'hi ha ara mateix en el litoral de la Safor i de la Marina, i que hi ha gent que se juga no, el físic també fent algun tipus de turisme d'este raro, no, seria absolutament capaç de que si se publica el lloc on està... Sí, que estarà canviat, imagina, de fa 45 anys, que segur que tu coneixes, sí. Però que no vols dir, lògicament. Clar, i es produiria una situació que ni el poble vol, ni la persona que té la propietat, entenc, vol.
17: Clar, perquè...
13: Però existeix el lloc, no?
17: Clar, perquè...
13: Vull preguntar-te si està igual o està molt canviat.
17: Han passat no? 45
13: vale,
17: anys.
13: Vale.
17: Ha canviat.
13: Hasta aquí podes leer.
17: Ha canviat molt. Sí que és cert que, vale. Que al final també és un lloc que era una tapadora, és a dir, ells feien vida normal, no? Vale. De vegades quan parlem del terrorisme o d'un comando, un membre d'un comando, pareix que com si anaren pel carrer en una caputxa posada i la metralladora, no? I en este cas, precisament ells el que intentaven era camuflar-se, diluir-se al màxim entre la societat, i això va ser la garantia de l'èxit, perquè el fet que la policia en cap moment aconseguira identificar el lloc on podia estar segrestat Lluís Sunyer també és gràcies a aquesta participació de valencians, és a dir, el fet que hi haguera valencians en el comando va aportar, no? Com, bé, eren xicons del poble que estaven, mira, en una furgoneta per ahí perquè estan fent la reforma del local, han portat un bagul.
13: Uns amics que han vingut ahí del País Basc a ajudar a fer això, la reforma, clar. Uns amics, i, bueno, no els haren, diguem...
17: No els haren cap sospita, i a més en el dia a dia anava la clientela allà, mentre en el pati, en el corral d'eixe negoci hi havia un zulo, una persona de 70 anys en un zulo d'apenes 2 metres, on si es posava de genolls el cable que tocava el sostre.
13: Com pots tot tornar a descriure com era el zulo?
17: Era un espai molt xicot, diguem, és el típic pati interior de llums, pati de llums, no? D'una casa típica valenciana, sí. Amb les seues rajoletes de color roig, fosc, i allà baix, aprofitant la reforma del local, que va obrir poc abans del segrest, aprofitant aquella reforma per a furgar per a excavar en ixe corral i construir un zulo
13: que estava totalment subterrani, no?
17: Subterrani, vale. Davall d'ixe pati, i aprofitant en ixa reforma per a fer-lo insonoritzat.
13: Quines dimensions tenia, dius?
17: Tenia apenes un metre i pico d'alt.
13: No podia alçar-se dret?
17: No podia posar-se dret. De fet, si es posava de genolls, el cap li tocava el sostre, no?
13: Havia d'estar tombat.
17: Havia d'estar tota l'estona tombat. I això també va suposar un problema i un inconvenient, perquè va arribar un punt en què hagueren de canviar-lo de lloc i l'hagueren de traslladar a un altre zulo.
13: És que físicament també, no? Un home que ja tenia una edat, la pèrdua de massa muscular també, no poder veure el sol, és a dir, clar, en una situació... Ell escoltava alguna cosa del rebombori que hi havia al costat? O estava tan insonoritzat que ell estava completament aïllat i Alié no sabia on estava? En ningú moment.
17: Ell no sabia on estava ni tenia cap intuïció. Sí que és de veres que en algun moment va sentir algun tipus de so, però que no sabia identificar ben bé què era, però en general estava completament aïllat de tot. De fet, l'escaleta per la qual accedia un dels segrestadors a baixar-li el menjar, a canviar-li el poal per a fer les seues necessitats, etcètera, etcètera. I ese forat estava també tapat per una cortina per a evitar que vegera què és el que hi havia fora d'eixe zulo i que estava en un pati, no? Per tant, sí que els segrestadors van tindre molta cura per a evitar que ell poguera identificar en quin lloc estava. De fet, el tracte amb ell va ser poc humà, va ser poc constant, a més perquè volien evitar també que s'encarinyara amb els segrestadors. De fet, el segrestador se va inventar diversos personatges, anava impostant la veu, com que anava amb caputxa, per a intentar, no?, per a despistar-lo, no?
13: Que van ser 3 mesos i en aquest moment és l'únic contacte humà, i s'entén també que aquesta persona, per molt segrestador i molt etarra que fora, pues, també podia... no sé, generar algun tipus de sentiment o de compassió cap a aquest home que estava allí abandonat d'aquesta manera. Luis Suñer, en els anys 80, era un personatge molt popular, molt estimat al Cira, per si l'altre vides a Lles Pollastres. Qui era Luis Suñer?
18: Suñer és un personatge molt important per al Cira.
19: Un gran empresari amb visió de futur enorme.
15: Realment, en aquell moment hi havia molts pocs empresaris amb una capacitat, amb un múscul industrial com el que va arribar a posseir Luis Suñer.
20: És el que diuen els anglesos self-made man. O sigui, un home fet a ell mateixa.
13: I que tenia pasta, clar. Tenia molta pasta, perquè el que volien els segrestadors, els terroristes, era precisament diners. Però quina personalitat... La gent del poble el recorda una persona, en fi, un empresari, val? Però un empresari, diguem, no dic empresari persona, que no sigui una persona necessàriament, ni molt més, no? Encara que n'hi ha de tot, no? Però, diguem, un home bo, no? I un benefactor també del poble, no?
17: Sí, era la gran personalitat local, la persona que donava diners a les falles, a les confraries, a l'asil de les persones majors, a totes les iniciatives socials i culturals de la ciutat. Ell aportava una quantitat important. Ell va arribar a ser el patró de la ciutat, no? Era la persona que estava darrere de tot i fins i tot m'atreviria a dir que manava més que l'alcalde, i segurament que uns quants alcaldes de la comarca de la Ribera junts.
13: Molta influència, clar. No sé quants empleats tindria Vides en aquell moment i la quantitat de volum econòmic que podia generar, però estem parlant d'una empresa en una implantació que després, bueno, per circumstàncies o per les següents generacions, o per a saber, pues va acabar, bueno, diluint-se la marca, però realment de molt de prestigi a nivell nacional. No sé si també exportava, però generava... Estem parlant d'un un Juan Roig de l'època, entre cometes, salvant totes les distàncies.
17: Sí, no? Perquè una societat com la valenciana, que havia sigut tradicionalment agrària, no?, i que va tenir una industrialització molt tardana, Lluís Sunyer, en els anys 70-80, s'havia convertit en l'empresari més important, que tenia major capacitat del moment, no? I sí que és de veres que en el cas d'Alzira, no?, que i la comarca de la Ribera, que sempre ha estat molt vinculada al comerç i l'exportació de la taronja, aquelles empreses suposaren un revulsiu per al sector productiu valencià i sobretot de la ciutat. Bona part de la gent d'Alzira vivia gràcies a les seues empreses, tant la fàbrica de gelats i de pollastres congelats d'Avidesa com de Cartonaje Sunyer, que realment va ser la seva primera empresa.
13: És que li va fer també guanyar molts diners, perquè el tema dels envasos de cartró, també per a tota classe d'indústria, la indústria farmacèutica també va fer molts diners, va popularitzar molt el tema dels pollastres, que encara fins als anys 60 era una carn cara, diguem, popularitzar també el preu, i com dia, per a tota una generació, Polo Avidesa, això era...

0: Menjar-se un Apolo era una meravella. Tornant al Segrest, en condicions realment molt dures, conforme estàs explicant-nos, Sergi, molt maltractat, una situació també física i emocional molt al límit. Mireu, Xavier Maiza, un exmembre d'ETA, etcètera, m'ha donat una entrevista precisament en aquest programa, els companys de Zoom, i explicava què significava estar tancat en aquest zulo.
1: Que una persona esté encerrada en un lugar que no sabe cuál es, que no sabe cuál va a ser su devenir, que no sabe si al día siguiente, a la mañana, cuando se vaya a levantar, le pueden dar un tiro, obviamente, pues eso es una tortura permanente.
0: La vessant psicològica, el maltracte psicològic, no, la tortura psicològica que suposa estar per una persona que no saps en quin moment, perquè ells s'identificaren com a etarres. Lluís Suñer, durant el seu segrest, sabia que estava segrestat per etarres, ho sospitava.
2: Sí, des del primer moment els segrestadors li deixaren clar que ells no pensaven matar-lo, que era un segrest econòmic i que eren ETA politico-militar i que volien els diners, no? I se va ser una ferramenta de pressió des del primer moment. De fet, ell va negociar directament el rescat, el seu propi rescat des del Zulo. I, clar, el problema és que els segrestadors pensaven que això anava a ser una qüestió d'un parell de setmanes, no? Però es va allargar moltíssim la negociació per dues qüestions. Una, la intervenció d'un assessor britànic d'una empresa que es deia Control Risk, que assessorava famílies de segrestats, i pels seus servicis la família va pagar 100.000 pessetes diàries, que era pràcticament l'equivalent al sou mensual d'un valencià mitjà. Era una barbaritat de diners, i ell va aconseguir rebaixar aquesta xifra, no? Dels 1.500 milions que va demanar ETA al principi, es va aconseguir rebaixar als 325 milions.
0: Ell mateix va negociar en els etarres el seu, els diners a canvi del segrest. És que em sembla una història... Aquest aspecte, per exemple, jo no el coneixia.
2: Clar,
0: va ser ell el que anava, diguem, interpel·lant els etarres i negociant, sabent que anava a passar més temps en el Zulo si no s'avenia, diguem, a la negociació, perquè de 1.500 a 300 milions de pessetes són, pues, clar, és una diferència brutal, no?
2: Una persona en una situació tan vulnerable com en la que es trobava Lluís Suñer, al final accepta, no? És més fàcil que siga més generós que no la família, no? Que en este cas està en una posició diferent a la que estava ell, no?
0: Ah, per això volien negociar en
2: clar,
0: ell,
2: perquè
0: pensaven que seria més fàcil traure més diners.
2: I no? De fet ho va ser. De fet, ell va escriure una carta, l'obligaren a escriure una carta a la família autoritzant a pagar 700 milions. I sa carta, la família la va rebre a través dels etarres, i clar, en aquell moment la disjuntiva era molt complicada, perquè no podien... El cor el que et demana és fer-li cas, no?, a una persona que està en aquesta situació. Però l'assessor britànic, el tal Peter, que els estava assessorant, li va dir que no podien acceptar aquests 700 milions, i van acabar rebaixant-ho als 325. I això va dilatar moltíssim la negociació, i sobretot perquè de sobte, 23 de febrer, Tejero assalta el Congrés. I de sobte el país està amb l'ai al cor perquè hi ha un cop d'estat, i allò va suposar un xoc brutal en tota la cúpula d'ETA. Hi havia gent fugint, i també per als mateixos segrestadors, que en aquella nit idearen un pla de fugida. Ells pensaren en deixar el local obert, posar unes caixetes davant del Zulo per a retardar un poc l'eixida, i agafar una moto i camp a través, arribar fins al port de Dénia, atracar un vaixell i anar-se'n molt lluny. I se va ser la idea del segrestador.
0: Un pla de fugida, perquè la cosa realment pensaven, sobretot en les primeres hores, que aniria en sèrio el colp, perquè clar, a Suñer l'alliberen en abril, per tant el pillen, el colp d'estat es pillen en ple segrest, el colp d'estat i la situació política prèvia tan convulsa que va generar el colp d'estat. Estic preguntant-me per la intervenció de les coses i forces de seguretat en aquell moment, és a dir, que deixant, diguem, de manera tranquil·la que un tal Peter d'una empresa que se suposava que sabia com gestionar aquests casos i no intervinguera directament, o que la família no confiara més en la policia, en la Guàrdia Civil.
2: Estàvem en una època de negociació, és a dir, el govern de la UCD d'Adolfo Suárez estava en un moment molt delicat, de fet va dimitir poc abans del cop d'estat. Era una situació molt delicada per al govern d'aquell moment, que estava en plenes negociacions amb ETA politico-militar, perquè ja des de l'any 80, des d'un any abans, havien començat aquestes converses perquè hi haguera un acord de pau, per evitar que el terrorisme seguira matant, no? I ETA politico-militar en aquests moments estava en una treva, de fet durant el segrest estava en treva amb el govern, però mútuament es van prometre, tant ETA com el govern, actuacions no beligerants, no? Per tant, per a ETA considerava que cometre un segrest no era diguem, fer saltar pels aires la treva, perquè ells deien que necessitaven seguir tenint recursos econòmics, sobretot per a finançar l'aparell logístic, no? que és realment... El segrest de Luis Unier està pensat per això, per a mantindre tota l'estructura organitzativa en el País Basc francès, que és el lloc de residència dels comandos il·legals, on tenen tot l'arsenal d'armes, els pisos francs, on viuen en la clandestinitat. En aquell moment, vora 300 militants d'ETA, no?
0: Falten molts diners per mantindre, en efecte, tota aquella infraestructura. Bueno, com se resol? Finalment, quanta pasta és la que s'amolla per part de la família? Quants diners se paguen? Com se fa l'intercanvi i quin és el moment de l'alliberament de Suñer?
2: Bé, finalment va haver un ultimàtum final i la família va decidir no estirar més la corda. Va ser una decisió sobretot de la filla, no? De Mari Carmen Suñer, que estava en una situació molt delicada i volia que acabara allà, no? Aquell segrest, i acceptaren pagar 325 milions de pessetes. En tres bancs distints van treure una sèrie de xecs. Els entregaren a uns advocats que van fer d'intermediaris entre ETA i la família, que eren les persones que ens encarregaven d'anar de viatge a Iparralde, al País Basc francès, per a negociar directament amb la cúpula. I, per tant, el que feren va ser portar aquests xecs a Madrid, al Banc d'Espanya, la seu central del Banc d'Espanya. Allà aquests advocats van treure aquests bitllets, aquests 325 milions, en bitllets de 5.000 pessetes, els clavaren dins de tres bosses d'esport que pesaven 90 quilos, i aleshores ahir iniciaren aquests dos advocats que eren, diguem, el suport que va tindre sobretot la família durant aquells tres mesos. S'emportaren aquest vehicle cap al País Basc en un aparcament de la platja de la Concha de Sant Sebastián. Allà deixaren els diners amb el cotxe obert i va arribar una persona i se'ls va emportar. I aquests diners viatjaren per barco, és a dir, en la frontera, en Fuenterrabía, no? Allà deixaren els bitllets en un pesquer, i aquest pesquer va arribar fins a Sant Joan de Luz, i allà va passar a un altre vaixell. Van ser dos vaixells diferents, perquè en aquell moment eren molts els vaixells que anaven i tornaven frontera amunt, frontera avall, i eren, diguem, era el transport més segur, el menys controlat per la policia, no? Per això feren aquest canvi d'un pesquer més xicotet a un que era un poc més gran, fins a Bordeus. Allà a Bordeus, la cúpula d'ETA havia organitzat una infraestructura amb diversos vehicles, crec que eren quatre, per a escortar aquests bitllets fins a el Zulo, on els van amagar i ja van començar a repartir-los, no?
0: Seria el canvi d'euros, 2 milions d'euros, que no deixa de ser uns diners, encara que les circumstàncies sociopolítiques socioeconòmiques són molt, molt, molt canviants, és difícil fer la traslació. 300 milions d'euros de l'any 81 eren molts diners. Bueno, i com... El remat de l'home, com està físicament i psicològicament quan se va alliberar? Què és el que va passar?
2: Va tornar eufòric, amb ganes de menjar-se el món. Així és com el va veure sobretot la gent d'Alzira, no? Perquè aquella tornada a la seva ciutat, en un trajecte que va fer en cotxe des de Logroño, diguem que va ser una festa per les carreteres, per allò per on passava, però fins i tot pels pobles més xicotets, i sí, a gent aplaudir-lo perquè la ràdio anava retransmetent en directe. Ara, en estos moments, el cotxe de Luis Suñer passa per Sagunto, i clar, diguem que anàvem seguint el minut a minut.
0: Com si fos la Vuelta a Espanya, ciclistes, no? Clar. Com anàvem passant, la gent eixia del poble, allà, però mira, és una...
2: Hi havia gent als vorals de la carretera, a l'entrada d'Alzira, les monges demanaren un taxi per anar a l'entrada d'Alzira per a rebre'l, no?
0: Maravilla.
2: Fins i tot...
0: Ni Berlang haver fet un guió tan perfecte, eh?
2: Clar, i en la porta de sa casa tiraren una traca, va anar la banda de música, tocar en pas dobles, i ell va eixir al balcó envoltat de la seua dona i de la seua filla, i va ser, diguem, l'esclat, no?, de felicitat de la ciutat que rebia a este home després del que havia passat. Ell, diguem que, com que el segrest va durar tant, van ser 90 dies, en el primer període, en ese primer Zulo, on va estar en la Safor, va tindre un període de molta depressió. De fet, els segrestadors es van espantar perquè veien que l'home se'ls n'anava, no? I per això ells mateixes personals.
0: Quina edat tenia, Sunyer, aproximadament?
2: Va complir els 71 anys dins del Suro.
0: Dins del Suro.
2: Un 19 de març, el dia de Sant Josep, no? A ell, en aquest període, de fet, quan era el seu aniversari, li va entrar una pena molt gran, els seus captors ho van percebre, i és en aquell moment quan van veure que havien de canviar-lo de lloc. Yeah. L'últim Zulo va ser molt més humà, de fet, ell jugava a les cartes, als escacs, amb els seus segrestadors, diguem que la relació va ser molt més pròxima, no? I

0: I diguem que vaig ir d'allà amb una certa síndrome d'Estocolm. Yeah. I això també li va suposar alguns problemes, perquè només ser alliberat, abans fins i tot de declarar davant la policia, va participar en el programa de Luis del Olmo en Radio Nacional d'Espanya, i ell va dir...
1: És mítica, això forma part dels anals de la història de la ràdio. Magnífica entrevista.
0: En aquella entrevista, 48 hores després, l'home diu que s'ha acomiadat d'ells com amics, que desitja veure'ls en llibertat, i que tinguin família, que siguin feliços. Diu que, bueno, es posiciona a favor de l'amnistia, no? I que pensa que molta gent no ho tornaria a fer, no? És a dir, també un poc en la línia dels temps, no? Perquè realment en aquella transició, este és un dels emblemes d'aquella transició, no? El perdó des de l'Estat per a pacificar, no? La societat.
1: Caram, es una historia absolutamente extraordinaria. Operación Apolo, el libro que desentraña todo el que va a pasar en El Segrets del Empresari, Luis Suñer. Y yo no sé si tienes alguna otra historia entre más, pero esta historia realmente es extraordinaria. ¿Y en qué momento dones en la, digamos, la clau desconeguda, en la, digamos, la colaboración de este chicón en el comando y, digamos, que estiguera ese primer zulo en la SAFOR? ¿Cómo dones en esa información y en quin moment se pensava que tot lo de Suñer estava contat, però hi havia moltes coses a contar. Penses que ese fil era molt interessant d'estirar periodísticament, no?
0: Sí, va ser un poc per casualitat. Sí que és de veres que en el meu cas personal coincidís que la germana xicoteta de ma mare, ma tia Laura, va néixer ixe dia a molts pocs metres de d'avidesa, en el paritori de l'Hospital de Santa Llúcia d'Alzira, a molts pocs metres. Ma iaia estava donant a llum, estava parint mentre es passava això. I a casa sempre s'havia comentat, en els dinars familiars de diumenge, al voltant de la paella de Puchero, sempre s'havia comentat això. Era una cosa que m'havia generat interès, però vaig buscar en les hemeroteques.
1: Perquè tu eres d'Alzira, o criat en Alzira, o...
0: En família d'Alzira, sí.
1: Empeltat en Alzira.
0: Empeltat d'Alzira i de Carcaixent. I sempre m'havia generat interès, no? Perquè ETA, en Alzira, no? Sempre era una cosa un poc exòtica, no? Que m'havia aparegut aquella història, però tampoc no vaig trobar la manera d'anar més enllà, no? En l'hemeroteca vaig trobar poca informació, perquè en aquell moment hi havia tantes coses a atendre l'any 81, amb assassinats, amb la violència política que marcava el nostre dia a dia, que aquell segrest que havia acabat d'una manera dolça, no? L'home alliberat, pagaren, no? Diguem que això va quedar un poc en l'oblit, no? I tot va sorgir perquè vaig, per casualitat, amb una conversa amb una persona coneguda, em va dir que havia sigut amiga d'un xic que li havia confessat que era un dels segrestadors de Luis Suñer. No em va voler dir el nom ni la manera com trobar-lo, però vaig començar a estirar del fil sense saber tampoc cap on em portaria. I, per cas, mira, vaig tindre sort i va acceptar parlar. I és la primera vegada que un membre d'ixe comando que va planificar, executar i sostindre durant més de 2 mesos i mig aquell segrest parla, perquè realment mai no van ser condemnats els responsables directes, només des de l'últim Zulo, que eren també els segrestadors de Papucci, del pare de Julio Iglesias, i que quan els van interrogar després d'alliberar a Papucci, s'adonaren que també havien tingut segrestat a Luis Suñer, no? I aixòs van ser els únics que pagaren per aquell segrest, que va ser un procés judicial que es va fer així un poc d'aquella manera, no? En aquella estratègia, no? Que hi havia de distensió en aquells moments. I mai no sabia sabut la història que hi havia darrere, no? I a mi em va sobtar molt en el moment en què vaig començar a entrevistar a esta persona que mai havia verbalitzat això, que havia tingut un relat d'emocions contingudes i sobretot d'informació, no? Que la tenia dispersa en el seu cap. La va començar a organitzar en aquella entrevista que va durar 6 hores, i clar, em vaig trobar una història que era molt curiosa, no? Com persones de molts tants diferents, un valencià, un madrileny, 2 bascos, no? Confluïxen en una història d'estes, no? Això també explica moltes coses de la nostra transició democràtica, no? Com gent... Perquè ara un jove de la SAFOR i un de Azpeitia tenen més coses en comú, però l'any 80 no en tenien tantes, no? Diguem que ara la societat està molt més homogenitzada, i en aquells anys això suposava moltes coses, no? I com aquella violència política, no? que hem arrossegat tots aquests 2 anys, en aquells anys de la transició va marcar el dia a dia i va fer que joves de 23, 24, 25 anys es vegeren, no? Atrets per aquella idea de la lluita armada, que en aquells moments pensaven que era la manera de combatre un franquisme que no se n'havia anat del tot.
1: Conexió saforenca de ETA i en el segrest de Luis Suñer contat en esta operació Apolo, i a més explicat d'esta manera...

0: Narrativament, a més, tan interessat, com té la història tan integrada, i a més se nota per descomptat que és periodista. Moltíssimes gràcies, Sergi, per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu, Ximo, un plaer.
0: Recordant aquest 45 aniversari, forma part de la nostra història, de la nostra memòria. Gràcies per reviscolar-la. Gràcies, Sergi Mollà. Un plaer.
1: Que aquella banda terrorista segrestara un empresari de casa nostra ens va impactar molt, la veritat. Ai, el nostre bon vivant i gastroturista Vicent Gil segur que recorda aquell segrest, però ja sabeu que ell ens apropa cada setmana les millors recomanacions per al bon menjar i la bona taula, i d'això ens ocupem ara.
2: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
1: Una de les sorpreses d'enguany ha sigut el restaurant Simposio, guardonat amb la seva primera estrella Michelin. El cuiner Roger Julián està al front de la cuina d'aquest restaurant de producte i creatiu a Sant Antonio de Benajever. En la seva visita al nostre programa ens va contar la seva cuina honesta i amb relat.
2: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
0: Parlem de les coses de menjar, però coses de menjar en excel·lència. Molt especials.
1: Sempre que ve Vicent Gil al nostre programa, sempre ens porta l'excel·lència acompanyant-lo. Ella és l'excel·lència, però sempre ens porta altra excel·lència acompanyant-lo. Com estem, Perla?
0: És l'excel·lència sentant-se a menjar.
1: Avui també m'agrada com vens. Avui també m'agrada el teu model.
3: Pues mira, que em posava la papallona i me l'he llevat, i perquè si no, Gemma es clava en mi. Digo, no vaig a llevar-me.
1: Però eres elegantot. Atén una cosa, que és que avui sí, no? Parlem d'excel·lència i dia Ximoades. Una excel·lència, a més, que s'ha de veure en marxa.
3: Sí, senyora. Sí, senyora, perquè me cridaron, bueno, me cridaron Silvia un dia dient, candonat, a ir donant a les Michelin i podem fer alguna ressenya i tal. Dic, sí. A Jorge Lengua l'havien tingut unes setmanes abans. A Roger el tenim esta vesprada i d'ací poc tindrem a Rubén, l'altre de Castelló, el tindrà també parlant amb nosaltres. I a Roger Julián, que és... Roger és un tio molt singular. Estem parlant, tu dius, jo he viscut en Sant Antonio de Benajever i tal. Però és que el restaurant de Roger, si no vas a posta, tu no saps que està allí. És com un xaletet de color blanc a la façana, que no ve tal. I...
0: està dins del casc urbà, perquè hi ha moltes urbanitzacions.
3: Sí,
0: no?
3: Però està a la banda de fora. Acaba el d'això, està la valla i l'autovia. O sigui que... has d'anar a posta. I has d'anar en compte de no perdre't. I...
1: tot això és perquè valdrà la pena.
3: Val la pena. Perquè, quan mira...
0: però el Michelin sí que l'han trobat, eh?
3: Clar que l'han trobat. Clar que ho comentàvem abans, perquè és un lloc que no és un lloc de passo. O sigui, per davant de sa casa no passen guiris ni turistes, no passa ningú. Has d'anar a posta a menjar a Simposio. Roger Julián, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Mónico?
3: Oye, tienes un restaurante muy especial. O sea, el restaurante de... si tú entras allí y dices, bueno, eso qué minimalista y qué despejado está todo, porque la estrella de tu restaurante es tu cocina.
4: Bueno, las estrellas están en el cielo y en los conciertos. Nosotros somos cocineros que siempre intentamos hacer las cosas, de verdad, y lo mejor posible, y ya está. Esto, obviamente, esto que ha llegado es muy importante. Al fin y al cabo, el hecho de que te den una estrella, pues puede ser que sea unos reconocimientos más potentes que puede tener un cocinero, ¿no? Pero bueno, hay que tener los pies en la tierra, ser honestos, seguir trabajando desde el bien y ya está. De verdad que yo lo pienso, las estrellas... bueno, no somos estrellas de rock.
3: Ayudan mucho, iluminan.
4: Sí, es cierto que es un altavoz muy grande.
3: Si está el cielo despejado y no hay lluvia, ilumina.
4: Sí, es un altavoz muy grande, muy, muy potente, y obviamente es maravilloso que te llegue algo así, pero...
3: El comentario te lo hacía en otro sentido, en el sentido de que tú no tienes un local excesivamente decorado ni recargado.
4: Bueno, porque nuestros recursos son los que son.
3: Es muy diáfano. Yo recuerdo que tu hermano... bueno, el de un Chermán, que también es cuiner, ¿eh? De un Chermán, sí, además ha sido de Bocuse d'Or en el año hace 4 o 5 años, en el 2020. O sea, que es una familia, cuidado, ¿eh? Pero el Chermán me decía, es que él se lo ha gastado todo en la cocina. No ha invertido casi en el local, perquè té una cuina...
1: quan... lo que era important.
3: Però escolta, és que quan parlem del concepte de cuina oberta, en el cas d'ell és oberta, però oberta de veritat.
1: O sea, que tu el veus... vos podem veure...
4: No, la cocina està en la sala.
3: Està dins de la sala, tu te pots alçar, te pots fer fotos, pots passar per darrere d'ell, li pots preguntar... y él te explica y te contesta.
0: En medio de la sala, sí. En el centro.
3: En medio no, a un costado, pero vamos.
1: Es igual.
4: Pero bueno,

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Tot preparat ja a nivell operatiu per a viure demà a partir de les 7:30 de la vesprada l'eclipsi total de sol. Alejandro Molés.
2: Este matí hi ha hagut una nova reunió de coordinació entre totes les administracions i durant tot el dia de demà hi haurà un SECOPI per a fer seguiment del dispositiu. Un dispositiu format per més de 15.000 persones entre bombers, policia local, nacional, guàrdia civil i voluntaris. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'emergències.
3: El dispositiu per al dia de mañana serà aproximadament de 15.000 efectivos que estarán trabajando durante todo el día, más de 2.000 bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, bomberos de los consorcios, técnicos de medio ambiente y de emergencias.
2: El conseller ha apel·lat a la ciutadania que seguisca les recomanacions. També ha convidat a la gent que puga veure'l des de sa casa que ho faça. També cal recordar que estaran tancats tots els parcs naturals i que avui i demà està prohibida fer acampada lliure. Sobre el repte de la mobilitat per carretera s'esperen més de 300.000 desplaçaments en les poques hores que dura este fenomen. Per això hi ha muntat un dispositiu especial de les forces de seguretat i de trànsit. José Rodríguez Jurado es el subdelegat del govern a València.
4: Tenemos esa especie.

0: experiencia con respecto a operaciones salida de verano o retorno, pero no tenemos una experiencia previa con respecto a lo que puede ser un eclipse, porque aquí estamos hablando de una movilidad hacia puntos oficiales o no oficiales que tenemos que prever.
1: Sobre l'eclipsi de demà parlem del turisme que porta associat i de l'increment que ha registrat l'aeroport de València. Un increment xifrat en el 32% respecte al mateix període de l'any passat. Escoltem un parell de testimonis.
2: Soy de Ecuador, pero vivo en Miami. Yo literal he venido exclusivamente por el eclipse, entonces soy fotógrafo aparte.
3: Encontré que Valencia es un lugar muy bueno por eso y compré el boleto rapidísimo para coger un precio bueno.
1: I el Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat les dades de l'aigua acumulada en els pantans a Espanya. Xavier García del Valle.
4: Sí, unes dades en què destaca que a casa nostra la reserva hídrica torna a baixar, sobretot als embassaments que depenen del riu Xúquer, ja que han perdut l'1,2%, el que deixa la capacitat total en el 57,3%, mentre que els del Segura baixen un 0,8% i es queden en el 54,5% del total. El total de les reserves espanyoles se situa en el 68% de la seva capacitat.
1: En successos, al COI, la Policia Nacional ha identificat les autores d'una agressió a una menor ocorreguda diumenge, fa dos dies.
5: Les joves van gravar l'agressió i la van pujar a xarxes socials. En analitzar els vídeos, l'agent tutor les va identificar i va traslladar tota la informació a la policia. Raúl Llopis és el regidor de Seguretat del COI.
6: Es tracta d'un fet molt greu. Des del primer moment s'ha treballat per fer tot el que es pot fer des de la policia local fins a aconseguir identificar i traslladar a l'UFAM de la Policia Nacional tota la informació per a protegir la víctima i assegurar el benestar dels nostres joves.
5: La Policia Nacional sospita que l'agressió va tindre lloc al municipi de Cocentaina. Si se confirma, serà la Guàrdia Civil la que finalment assumisca la investigació.
1: Esta nit, a les 10:30, comencen les representacions del Misteri d'Elx, la festa gran del poble d'Elx i patrimoni de la humanitat des del 2001.
4: I per aquest motiu, avui ha passat per a Punt Ràdio el president del patronat rector del Misteri, José Manuel Sabuco, qui, entre altres coses, ha destacat que la calor d'estos dies ha obligat a modificar la il·luminació de la Basílica de Santa Maria, a més de canviar part del vestuari.
7: El primer tema és la substitució de l'actual il·luminació a la basílica, que és una il·luminació ja molt antiga. Volem fer el canvi per il·luminació LED, que dona molt menys calor. I luego també estem en projecte de renovar el vestuari de forma que siga pues, de material que doni menys calor als cantors.
4: I en l'àmbit sanitari, l'Hospital General d'Elx incrementarà els recursos humans i materials per atendre possibles incidències durant la nit de l'Albà, és a dir, la nit del 13 al 14 d'agost, i la nit de la Roa, entre el 14 i el 15. A més, l'operatiu contempla la coordinació amb la unitat de cremats de l'Hospital General d'Alacant i el reforç dels centres d'atenció primària.
1: I en els esports, el València i l'Hèrcules ja han fet oficial el partit amistós que jugaran este dijous.
4: Sí, el jugaran a les 7 de la vesprada i serà a la ciutat esportiva de Paterna. Els de Corberan tanquen així el segon partit de pretemporada d'esta setmana, perquè el primer serà demà, de vesprada, a les 6, contra el Terol i també a Paterna.
1: Més informació a les 7 en esta sintonia en Apunt Ràdio i en tot moment en el web d'Apunt Mèdia.
8: Som a punt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
10: ¿Qué haces este finde?
11: Pues festa.
10: ¿Y el siguiente?
11: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?
10: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Misteri d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.

Comencem l'últim dia de rodatge. La productora no deixa de ficar-se en el meu treball i 10 trucades perdudes de la guionista em recorden que no està massa d'acord amb els canvis que he fet en la seqüència final. Queda poc de temps i les presses s'apoderen de la situació. Els equips de maquillatge i vestuari preparen a 50 extres que esperen acalorades mentre l'equip de fotografia busca la llum perfecta per a rodar. El director artístic fa els seus últims retocs quan escolta uns crits. Segur que són les ajudants de producció que no han parat de discutir durant els 3 mesos que portem treballant. La protagonista maleix la resta de l'equip queixant-se de la desorganització. Com pot ser que el cap de so se n'hagi anat a gravar el soroll dels arbres i ara ningú sàpiga on està? El temps se'ns tira al damunt, hem de començar a rodar. Dóna indicacions perquè tothom se situï als seus llocs fins que l'script fa sonar la claqueta que converteix el baluern en silenci. Compte fins a 3 i pronuncie la paraula clau. Acció! Els actors i actrius es mouen executant la coreografia que hem assajat. L'operadora de càmera segueix els seus passos i el perxista s'acosta per a captar els colps. Sembla que tot funciona perfectament. Arriba el moment i el tècnic d'efectes especials detona l'explosió. Tanque els ulls i m'oblide del que succeeix al meu voltant. Ja m'estic imaginant els aplaudiments del públic quan s'estrena la pel·lícula en algun festival.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Mèdia. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. Soc Pablo Plaza i en el programa d'avui emularem algunes i alguns grans cineastes que primer es van educar com a cinèfiles i cinèfils consumint tota mena de cintes VHS als videoclubs per acabar fent les seues pròpies pel·lícules. Al meu costat es troba Lluís Campello.
2: Farem un repàs per les diferents etapes que conformen la producció cinematogràfica. Un recorregut que anirà des del desenvolupament del projecte, passant per la preproducció, el rodatge i la postproducció, fins a arribar a la distribució i exhibició del producte final.
1: Per això comptarem amb la col·laboració de grans professionals valencianes i valencians que ocupen diferents llocs de treball dins de la indústria i que ens explicaran les funcions que han d'exercir cadascun dels càrrecs de l'equip a través de les seues pròpies experiències.
2: Comencem pel desenvolupament del projecte, una fase inicial especialment desconeguda per al gran públic en la qual s'estableixen les bases artístiques i econòmiques de la pel·lícula o sèrie amb l'objectiu de buscar finançament.

0: Me gustan tanto las matemáticas, porque son pura lógica. Los números son racionales, predecibles. Pero de repente aparece el número pi. Es un número que está vivo. Crea su propio camino sin seguir patrones establecidos. Y eso hace que las matemáticas, además de lógica, también sean magia. Eso era Margarita para mí. La magia.
1: Suposarem que ja hem aconseguit finançament per al nostre projecte, perquè nosaltres som molt perseverants, així que podem començar amb la preproducció.
2: La preproducció, considerada la primera de les tres etapes que conformen la producció cinematogràfica, és la fase en la qual s'escriu l'última versió del guió, es fixa el pressupost i es tria l'equip humà i els materials tècnics necessaris per a dur a terme el projecte. Els diferents departaments de la pel·lícula o sèrie realitzen el desglossament del guió, creant una llista escena per escena de tot el que fa falta per a transformar-ho en un producte audiovisual. En esta fase també se vol desenvolupar el guió gràfic o storyboard, que serveix per a planificar els elements visuals de l'obra. Finalment, tota aquesta informació serveix per a dissenyar el pla de rodatge, en el qual es defineix quants dies es necessitaran per a gravar la pel·lícula o sèrie, organitzant l'ordre en el qual es realitzaran cada una de les escenes.
3: És en este moment quan la directora o el director pren les regnes del projecte, imprimint el seu estil personal i coordinant-se amb les diferents àrees que comencen a planificar el rodatge.
4: Bueno, nosaltres estem des del principi, som, possiblement siguem, som de la producció, som la persona encarregada que més temps estem en el procés de la pel·li. Comencem en la part del guió supervisant tota la història, què volem contar, com s'ha de contar, si són seqüències que s'han d'afegir, llevar, el que siga, i després hem de llevar tota aquesta ficció a la realitat. Aleshores hem de començar a localitzar, a fer un càsting ideal, a fer assajos, a començar a planificar la pel·lícula. Per tant, són moltes fases i bueno, són fases que vas fent, evidentment, al costat del teu equip, que te recolzen, que t'ajuden, que proposen coses. I precisament una de les tasques més importants que he de fer és la de comprar o no comprar aquestes coses. N'hi ha propostes molt bones i n'hi ha altres que, encara que siguin bones, a lo millor no són la pel·lícula que tu estàs imaginant. Jo crec que hem de tindre molta mà en aquest sentit, els directors, les directores, per a tant confiar com no és no confiar, però estar al tant de que realment la pel·lícula només està al cap de la direcció.
1: Nacho Ruy Pérez és el director de pel·lícules com El desentierro i Esclat de llums, a més d'haver codirigit la 12a temporada de la sèrie L'alqueria blanca.
4: Treballem de manera piramidal, és com sempre s'ha fet en el cinema, històricament. Tenim un equip d'ajudants, des dels meritoris, que són la gent que està començant i que fan pràctiques en la pel·lícula, però que fan una labor molt important i que estan ahí sempre picant pedra, com aquell que diu. Però després tenim els auxiliars, tenim l'ajudant, tenim el primer de direcció, el segon de direcció. Normalment hi ha una persona que s'encarrega de papers, que fa tota l'organització de la pel·lícula, que càpiga bé en els mesos que se van a rodar, les agendes de tot el món, no? Per dir-ho d'alguna manera que es comprenga. I després està el primer de direcció, que és una figura clau, que és la persona que també supervisa tota esta paperassa i a més és al teu costat i dona les ordres i sincronitza l'equip. I després hi ha una figura molt important que possiblement molta gent no ha sentit parlar d'ella, que és l'script o l'script, que és aquesta persona que està al teu costat sempre i que està supervisant la continuïtat de la pel·lícula.
3: Després de dirigir premiadíssims curtmetratges com La victòria d'Úrsula i La ropa vejera, a més de participar en la pel·lícula col·lectiva Blue Lips, Nacho Ruy Pérez va fer el salt al llargmetratge amb un thriller de grans dimensions, El desentierro.
5: Se está celebrando la misa fúnebre del conseller Félix Montaner.
6: Son las cosas de tu padre.
7: ¿El móvil?
6: Se lo han quedado ellos.
8: Relacionan el accidente de coche con la trama de corrupción urbanística.
9: Pudo deberse a la aparición de una cinta.
4: Hi ha una frase, per exemple, que va dir el director de foto de la peli, Javier Salmones, quan estàvem buscant al Dream Team, que es diu, no? L'equip, el millor equip possible, que va dir, en una òpera prima, la

única persona que puede ser Nobel es el director. Y tenía toda la raó. És a dir, si vas a fer la teua primera peli, el millor realment és que te rodeges del millor equip possible, no? De veteranos o de gent que tinga molta experiència. Possiblement el més complicat va ser una seqüència que n'hi ha un accident d'un cotxe. Volia fer-ho tot en un plano, com si el que diguem un plano seqüència, i això va complicar molt les coses, la veritat. No vam haver de recurrir a una sèrie de tècniques, en un croma, en un giratuto, en un cotxe que estava disseccionat per la meitat. O sigui, una cosa que al principi possiblement la veus més fàcil de fer i quan arriba el moment te n'adones de, hòstia, que he fet. Tinc records molt bons, fet mateix de fer la pel·lícula, arribar al final, estrenar en València, que fem una estrena per a mirar com un somni poder estrenar a casa, poder tornar a rodar amb Anna Torrent, que per a mi ja és com una actriu de la casa. Aquesta sensació de que vas creant com una família, un equip de gent amb la que te vas entenent, no?

0: També fonamental per a l'èxit d'una pel·li és el bon fer de l'equip d'art, encarregat de la posada en escena, gestionant tots els decorats i objectes que apareixen en la pantalla.
1: Les funcions d'un director d'art o d'un dissenyador visual pues comencen en, des de, primer que tot, nosaltres tenim una ferramenta, no?, que és un guió o és o un text escrit en el que tenim que és, hi ha una idea, no?, i desenvolupem una idea conceptual i el que fem és donar-li forma i crear el que és els decorats, l'imaginari, tota l'atmosfera i crear aquest món visual acompanyant a un guió cinematogràfic, no? Pensar, per exemple, que recrear una època, no? Per exemple, parlar de la Primera Guerra Mundial, quins eren els colors de l'època, les textures, els tapissats, pues tot això és el que intentem imitar, no? Recrear. Imaginat que tens que fer un projecte que no existeix i crear un univers nou de zero, i ja no sols és visualitzar-lo, sinó dissenyar-lo i executar-lo, no? Construir-lo, fer-lo real. Però, vamos, que en resum és el que és dissenyar el visual per a un projecte cinematogràfic i executar-lo, que és la part complicada. No sols pensar en un visual, sinó fer-lo real.
0: El suecà Abdón Alcañiz s'ha convertit en una de les figures més reclamades de la nostra cinematografia, després d'exercir com a director artístic de pel·lícules valencianes com Mil coses que faria per tu i El desentierro, i sèries d'èxit internacional com La casa de papel i El embarcadero.
1: Per exemple, a La casa de papel, ara en l'última temporada érem 47 persones, i jo també tinc que estar pendent del director, de la direcció de fotografia, de la productora, de l'equip, una decoradora o decorador. Pues és aquesta persona que t'ajuda a vestir els espais, a pensar també amb els colors, amb les textures, amb les tendències i a trobar els elements de decoració, els mobiliaris, les làmpades, una alfombra, tot el que decora un espai, no? I t'ajuda a fer unes propostes molt més fortes. Està en la part també més creativa. Així com el que és l'ajudant, està més en la part d'execució i de que l'equip estiga en moviment i no estiguen 47 persones esperant informació per a ficar-se en marxa.
0: Al llarg de la seva carrera, Abdón Alcañiz ha exercit diferents funcions a l'equip d'art de pel·lícules com La novia i Un monstruo viene a verme, adquirint una experiència que li ha permès créixer fins a posicionar-se com un dels directors artístics més importants de l'actualitat.
1: Si jo haver entrat de primeres ja en un projecte així, segurament no ho haurà fet bé i no voldria tornar a treballar en el sector. Sin embargo, he tingut una trajectòria escaló a escaló que m'ha donat l'experiència per a saber ubicar-me i executar i estar on estic. Entonces crec que ha sigut una progressió molt coherent i me ho he guanyat, he focalitzat molt bé en un sol camí, que ha sigut la direcció d'art, i aquesta força és el que m'ha donat també l'experiència d'estar on estic.

0: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
1: Després de completar la nostra preproducció, és hora de posar-se en acció. Comencem amb el rodatge.

0: El rodatge és la fase de la producció en la qual es filma la pel·lícula o sèrie, sent l'etapa en què més persones participen i, per tant, la més cara de tot el procés. Generalment, en els rodatges se sol treballar amb molta intensitat, organitzant-se en jornades laborals llargues i seguint minuciosament el pla de treball que s'ha elaborat en la preproducció. Durant aquest període, els equips de producció, art, fotografia, so, vestuari, maquillatge i perruqueria, coordinats per l'equip de direcció, plasmen en la pantalla tot el treball realitzat prèviament. A més, es tracta de la fase en la qual les actrius i actors cobren major protagonisme, transformant en imatges i sons les accions i diàlegs descrits en el guió.
1: I una de les figures més importants dels rodatges i, per tant, de tota la producció, són les directores i directors de fotografia.

0: Estos sons que acabem d'escoltar pertanyen a la pel·lícula Coses a fer abans de morir i estan gravats per José Manuel Sospedra, cap de so de pel·lícules com Fishbone, Assemblea o La mort de Guillem.
1: El cap de so en rodatge

0: o sonidista, que es diu també, s'encarrega de registrar els diàlegs i les accions que ocorrixen a la pel·lícula i que seran la base sobre la qual després els altres diguem, tècnics de so que també treballen en la pel·lícula, que no estan al rodatge, com l'editor de so o el mesclador de so, faran servir per a contar la història que es conta a la ficció. L'equip de so directe, que és l'equip amb el que treballo jo, està format per un sonidista o cap de so, però a l'altra banda estaria el microfonista o primer ajudant, que és el tècnic que porta el registre principal dels diàlegs, un segon microfonista en el cas de les produccions més grans, i per una altra banda, també en equips una miqueta més grans, estaria l'assistent, que normalment s'encarrega de totes les tasques, diguem, més logístiques de l'equip.
1: José Manuel Sospedra, que ha guanyat 2 premis de l'Audiovisual Valencià a millor so, fa més de 30 anys que treballa en la indústria cinematogràfica, participant en diferents tipus de produccions i gèneres.
0: Tinc records de molta complexitat en pel·lícules o en sèries per a televisió, jo què sé, Tornarem, va ser una minissèrie de 2 capítols i era una producció sobre la novena, no? Sobre, pues, això, diguem, els republicans espanyols que van anar a lluitar a la Segona Guerra Mundial. Tenim 2 unitats de so completes treballant, una sèrie molt complexa de fer, o l'última que acabem de fer, la penúltima, el cover, que és un musical. I són pel·lícules de gènere que requereixen molts mitjans. Són molts micròfons, molts playbacks, molta gravació de música en directe. Diguem que l'esforç està en aconseguir que soni a pel·li de gènere sense els mitjans que ja sabeu que normalment no solen tindre al cinema espanyol, no? Al cinema valencià. I, per una altra banda, estan les pel·lis més menudes, més d'autor, més d'actors, que són complexes també. I mira, per exemple, en aquest cas pues podrem parlar de La mort de Guillem o de Coses a fer abans de morir, que són pel·lícules en les que reflectir l'ambient sonor amb la captura de so és complicat, perquè en el cas de La mort de Guillem, a mi el que va resultar bastant complicat va ser reflectir aquest ambient sòrdid carregat de pesar i de dolor d'una família en una casa a Burjassot, i trastelladar una pel·lícula, no? O sigui, aconseguir que la captura que tu, aquesta presa de so que tu fas, vaig a la pel·li i ajuda a contar la història, diguem que va ser un dels reptes més grans, no?
2: Carmen, estàs bé?
3: Carmen, què collons, Carmen? A Guillem li agradaven les meves croquetes. Això se pot dir o tampoc se pot dir en esta casa? Només se pot parlar de la vida política d'ell, collons! Li agradava nedar, li agradaven les meves croquetes, li agradava anar-se amb els amics per ahir. Per què collons li vas posar i si se dis al cap?
1: Ens centrem en els departaments encarregats de la caracterització dels personatges.
4: Las funciones del departamento de maquillaje y peluquería en realidad es construir el personaje, apoyados también, por ejemplo, con vestuario. El director nos explica qué quiere de cada actor, cada actriz, lo que necesita contar, y entonces nosotros lo pasamos a la parte estética, ¿vale? Entonces hacemos el maquillaje y la peluquería de, pues no sé, de los estados emocionales o la personalidad, más bien la personalidad y las características que el director nos pide, ¿no? Para construir, pues si alguien, pues no sé, con una personalidad muy potente o rockera o alguien que es como muy sumiso, todo este tipo de cosas están especificadas por guión o el director nos especifica mucho más qué es lo que quiere para poder llevarlo a cabo.
1: La perruquera i maquilladora Marta Arce ha treballat en pel·lícules d'èxit nacional com Tarde para la ira, Estiu 1993 i La novia, per la qual va estar nominada al Premi Goya.
4: Las personas que forman el equipo de maquillaje pues normalmente son, bueno, maquillaje y peluquería es un jefe de maquillaje y un jefe de peluquería, que son un poco los que diseñan el look que se va a hacer con las órdenes del director y con el guión. Y luego tienen normalmente un ayudante, un asistente, que es el que trabaja directamente con esta persona, ¿no? Luego depende de la capacidad de la película, si es muy grande, si hay muchos actores, habría un auxiliar.

0: Ens centrem en les dues últimes etapes del recorregut de qualsevol pel·lícula o sèrie, la distribució i l'exhibició.
1: La distribució és el procés mitjançant el qual es dissenyen les estratègies d'exhibició d'una pel·lícula o sèrie, exercint com a enllaç entre l'equip de producció i les exhibidores i exhibidors. En este procés, les distribuïdores i distribuïdors desenvolupen el pla de màrqueting per a donar a conèixer al públic l'obra a estrenar, amb la col·laboració de gran part de l'equip que ha participat en la producció, encarregats de promocionar la pel·lícula o sèrie a través dels mitjans de comunicació. We'll fly high.
2: El procés realment es comença un pel·li guantes, que és en el productor, que és el que fa la pel·lícula, i després el productor normalment no té una distribuïdora, normalment sempre acaba passant a una distribuïdora. Les distribuïdores normalment també compren els productes en els festivals, perquè en tots els festivals hi ha una cosa que es diu el mercat del cine, no? Ahí tens les pel·lícules, van els productors, i doncs ja passa al distribuïdor, i el distribuïdor és el que contacta amb els exhibidors, en el cas nostre, així, en els cines nostres, i intenta col·locar el màxim de còpies, no? Bueno, el model més o menys està molt dividit entre el que són les majors, les grans distribuïdores americanes, i després les distribuïdores independents, que són les distribuïdores espanyoles, no? En fi, per al tipus de cine i tal. I hi ha una cosa que la gent no sap, és que normalment no té un preu en la pel·lícula, té un percentatge de taquilla. És a dir, la taquilla d'un cine és quasi directament de dos socis. Uno és el propietari del cine i l'altre és el distribuïdor.
0: Antonio Suc, president de l'Associació Valenciana d'Empresaris de Cinema i gerent dels emblemàtics Cinemes Babel de València, fa molts anys que treballa en este sector.
2: La gent del cine, els exhibidors, estan molt preocupats per les plataformes, però a mi me dona la sensació de que està més apareguent com un canal més. És a dir, té la 1, té la 2, té la 3, té la plataforma i té l'altra, no? I pense que el cine sempre serà el punt on se dona a conèixer la pel·lícula. Quan uno posa una plataforma, normalment es comença a donar-li el mando a distància i a veure títols de pel·lícules. En quina te pares? En una que te sona perquè l'ha fet el cine. Les plataformes ens necessiten també a nosaltres per a donar a conèixer les pel·lícules. No, i jo pense que un dia entre setmanes estàs en casa i tal, pues és que veuràs la 1 o la 2 o una plataforma, i després el cine és una altra cosa. El cine és un tema social, és un tema que, clar, no té res que veure-lo en una sala oscura compartint les emocions en altres, plorant en tota la gent, o rient, o el que siga. És una altra cosa.
0: El Cinemes Babel, una de les sales de cinema més longeves de la Comunitat Valenciana, sempre han apostat per obres independents i projeccions en versió original.
2: Nosaltres, els que fem cine d'autor, pues, tenim un període més complicat i ens orientem pues en diverses coses. Per exemple, qui és el director, si té una trajectòria que ha fet coses importants. Molt els festivals, perquè clar, si un jurat d'un festival li dona un premi, nosaltres ens guiem per ahí. No? No s'entén ni per els propis exhibidors, que a vegades s'aproximen a mi en una reunió i un li diu a l'altre, este no ven palometes. I diu, com que no? Això és impossible. Entonces la fórmula nostra, que és que és cine d'autor, en les sales no se pot ni minxar ni beure, sols se pot beure aigua perquè la gent ho necessita, i tenim la fórmula ja en Albatros, teníem una cafeteria de forma que seria soparet i cinema, o al contrari, no? I ens mantenim, pues, bueno, ens mantenim ahí, sense intenció de ganar molts de diners, però també disfrutant de lo que estem fent.

0: Moltes vegades, les i els professionals solen exercir diversos càrrecs dins de la indústria audiovisual. Este és el cas de Cristina Perales, una de les cares més recognoscibles de la nostra cinematografia, que compta amb una llarga trajectòria com a actriu en pel·lícules i sèries com El comissario, Arroz y tartana, El desentierro i Cero.
1: Durant els últims anys, Cristina Perales s'ha especialitzat com a directora de càsting en pel·lícules com Viva la vida i La mort de Guillem, a més d'escriure i dirigir el curtmetratge No te metas con mamá i la websèrie Raja Raja.
2: La faceta de direcció de càsting la estic vivint com una cosa absolutament natural. M'ha vingut a poc i d'una manera molt orgànica, de la mà del meu company Carlos Laullón, que és el meu soci en la direcció de càsting. Em va demanar col·laboració per a Viva la vida, de José Luis Berlanga, i vam començar a fer un càsting, treballàvem molt bé.

0: Sexual, una associació de caràcter artístic i cultural formada per tota mena de professionals que va néixer amb l'objectiu d'actuar com a un nucli de reflexió sobre les arts audiovisuals.
1: L'Acadèmia Valenciana va néixer el 2018 i jo crec que va ser fruto d'una absoluta necessitat de tindre una acadèmia així en València. I Seguant el va replegar Pep Llopis i va reunir al seu voltant un grup de professionals. La funció de l'acadèmia, bé, de totes les acadèmies, és la d'aglutinar els professionals del sector que representen, en aquest cas, aglutinar els professionals de l'audiovisual valencià. Hem de promoure la nostra professió entre els nostres professionals, posar-nos en contacte i fer-nos visibles per a la resta d'estaments, tant a nivell, per supost, a nivell valencià com a nivell nacional. I tot això desemboca en els premis, en uns premis anuals que donen visibilitat.
2: Ara sí, crec que ja podem relaxar-nos i gaudir de la nostra obra.
0: Ens acomiadem amb la música composta pel valencià Rafa Arnau per a la pel·lícula Històries Lamentables, rodada per Javier Fesser a la Comunitat Valenciana i muntada per l'alcoiana Mapa Pastor.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Pendents d'un incendi forestal que s'ha declarat al terme de Llíria, a la zona treballen, entre d'altres efectius, dos mitjans aeris i diverses dotacions de bombers i brigades forestals. El foc ha obligat a desallotjar algunes de les vivendes de la rodalia. Alejandro Molés.
2: El que s'ha donat per controlat aquest matí ha sigut el de Tírig. Ara, i fins que es doni per extingit, els treballs se centren a assegurar la zona. El balanç parla de més de 750 hectàrees cremades.
0: I la Comunitat Valenciana mobilitzarà demà un dispositiu format per més de 15.000 efectius, 29 mitjans aeris i 40 drons de vigilància preventiva per a vetlar per la seguretat durant l'eclipsi solar. Xavier García del Valle.
3: Sí, dels 15.000 efectius, 2.000 seran bombers forestals, 5.000 seran efectius policials i 8.000 professionals sanitaris. Des de la Conselleria d'Emergències, el titular Juan Carlos Valderrama ha recordat que tots els parcs naturals de la comunitat s'han tancat per a garantir la disponibilitat de tots els servicis d'extinció d'incendis i ha demanat que ningú acudisca a terrenys o masses forestals per a veure l'eclipsi.
4: Habrá una vigilancia preventiva. Tengan ustedes en cuenta que mañana tendremos un nivel de emergencias de riesgo extremo, nivel 3, en incendios forestales, con lo cual estaremos muy atentos ante esta situación y sobre todo que la ciudadanía, ante cualquier conato que puedan visualizar, pues llamen rápidamente al 112.
0: El terratrèmol que ha sacsejat part de Colòmbia amb una intensitat de 7,4 deixa un balanç provisional actualitzat durant l'última hora de 240 morts, centenars de ferits i vora 3.000 desapareguts, amb desenes d'edificis enfonsats.
2: A més, hi ha 164 espanyols en parador desconegut, tot i que des del Ministeri d'Exteriors el titular José Manuel Álvarez assegura que, de moment, no hi ha constància de

0: morts o ferits relacionats amb el sisme.
1: Del primer censo que hemos establecido hemos podido establecer contacto con todos ellos, salvo con 164. En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos.
0: Les ciutats més afectades són Pereira i Cali, on s'ha declarat el toc de queda.
2: I el govern espanyol ja ha identificat 1.527 menors no acompanyats que continuen a Ceuta 12 dies després de l'entrada massiva per la frontera.
3: I reitera que treballa amb el Marroc amb el primer objectiu, que retornen amb les seues famílies sempre que es puga garantir el seu benestar. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
4: Estamos trabajando con el gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental, y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marroc. Todos y cada uno de los menores, esa es la prioridad, la línea de trabajo que estamos llevando a cabo con el gobierno de Marruecos en distintas conversaciones que estamos teniendo a todos los niveles.
3: Y desde Apunt Radio, l'experta en migracions de la UNICEF, Sara Collantes, ha posat el punt de mira en l'extrema vulnerabilitat que pateixen els menors migrants no acompanyats en estar exposats a abusos i explotacions.
5: Hay todavía niños y niñas que no están recibiendo cobertura a sus necesidades más básicas. Estamos hablando del propio alojamiento, ¿no? Y el necesidades que estén en espacios seguros. Preocupa enormemente la situación de los niños más pequeños, de las niñas, porque estar fuera de un lugar seguro pues les expone a todo tipo de explotación y abusos.
2: I un apunt econòmic: de la borsa espanyola, que esta vesprada ha tancat amb un nou rècord en tancar la sessió per damunt dels 20.200 punts.
3: I tot això malgrat l'increment de tensions entre els Estats Units i l'Iran, que allunya la normalització del trànsit marítim en l'estret d'Hormuz. Des que ha començat l'any, l'IBEX 35 s'ha revaloritzat vora el 17%.
2: I l'Ajuntament de Castelló ha instal·lat una gallata en l'aeroport de la província amb l'objectiu de promocionar les festes de la Magdalena.
0: Es tracta d'una gallata desmuntable de 4 metres d'altura, és a dir, més xicoreta que les gallates monumentals que fan uns 6 metres. Des del consistori consideren que l'aeroport és el millor aparador possible i el millor aliat per a promocionar internacionalment les festes fundacionals i de la ciutat de Castelló.
2: I en els esports parlem de futbol i del Llevant.
3: Sí, perquè acaba de fer oficial la sessió fins a final de temporada de l'extrem esquerre Thiago Fernández, procedent del Villarreal. El jugador argentí reforçarà així l'atac a Granota després de l'eixida de Carlos Espín.
2: Tornem amb més informació a les 8, en Contrapunt.
6: Som a punt.
7: Què fas este cap de?
8: Doncs festa.
7: I el següent?
8: Són festes també, què vols que li faça?
7: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
9: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
10: ¡Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Hola, així continuem en un nou viatge musical. Les cançons de la nostra vida és un recorregut minuciós per la nostra història musical, la dels valencians i valencianes, i així, en la ràdio pública. Este capítol és especial per tot el que representa. El moment històric, el creixement artístic de l'artista, la progressió internacional, la desaparició súbita i la creació del mite. Parlem, com no, de Nino Bravo.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.
1: I com no, així està Mar Hernández. Quines ganes tenia jo de parlar de Nino.
2: Hola de nou, Arturo. I és que tant ell com les seues cançons donen per a molt. Podríem passar-nos hores i hores escoltant la seua música, la seua veu, però anem per feina. Continuem a la dècada dels 60, en eixa València que comença a obrir-se al món. Una València que veu com la tradició artística dels seus músics s'adapta perfectament als ritmes i melodies que arriben de fora. L'adaptació al rock, al beat, al garatge, al pop i fins i tot a la cançó melòdica és només qüestió de temps. Tant els músics com el públic ben prompte es veuen involucrats en la música moderna.

0: ací és on trobem a Nino Bravo. Va néixer l'any 1944 a Aielo de Malferit amb el nom de Luis Manuel Ferri Llopis. Allí va viure els primers anys de vida abans de traslladar-se amb la seva família i per motius laborals a València Ciutat, al barri de Morvedre. Allí és on es va crear la llegenda i des d'on va despuntar a tot el món.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: La primera volta que va escoltar la veu de Domenico Modugno a la ràdio va entendre que ell volia dedicar-se a la cançó. I quan només tenia 17 anys, va formar, junt amb alguns amics del barri i de l'Institut Lluís Vives, on ell estudiava, el grup Los Hispánicos, que va durar uns 2 anys amb temes melòdics i versions d'èxit del moment. El seu últim concert el van fer a la Societat Coral El Micalet. Uns mesos després, Luis Manuel va entrar a substituir el cantant d'un conjunt que ja tenia prou èxit a València i voltants, Los Supersón.

0: no van deixar gravacions, però sí podem sentir-los en un assaig. Ben pronte, van contractar la banda per actuar durant 6 mesos a Benidorm, una ciutat que bullia i que era atracció de públic i de professionals de la indústria musical. Van ser 2 anys de foguejar-se a molts escenaris i de construir una de les veus que es convertiria en una de les més importants de la música europea de tots els temps.
1: L'any 1968 va ser clau per a la carrera de Nino Bravo. Ell volia seguir els passos de Tom Jones i va contractar a Miguel Ciurán, un jove que treballava com a mànager a Ràdio Popular. Immediatament va començar a buscar un nom artístic. Nino sonava cantant italià i Bravo representava molt bé la força de la seva veu. Ell no estava gens convençut amb el nom, però finalment va acceptar. Nino Bravo ja tenia mànager i ja tenia banda, Los Supersón, eixa banda en la que va entrar en substitució del cantant i que serien els seus músics d'acompanyament fins al final. Només li faltava discogràfica. Fonogram va confiar en el seu talent i li va posar a la seva disposició tota l'artilleria pesada de la composició musical del moment. El primer single portava un tema de Pablo Herrero i José Luis Armenteros i un altre de Manuel Alejandro, Como todos.

0: I amb esta cançó que escoltes, com tots, s'estrenà en solitari amb el nom que el duria la fama, Nino Bravo. Està considerada com la primera cançó que va gravar en solitari amb el nom de Nino Bravo. Era l'any 1969 i el mite arrencava amb força, però encara no era molt conegut. Este disc va passar sense pena ni glòria i es van vendre molt pocs exemplars. Però esta, com tots, triomfaria milers de quilòmetres mar endins, ja que va ser la sintonia d'una radionovel·la que es va emetre a Venezuela i Argentina. Llatinoamèrica abraçava així a Nino Bravo.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I després arriba la participació al Festival de la Cançó de Barcelona amb un altre tema de Manuel Alejandro. No debo pensar en ti. No.

Per a esta participació va treballar colze a colze amb el compositor, però el resultat no va ser complaent i van eliminar Nino Bravo el primer dia. Això el va desanimar molt i va decidir tornar a fer un gir a la seva carrera i apostar més alt. I així, contacta amb el mànager José Merí i la seva història comença a canviar. I és quan arriba una col·laboració de 5 estrelles, ja que entra en joc el compositor Augusto Alguero i un dels temes més populars de tota la seva discografia.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Noelia és una altra de les cançons més reconegudes de Nino Bravo que es va publicar quan arrencava la dècada dels 70. Com que estava en el punt de mira de la indústria musical del moment, comencen les conjectures. Comencen a pensar que Nino Bravo podria ser un bon representant de la incipient cançó melòdica espanyola i un gran ambaixador a la resta del món.
2: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: És quan va participar en la tercera Olimpíada Mundial de la Cançó a Atenes i en el cinquè Festival de la Cançó de Rio de Janeiro amb dos cançons. La primera, El Adiós, d'Augusto Algueró i Fernando Arbex, i la segona d'un altre tàndem especialista en l'elaboració d'autèntics hits, el Duo Dinámico.

Elizabeth, que escoltem de fons, va representar Espanya al Festival Brasiler de Rio de Janeiro, un tema en què Nino Bravo consolidava la seva presència artística en el continent americà, ja que va quedar finalista.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: La dècada dels 70 començava amb molt bon peu per a un Nino Bravo que sonava en boca de totes i de tots. Nino Bravo va decidir inscriure's per a representar el seu país en el Festival d'Eurovisió. El Benidorm Fest d'eixe 1971 es deia Passaporte a Dublín, un concurs de televisió espanyola per a triar el representant.

El programa va copar el prime time dels dissabtes durant 3 mesos, la qual cosa va suposar el llançament de tots els participants. Un programa precursor del que dècades després la televisió va batejar com Operación Triunfo. Nino Bravo no va tindre sort, encara que ell sempre va dir que el programa li va reportar molta popularitat i que el triomf havia sigut participar. La guanyadora va ser una jove Karina, amb 25 anys, que va defendre els colors del seu país al Festival d'Eurovisió. I la decisió no va ser gens desencertada, ja que va quedar en segona posició.

0: nostra història i les nostres cançons.
1: Però tornem al que ens ocupa perquè seguim la història d'un dels músics valencians més internacionals i reconeguts a tot el món, Nino Bravo.
2: Entre 1970 i 1973 va publicar tres àlbums complets, Te quiero, te quiero, Nino Bravo i Un beso y una flor. I a banda, un bon grapat de senzills i EPs que el catapulten com a una de les grans veus de tots els temps amb cançons com esta que escoltem, la mítica Un beso

0: I és en esta etapa on apareixen totes les melodies que han fet de Nino Bravo un artista immortal. Cançons que totes i tots tararegem sense problemes i que formen part de centenars de bandes sonores de celebracions intergeneracionals. En 3 anys, a Nino li va donar per a molt. 3 discos, que es diuen Ben Pronte. Però com bé sabeu, i si no, pues ho diguem nosaltres, la millor manera de conèixer un artista és amb la seva obra. Per tant, què vos sembla si escoltem un poc més de Nino Bravo?
1: Doncs a mi em sembla fantàstic, Arturo. 3 anys, 3 discos. Anem a 1970. El disc Este Quiero Te Quiero i la cançó En Libertad.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I d'En Libertat i d'eixe disc, Te quiero, te quiero, avancem 2 anys en el temps. 1972 va ser l'any en el que es publica un dels seus grans èxits. Composada per José Luis Armenteros i Pablo Herrero i baix la producció de Juan Carlos Calderón, esta cançó, dins del disc Mi Tierra, es va convertir en eterna. Estem parlant...

0: Poques coses més es poden dir d'este cant a la llibertat, d'este llibre d'un dels nostres artistes per excel·lència.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Però el mite estava a punt de dir adeu en un tràgic accident de trànsit. En plena celebració de les Falles, el 16 de març de 1973, Nino Bravo va oferir un concert al Parador 73 i, sense saber-ho, es va acomiadar per sempre del públic valencià. El públic que tant el va acompanyar durant tota la seva carrera. Un mes després, el 16 d'abril, va morir en un accident quan viatjava a Madrid per arrodonir la gravació del seu cinquè àlbum, que es va publicar de manera pòstuma. 28 anys tenia. Per pocs mesos no va entrar a formar part del Club dels 27, una coincidència macabra que uneix tots aquells ídols musicals que van perdre la vida als 27 anys, com Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse. I no serà per talent, perquè el valencià en tenia i molt.

Vivir, el tema que sona de fons, formava part del seu dispòstum. La única cançó que va escriure Nino Bravo, dedicada a la seva dona Mari, i que, vista en perspectiva, pot servir com a testament, com un himne a la vida, i que ell mai va poder cantar en directe.

I, òbviament, la mort inesperada d'un jove sempre crea rebombori entre la societat i més si es tracta d'un artista conegut. Al cementeri de València van acudir al seu soterrar més de 10.000 persones.

Nino se'n va anar en pau perquè va ser un profeta a la seva terra. Així se'l va voler com en cap altre lloc. De fet, el primer homenatge va ser 5 mesos després de la seva mort a la plaça de Baus de València. I l'últim va obrir fa uns mesos el recinte de concerts Roig Arena. I al seu poble, a Aielo de Malferit, es va impulsar un museu en la seva memòria. De llibres, documentals i recopilatoris de Nino n'hi ha tants.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: I acabem este capítol de la història de la música valenciana. Però recordeu que només estem a principis dels anys 70. Queda molta història per contar i moltes cançons per ballar. Voleu escoltar-les amb nosaltres? Connecteu amb les cançons de la nostra vida.
2: Se n'anem amb el adiós, un comiat a l'altura del gran Nino Bravo. Gràcies i esperem que a vosaltres també vos salven les cançons.

0: Passen uns segons de les 8 de la vesprada i obrim el contrapunt d'avui, dimarts 11 d'agost, la vespra de l'eclipsi total de sol. Quan demà el saludem, a aquestes hores tots estarem molt pendents d'este fenomen extraordinari. La mecànica celeste farà possible dos nits en un mateix dia, amb una diferència de poc més d'una hora. Gaudir demà del minut de foscor de l'eclipsi comporta també un repte d'organització majúscul. Milions de persones volen assegurar-se la visió del fenomen. Esperem que es faci amb trellat i respectant les recomanacions de les autoritats i no dins del cotxe en un embús monumental. En tot cas, els astres ens oferiran una altra oportunitat l'any que ve amb un segon eclipsi total de sol. Comencem amb Juan Alpuente i José Navas en el control de so.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A.Punt Ràdio.
0: I en l'horatge avui tenim una vesprada més tranquil·la que la d'ahir, però estem a hores d'ara tots pendents de si els núvols ens deixaran veure l'eclipsi. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Doncs en principi sí, especialment al sud de la província de Castelló i a tota la de València, on el cel es mantindrà ras. Sí que al nord, especialment interior nord de Castelló, a primera hora de la vesprada es poden formar alguns ruixats, algunes tronades, afectar bàsicament zones del sud dels ports, de l'Alt Maestrat, de l'Alt Calatén, uns ruixats que s'anirien dissipant a mesura que avançarà la vesprada. Per tant, a l'hora de l'eclipsi quedarien alguns núvols, núvols de tipus alt, que podrien dificultar un poquet la visió de l'eclipsi, però vaja, són poc importants. En principi, la situació és bona. També al sud, a les comarques del sud, ja sabem que l'eclipsi allà no és total, però allà també podríem tindre alguns núvols alts i núvols un poquet més compactes a l'interior, especialment a l'àrea de l'Albi, a l'Opo. Per tant, situació relativament bona, bona a la província de València, sud de Castelló, alguns núvols més, al nord, però en principi haurien de ser

0: poc importants, per tant també es podria disfrutar de l'eclipsi. El que tindrem és una nit i matinada, ja parlant de la previsió d'esta pròxima nit i matinada, amb molta basca, amb núvols baixos que es formaran especialment a les comarques centrals i al litoral. S'aniran dissipant, com diem, demà vesprada en general cel ras. A última hora del dia es tornarien a formar núvols i el que tindrem és molta calor. De fet, demà s'activa un avís per altes temperatures a l'interior de la província de València. Es poden fregar els 40 graus. Avui ja s'ha arribat, per exemple, als 39 graus a Cases del Riu o als 38 a Anna. Per tant, molta calor, això sí, i a veure si estos núvols finalment es presenten amb menys... són menys densos i podem veure l'eclipsi a través d'estos núvols.
1: Això és el que més ens interessa a hores d'ara, no? En la franja de totalitat, sí. València i Castelló, es preveu bona visibilitat.
0: Bona visibilitat, sí. El que comentàvem abans, alguns núvols a l'extrem nord, però vaja, haurien de ser poc importants.
1: Molt bé, moltes gràcies, Lluís Obiols.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: I continuem, com no, parlant de l'eclipsi operatiu sense precedents per a fer front a un fenomen que preveu desplaçaments massius i aglomeracions en molts dels punts on serà visible l'eclipsi, este fenomen extraordinari. A partir de les 10 del matí de demà es constituirà un SECOPI que coordinarà un desplegament de 15.000 efectius de totes les administracions. Àlex Sant Jaime.
3: Seran 5.000 policies locals, nacionals i guàrdies civils, 2.000 bombers i 8.000 sanitaris desplegats en els 9 punts oficials que hi ha previstos per a contemplar el fenomen, però també en aquells on es preveuen aglomeracions. Des de l'aire, 29 mitjans i 40 drons de vigilància, especialment a les zones forestals. Es tanquen els parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Estarem en nivell màxim de risc d'incendis i des d'avui està prohibit acampar. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències i Interior.
4: Que no acudan a terreno o massa forestal. Aquelles persones que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona... d'actuació que visualitzen des d'ahir l'eclipse solar.
3: A Ares del Maestrat, seguint les recomanacions de la Generalitat, prefereixen evitar riscos. L'alcalde José Luis Marqués ha decidit tancar el paratge natural de la Mola i suspendre els actes previstos per a demà.
5: Esperaven unas de 3.000 a 5.000 persones. No tenemos medios, no somos punto homologado. No tenemos medios para responder ante esa avalancha de gente ni poder controlarlo.
3: A les carreteres, les vies principals i secundàries poden convertir-se en una ratera. La DGT ha preparat un desplegament similar a les operacions d'eixida o tornada de vacances. S'esperen 300.000 desplaçaments i n'hi haurà 2.500 agents de la Guàrdia Civil vigilant els moviments. I aquí l'eclipsi l'agarre enmig de la carretera, atenció al que diu el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez.
6: Paras en el arcén ya está prohibido de por sí. Y es una infracción grave de la normativa regulatoria de seguridad vial y puede conllevar un serio incidente que puede afectar a otros conductores.
3: Amb multes que poden arribar als 500 euros i penes de presó. La DGT preveu que l'operació especial de vigilància de les carreteres s'allargui més enllà de la mitjanit.
1: Això pel que fa al dispositiu i a les recomanacions de les autoritats. Però, més enllà d'això, l'eclipsi de demà s'ha convertit en un autèntic fenomen sociològic. Hi ha moltíssima expectació. Ens ho conta la nostra companya Empar Soriano.
7: Últimes hores de tranquil·litat en els nou escenaris oficials preparats per veure l'eclipsi.
8: Vengo de Nuevo México, en Estados Unidos, y tengo familia y amigos aquí en España, así que decidí venir en estas fechas por el eclipse.
9: We're from Texas, in America, and we're here to see the eclipse.
10: Venim de Barcelona, de Granollers en concret, i hem vingut a l'eclipse expressament.
7: València, Macastre, Pusol, Utiel, Aras de los Olmos, a les comarques centrals i Castelló de la Plana, Peníscola, Onda i Benassal, a les del nord. Són zones d'interior i també de costa amb bons accessos, àrees d'aparcament i amb un aforament que va de les 600 a les 60.000 persones. Els voluntaris el tenen clar.
11: Venir con tiempo, porque se va a llenar, se esperan 60.000 personas.
7: Ja ho han sentit, Castelló de la Plana serà l'opció amb major capacitat des del Planetari a les platges del Gurugú i del Pinar. També multitudinària s'espera la franja litoral de les platges de la Malva Rosa i el Cabanyal, uns 850 metres i una capacitat per a 10.000 persones.
12: Anirà molta afluència, sí. Demà preveiem molta afluència.
7: A l'interior destaca Aras de los Olmos amb quatre observatoris astronòmics.
13: La terrassa de ma casa.
14: I allí el veurem, en casa.
7: En un context de risc extrem d'incendis i desplaçaments massius,

0: Sius, sembla que l'opció de quedar-se a casa guanya adeptes. Si té vostè una finestra cap a l'oest i pot veure en estos moments com s'està posant el sol, no necessita res més per a disfrutar del fenomen demà en primera fila.
1: I precisament continuem pendents d'un incendi forestal que esta vesprada s'ha declarat a Llíria i que ha mobilitzat dos mitjans aeris i diverses dotacions de bombers i brigades forestals. A esta hora ja es considera estabilitzat. Bona vesprada, Xavier García del Valle.
2: Hola, bona vesprada, Rubén. Este foc que estaves comentant ha obligat a desallotjar algunes vivendes de la rodalia, però com dius està estabilitzat. I tot això ha passat el mateix dia en què s'ha donat per controlat l'incendi de Tírig. Els equips d'extinció continuen treballant per a assegurar la zona fins que puga donar-se per extingit. Parlem d'un incendi que començava divendres passat i que ha cremat més de 750 hectàrees. El 80% d'elles són de massa forestal i el perímetre del foc va arribar als 23 quilòmetres.
3: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
1: I ens ocupem ara del tema que copa pràcticament la informació des de fa 12 dies. A Ceuta, un dia més, busquen solucions a la situació dels milers de migrants, molts d'ells menors, que continuen en la ciutat després de l'entrada massiva de juliol. Avui ha visitat la ciutat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, que ha garantit al president Juan Jesús Vivas que cap de les persones que van entrar il·legalment es quedarà a la ciutat. Vivas li ha dit que la resposta del govern no ha estat a l'altura.
2: Sí, Álvarez ha visitat Ceuta amb la clara intenció de tranquil·litzar la població i els seus dirigents sobre el futur dels migrants que encara continuen a la ciutat. Juan Jesús Vivas, el president de la ciutat autònoma, li ha tornat a reclamar solucions a llarg termini per a una frontera que considera absolutament vulnerable. El primer compromís que sembla haver obtingut d'Álvarez és que cap migrant il·legal entrarà a Espanya i Europa des de Ceuta o Melilla. Escoltem tots dos.
4: La mejor manera de cortar el que pueda haber otra situación parecida a esta es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles, ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
5: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
2: Compromisos d'Álvarez que no han eliminat totalment les desconfiances d'un Vivas que continua mostrant-se molt decebut amb el govern central.
4: Creemos que hasta este momento la reacción del Poder Ejecutivo del Estado, es decir, del Gobierno de la Nación, no ha estado a la altura de lo que requería la exigencia de lo ocurrido. Aquí se ha producido una vulneración de la integridad territorial de España y, por tanto, habría que haber reaccionado de manera proporcional a ese hecho tan grave.
2: La resposta d'Álvarez ha sigut insistir que ara la prioritat és accelerar els retorns respectant, això sí, la normativa espanyola.
6: Hay sentencias judiciales, la legislación española que hay que cumplir y que hay que respetar, pero la voluntad evidentemente es que Ceuta recupere su normalidad lo antes posible. Y la voluntad, por el otro lado, por el lado de Marruecos, que ha quedado constatada desde las primeras horas en las que se hicieron devoluciones, es que todos ellos regresen lo antes posible.
2: El govern ha identificat fins ara 1.527 menors no acompanyats.
1: I parlem ara, Xavi, de les dos cares que ha mostrat avui el ministre Álvarez. Com hem escoltat, ha insistit molt en la col·laboració que diu està trobant en el Marroc. S'ha esforçat a presentar-lo com un soci fiable. I alhora no ha estalviat crítiques contra l'actitud d'Itàlia.
2: Efectivament, Rubén, han sigut dos cares d'Álvarez en la visita a Ceuta. Primer, diplomàcia apaivagadora amb el Marroc, a qui presenta com a part de la solució d'este problema dels migrants.
6: Marruecos en estos momentos colabora plenamente para que Ceuta recobre la normalidad lo antes posible, la normalidad previa a esa entrada inédita, y su disposición ha sido así desde el primer momento.
2: I una diplomàcia un poc més agressiva amb Itàlia, on Álvarez ha trobat interessos electoralistes.
6: Probablemente pues por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita pues para necesidades electorales internas del gobierno italiano y lo que sorprende es que sea el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa, el doble que las de España.
2: Recordem que en estos moments Itàlia i Espanya mantenen controls mutus dels respectius viatgers en les entrades marítimes o per aeroports. Álvarez ha insistit molt que l'espai Schengen mai ha estat amenaçat ni a Ceuta ni a Melilla.
1: I parlem ara del recorregut polític de la crisi, de les crítiques a la gestió del govern. El PP també s'ha referit avui a la situació a Ceuta.
2: Sí, ho ha fet amb arguments molt semblants als del president ceutí. En este cas, la vicesecretària de Sanitat del partit, Carmen Funes, ha parlat d'inacció del govern espanyol i també ha defensat el retorn de totes les persones que van entrar de manera irregular.
7: Són miles les persones que siguen deambulando por las calles. Y son también miles los ceutíes que a día de hoy tienen miedo de salir a la calle. Lo que les estamos pidiendo, por favor, al gobierno de España, es que devuelva la normalidad. Y la normalidad en Ceuta no se conseguirá mientras esas más de 12.000 personas que están en esta ciudad no vuelvan a Marruecos cuanto antes.
2: El PP ha confirmat este migdia que la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareixerà dimarts que ve, el dia 18, en el Senat, per a donar explicacions per esta crisi. En principi, recordem, Rubén, que els populars volen que compareguin diversos ministres, però este de Robles és, de moment, el primer sí que fa el govern.
1: I també avui, de manera un tant imprevista, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, apela de nou als socis del govern espanyol a donar suport a una moció de censura que el PP presentaria contra Pedro Sánchez.
2: Sí, ho ha fet en una entrevista concedida a OK Diario i allí Feijóo ha insistit en la fórmula d'una moció de censura instrumental amb l'únic objectiu, diu, de convocar eleccions només fora elegit president del govern pel Congrés. L'operació necessita, òbviament, el suport imprescindible d'algun dels partits que donen suport a Sánchez i Junts per Catalunya encapçala la llista de les opcions que barallaría Feijóo.
8: El presidente está cesado por el Congreso, no legalmente, porque el cese legal es una moción de censura, pero sí políticamente. Es la primera vez que un presidente de gobierno tiene una votación a favor de que dimita la Cámara, ¿no? Tanto, mire, si hay algún arrebato de dignidad de algún socio del gobierno, no tengo usted ninguna duda que presentará una moción de censura en 48 horas para hacer una cosa, para convocar elecciones de forma inmediata.
3: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
1: I en successos a Benidorm, la Guàrdia Civil investiga la mort d'una turista britànica que va morir ahir de vesprada mentre feia un vol nàutic a la platja de Llevant.
2: Sí, tot va passar quan les fortes ratxes de vent van arrossegar sense control el paracaigudes de vol nàutic fins a la zona de la Punta del Cavall. La dona, de 70 anys, va faltar i amb ella també hi era un home de 47 anys que ha ingressat a l'hospital per politraumatisme. Ara la Guàrdia Civil investiga les causes per les quals la corda que unia el paracaigudes amb l'embarcació es va trencar i el va deixar totalment descontrolat. De moment se sap que l'empresa investigada tenia en regla la llicència per a realitzar l'activitat aquàtica.
3: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A.Punt Ràdio.
1: I sí, ara al món per a parlar, per a contar-los les últimes actualitzacions sobre el sisme a Colòmbia. Les xifres oficials parlen ja d'almenys 224 víctimes mortals, però encara hi ha més de 3.000 desapareguts. A més, s'han registrat 47 repliques. Les pròximes 48 hores són clau per a rescatar persones vives. És una crònica de Rafa Salom.
9: Operatius de rescat i voluntaris no descansen des de fa més de 36 hores. Andrés pensa que la seva dona pot estar davall de les runes de la seva vivenda.
10: Hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
9: És de Cali, que juntament amb Pereira són les dues ciutats més afectades. Quan els rescatistes alcen els braços, arriba el silenci.
11: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan.
9: A Cali s'han decretat mesures extraordinàries. El president Abelardo de la Espriella ha viatjat a la regió del Chocó, on està l'epicentre d'un sisme que ha deixat danyades nombroses infraestructures, cases i hospitals. També són milers els testimonis gravats pels supervivents.
12: Por un momento pensé que hasta aquí llegué.
9: Molts busquen ara els seus, entre les muntanyes d'Enderrocs i també les xarxes socials, amb la complicació afegida de la caiguda de les comunicacions.
1: I el govern espanyol intenta localitzar 164 ciutadans en parador desconegut a territori colombià.
2: Sí, de moment no consten nacionals morts ni ferits, però la incertesa continua i es viu de prop a casa nostra. Pels turistes valencians, sorpresos pel sisme i per l'angoixa dels milers de colombians que viuen ací, a la Comunitat Valenciana. Ens ho conta Arturo Monedero.
13: A Medellín, a 160 quilòmetres de l'epicentre, el sisme va sorprendre la valenciana Pepa Navarro. Estava de viatge amb la germana i el cunyat.
14: Nos desalojaron a todos del hotel, la gente pues en pijama, en ropa interior, descalzos. Los cristales casi se vinieron abajo, la finca de delante, que era de metal, parecía que era una ametralladora.
13: Té família que viu al país i tots estan bé. Això sí, un dia abans estava amb ells a Cali, una de les ciutats més colpejades.
14: El sitio donde se cayeron las fincas y donde se mató un señor.
13: No hi ha constància de cap víctima d'Espanya, però el govern admet que hi ha molts desapareguts. José Manuel Álvarez es ministro de Afers Estrangers.
15: Hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos.
13: A la Comunitat Valenciana viuen més de 123.000 colombians, la comunitat estrangera més nombrosa. És el cas de Paola i d'Emily.
16: Mi família està bé, afortunadamente, salvo dos persones que han sufrido pérdida total de sus viviendas.
17: 7 años y medio sin abrazarlos y sin verlos. Es duro. És complicat i me tocó vivir-lo ja.
13: L'espera i la por des de la distància també formen part de la tragèdia, mentre Colòmbia intenta refer-se d'un terratrèmol devastador.
1: I avui hem sabut que Donald Trump va protagonitzar una operació quasi de pel·lícula per abandonar la recent cimera de l'OTAN celebrada a Turquia, una maniobra dissenyada, en teoria, per evitar un possible atemptat de l'Iran que podria haver atacat el seu avió oficial.
2: Efectivament, Trump va arribar a la reunió de Turquia amb el seu nou avió oficial, l'Air Force One, el que li ha regalat Qatar. Fins ací tot era normal, però per a tornar es va presentar l'antic Air Force One. Trump va accedir a l'aparell com sempre i amb ell el seguici de periodistes i de personal de la Casa Blanca que l'acompanya habitualment. I ahir va començar l'operació encoberta. El president va abandonar l'avió per una eixida secreta i un camió dels que subministren menjar, des de catering, el va traslladar a un avió militar que l'esperava en el mateix aeroport d'Ankara. Els dos aparells van volar fins a un aeroport segur de Gran Bretanya i allí Trump va repetir l'operació, també d'amagat, per a tornar a l'avió oficial. Tot això s'ha filtrat a la premsa nord-americana un mes després de la cimera i s'ha justificat per una presumpta amenaça de l'Iran, amenaça que no va impedir que la premsa i el personal de la Casa Blanca viatjara en l'Air Force One, en l'antic, actuant com a esquer o carnada per a mantindre l'aparell com a objectiu versemblant.
3: Contrapunt en A.Punt Ràdio.
1: I canviem radicalment d'assumpte. El misteri d'Elx torna esta nit a la Basílica de Santa Maria. Comencen les representacions extraordinàries que precedeixen els dies grans de la festa declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. A Elx està el nostre company Dani Ortega. Bona nit.
18: Sí, bona nit. Nosaltres estem ací a la Casa de la Festa, a només uns 50 metres de la Basílica de Santa Maria. Ací estan començant a arribar ja actors i cantors i en uns moments començarà a respirar-se ja i ser ambient tan especial dels minuts previs al misteri. Els actors acabaran de vestir-se, els sastres donaran els últims retocs als tractes i ací hi haurà ja moltes ganes de que comence i ser assaig general que començarà a les 10:30. És el primer assaig després d'un any assajant en què tindran davant a el públic. Hem de dir-los que són unes 200 persones les que treballen en el misteri. Moltes estan darrere i altres estan davant. I també recordar-los que el divendres i el dissabte serà la vespre i la festa i la podran seguir per la televisió d'A.Punt.
1: Gràcies, Dani Ortega. Els parlem ara de Carlos Nao. Ell és el flamant guanyador del Filòminer del Festival del Cante de les Mines de la Unió, a Múrcia. El màxim guardó al millor instrumentalista per a un valencià del barri del Cabanyal, que toca la flauta travessera i que va descobrir el flamenc en la pandèmia. El premi li l'ha regalat a la seva iaia, informa Carmen Marc.

0: El dia que va fer 90 anys, Vicent, l'àvia del flautista del Cabanyal, Carlos Nao, va rebre un regal que sonava Boleria i seguidilla.
1: Inolvidable. Inolvidable. M'ha alegrat molt i de que el meu net me l'ha oferit a mi aquest regal tan gran.
0: El seu net, de formació clàssica, acaba de guanyar el premi a millor instrumentista a la Unió, al Festival del Cante de les Mines.
2: Un pas molt important, no? Perquè és un premi de molt de prestigi i que ara mateix el tinc i que encara l'estic assimilant.
0: Guardó per una interpretació amb flauta travessera que es queda en una casa amb quatre generacions de músics.
2: La meva vida a so, i vull dir que no, estem tots els dies tocant i escoltant i convivint, no?
0: Als 11 anys tocava la flauta al conservatori, als 27 la pandèmia li va ensenyar el camí marcat per Camarón i Paco de Lucía.
2: La veritat que com a flautista pues, sempre he admirat molt a Jorge Pardo, que va ser el primer, no?, un dels primers en incloure la flauta del saxo dins del flamenc.

0: Anem ja amb els esports i la recta final de la pretemporada dels nostres equips. El primer en començar la Lliga serà el Villarreal. Juan Carlos Rodríguez, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. El Villarreal arranca diumenge a les 5 de la vesprada al Sardinero contra el Racing de Santander. Des de Íñigo Pérez han completat una bona pretemporada. El més destacat, sobretot, ha sigut la tornada de Juan Foy després d'una llarga lesió i el bon està de forma de la Llose. Altre que la passada temporada ho va passar malament per culpa de les lesions. Escoltem al futbolista canari.
2: Ya empezamos semana de competición con muchas ganas y con mucha ilusión para lo que viene. Ya no hay tregua y bueno, esperemos que el equipo de cara a esta semana pues esté preparado, ya empieza lo bueno, ya valen los puntos y los partidos con mucho valor y bueno, esperamos dar lo mejor de nosotros.
0: I Juan Carlos, en el Villarreal també és notícia l'eixida de Thiago Fernández.
1: Sí, s'ha fet oficial fa només una hora. L'argentí anirà cedit al Llevant fins al final de temporada. L'extrem esquerre s'ha presentat així a l'afició granota. L'escoltem.
3: Hola, granotes. Soy Thiago Fernández, acá en el Ciudad. Espero verlo muy pronto. Muy contento de estar acá. Macho Llevant.
1: Caldrà esperar per a conèixer si l'argentí podrà estar ja en el debut lliguer. El Llevant juga diumenge a les 7 de la vesprada a Barcelona contra l'Espanyol. El tècnic Luis Castro fa una valoració positiva de la pretemporada.
4: L'equip ja té alguns conceptes de lo que queremos y ahora ya estamos trabajando más detalles, pequeños detalles de cosas más de pormenor, lo que es bueno hacerlo ahora antes de la temporada.
0: I dilluns, Juan Carlos, serà el torn de l'Elx.
1: Sí, també debutarà en Lliga fora de casa, igual que el Villarreal i el Llevant. En este cas, l'Elx juga a Coruña contra el Depor. Serà, com bé has dit, dilluns a les 9 de la nit. En l'entrenament d'este matí, la gran novetat ha sigut la incorporació de Facu. L'equip està eufòric després de finalitzar la pretemporada invicte. Escoltem el defensa Víctor Just.
5: Muy motivado. Se ha hecho la pretemporada larga porque teníamos mucha ansia de que llegase este partido y a empezar con la temporada. Y veo al equipo muy, muy comprometido. Somos una piña. Muy compacto, será un equipo muy compacto en el terreno de juego y seguro que hacemos una buena papeleta.
0: I l'últim en entrar en acció serà el València.
1: Sí, ho farà en la segona jornada, a Mestalla contra el Celta. El primer partit contra el Betis s'ha ajornat i es jugarà el dia 25 també a Mestalla. Per esta raó, per tindre més temps més temps de pretemporada, els de Corberà han decidit que esta setmana jugaran dos partits més de preparació a l'estadi Antonio Puigades de la Ciutat Esportiva de Paterna. Serà el primer demà a les 6 de la vesprada. El València jugarà contra el Terol. I dijous, a les 7 i mitja de vesprada, el rival serà l'Hèrcules.
0: Una pretemporada del València en què Corberán ha confirmat que encara li falten peces.
1: El club treballa per a dur un lateral dret i, com ja sabem que estem dient tots estos dies, el triat és Arnau Martínez. L'acord entre el València i el futbolista sembla que està tancat, però el Girona vol apurar fins a l'últim moment. Si no es trenca la negociació, el futbolista serà del València en els pròxims dies. Però l'Arnau Martínez no és l'únic nom propi del dia. Este matí a Paterna, Sadik ja ha treballat amb la resta del grup. No ha completat la sessió, això sí, però tot apunta que el davanter estarà per a jugar contra

0: contra el Celta. I apunta perquè qui podria tornar és Ramazzani. Corberan el vol i caldrà negociar amb el Leeds. Això sí, sembla que el club anglès vol vendre-lo i el València vol altra sessió. Estem davant d'unes hores claus del mercat i caldrà estar atents.
1: Veurem com queda això. I finalitzem amb una notícia d'atletisme.
0: Sí, perquè estem pendents del campionat d'Europa que està celebrant Xavi Mirgan. En poc més d'una hora, el castellonenc Lester Lescai i l'alacantí Eusebio Cáceres participen en la final de salt de llargària. L'atleta d'O'Neill té la quarta millor marca de tots els temps, de tots els finalistes, i veurem si aconseguir la medalla.
1: Esperem que sigui així. Moltes gràcies, Juan Carlos Rodríguez.
0: Adéu.

0: Enrique Ortiz de Landazuri i Zardui, conegut artísticament com Enrique Bumburi, fa avui 59 anys. Escoltem El boxeador, un dels temes del seu sisè àlbum en solitari, Les conseqüències, un dels treballs més personals i madurs de l'exlíder de Los Héroes del Silencio.
1: Vas aprendre

0: Contrapunt en Apunt Radio.
1: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano. El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: I a les 8 i 32 minuts el vol del Moscardó ens indica que ja estem en temps de tertúlia, així en contrapunt. Avui ens acompanya Anunciación Ramírez, periodista. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Rubén, què tal?
0: Molt bé. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Toni Cabot, director del diari Información. Bona nit, Toni.
2: Salutació, Rubén, molt bona nit.
0: I comencem parlant, inevitablement, de l'eclipsi, de què si no. Anem a començar parlant. És el tema que ocupa totes les conversacions, ja no diria en les últimes 24 hores, tal volta en les últimes 48, 72, en l'última setmana, tal volta. És el tema, no?
1: És el tema. Jo he detectat dos extrems. Els qui estem en mode eclipsi i ens interessa quasi tot el que es conté dels eclipsis d'este i dels altres, i la gent que passa absolutament i li preguntes on veuràs l'eclipsi? Eclipsi? Jo no el veuré, no? Són dos extrems. El que no he vist és a ninguna persona el terme mitjà. Jo crec que ens ha vingut molt bé també als mitjans de comunicació. En agost tindre l'eclipsi ens ha donat sobretot molt de contingut per a poder omplir la graella de coses interessants, al meu parecer.
0: Sí que és veritat, és allò que els periodistes anomenem una serp d'estiu, però això ja és una anaconda.
1: Efectivament, s'ha vingut fantàsticament bé.
0: Toni, com ho veus tu? També veus aquesta fascinació, no?, generalitzada en relació a l'eclipsi, no?, que ens envolta, no?, a tots.
2: Sí, això és els dos extrems, no?, que comentàvem, no? Els que estan expectants, apassionats, estan esperant que passen aquestes 24 hores per a veure què es veu, què podem veure, i els que diuen que no li lleva ni un segon de somni, que li dona absolutament igual i que possiblement inclús no vagin a veure res, no? Bueno, estan els dos extrems, però jo crec que sí que són més els que estem expectants per veure què és el que va a veure, no? Bueno, sabem que en la nostra comunitat, sobretot en Castelló i València, els que esteu aneu a veure pues en tota la totalitat, aquí en Alacant ja sabeu que mos quedem fora de la franja de la totalitat, no? Va registrar, segons diuen, un eclipse parcial, però això és que és profund, eh? Si no recordo mal, la xifra era el 99,14 o 15 d'ocultació, no? Per lo que no compta, com sabem, no estan els punts d'observació oficials de la Generalitat, encara que la Universitat d'Alacant sí que tinc entès que organitzarà un seu propi event d'observació. No obstant, no serà el 100%, però el 99,14% val la pena mirar a veure com queda, no?
0: Com dius, Toni, estem tots molt pendents de l'eclipsi i també estem tots molt pendents del que passe al voltant de l'eclipsi, de la que es pot muntar. Esperem que no. Mm-hmm. Però, de fet, per a evitar problemes, hi ha un operatiu sense precedents establert per a fer front a un fenomen que preveu desplaçaments massius i aglomeracions en molts dels punts on serà visible l'eclipsi. A partir de les 10 del matí de demà es constituirà un SECOPI que coordinarà un desplegament de 15.000 efectius de totes les administracions. Avui, des de la Conselleria d'Emergències, el seu titular, Juan Carlos Valderrama, ha recordat que tots els parcs naturals de la comunitat s'han tancat per a garantir la disponibilitat de tots els servicis d'extinció d'incendis i ha demanat que ningú acudisca a terrenys o masses forestals per a veure l'eclipsi.
3: Que no acudan a terreno o masa forestal. Aquellas personas que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona de actuación, que visualicen desde ahí el eclipse solar. Recomendaciones a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos. También la suspensión temporal el día de hoy y de mañana de acampadas o aquellas personas que van por libre a acampar al monte, hay una suspensión temporal de esta actividad.
0: Sobre el repte de la mobilitat, s'esperen, de fet, més de 300.000 desplaçaments en les poques hores que dura el fenomen. Per això hi ha muntat un dispositiu especial de les forces de seguretat i de trànsit. José Rodríguez Jurado és el subdelegat del Govern de València i avui deia això.
4: Tenemos esa experiencia con respecto a operaciones salida de verano o retorno, pero no tenemos una experiencia previa con respecto a lo que puede ser un eclipse, porque aquí estamos hablando de una movilidad a

0: Hacia puntos oficiales o no oficiales que tenemos que prever.
1: Esta precisament és una de les qüestions que provoca més incertesa, no? El fet de que és una situació inèdita.
2: Sí, efectivament. Com comentàvem abans, crec que mediàticament l'assumpte està un poc sobredimensionat, però el repte logístic és real i no és menor. És un fenomen extraordinari i és lògic que genera molta expectació, sobretot en la comunitat valenciana. I a més així a València, no? A la província, que tenim un camp de visió total en principi. Però ja el problema no és que l'eclipsi en si, sinó la capacitat de gestionar tot allò que es mou al voltant de l'eclipsi. De manera que front a aquells que diuen que estem sobredimensionant i que estem fent possiblement mesures exagerades de tancament de parcs i de més, crec que paga la pena previndre. I en este cas, la curiositat, la nostra és evident, perquè tenim sempre aquest afán, no?, de viure tot allò que és històric. Des del punt de vista professional i periodístic, jo no me prendria mai l'eclipsi. Però també la curiositat de la gent. Hem vist en els talls que heu posat gent que venia de Nord-Amèrica, inclús a veure l'eclipsi. Jo crec que el problema no és l'eclipsi, sinó tot el que genera al voltant de l'eclipsi. I crec que mai seran massa les mesures que se prenguen, sí, per tal d'evitar que se produeixin o que hi hagi problemes al voltant de l'eclipsi, que, torne a dir, va ser una cosa única, extraordinària, i que no tornarem a viure, en principi. O sigui, que jo crec que és necessari que prenguem totes aquelles mesures necessàries i que disfrutem de l'eclipsi com cal.
1: La qüestió més sensible, sens dubte, la que és potencialment més... la que pot provocar més problemes potencialment és la de la mobilitat. Es preveuen molts moviments de vehicles en un període de temps relativament curt. Creus que s'ha dimensionat adequadament el dispositiu, Toni?
3: Sí, no, estic totalment d'acord amb el que jo acompanyo. Jo crec que més val previndre que curar, no? Sabem que els ajuntaments han desplegat els plans de contingència massius, no?, per a evitar accidents i protegir aquests espais naturals, no? I jo crec que en aquest sentit estic totalment d'acord, no? En el camp, sense anar més junts, sabem que a més som 200 efectius de la policia local, de bombers, de protecció civil, que van a custodiar els punts més elevats, no? El castell de Santa Bàrbara, el castell de Sant Fernando, la Serra Grossa, inclús la illa de Tabarca, i com dius, pues, queda totalment prohibit accedir a zones acotades o a l'arelles en desnivells pronunciats per evitar que algú es donen la pèrdua repentina de llum, no? I, bueno, també altres localitats com a Benidorm, que han optat per tancar per complet l'accés a punts d'observació habituals com la Creu, en el Parc Natural de Serra Gelada, en el Moralet, en el Coll Igual, en diversos punts. I, a més, en el tema de les platges, el servei de socorrisme en els principals arenals de la província es prolongarà el seu horari de vigilància fins a les 10 de la nit, no?, per a aquests passejos marítims i de platges orientades a l'oest seran els punts, preveu que siguin els punts més concorrits, i ahir també hi haurà especial vigilància. Jo estic totalment d'acord en que és algo inèdit, és algo que no hem viscut abans, no sabem quina és la repercussió que va tindre. Tots pensem que va haver molta gent que es tira al carrer, que es tira al monte i a les platges, etcètera, etcètera, a diferents punts, i jo crec que val, com diem, val la pena previndre que curar davant d'una situació inèdita que no sabem què és el que pot deparar, no?
2: Sobre la teua pregunta, Rubén, si em permets, és suficient? Hi ha un dispositiu suficient per a controlar, per a gestionar el moviment de trànsit, aparcaments, serveis sanitaris, emergències? Fixa't que ahir tenia jo una doble lectura. Si no passa res, podríem llegir que ha estat ben dimensionat. Però l'altra lectura d'altra gent segur que serà per això no calia tant de, no? Tant de previsió i tant de sistema. Déu vulga que no passi res, perquè estarà ben dimensionat. I si no passa, la lectura ha de ser que estava ben dimensionat. No, això no calia per a tan poca cosa. I crec que a voltes tenim tendència a fer aquesta segona valoració i no la primera. Tant de bo no passi res, perquè estem preparats, i si no passa, serà perquè estava ben dimensionat, no perquè no tenia, diguem-ne, la importància que requeria per a tindre tot aquest sistema de prevenció.
1: I l'actualitat ens mostra qüestions radicalment diferents i contrastos molt forts, no? D'aquest interès, d'aquesta expectació que tenim tots així en relació a l'eclipsi. Anem a Ceuta, on estan des de fa 12 dies en una situació molt tensa, molt difícil, que encara no albira una solució definitiva a una quantitat considerable de persones, molts d'ells menors, que continuen en els carrers, en les platges, en les places de la ciutat. Avui el ministre Álvarez ha visitat Ceuta amb la intenció de tranquil·litzar la població i els seus dirigents sobre el futur dels migrants que com dèiem, encara continuen a la ciutat. Juan Jesús Vivas, el president de la ciutat autònoma, li ha tornat a reclamar solucions a llarg termini per a una frontera que considera vulnerable. I s'ha mostrat dur en quant a les seues exigències.
4: La mejor manera de cortar el que pueda haber otra situación parecida a esta es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
1: Sembla que i se compromís l'ha obtès per part d'Álvarez que cap immigrant il·legal entrarà a Espanya o Europa des de Ceuta o Melilla. El que sí que ha fet el ministre Álvarez és carregar les tintes sobre en relació a les màfies.
5: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
1: I precisament Álvarez avui ha mostrat dos cares ben diferents. Una cara més amable, més conciliadora en relació al Marroc i al paper de Marroc en la gestió i en la solució, entre cometes, d'esta crisi. I una cara molt més agra, per dir-ho d'alguna manera, en relació a Itàlia, que està, com tots sabem, enfrontada amb Espanya per esta qüestió dels controls migratoris en els països respectius, no? Escoltem el que deia Álvarez sobre el Marroc.
6: Marruecos en estos momentos colabora plenamente para que Ceuta recobre la normalidad lo antes posible, la normalidad previa a esa entrada inédita, y su disposición ha sido así desde el primer momento.
1: Això és el que deia sobre el Marroc, unes asseveracions que contrasten d'una manera clara amb el que deia en relació a Itàlia.
6: Probablemente pues por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita pues para necesidades electorales internas del gobierno italiano, y lo que sorprende es que sea el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa, el doble que las de España.
1: ¿Qué vos sembla esta doble versió del ministre Álvarez i de la diplomàcia espanyola, en definitiva?
2: No ha variat, eh? La posició del ministre no ha variat. La setmana passada parlàvem d'esta verbalització tova, no? Que està tou amb Marroc. I crec que entenc perfectament que Espanya vulgui preservar aquesta bona relació amb el Marroc, perquè és un país clau per a Espanya, tant per a immigració, seguretat, comerç, terrorisme i control fronterer. Però tampoc podem tindre aquesta doble vara de mesurar. És a dir, si estem demanant a Itàlia responsabilitat i cooperació, per molt que, entre cometes, de gama Marroc, per l'ajuda que ens presta, no podem transigir i no demanar al Marroc ixe respecte a Ceuta i a les fronteres d'Espanya. El que em preocupa, sí, és el poc marge de maniobra que té el govern dins la relació amb Marroc per a exigir ixa actualització de la cooperació. És impossible que les màfies hagin articulat que 80.000 persones hagin passat a Ceuta. És impossible. I més coneixent el govern marroquí. De manera que entenc la posició, entenc que som bon veïnat, però tampoc cal anar en por. s'ha de tindre un marge de maniobra per a demanar la cooperació necessària tant a Itàlia com al Marroc. Estem sent un poc tous en este cas. Caldria que explicaren un poc més el perquè, però el marge de maniobra per a demanar respecte a les fronteres i a Ceuta crec que no hauria de formar part de l'equació en la que estem movent-nos.

0: Toni, contrasta més este posicionament d'Alvarez i de la diplomàcia espanyola en relació al Marroc, precisament per aquesta duresa que mostra cap a Itàlia?
1: Sí, contrasta. Home, independentment de que si tirem un poquet arrere i pensem a veure quin va ser el canvi, què va motivar el canvi de postura en relació al problema del Sàhara, en relació a Marroc, i sí, bueno, pues podem tirar cap arrere i pensar que també ahí pot haver algo que puga influir en aquesta cordialitat sense pegues que hi ha entre el govern de Sánchez i Marroc, no? Però sí que és de veres que hi ha que considerar que la diplomàcia pragmàtica, no? I discreta ara mateix és l'única via efectiva per a resoldre la crisi. Necessites a Marroc, defensar que gràcies a mantindre aquesta relació cordial, pues Marroc ara mateix és de veres, està acceptant la tornada dels migrants i de menors sense demanar contrapartides, no? I també deixant via lliure a la pressió i a la frontera de Ceuta de manera pacífica, no? Anant un poquet tot. Si a este li xapes un poquet de talons, ja sabem com reacciona. Si es poses un poquet en contra, si no li rendixes la pleitesia oportuna i el senyales en el dit, pues possiblement encara t'amargue més la vida i ells ho tenen molt fàcil, no? En aquest sentit, jo crec que és el que toca fer ara en Marroc per a poder buscar una solució. Per altra banda, pues en lo d'Itàlia és l'altra vara de medir, no? Ara mateix estan escavalent que el ministre censuri la frivolitat de Roma, no? Veient que els controls migratoris italians com una mesura desproporcionada, no? I també injustificada, no? Està atentant contra l'espai Schengen, no? Per altra banda, estan les posicions que han manifestat que comparteixen la preocupació de Meloni de protegir les fronteres europees davant de la debilitat que percebís del govern espanyol. Tot, com comentàvem ahir, també ve l'Israel ve en aquesta postura que va tenir el govern espanyol d'obrir les portes i per a legalitzar a més millor d'estrangers. Ahí jo crec que tots els socis europeus han obert els ulls, se'ls han muntat les celles ment per amunt, que a veure què està fent este, perquè tot pot influir en tot, i molts senyalen el que ha passat en Ceuta a eixa mesura que es va prendre per part del govern de Sánchez, no? I és possible que en part també tinguin raó.
0: Parlàvem d'Alvarez i del seu posicionament en relació al Marroc i a Itàlia, i precisament demà visita Ceuta la ministra de Defensa, Margarita Robles. Penseu que es pot eixir del guió preestablert, tenint en compte que l'única veu discordant en el sí del govern espanyol va ser precisament Robles, pel que fa a la tibiesa o a la duresa en relació al Marroc, va ser l'única que va alçar una miqueta la veu i que va assenyalar Marroc com a possible responsable de la crisi?
2: Jo no sé, però periodísticament m'agradaria, perquè el discurs pla tampoc ens va massa als periodistes, i coneixent la seva postura, no ho descartaria. Crec que no. Crec que no se posicionarà davant, no?, dels seus companys de govern, però sí que és cert que va un poc per lliure, i en este cas crec que periodísticament a tu, a Toni o a mi ens agradaria que diguera realment el que pensa i no l'argumentari que l'hagin passat. I el fet de visitar la zona crec que ja és un punt d'expectativa per a nosaltres, sobretot els professionals de la informació, i espero que doni algun apunt, que l'argumentari pactat no es dona massa salseo, no?, a les notícies del dia.
0: Toni?
1: Sí, jo també m'agradaria, però no confie. Jo crec que després de passar diversos dies sí que és de veres que va alçar la veu, va posar peu en paret, va recolzar la feina del CNI i va deixar entredit el que està vendint l'altra part del govern, però ja han passat diversos dies i jo crec que haurà trobat ja paraules i el mateix executiu ja ho haurà deixat clar per a que no hagi més discordància entre els membres del propi Consell de Ministres, i que i Margarita Robles, imagina, que va buscar les paraules oportunes per a que la controvèrsia no augmente, no?
0: I canviem ara, vull aprofitar aquests últims minuts per a parlar d'una altra qüestió, una qüestió de molt de calat polític, i avui de manera un tant imprevista, no? Enmig d'aquest agost marcat per l'eclipsi i per una activitat política de molt baixa intensitat, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha apel·lat de nou als socis del govern espanyol a donar suport a una moció de censura que el PP presentaria contra Pedro Sánchez. En una entrevista concedida a OK Diario, Feijóo insisteix en la fórmula d'una moció de censura instrumental amb l'únic objectiu, diu, de convocar eleccions només fora elegit president del govern pel Congrés. L'operació necessita el suport imprescindible d'alguns dels partits que donen suport a Sánchez, i Junts encapçala, sense cap dubte, la llista de les opcions que barallaria Feijóo. L'escoltem.
3: El president està cessado per el Congreso, no legalmente, porque el cese legal es una moción de censura, pero sí políticamente. Es la primera vez que un presidente de gobierno tiene una votación a favor de que dimita la Cámara, ¿no? Tanto, mire, si hay algún arrebato de dignidad de algún socio del gobierno, no tengo usted ninguna duda que presentará una moción de censura en 48 horas para hacer una cosa, para convocar elecciones de forma inmediata.
0: Semblava que la operació moció de censura instrumental estava ja morta, per dir-ho en termes col·loquials. Com heu vist este revifament de l'opció?
2: No, la jugada continua. La jugada que està fent en este moment és traslladar la pressió als socis de govern i està obligant-los a definir-se. És a dir, que Feijóo no... Per a que governi Feijóo no és prou demostrar que Sánchez no està fent res o que no pot governar. Ha de demostrar que ell sí que pot construir una majoria. Si no la tinguera assegurada, això podria beneficiar a Sánchez possiblement. I el traslladar la pilota als socis de govern està traslladant aquesta pressió i està dient-lo: si això no funciona, és culpa teua que no estàs apoyant-me. Però la veritat és que crec que el tema no l'ha deixat, encara cuetxava. El que passa és que han anat sorgint altres temes durant este temps, però la idea i la idea de la moció instrumental la tenia i l'està seguint. Simplement està intentant traslladar als socis de govern la pressió del per què no la presenta, tot i que és molt legítima la seva posició, i crec que no la va deixar de banda fins que, en tot cas, aconseguisca dels socis de govern allò que pretén.
0: Toni, com ho veus? T'ha recorregut la proposta?
1: Jo crec que no. En tots els escàndols que ha hagut fins ara han sigut més que suficients per a que PNV o Junts haveren donat ja el pas endavant i haveren recolzat aquesta moció de censura. Si no ho han fet fins ara, no crec que vagin a fer-ho ara, sincerament. El PNV, a més, jo crec que ja ha manifestat la seva negativa absoluta, a més, per a participar en aquesta estratègia del PP, no? Qualsevol equació matemàtica que incluïsca el vot favorable i la coincidència amb Vox, ja el PNV ha dit que no esperà, que no l'esperen. No? A més, jo és que crec que tant el PNV com Junts estan a l'espera, però si pot caure alguna cosa més, no? Ells saben que el punt de debilitat i per ara jo, vamos, seria per a mi una sorpresa absoluta que tant uno com l'altre me n'hagin fitxa en aquest sentit per a recolzar una moció de censura donant-li el vot al PP.
2: Però fins i tot jo pensé que Feijóo ho sap. Simplement és per a, diguem-ne, és la estratègia o la...
1: Sí, però conforme dius tu, que molt acertadament, sí, és passar la pilota a ells perquè sí, la gent es doni compte. Junta, la pilota està...
2: Jo sí que vull, però no ho faig perquè no me recolzen. És a dir, que és una estratègia absolutament de comunicació política clàssica. Jo no ho faig perquè no tinc el recolzament d'aquells que me farien... arribar on jo vull.
0: Sí, que no se li puga retraure la inacció.
2: Efectivament. I és una jugada política d'estratègia clàssica. No crec que tinga més allà del recorregut d'estar repetint-la una i altra vegada a veure si per desgast en algun moment cau, però no confie tampoc, igual que Toni.
0: A més, Vox ja feia setmanes que no havia tornat a parlar sobre la qüestió, perquè sí que van ser unes setmanes en les que pressionava el PP amb aquesta idea de la moció de censura, però ara sembla que ja havia abandonat, no?, aquesta pressió, no?, sobre el Partit Popular.
2: Sí, estava aprofundint més en els temes que hem viscut en les últimes setmanes, els incendis, Ceuta, i aquests temes li venen bé a Vox, un pel tema agrari i forestal, sobre

sobretot, i l'altre, el tema de la immigració. Crec que estava més focalitzat en els temes que li convenia des del punt de vista del programari que des del punt de vista de reclamar a

0: I ja arribem al final del nostre contrapunt d'avui, el de la vespre,
1: de
0: l'eclipsi total de sol. I res, només desitjar-vos, donar-vos les gràcies per haver estat ací esta vesprada, en esta tertúlia, en contrapunt. Gràcies a Nun Ramírez.
1: Un plaer i un comboi en esta prèvia de l'eclipsi.
0: També a tu, Toni, gràcies per haver estat a l'altre costat del telèfon.
2: Gràcies a vosaltres i bon eclipsi als dos.
0: Això anava a dir-vos, que gaudiu molt demà de l'eclipsi. Jo estaré ací en l'estudi.
1: Jo vaig a pujar a una muntanya alta.
0: Espero que ho gaudiu molt i ens veurem ja en l'era post-eclipsi.
1: Sona un poc de pel·lícula, sí, de por,
0: sona apocalíptic. Esperem que no, sí, que no passi res apocalíptic.
1: No va passar res perquè està tot previst.
0: Segur que no. Nosaltres ens tornem a escoltar demà ací a les 8 de la vesprada, en contrapunt.

Pot ser que el públic, o almenys el que denominem gran públic, no ho sàpia, però el convidat que ens acompanya avui en Col·lecció de Vinils ha fet algunes de les millors cançons del pop local i nacional. El seu nom és Miguel Ángel Villanueva i, encara que no és molt prolífic, la seva obra és fonamental per a qualsevol amant del pop entès com a gènere artesà. El currículum del nostre convidat inclou noms màgics com el de Los Auténticos, Los Plomos i Los Brujos, però el disc que hem triat per a este programa està signat per Miguel Ángel Villanueva i es diu Ningún Cielo. Ningún Cielo va ser publicat en 2004 i és una obra especial per diferents raons. No sols perquè és la primera volta que el seu autor es presenta com a solista, sinó també perquè una volta més les cançons que componen l'àlbum són com xicotets miracles musicals de només 3 minuts de duració. Com deien abans, pop proper a la perfecció, que té el poder de transformar l'estat d'ànim i de parlar-nos de coses que, encara que pensem i sentim, sols poden ser expressades a través de les cançons. Ningún Cielo va ser gravat amb dos brujos honoraris, Andy Morten i Louis Wiggett, que en realitat són membres del grup anglès Bronco Bullfrog. I també compta amb els arranjaments de Pete Dello, un altre nom sagrat per als amants del pop clàssic. Tot això dirigit, produït i...

0: interpretat per Miguel Ángel Villanueva. Benvingut a la teua ràdio, Miguel Ángel.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Pues así, a contestar a unes preguntetes i recordar alguns moments.
0: Moments bonics.
1: Sí, home, n'hi ha de tot, eh? Vull dir que totes les monedes tenen dos cares.
0: Miguel Ángel, hi ha algun tema o concepte més enllà del musical que li doni coherència a este àlbum?
1: No és de conceptual, no té res en absolut. És una col·lecció de cançons, inclús n'hi havia quatre més que a última hora, encara que tenia les maquetes fetes, no les vaig incloure perquè no... Pareix que no le pegava, però vaja, com sempre vaig sobrar de material, pues vaig buscar les 12 o 14 que le, pareix que li pegaven i fent un bon conjunt i ja està.
0: Però i això és el resultat.
1: No n'hi ha conceptualitat.
0: Després de 25 anys fent música, vas gravar un disc amb el teu nom. Per què?
1: Home, en realitat tot el que havia gravat anteriorment era cosa meua. Vull dir que Los Brujos en realitat era un pseudònim, perquè mai ha tingut un grup estable. Cada gravació que feia, o inclús en les actuacions, pues, era diferent gent acompanyant-me, no? Llavors, pues, està enfadia d'amagar-me darrere d'un
0: pseudònim,
1: d'un nom d'un grup que mai existia, no? A mi m'hauria agradat, no? que el grup, que hi hagués un grup de veritat, però com no ho vaig aconseguir, vas dir, fer la mà, pues,
0: li poso el meu nom.
1: El meu nom i ja està, no?
0: Mira el que diu Patricia Godes, una de les periodistes més importants i veteranes de la premsa musical espanyola i que, a més, va néixer a Castelló.
2: En mi opinión, tanto Los Brujos como Los Plomos eran meros seudónimos detrás de los que se ocultaba Miguel Ángel, pues a lo mejor para imitar a los grupos de los años 60 que tanto le gustan y que era inevitable que más pronto o más tarde recuperara su DNI.

0: Patricia ha dit precisament això que estaves comentant amb tu.
1: Sí, sí, sí, ho ha captat perfectament.
0: Mira quina història, precisament una altra persona també molt vinculada a la teva història com a músic, mira quina història ens conta Vicent Fabuel, un altre especialista musical,
1: sí,
0: i que a més com Patricia també, com he dit, és un gran admirador del teu treball.
2: Se llamaba Contra la Gravedad y bueno, era la misma portada, la estoy viendo ahora mismo, la tengo aquí y me la envió el propio Miguel Ángel con su propia letra, 22/7/04, y se ve que le pareció pues excesiva y la cambió por esta de Ningún Cielo, que tampoco es precisamente una juerga, ¿no? De alguna forma también alude a ese tono un poco más pesimista dentro de los textos, ¿no? De un hombre pues con una carrera ya sólida, importante, y que por lo que sea pues no ha llegado a un público, no diré mayoritario, pero un público ya pues notable, ¿no?
1: Pues sí, més o menys va per ahí. No ha sigut més prolífic perquè no he tingut diners per a gravar més discos, vull dir que no és tan fàcil, no?
0: Però les cançons estaven.
1: Sí, de cançons sempre ha tingut de sobra. De fet, si hagués aconseguit un grup de veritat, o sea, tenen que m'acompanyar sempre els mateixos que cregueren en el projecte, en fi, com fa tot el món, no?
0: Una banda, no?
1: Una banda que apostaria per la meva música tal i qual. Podia tenir 10 LPs, però tal com m'ha vingut ha sigut molt difícil, no? Inclús tinc pensat d'escriure un llibre sobre la gravació d'uns dels discos, perquè n'hi ha una...

0: de peripècies i d'embolics i d'embolats, que, bueno, que a mi m'ha resultat difícil.
1: Sí, perquè la gent, quan té un àlbum a les mans, no imagina tot el que n'hi ha darrere d'aquest
0: no,
1: procés.
0: No, i més en el meu cas, perquè quan fas rock and roll fiques un Marcel a tota castanya i una bona mescla, tal, i pam, pam. Però lo meu és en caja de bolillos, no? Entonces, és més difícil. I quan estàs en un assaig, pues els músics acaben cansant-se, perquè és una música més elaborada i tal i qual, i els músics, per a mi, erròniament, van a l'ensaio a divertir-se. Per a mi és un treball.
1: És professional.
0: I, claro, jo crec que per aquesta raó tan senzilla no ha tingut un grup, no? Perquè ho ha intentat molta gent, no? Més de 50 músics han passat per los Brujos, però s'han cansat, perquè n'hi havia que treballar.
1: I, bueno, I ells volien divertir-se.
0: I ells volien pues, dos birres i ja, que no me pareix mal, tampoc.
1: Sí, fem menció també a aquesta anècdota que ha contat Vicente, d'aquest canvi de nom.
0: Ma, a mi em fa gràcia perquè a tot el món li ha tocat molt l'atenció i per a mi no era tan important, no? Però, com t'has dit abans, pues, era més bé un donar la cara, no? Perquè me vas donar compte que los Brujos, tal, i ha funcionat per ahí en varios pseudònims i com no vas aconseguir que los Brujos foren un grup de veritat, i me pareixia un pitorreo allò, no? I vas dir, bueno, pues vaig a donar la cara. Inclús vas ficar una foto, no en la primera pàgina, però en l'última. Vull dir que, en certa manera, era una forma de donar la cara, no? Després de tant de temps, no?
1: I a banda d'este canvi de nom, com tu dius, d'eixir i donar la cara com a Miguel Ángel Villanueva, Vicente també parla que diu que este disc abans es titulava Ninguna gravedad.
0: Me sona, no? Contra la gravedad.
1: Contra la gravedad.
0: És que...
1: I per què va canviar de nom?
0: És que n'hi ha una de les cançons que al final no va ser incluïda en el disc.
1: Que era Contra la gravedad.
0: Era Contra la gravedad, no?
1: I a l'eixir esta cançó del disc...
0: I m'han recordat ara, m'havia oblidat totalment d'aquesta cançó, no? I... Entonces, havíem pensat en Contra la gravedad, no? Perquè, d'alguna manera, pareix que tenia implícit, i si no, pues la lluita de mi abuelo quiere intentarlo una vez más. Vull dir que, després de tant de temps, i no hem menjat un torrat, i tornar a fer un altre disc és quasi de...
1: Anar contra forces que són tan grans.
0: No? És anar contra la gravedad, no? Però al final no me va agradar i el vas canviar.
2: Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A Punt.

0: Com dèiem abans, els músics per a esta gravació són anglesos i pertanyen al grup Bronco Balfrog. Per què els vas triar a ells?
1: Va ser una casualitat. Està en un festival l'any anterior, està en un festival que feien en La Rioja, el festival de Pradejón, i ells eren un dels grups del cartell, que havien tret, crec, dos o tres LPs i tal, no? I feien una música pues, prou propera a lo que jo estava fent, pop, però en toque psicodèlic i tal, no? I mirant-los en l'actuació, ells són tres, i mirant-los tocar, m'agradava molt el que feien, era un llenguatge, si no el mateix, paregut, i eren tres, i vaig pensar, ui, ahí falta un.
0: Ahí falta jo.
1: Sí, entonces, pues nada, quan van acabar, vaig anar a ells, vas parlar, mira, jo tinc així un projecte de fer un disc i tal, de qual, mira, vos passo una maqueta, l'escolteu, i me dieu si vosaltres vos apuntaríeu, no? Vale, vale. I al dia següent van dir que vale, vale.
0: Van contactar amb tu?
1: Sí, i entonces tenia que fer això, era en la primavera, crec. I, bueno, per a l'estiu anant a fer una gira per Espanya, me van dir la fecha en la que passava per ací, i els venia millor en Múrcia. Entonces, les bases, baix i bateria...
0: Estan gravades allà.
1: N'hi havia una veu i una guitarra, però era de guia. Però
0: de guia,
1: la bateria i el baix de veritat se van gravar en Múrcia, en mig de l'Horta, no? I entonces ells van seguir la gira, no? I entonces jo vaig anar a un altre estudi i un poquet a poquet ho vaig anar acabant.
0: I com va ser treballar amb ells aquells dies allà a Múrcia gravant
1: bases? Pues paradòxicament parlem un idioma musical més proper que tota la gent que jo he conegut per així.
0: Això és una prova que la música és un llenguatge més universal que qualsevol idioma.
1: Absolutament. Claro.
0: I també tenim Pete Dello, exmembre d'un altre grup legendari, Honeybus, fent arranjaments. Com vas connectar amb ell?
1: La història esta és un poc llarga, a lo millor. Jo quan era jovenet, això que tens 14 o 15 anys i te carteges en algú de l'estranger, me cartejava en una xica en Anglaterra i jo li vaig enviar un single de Los Brincos, i ella me va enviar un casset gravat a la ràdio. I en este casset n'hi havia una cançó que me va agradar molt, no? I jo pues, no coneixia el grup ni els trobava per cap puesto, no? I eren Honeybus. I vas mirar els singles que tenien editats, que eren tres o quatre, però la cançó no estava en cap puesto. O sigui, que era inèdita, no? Entonces jo la... li vaig ficar una lletra en castellà i jo la vaig editar abans que ells, encara que fos 20 o 30 anys després, no? I el contacte amb Pete Dello fue, pues, jo li vaig enviar el disco una vegada estava acabat, jo li el vaig enviar a d'ell.
0: Per a què fer arranjaments?
1: No.
0: Per a què l'escoltara, simplement?
1: Jo li vaig enviar la maqueta.
0: Ah, la maqueta.
1: I li vas dir si els apuntaria a fer arranjaments de trio de corda, no? Uh-huh. I va contestar que sí, absolutament. Se va quedar flipat perquè ni se'n recordava de que aquesta cançó existira, no? Uh-huh. I, bueno, així anar per telèfon, quan tenia una duda, així que vols un terceto, un no sé què, tu-turu-turu-turu, i van fer les partitures... i me'ls va enviar i en l'estudi pues, vas contratar un quartet de corda que eren sud-americans que en Madrid i van gravar el violí la seva part.
0: Les partitures de Pete.
1: I endavant.
0: Tenim ara un altre pes pesant de la crítica musical, l'amic Juan Puchades, que parla d'algunes de les seves cançons favorites d'este disc. Escoltem-lo.
2: Jo, si tinc que escollir una cançó, em quedaria en Verdades d'Alquiler, no? Per la seva força i per la seva capacitat d'aixecar l'ànim. Em sembla una meravella de cançó, no? Però un poc com la resta del disc, jo que sé, cançons com Agua de Luna, no? Però és que tot el disc és una obra a descobrir a poc, però en general tota l'obra de Villanueva és una obra per a descobrir.

0: Miguel Ángel, quins diries que són els músics o els artistes que més influència tenen en aquestes cançons?
1: Bueno, jo és que des de que era molt jovenet, des dels 14 anys que me vaig començar a comprar singles i no ha parat. Pues escoltava molta música, no? Entonces, jo crec que la major influència, lògicament, és la música dels 60, que és quan lo primer que me va entrar, i normalment la música que fa efecte a qualsevol és lo primer que entra al cervell quan eres jovenet, no? I és d'una forma o altra se fa el teu llenguatge, no? Entonces, jo diria que seria la música dels anys 60 i que tinguen veus i molta melodia, no?
0: La importància vocal, no?
1: Pa mi sí, molta melodia, perquè jo he anat mirant l'evolució de la música i ara se tendís més a repetir una melodia, a fer cançons en molt poca melodia, i el que canvien són els acords. I fa un efecte així, un efecte... Però és una concepció diferent de la música. Jo crec que ningú fa les cançons com així, no? Ningú.
0: Es pot dir que este és el tipus de disc que fas perquè vols crear música com la que fa somiar a tu, com la que t'emociona a tu, ho estaves dient ara, com... Home, la que escoltaves quan eres jovenet?
1: Jo la faig perquè és el que m'eix i el que m'agrada. És
0: honesta, és completament.
1: És totalment, no? O sigui, perquè és que no pràcticament no n'hi ha o no queda gent que la faci, que faci aquest tipus de música, no? I, bueno, no sé si és bo o roïn. Jo crec que és roïn, però bueno, és totalment sincera i totalment honesta, tant la música com la lletra, no?
0: Això es percep quan s'escolta. Parlant d'estils, és Northern Soul el que escoltem en Los días que no volverán?
1: Això m'ha fet gràcia quan ha llegit el guió, perquè sí que la vaig fer en intenció. El que passa és que jo no m'atreveria mai a fer soul. Seria Northern Pop, però sí que vaig tindre la idea, me vaig agarrar un ritme clàssic de Northern Soul, i la idea era fer un Northern Soul, però, claro...
0: La intenció estava ahí, no?
1: La intenció estava ahí, sí, sí. Està molt bé captada, aquest dia. Qui va ser?
0: Això, Rafa Cervera, el director d'aquest programa, que és tot un expert.
1: Pues té un ull molt llarg.

0: Mentre escoltàvem Patricia Godes, tot just abans que comença a sonar Luna Metallica, Miguel Ángel estava a l'estudi assentint quan Patricia parlava,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Tot el món que ha intervingut fins al moment ho ha clavat.
0: Sí, Patricia assenyalava que les lletres sempre són importants en les teues cançons, però sembla que en aquest disc ho són més encara, pot ser?
1: Pues yo no me he fijado, pero desde el principio lo que yo que sí que he intentado, o sea, yo tenía la única premisa que yo tenía clara para las letras es me quieres, te quiero, me has dejado y tú y yo y no son letras de que parles en la chica y tal, las chicas, decir que me interesaba más es explorar situacions de la ment, sensacions, emocions i tal. El tema de recurrent i clàssic en la música pop de Chico Chica, i això ho tenia prohibit.
0: Limitat, no?
1: Limitat, no. Si fos precís en algun moment, una pincelleta, però no. Això és l'únic que tenia clar. Entonces, claro, me veia abocat, voler o no, a lo que jo volia fer. Diguem que les lletres un poc més impressionistes. Quan estan acabades, jo me donaré compte que tenien un toc així com, no sé, tristorro, no? Però, bueno, és totalment honest, lo que te digo, lo que me hicié i me pareixia bé. Però com diu Patricia, ella me coneix, no? Han parlat moltes vegades i ella sap que les lletres me costen. I me costen per això, no? Perquè vull, o sea, que la mètrica, la rima, tal, i avui dia ningú, o sea, n'hi ha montons de discos que venen milions i acentuen malament cantar, i el pajaro, que no sé què, i ningú té problemes, no? Jo moriria de vergonya de cantar tal, i després de les lletres normals millor no parlem.
0: Vicente Sahuel també té alguna cosa a dir respecte del to de Ningún Cielo.
2: Sí que podríamos decir que pues es el disco más intimista, más reflexivo, más personal, más maduro, ¿no? Y quizá por eso pues decidió poner su propio nombre, ¿no? En vez de todos esos nombres bastante así, no sé, irónicos, ¿no? Siempre me han parecido que cuando Miguel Ángel usaba estos nombres, plomos, brujos, auténticos, pues había como una cierta distancia, ¿no? En definitiva, creo que es el disco más maduro de él, desde luego.
0: Què penses del que ha dit Fabuel?
1: Sí, perquè és l'últim que ha fet fins ara. Però jo ara tindria curiositat de veure com seria si fareu un ara, no? Perquè ara este està fet ja fa uns anys, no?
0: 2004, 15 anys.
1: No sé si seria millor o s'haurà passat de madur que estaria podrit, ja, no ho sé.
0: Miguel Ángel, ¿es este un disc pessimista? Com abans has dit, té un regust. Tal com diu un vers d'Entre el cielo i el suelo, tan solo són històries que la memòria borrarà.
1: A mi sempre m'ha agradat del tot que així és agredolç, no? I jo seria incapaç de fer una cançó obertament alegre, no? No m'agrada.
0: Necessites un contrapunt.
1: No m'agraden les festes, no m'agraden el ja-ja-ja. Entonces yo necessite un poquet de...
0: Un contrast.
1: Un contrast, un amagament, un dir les coses d'una forma bonica i tal, no? I sí, estaria d'acord perquè el temps va passant, entonces són experiències que te van...

van modificant la percepció que tens del món i bueno, d'una forma o altra, això acaba reapareixent, no?, en les lletres de les cançons.

0: Miguel Ángel, tu sempre has viscut ací a Castelló. Es pot dir que la ciutat té una influència en la teva obra o faries el que fas de la mateixa manera si visqueres en un altre lloc?
1: No faria el mateix en la Xina. No, jo no crec que la ciutat o l'hàbitat ací m'ha influït.
0: A tu t'ha influït la música que t'agrada?
1: Absolutament res, sí. M'ha influït... La influència a mi és absolutament musical, no? De fet, també ha viscut en altres llocs. Ha viscut en Dinamarca, en Hong Kong, també ha viscut alguns mesos. Vull dir que ha rodat molt per el món, no? I bueno, jo visc així perquè no tinc mitjans per a viure en llocs més exòtics, no? Però bueno, sí, faria la mateixa música, fora així o fora en qualsevol altra part.

0: aquesta que escoltem, el 27 de Nunca, és una de les meves cançons preferides del disc, m'agradaria dir-ho. És una melodia que considero que és
1: esta
0: molt,
1: és la,
0: molt bonica.
1: És la cançó italiana.
0: Sí.
1: Vull dir que a mi me sona a...
0: Sí, sí, sí. A les melodies,
1: estaria,
0: no?
1: Jo me lo imagino cantar...
0: En italià.
1: En italià, però... no recordo com se diu este, però vaja, però qualsevol més... Una melodia tipus italià, no?
0: Abans parlàvem de pessimisme. Estes darreres cançons del disc que escoltem, de què tracten? En què s'inspiren? Per exemple, esta, el 27 de Nunca.
1: Vaig improvisar. O sea, jo les lletres normalment no dic vaig a parlar d'això, no? És més, normalment la norma és fer el títol primer que res, no? I després vaig desenvolupant tot el... alrededor del títol, però no faig una letra que quiero referirme a
0: una temàtica concreta.
1: No, vaig...
0: És una imatge, no?
1: Vas,
0: i a partir d'aquesta imatge tu ja...
1: Diguem que és impressionista, no?
0: Totalment.
1: I després, tal com va quedant, vaig retocant hasta que allò tingui un poc de sentit.
0: Fins que les peces encaixen. I esta altra, escoltem la primera.

0: Si no existira l'infern personal del que parla esta cançó, si sols existirà la felicitat, tindries necessitat de crear, de fer música?
1: Jo sempre he pensat que en un món hipotèticament feliç, que tot el món fora realment feliç, no n'hi hauria art. Dit d'una altra manera, jo crec que l'art és la expressió d'algun tipus d'insatisfacció, que la insatisfacció és la gasolina que fa funcionar el motor de la creativitat.
0: I anant un poc més enllà, quina és la teua idea de l'infern, Miguel Ángel?
1: Tu mira arreu, tot això és l'infern.
0: Estem rodejats, no?
1: Per a mi sí, o sigui...
0: I la teva idea del cel, eixe cel que no està en el disc?
1: No.
0: No està?
1: No tinc idea, no m'imagini res, no, de cel, no? Només l'infern.
0: Que estan totes bandes.
1: L'infern, sí. El cel crec més que és un concepte, no? Però que n'hi haguera un cel de veritat, jo no sé. Tal com el pinten, seria molt avorrit, no?
0: No hi hauria art.
1: Ni tot el món, no hi hauria art, no passaria res.

0: Patricia ens parlava d'esta cançó, Nubes, que també és una de les favorites de Fawell. Què suposa per a tu esta cançó? Què sents a l'escoltar-la?
1: Le tinc molt de carinyo a esta cançó perquè, precisament perquè per la senzillesa i sobretot lo que sí que m'agrada és lo que vendria a expressar la lletra, no? Que és fer una comparació, això és una vesprada que mira en els núvols, pues
0: no repeteixen mai la forma.
1: Te dones compte que nosaltres som això, anem circulant per la vida, canviant de forma i igual que els núvols desapareixen, no?
0: I res tornarà a ser el que era, no?
1: Exactament, és una expressió molt, diguem, existencial i natural de lo que és la vida de les persones reflexada en un núvol.
0: Sí, és una metàfora molt visual.
1: Sí, com veus, una temàtica molt corrent.
0: Nubes és folk, però alhora amb arranjaments barrocs, no?
1: Sí, jo no diria que és folk.
0: Estrictament, no?
1: No, és... No sé, és música acústica.
0: Acústica.
1: I, des de luego, claro, els arranjaments de corda li donen un toc molt especial, no?
0: Miguel Ángel, el disc té 14 cançons. Et costen molt de fer-ho, com pensa facilitat. Abans m'has dit que tens tendència a que te'n sobren de cançons.
1: Sí, de fet, n'hi ha dos que se van quedar per acabar. Estan gravades el baix, la bateria i guitarra, però ja no va haver, no hi havia temps ni diners per a gravar-me, si se van quedar ahí.
0: No? O sigui que l'única raó per la qual no has gravat més discos, tornant al que parlàvem abans,
1: dinero,
0: és l'econòmica.
1: Dinero.

0: Jo hem de dir escolta, però és igual.
1: Són indicacions per a mi.
0: A mi m'agradaria destacar un puntet de la cançó del trosset este.
1: Estem escoltant Tiempo Suspendido, una cançó instrumental, i Miguel Ángel em comentava fa un moment que li agradaria fer un apunt sobre aquesta cançó.
0: Sí, i en altres cançons també es nota, no? En la bateria un poquet menys, però en el baix, aquesta forma de tocar el baix, jo crec que ningú en Espanya toca el baix així, no?
1: Jo abans estava fixant-me en les línies de baix, que són espectaculars. Les línies de baix són espectaculars.
0: I a mi m'agrada perquè està molt proper de la línia psicodèlica que a mi m'agrada, no?
1: Hem de dir també que el disc està editat en Discos Medicinales, segell fundat per tu, i que també va traure singles i àlbums d'altres grups de Castelló, grups teus o grups on tu tenies una certa incidència, com pot ser el cas de Morcillo i Miyako. Sí. Què ha passat amb el segell?
0: Bueno, se va morir de fam, ja està, va desaparèixer. Ahí està en el conte a l'or. I el meu així de Discos Medicinales, perquè jo el vaig oferir a totes les independents que n'hi havia en Espanya. Gravaciones en el mar, Munster, este, l'altre, tal. No el va voler ningú. I llavors, pues, com jo tenia un cell ahí mort de fam i entre aranyes i tal, pues, el vaig desempolvar i me'l vaig editar jo també.
1: Escoltem de nou Juan Puchades, que té alguna cosa més a dir.
2: Però sí que és un músic que ha sabut transitar des del principi dels anys 80, quan va començar amb els Auténticos, fins a l'actualitat, sent fidel a la seva manera de fer. En un llenguatge molt arrelat amb el pop clàssic, amb el pop dels anys 60, no? Que és la música en la que ell sempre ha treballat. Amb els Auténticos va escriure una de les pàgines més brillants del pop valencià a les dies de la nova ola, no? Però va saber evolucionar després amb los Plomos i amb los Brujos, encontrant-se inclús amb la psicodèlia, no? Però sempre en un llenguatge que és molt personal i molt poc utilitzat per la resta de músics, ja no solament a València, sinó a València, a la Comunitat Valenciana, sinó a Espanya, no?

0: que baixis Ningún Cielo. T'agradaria tornar a gravar un disc?
1: Home, clar. Tinc material.
0: Seguixes component?
1: Home, ara parar de compondre perquè no tinc massa cançons. Tinc ja inclús pensat aquestes cançons per a tres. Per a tres àlbums, no? Per a tres discs.
0: Tens cançons per a fer tres àlbums?
1: Sí. I estan inclús estructurats i a l'ordre de les cançons i tal, i ahí se quedaran.
0: Només falta gravar-lo.
1: Sí, però no estan ni maquetades, vull dir, no, però ho tinc tot ahí al coco, no? Però material no tinc, lo que no tinc és tot lo demés.
0: La banda, no?
1: I... no estic en bona situació, no? Però la banda i els diners per a pagar un bon estudi.
0: El disc està dedicat a quienes tienen memoria y a la sociedad antigravitatoria. ¿Qui és esta gent?
1: Bueno, yo casi preferís no dir-ho molt clar. Vull dir, los que tienen memoria vol dir que la gent avui en dia normalment és el aquí i ara i el d'abans no té importància i tal, no? Y la sociedad antigravitatoria es una tereguiño psicodélica. Al flotamiento interestelar en la... per ahí.
0: Per ahí van les coses. Doncs abans d'acabar, vull que escoltes això que diu una d'aixes persones que sí tenen memòria, i és Juan Puchades.
2: Ningún Cielo és continuació natural del seu treball, no? De la seva tasca musical. Un disc fora del temps dona igual l'any al que es va gravar, no? Es podria haver gravat ahir o fa 14 anys, no? Perquè no té edat. És una menadilla en la música del moment, però també en la música del moment actual, no? És com un refugi per a gent que sap paladejar músiques arrelades amb el gran pop. Però en este cas, a més, Miguel Ángel es va donar el luxe de comptar amb secció de vents i de cordes arreglades per Pete Dello, que és un altre heroi de culte, com ell mateix, no?

0: abans d'escoltar esta cançó, tenim la nota veu de Juan Puchades. Què penses de tot això que ens ha dit?
1: Home, clar, bueno, que sí, o sea, a tots els que han intervingut, sí. Vull dir que és un home que també me coneix des de fa temps, a seguir la...
0: La teva trajectòria.
1: La lenta trajectòria i, bueno, són observacions molt ben fetes.
0: Tenim una altra declaració, una última declaració del mestre Fabuel.
2: Miguel Ángel, lo que tiene es esa capacidad para trascender cualquier género, ¿no? Estás con una melodía que con otros arreglos podía ser de cualquier artista mainstream, pero con él te lleva a pasajes.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt A Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt A Punt.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
3: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5. De tu

0: nostre diccionari dels sentiments defineix la complicitat com una intensa intimitat entre éssers que es coneixen instintivament i s'entenen amb mitja paraula. En la complicitat hi ha un clima privilegiat de respecte i estima on es fan confidències i intercanvis de coneixements. La complicitat és un fenomen d'eco. Compartim similituds profundes que entren en ressonància.
1: Les 5 llunes. Vibracions a cau d'orella.
2: El que era el patito feo del cinema, que és el cinema domèstic, se revela indispensable.
3: Un estetoscopi imaginari. La ràdio. El so com a instrument en si mateix.
2: No hay boda mala. No hay boda mala.
4: La cultura ja és underground. I dintre de la cultura, el més a baix del tot és la dansa.
5: Ser o no ser.
1: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats del teatre.
0: La butaca és genèricament el lloc que ocupem per compartir el teatre.
6: El lloc on ens abandonem com infants per escoltar històries.
0: Històries que ens parlen del que fórem,
6: del que som i del que serem.
0: Històries que ens parlen sobre altres persones, altres mons, altres cultures.
6: Històries que ens enriqueixen com a éssers humans, ens obrin la ment i ens ajuden a ser un poc més empàtics.
1: La butaca. Vols seure a la butaca de les 5 llunes?
7: Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi?
0: Ahí está la sintonia que parla de la famosa crisi del teatre, una crisi que es repeteix al llarg dels segles i que mai ha aconseguit acabar amb ixe ritual ancestral que és el teatre.
7: Un ricone avare vecchio dice ahimè così non va, vedo nero nello specchio chissà come finirà.
6: Soc Pilar Almeria i sóc actriu. M'agrada molt gaudir del teatre des d'una butaca, però m'agrada més encara estar a l'altre costat, a l'escenari. És la meva vida. Us vull parlar del teatre en general i del teatre valencià en particular i dels seus professionals.
0: En esta ocasió, Pilar Almeria ens parla en primera persona, com a fundadora i directora de la companyia Teatre Micalet i dels 25 anys de la seva trajectòria.
6: Tots els inicis tenen els seus antecedents. Escoltem Joan Peris, un dels fundadors i director del projecte de la companyia Teatre Micalet.

0: LED.
1: Va ser quasi final dels 80, i vaig conèixer a Pilar Almeria, després vaig conèixer al Ximo Solano també, i vam fer una companyia que seria Valencia de Teatre. Van muntar vides privades, el van fer al Rialto, i sempre pensava jo que el que necessitàvem realment era una companyia que tinguera una sala, un lloc estable, o sigui, un poc me basava en el lliure, no? És un poquet, jo què sé. Jo m'inspirava també, treballant allí, pensava, dic, ostres, muntar una sala aixina, un lliure en València, seria, vamos, a tope. I dona la casualitat que jo, abans d'anar a estudiar a Barcelona teatre, en el Teatre Micalet, en la Ciutat Coral Micalet, havia estat ahí ajudant, fent coses, ahí estava lo de l'assemblea, programava l'assemblea de teatre, i jo ja estava per ahí ficat, ja anava ajudant i feia alguna coseta i tal. I sempre pensava, dic, ixa sala, que pena, que estigui ara parat, perquè en aquells moments estava parat. I recordo que vam anar a parlar en el Frederic Jordà, i bueno, i a partir d'ahí la vam liar. I ahí està ixa sala, que és el Teatre Micalet.
0: Joan Peris, Ximo Solano i jo mateixa som els bojos fundadors de la companyia Teatre Micalet. Volíem fer teatre, escoltar Chekhov, Shakespeare, Molière, Filippo, Goldoni, Priestley, Brecht, etc., en la nostra llengua materna. Per a nosaltres era natural comunicar emocions d'eixa manera. Volíem fer temporades llargues, formar un equip estable, forjar un segell. Van fer una crida i van respondre molts professionals. Alguns d'ells encara ens acompanyen. Revitalitzar un teatre tan emblemàtic com el Micalet ens encoratjava a tots. Repartiríem les taquilles, faríem 3 produccions per temporada. Per a cada obra, adaptaríem l'espai per tal que el públic se sentira part de la funció. I un 13 de maig de 1995 vàrem estrenar Nàpols milionària, d'Eduardo de Filippo. La primera frase d'esta funció, la primera frase de la companyia, la va pronunciar el company Ximo Solano al Teatre Micalet de València.
2: Jo sempre porto el Teatre Micalet en la motxilla carregada de pedres per allà on vaig. De fet, quan he estat en l'estranger fent teatre, sempre notes l'energia del públic, que és canviant en cada lloc, i saps que aquest públic l'estimes, és el que hi ha en aquest moment, i ell t'estima a tu, però no és el teu. Sense menysprear ningú, no és el teu públic. El teu públic és aquell amb el que tu has crescut. És com tornar a la mare. I, per tant, no és el mateix actuar al Teatre Micalet que actuar a qualsevol teatre d'arreu. Per a la meva carrera ha significat aprendre l'ofici. Aprendre l'ofici del teatre, que no és només el d'actuar sobre l'escenari, sinó és el de produir, el de programar, el de distribuir, el de maquinista, el d'elèctric, el de taquiller, el d'arquitecte, el de tants i tants i tants oficis que hi ha dintre del teatre per aconseguir entendre què és aquest ofici tan antic i tan vell i tan apassionant. Per tant, la companyia Teatre Micalet, el Teatre Micalet, ha sigut la meva escola i és encara la meva escola.
0: I en el moment de les salutacions sonava això.
3: Tout

0: L'última frase de l'obra Nadal a casa els Cupielo, l'obra que va tancar la celebració del 25è aniversari de la companyia al desembre de 2020, la deia Josep Manel Cassany.
1: Les dues obres, la que va començar el projecte i la que va tancar l'aniversari, tenen coses en comú.
0: Sí, són del mateix autor, Eduardo de Filippo. I la música d'eixe Tutti al mare de Gabriela Ferri que estem escoltant, en Nàpols milionària sonava al final de l'obra. I també a l'inici de les representacions de Nadal a casa els Cupielo.
1: Sense cap dubte, juntament amb Pilar Almeria, Joan Peris, Ximo Solano i Josep Manel Cassany, han sigut els puntals de la companyia Teatre Micalet.
2: Companyia Teatre Micalet, 25 anys, quasi res. Tantes coses que... Felicitats, moltes felicitats i agraïments, molts agraïments. Agrair-vos el vostre compromís, lluita i treball per fer possible allò que per a molts era impossible. Crear una companyia estable de teatre amb repertori universal i apostant a l'ala per noves dramatúrgies. Gràcies, Pilar, Joan, Ximo.
0: Arribar a fer 25 anys.

0: anys no ha sigut fàcil. Però hauria sigut absolutament impossible sense tota la gent, els diferents equips humans que hi han possibilitat que l'hagin celebrat. El 13 de maig de 2020 va ser exactament l'aniversari. Feia 25 anys de l'estrena de Nàpols Milionària. Teníem previst ajuntar-nos i fer una gran festa i també l'exhibició de l'obra feta expressament per a la celebració, El malfet d'Inishman de Martin McLuhan, un repartiment de 9 intèrprets, una obra coral que ajuntara diverses generacions. Ajuntar-nos. Tot el que estava previst passava per ajuntar-nos. I era l'única cosa que en aquestes dates no podíem fer. Estàvem confinats. Vam pensar en ajornar la celebració, però finalment es vam decidir a passar a l'acció i celebrar-ho virtualment. Celebrar-ho amb el que ens oferia el moment. Van convidar a tota la gent que havia passat pel Micalet, que ens enviaren un vídeo on els preguntàvem què havia sigut per a ells formar part de l'equip del Micalet. Un fum de persones va respondre a la nostra demanda, rebent sarnatxos d'estima.
1: La companyia Teatre Micalet ha fet 34 produccions teatrals en les quals han treballat més de 500 persones, professionals valencians de totes les disciplines, alguns de manera estable i altres de manera puntual. Unes dades que mostren com el projecte mou el teixit teatral valencià.
0: Sempre hem apostat per les exhibicions llargues amb el ferm convenciment que fer funcions, contactar amb el públic diàriament, era una de les millors maneres de créixer professionalment. Els principis van ser molt durs. Teníem molta il·lusió, però molt poc públic. I pensaren en fer alguna cosa que portara molta gent, que donara a conèixer el teatre. I van crear l'espectacle Ballant Ballant, que va tindre un ressò social impressionant i va fer que el públic ens coneguera i omplira cada dia el Teatre Micalet.
1: El final de la primera part de Ballant Ballant era un moment esplèndid que el públic gaudia moltíssim. Volia transmetre Ballant Ballant a través del ball i la música.
0: Volia contar la història de València des del 1900 al 1995. I ho vam aconseguir.
1: Una altra data important fou el 19 de desembre de 2001, quan estrenàveu el nou Teatre Micalet amb el somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. Aquell somni de tindre una companyia lligada a un teatre s'havia fet realitat i, a més, amb un teatre completament nou que vos permetria explorar noves possibilitats i l'adaptació dels espais a les necessitats de cada obra teatral. I continuareu treballant amb el repertori universal i també l'autoria contemporània.
0: La Mar és el treball de creació del qual ens sentim més orgullosos. Amb direcció i dramatúrgia de Joan Peris, ens parlava del conflicte de l'emigració i el poder a partir de les relacions d'uns treballadors d'un restaurant.

0: Este és un moment de clímax de la Mar, una metàfora de la pressió i la histèria que patia la xicoteta comunitat de treballadors del restaurant, extrapolable per descomptat a la nostra societat.
1: Com heu escoltat, a partir dels estris de la cuina, perols, plats, coberts, organitzàvem una sintonia percutiva acompanyada d'eixe famós crit de guerra dels 80-90 que era el hu-ha, que era com una via d'escapament.
0: Aconseguir un segell propi, una marca que definira una manera de fer teatre, era l'objectiu assolit 25 anys després.
1: Ara la gent diu, això és molt Micalet. Eixe distintiu s'ha creat amb el temps a partir d'una estètica concreta i d'una manera de fer de tot un equip que estima el teatre i que treballa els diversos oficis i té una manera d'entendre la vida particular.
2: S'obri el teló i veiem com baixen volant centenars de vestits de moltes èpoques i feixos de llum que apareixen i desapareixen il·luminant ací o allà, ara està, ara no està, ara està, ara no està. La taula de Nàpols, les tauletes del Ballant, les cadires velles, l'enramada de fulles i les butaques de cantonada, l'orinal rosa, la perruca de consultor.

0: Abuelito Císcar, el sofà del sopar. Els camerins s'han inundat al soterrani. Les sabates florides. Metralletes.
1: Ahí tenim la veu d'Isabel Requena, gran actriu, també dama del teatre. La casa, la seu de la companyia del Teatre Micalet, ha sigut i n'és imprescindible.
2: La societat coral El Micalet i la companyia Teatre Micalet compartim la paraula Micalet. Això ha creat una meravellosa simbiosi. Compartim una cosa fonamental: l'amor per la nostra llengua i la nostra cultura. I també compartim objectes de la casa. No hi ha cap muntatge on no hi ha una tauleta verda, o una cadira antiga entapissada de vellut, o una butaqueta de pell d'escai, o les cadires i els banquers de fusta que, en transformar-los, viatgen de país o ens transporten a altres segles en un tres i no res.
1: Els objectes, les parets del teatre, han sigut testimonis de vides i morts, d'amors, desamors, amistats, odis. El teatre vos acompanya en vivències i presències.
2: Quan farem Ai, Carmela, hi havia un moment que Paulino i Carmela seien al prosceni. Miraven al teatre, en silenci, i deien: tantes coses que... Era un moment màgic que ningú més comprenia. Era un homenatge íntim a totes les coses que havien viscut en aquell espai.
3: No, continuem amb aquella conversa d'ahir.
4: De que no, dels homes orgullosos.
5: Ah! Sí, em van parlar molt sense arribar a cap conclusió.
1: El so en el teatre, el Jardí dels Cirerers, que va ser l'obra escollida per estrenar la celebració dels 25 anys de trajectòria de la companyia del Teatre Micalet.
4: Quin sentit és ser orgullós? Si l'home a nivell fisiològic està constituït ben pobrament, en la majoria dels casos és groller, poc intel·ligent i profundament infeliç.
2: El Jardí dels Cirerers, d'Anton Chekhov, en versió de Manuel Molins i direcció de Joan Peris, va ser una producció emblemàtica per a nosaltres. La volíem fer des dels inicis, però sempre dèiem: ai, encara no tenim l'edat ni la maduresa actoral per poder assumir tots els matisos dels personatges del món de Chekhov. Va ser distingida amb el Premi al millor espectacle de teatre 2019 de l'Institut Valencià de Cultura. Un reconeixement que va confirmar la maduresa artística.
1: La nova producció escollida per a la celebració del 25è aniversari de la companyia va ser El Malfet d'Inchmann, que recollia molts dels trets d'identitat del projecte del Micalet. Si Pilar Almeria haguera d'escollir el sentiment que vos defineix i que vos ha acompanyat estos 25 anys de vida teatral, quin seria?
2: Seria la sensació de remar contra corrent. I potser ens hem fet resistents. I eixa resistència i l'amor al teatre ens ha fet arribar fins ací.
6: La llum de les cinc llunes és el nostre far.

0: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats de la dansa.
1: Lluna que dansa.
2: La dansa és una disciplina artística que ens ha acompanyat des del principi dels temps. Al llarg dels segles, homes i dones han utilitzat el cos i el seu moviment per a transmetre sentiments, emocions i tot tipus d'estats d'ànim sense la necessitat de fer ús de la paraula. Una capacitat que, sense cap dubte, ens ha portat fins al lloc on estem avui.
3: Això és precisament el que fa de la dansa un art tan especial. Una disciplina transversal que, en les seues múltiples variants, s'escampa per tots els espais imaginables.
2: Des dels carrers més humils fins als auditoris amb més glamour del món.
3: A casa nostra n'hi ha molts exemples de ballarins i ballarines que val la pena conèixer.
2: Parem atenció en la joventut, aquelles i aquells que treballen de valent per a obrir-se pas en un món tan complicat com és el de la dansa professional.
3: Visitem un grup de xics i xiques a l'Escola de Música i Dansa Estudio 21. La seva professora ens ha obert les portes per a conèixer millor un món tan apassionant com este.
4: Y plie, tandis, primera, detrás, plie, detrás.

0: Flex aquí.
1: Soc Noelia Liñana Palmí, ballarina i coreògrafa valenciana, que la major part de la meva professió pues, ha tingut desenvolupament a Barcelona i a Londres, i ja porto uns anys a València, pues, tirant cap endavant el que és este món, que és molt difícil, però molt interessant i molt, i molt necessari. Un dia me vaig apuntar a una escola de dansa que n'hi havia així en el barri, en Russafa, i no vaig dir res en casa. Els meus pares no sabien que me vaig apuntar a classes de dansa. Anaven les meues amigues i quan va acabar el primer mes van rebre una trucada de l'escola dient que tenien que abonar el mes, evidentment. Llavors me van preguntar, però tu estàs yendo a ballet? Jo, pues sí, i porto tot el mes en classes de ballet i fins al dia d'avui.
0: 3, cupe,
1: abajo, i segunda, 2, 3, cupe, i baja enseguida, ámbelo.
2: La dansa és una disciplina artística que exigeix grans dosis de treball, constància i sacrifici. Uns valors que ballarins i ballarines adquireixen des de molt joves en una progressió constant que no acaba mai. Per sort, cada vegada més els joves compten amb l'acompanyament de persones com Noelia, que els ajuden a trobar el seu camí.
1: La veritat és que quan mires cap enrere no sé en quin moment vaig deixar de ser estudiant i vaig començar a ser professional. És com que va rodat. Un dia t'agarres a una barra i de sobte pues, estàs així. No? És un procés molt xulo perquè molta gent me pregunta però què ha de fer el meu fill? Com, a on ha d'anar ara? Dic, no ho sé. És un recorregut que cada un té que anar descobrint, com en tot. Eh? No només en la dansa, en la vida. És així. Ara tenen molta sort, crec. Estan molt ben preparats, molt ben informats i tenen més recursos que abans. I són gent jove, fantàstica i, no sé, jo veig futur.
0: Liberando, no encogiendo. Vale, íbamos a los tandis desde quinta. Desde quinta posición, tandi de van. Dos, cupe, cupe. Segunda, segunda, cupe, cupe. Delante, cupe, segunda, cupe.
3: Mi nombre es Cora y tengo 19 años. Y bueno, mi relación con la danza, la verdad es que empezó desde bien pequeñita. Empecé a estudiar ya un poco más en escuela y más profesional a los 7 años. Y he estado siempre, me ha gustado siempre explorar un poco más allá para conocer bien mi cuerpo, conocer mis límites, todas las posibilidades, ¿no?, a las que puedo llegar. Así técnicamente son muchas horas, mucha disciplina, ¿no? Todo esto, pero va mucho más allá, es muy difícil de poner en palabras, ¿no? Por eso bailo. No sé, me gusta por todo lo que me ofrece, sobre todo de eso, de entenderme a mí misma, ¿no?
4: Mi nombre es Milton, tengo 25 años y nací en Ecuador, aunque toda mi vida me he criado en Valencia. Y nada, yo comencé a bailar sobre los 15 años, pero en el mundo urbano, la danza urbana. Creo que lo más difícil es como ser claro diciendo las cosas, bailando, quiero decir. A mí me interesa más que alguien de la calle o mi abuela, que tampoco tiene ni idea de la danza, me diga, pues me ha parecido tal. Y es como, para mí, es ese tipo de opiniones es como el triple de válido, ¿no?
0: Y de mi plié se queda el brazo.
2: Cora i Milton són dos dels joves que tenen la sort d'haver-se trobat amb Noelia Liñana, una artista que es fixa i molt en les noves generacions. En els seus projectes, no només ha donat als ballarins l'oportunitat de debutar als escenaris, sinó que s'ha preocupat de portar els espectacles als llocs més necessaris. Si els joves no van a la dansa haurà d'anar als joves.
1: M'agrada molt i m'interessa molt treballar en gent jove, no? Perquè pensa que és el futur. I pense que és on hem de ficar l'ull i on hem d'impulsar-los i ajudar-los a fer aquest pas, no? Jo he desenvolupat una mena de projectes en ballarins joves per tal d'anar als instituts on tenen més o menys la mateixa edat. Es crea una mena de conversa i s'entenen moltes coses, no? De per què tantes hores diàries d'entrenament, com es repercutís, no? Van passar coses molt interessants de que de sobte gent de la que no podien traure res, després de veure alguna de les coreografies, van a començar a dir el que havien sentit i el que havien vist allí, que no tenia... O sigui, havien vist més de lo que jo havia proposat. La meva proposta era molt més senzilla, però els va a començar a provocar i tant els ballarins com jo estaven, i els professors de l'institut estaven flipant, no? De veure de sobte... O sigui, havien intentat un munt de coses i de sobte algunes persones molt dificultoses havien fet com

0: ni levantar piernas porque me daba o con el sofá o con la estantería. Entonces, llegué aquí y fue como, bueno, a lo loco, ¿no? Pues yo creo que fue un poco la pasión lo que me hizo poder seguir viva. Y fue como, bueno, estamos aquí, vamos a por todas. Que hay una actuación, cualquier posibilidad de lo que sea, vamos, o sea, de una.
1: Aymara, José Ignacio, Milton o Cora són només alguns dels joves ballarins que tracten de llaurar-se un futur en el món de la dansa professional. En el seu cas, ells i elles han tingut la sort de creuar-se en el seu camí amb Noelia Liñana, ballarina, coreògrafa i docent incansable que té una cosa clara. La millor manera de fer valdre la dansa és practicar-la. Exemples com el seu són els que val la pena seguir.
2: Sempre és una responsabilitat. Jo mai puc dir, és que no s'està fent, no. Jo crec que el que s'ha de fer, me fico i ho faig. Entonces, si no passen més coses, és perquè no estem fent tot el que s'ha de fer. La cultura ja és underground per si mateix. O sigui, la cultura ja està a uns nivells i a uns percentatges molt a baix. I dintre de la cultura, el més a baix del tot és la dansa. Tot el més està la música, el teatre, l'òpera, música, tot, tot està per davant. Els ballarins són els que més treballen i els que menys se valoren. I sempre estan disposats per a tot. És una qüestió de, bueno, que vivim ahí. Nosaltres ja vivim bajo tierra.
3: Llaços de dansa.
4: Obrin d'orelles per a explorar les 5 llunes.
5: El meu nom és Begoña Chorques Fuster. Soc de Xàtiva, la costera, i soc una professora que escriu. Faig classe a un institut a Madrid on visc des de fa més de 20 anys. Malgrat això, estic entestada a escriure en la llengua d'Ausias Marc, que també és la meva. El poema Estima pertany al poemari Olor de Poma Verda, publicat a l'editorial Neopàtria. Em dius amb sutilesa que m'estimes. Ho afirmes de manera indirecta, perquè sembla que ho dius sense voler, encara que no és casualitat. Sembla que ho reveles amb timidesa, amb modèstia d'escolte, amb ric per dintre, amb l'estómac farcit de complaença. Els nostres mots s'han trobat, s'han fregat. Hem entès el llenguatge de les mans. Ens suma l'olor penetrant de l'aire, que em conforta i em repara el seny. No és estrany que em digues que m'estimes, perquè ja fa temps que tu i jo sabem com et vaig començar a estimar. El poema Cançó infantil pertany al poemari Absència, publicat a l'editorial Círculo Rojo. Quan tindré soneta, nineta, em dormiré al teu costat, arraulida com un gosset, cercant l'escalfor d'unes mans aliades, sense recança. T'he hagut de deixar partir, envejosa de tant d'estel, que gaudiran cada matí del son i mar del teu esguard. Mentre somies dolçament, jugaré assajant nous mots amb la vida que em sosté. Tinc la teua casa de camp aguardada al meu casal, sabent que algun dia incert hauré de tustar a la porta per començar el son etern i tornaré a escoltar ta veu eixerida i tendra. Qui és? Obri, sóc jo, diré. A la fi ballarem un vals.
4: Vibracions a cau d'orella. L'estetoscopi. Un espai per a l'auscultació del món radiofònic experimental.
6: L'estetoscopi.

0: Hola. Acomoda't i respira amb molta calma. Sí, potser pareix que a continuació farem una meditació guiada. En certa manera ho és. Els pròxims minuts el que farem és una escolta guiada. En concret, una auscultació. Sentirem endins de les coses i del món. I farem ús d'un estetoscopi imaginari. La ràdio. El so com a instrument en si mateix. Totes hem passat experiències amb un estetoscopi, o també anomenat fonendoscopi. Eix instrument sanitari usat per a escoltar els sons interns del cos, és a dir, per exemple, els batecs cardíacs o els sorolls respiratoris. Bé, ja sabeu, són dos tubs de goma que s'adapten a cau d'orella i que enllacen amb un altre tub que conté un diafragma i una campana que amplifiquen els sons d'auscultació. Fou inventat en 1817 pel metge francès René Laennec. Diuen, sentia vergonya quan havia d'acostar la seva orella al pit de les pacients. Va enrotllar un paper en una espècie de cilindre. Va aplicar un extrem a la regió del cor de la seva pacient i l'altre a la seva oïda. Es va sorprendre molt en descobrir que podia percebre molt millor l'acció del cor d'una manera més clara i diferent. I això pretenem així també, escoltar d'una manera més clara i diferent. En cada episodi presentarem autores d'obres sonores i radiofòniques experimentals, narracions, paisatges, ficcions, xicotetes píndoles i propostes perquè, a casa, ja si voleu, continueu indagant. L'estetoscopi va suposar una transició en la medicina pel fet que una tècnica auditiva es va convertir en una manera racional d'observació. L'antropòloga Shannon Mather ens recorda la concepció històrica de les ciutats com a cossos orgànics. De fet, moltes ferramentes per tal d'estudiar les ciutats es varen desenvolupar escoltant-nos primer a nosaltres mateixos. Escoltar el món com si es tractara del nostre propi cos és una pràctica comprensiva i empàtica. Per tot això, inaugurem esta secció amb una de les ànimes pioneres de les narratives sonores experimentals i de l'estudi sonor dels entorns, Hildegard Westerkamp.
1: It's a calm morning. I'm on Kitts Beach in Vancouver. It's slightly overcast and very mild for January.
0: Nascuda a Alemanya en 1946, va emigrar al Canadà en 1968 i va ser allí que es va unir al World Soundscape Project, projecte que registra, mundialment, els paisatges sonors que estan canviant a un ritme accelerat a conseqüència de la contaminació acústica. Va ser precursora de la pràctica de sound walking, els passejos sonors.
1: The water moves calmly through crevices. The barnacles put out their fingers to feed on the water. The tiny clicking sounds that you hear are the meeting of the water and the barnacles. It trickles and clicks and sucks and...
2: When there is no sound, hearing is most alert.
0: Sovint combinava la cinta magnètica amb instruments i amb veus, manipulant i processant els sons ambientals.
2: When there is no sound.
0: Escoltem ara una peça basada precisament en la veu, en concret, en una murmuració. Whisper Study va ser produïda entre 1975 i 1979. Va començar com un exercici per tal d'explorar les tècniques bàsiques de gravació en estudi, utilitzant la veu murmurada com a material sonor. Es basa en una frase que funciona com un mantra.
3: When there is no sound,
0: quan no hi ha so, l'oïda està més alerta. Westerkamp va aprendre molt amb aquest experiment. Els sons musitats en un estudi analògic creaven problemes de xiulits. Per tant, va haver de fer les gravacions més clares i a un volum alt. Després les baixava i així reduïa el xiulit. Va experimentar sobre la clara.

0: claredat del so a partir d'eixa frase murmurada. Després va jugar amb ecos, delays, retards i retroalimentacions per a fer superposicions de la veu. El resultat són textures amb molts sons d'alta freqüència. Aquella única frase gravada s'havia convertit en el seu propi instrument. Cada vegada, mentre avança la peça, el so esdevé més dens. I al reduir la velocitat d'aquestes textures, apareixen sons més líquids. Com estar al costat d'un rierol. Va ser la seva primera composició i l'inici de moltes més. I és que tot principi és sempre una nova manera de veure les coses. Whisper Study és una peça sobre el silenci, la percepció auditiva i la imaginació acústica. Podeu escoltar-la completa a la plataforma web constellationsaudio.com. També a la pàgina web de l'autora. L'estetoscopi. Un espai temps de Laura Romero Valldecabres per a les 5 llunes.
1: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats del cine. Lluna de cine.
2: Els estius a la platja de Benicàssim, el cap de setmana de neu a Bocairent, les primeres falles de la Xica, els primers passers de Joan, que ara ja deu estar fregant els 60 anys, l'aniversari de noces dels iaios. A tots i a totes ens agrada sentir-nos protagonistes de les pel·lícules de les nostres vides. Qui no guarda a casa alguna d'aquestes gravacions entranyables? Sarai Puigsades.
3: La Filmoteca de València recupera tots estos records nostres que dormen anys i anys, dècades, en prestatgeries o armaris sense poder ser visionats. L'IVAC, l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia, arreplega les nostres pel·lícules de cinema amateur i familiar en format Super 8 i 8 mm i les desempolsega per ajudar-nos a conservar-les definitivament i de manera segura, recuperar-les i transformar-les en nous formats.
2: El germanet menut del cinema, el cinema domèstic, té un valor transcendental.
3: Retornar-nos aquestes imatges i retrobar-nos amb aquests trossets oblidats de les nostres històries familiars significa recuperar també una bona part de la memòria col·lectiva del nostre poble.
1: Cine i memòria.
4: Soc Inma Trull Ortiz, cap de recuperació de la Filmoteca Valenciana, on ja porto treballant més de 30 anys. És molt important el cinema domèstic, perquè no me cansaré de repetir-ho, és el contenidor de la memòria audiovisual dels valencians de peu al llarg del temps. Jo te diria que vora un 60% llarg dels nostres arxius estan constituïts per cinema domèstic. Va ser un poc accidental que començàrem en esta filmoteca a recuperar el cinema domèstic. Però ara mateixa, a 2021, te puc dir també, sense por a equivocar-me, que som la filmoteca de l'Estat espanyol amb un arxiu domèstic més ric i ample. La primera de dos campanyes de recuperació estava enfocada a recuperar pel·lícules en suport de nitrat de cel·lulosa, que és un material que es degrada molt fàcilment, molt inflamable, perillós de conservar a casa, en el qual totes les pel·lícules abans de 1950 se fabricaven. En la pel·lícula Cinema Paradiso, recordeu-vos com la cabina es pegava a foc.
5: ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Ayuto! ¡Ayuto! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Ayuto!

0: Vam recuperar un fund de coses superinteressants, autèntiques joies de la cinematografia, no només valenciana, sinó estrangera, també. Pel·lícules que no es conserven en cap altra filmoteca. Però es veu que el missatge no estava ben, ben clar i en varen portar també pel·lícules domèstiques, que no era el nostre objectiu recuperar en eixe moment. T'estic parlant de fa 20-25 anys. Pues jo m'equivocava, pensant que eixe material no tenia interès, perquè de seguida van començar a vindre les televisions, entre elles Canal 9, perquè tenien la idea de fer programes sobre la història del País Valencià basats en aquestes imatges domèstiques. I aquest exemple va cundir.
1: Dir que no, dir que sí, dir que és poc, dir que és roïn.
2: Des dels inicis del cinema, les càmeres s'han colat dins la llar de les famílies. Tenint una càmera a la mà, no ens podem resistir a enregistrar el nostre entorn.
1: Però no sé de mà.
2: Juguem a la màgia de reflectir en un espill indeleble els nostres moments feliços, els instants fugaços, els jocs enfront de la càmera.
1: Dius que són roïn, però a mi m'agrada...
0: És un no parar. I ens hem donat compte que el que era el patito feo del cinema, que és el cinema domèstic, se revela indispensable per a la producció, nova producció, i inclús, això és important també, per a creacions artístiques. Aleshores es fa necessària una campanya de difusió, és a dir, es fa necessari difondre el missatge de la tasca recuperadora i conservadora de la filmoteca. Com? A través de campanyes, com ara imatges per rescatar o imatges indultades, que és específicament per a pel·lícules de Faller. Es fan fullets, es fan tríptics, que es distribueixen per totes les institucions culturals de la Comunitat Valenciana. També en les xarxes socials i en la nostra web ens fem ressò.
3: Mi nombre es Inmaculada Jimeno Martínez, soy médico pediatra y ahora actualmente estoy jubilada.
4: El meu nom és Carlos Puchades Ferri i sóc mestre de mitjans audiovisuals en l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Oriola. Sóc llicenciat en Belles Arts i en Comunicació Audiovisual.
3: Arreglando, recolocando, ordenando armarios, cosas ahora que hay un poquito más de tiempo. Me encuentro con todo el material que hay de películas de mi padre y casualmente en junio cogí un folleto de estos de la Filmoteca de Verano y cuando me lo leo veo que hay una actividad que realiza la Filmoteca que es la recuperación de este tipo de películas caseras, cine amateur, ¿no? Hay como mucho tipo documental o reportaje. Los documentales casi todos son relacionados con cosas de la Comunidad Valenciana, de Valencia. Por ejemplo, tiene alguno de Fallas. Tiene también de un lo que te decía, de una pesca en la Albufera, en el Palmar, que se realiza desde hace muchos años, siguiendo una tradición y siguiendo una técnica, una práctica pues muy curiosa, porque también le gustaba mucho pescar. Bueno, él era socio del club, del fotoclub, y de todas las asociaciones de pescadores que pillaba, y yo creo que lo conocían todos, y ha ganado varios premios.
0: Tindré una camereta de Super 8, era molt assequible, i esta gent que es llança a filmar unes falles o un estiu en la platja, de pas recull tot el context urbanístic, és a dir, n'hi ha imatges de la platja de Benidorm que dius en si no són tan valuoses com el que hi ha darrere, que és quan la càmera torna com ha canviat Benidorm en els últims 50 anys. N'hi ha imatges que només estan contingudes en aquestes pel·lícules filmades per amateurs. I aquestes imatges tan importants, aquí diu canvi urbanístic de la ciutat, diu construcció d'edificis, monuments, costums... O sigui, que n'hi ha un buit ahí entre els anys 20, 30, 40, fins que comença la televisió, que només són recollits per estos cineastes aficionats.
3: Las hacía con mucha dedicación y con mucho detalle y luego lo registraba todo, lo llevaba en una libreta, las numeraba, las titulaba con el dimo, pero además en la caja donde va la bobina ponía ficha técnica y entonces pone con qué cámara lo ha filmado, la duración, si es de 8 o de super 8.

0: Jo ja anava uns anys pensant en aquestes pel·lícules, sabia on estaven guardades en casa, en un racó d'un armari, i no sé, em perseguia el pensament de que el temps estava fent que aquestes pel·lícules anaren perdent la imatge. No sabem exactament qui filmava, no tinc certesa. Crec que Mayaya Lola va ser una de les persones que sí que estava interessada en invertir en aquesta tecnologia.
1: El procés en l'arxiu, el primer que es fa és ficar un test d'àcid acètic per a veure com està la condició de la pel·lícula. També es deixa un parell de mesos en la cambra per a que arreplegui o recupere flexibilitat. Després d'això, bueno, naturalment, s'inventaria, s'obri un expedient i es signa un contracte de depòsit. El contracte de depòsit diu, bàsicament, que les pel·lícules pertanyen al seu propietari o propietària i que la Filmoteca es compromet a custodiar-les, preservar-les, digitalitzar-les si la seva condició ho permet i a donar una còpia gratuïta al propietari. És un win-win, tots guanyem.
0: Esperar a que ens donen la còpia restaurada i digitalitzada per a mi va representar pues, una tranquil·litat i també satisfacció de recuperar aquestes imatges i poder veure-les en companyia de la meva família.
1: Tinc un amic que ja s'ha jubilat i que era professor en la Universitat Rovira Virgili de Tarragona i un grandíssim investigador del cinema domèstic, que és José Carlos Suárez. I ell em deia, Inma, no hi ha boda mala, no hi ha boda mala. En això, ell volia dir que quan jo me queixava que la gent me portava les seues pel·lícules de bodes, que què fèiem, no? I ell deia, totes les pel·lícules tenen algo.
2: Recupera tots els podcasts i el contingut multimèdia de Les 5 Llunes al web apuntmedia.es.
3: La confiança és un sentiment de seguretat. Així, tot és sòlid i robust. Gràcies.

En la redacció, Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quílez. En la producció, Estela Martínez. En l'edició i sonorització, Francesc Bosch. En la realització, Arnau Múria. Dirigix Amàlia Garrigós.

0: Som a punt.
1: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
2: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A punt ràdio, de tu a tu.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un Karl Rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
8: Al mando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algún lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
1: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
6: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
10: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 Minuts, este temps de ràdio per a l'esport. En Aponte Ràdio, Juan Alpuente està al control de so. Vos saluda. Encantat de fer-ho, Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web, www.apuntmedia.es, a la TDT, a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en TikTok 90 Minuts Ràdio, 90 en xifra, i en Instagram 90 Minuts Ràdio, 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp d'àudio, la vostra veu, teniu el 619.

0: 619-421-0101. 619-421-0101. Avui la vostra resposta o les vostres reflexions són lliures. Opineu absolutament del que vulgueu. Anem a començar el programa de manera celèrica, ràpida, perquè avui tenim la càtedra de Miqui, ja està per ací Eduardo García Belda, Miqui, i amb la seva butxaca, la seva càtedra, té moltes coses interessants que contar-vos, i a més hem de tornar a viatjar a Girona per a donar-vos, diríem, el minut de joc i resultat de com està la incorporació d'Arnau Martínez pel València Club de Futbol. No sé si el Girona va de farol, si és una postura, diríem, de força, en un moment inicial de negociació, però a hores d'ara, quan el València ja té un acord total amb el futbolista en concepte de fitxa, salari, sou, bonus, etc., està trobant-se una resistència econòmica en el València. Ahir vos contarem que el València era optimista, que pensàvem que el València faria aquest fitxatge. Sabeu que no tenim relació amb el club i el que una font externa del club, una font que treballa habitualment en el València, a mi me va dir a migdia és que el València anava a fitxar Arnau Martínez, que és el que vos vam traslladar a la nit. El València surava també optimisme ahir i avui el València continua surant optimisme. El problema és que el Girona està apretant i no demana la clàusula, que són 8 milions d'euros, però sí demana una quantitat que pues, es troba entre la clàusula, que són 8, i els 4 que demana el València. Podia haver un punt de trobada en els 6 milions d'euros, com acaba de publicar el company Darío Puig, sempre ben informat en Marca. 6 milions d'euros, si volem que jo vos diga la veritat, crec que el València no pagarà per Arnau Martínez. I si no els paga, serà un altre lateral que se n'anirà. Però necessitem conèixer si és una postura de força negociadora del Girona o si va mantindre's ferm i va demanar una quantitat que s'acosti a la clàusula de rescissió. Ja vos dic que si s'acosta el València no va a pagar-la. I a partir d'ahir ja pues se li cauria una altra opció i necessitaria tornar al mercat a buscar un futbolista. Així que tornarem a visitar Girona amb el company Moi Gómez a veure què ens conta de l'última hora i de lo que es respira en Girona sobre l'oferta del València. Ja hi ha acord total entre el jugador i el conjunt de Mestalla. Així que, com no volem perdre més temps, anem a donar-vos la resta de la informació de la jornada, com sempre, en la nostra bateria de fotos. Dos amistosos per a suplir la primera jornada de Lliga. El València s'enfrontarà demà al Teruel en la ciutat esportiva de Paterna a les 6 de la vesprada, per a no coincidir amb l'eclipse solar, i dijous ho farà contra l'Hèrcules a les 7 en el mateix escenari. Corberan ha preparat dos equips diferents per a que tots els jugadors de la plantilla disputen els mateixos minuts en els dos partits. El duel contra l'Hèrcules, últim partit de pretemporada del conjunt de Mestalla i penúltim dels alacantins, es podrà veure en directe dijous 13 a partir de les 7:30 en A Punt, i a l'igual que el de demà també podrà seguir-se en la sintonia del Punt a Punt a Punt Ràdio. L'Elx pregunta per Marc Guiu. L'equip de la Franja Verda, que busca davanters contra el rellotge, s'ha interessat en les últimes hores pel punta català del Chelsea buscant una cessió. L'operació és molt complicada perquè el salari del jugador és inassumible per a l'Elx i el futbolista més té més ofertes. L'Elx també està darrere de la tornada d'Héctor Fort, però el Barça té més interessos pel lateral. D'altra banda, el club ha anunciat que ha arribat fins als 27.000 abonats, objectiu que s'havia marcat el club per a esta temporada. Els de Anselmi, recordem, debuten en Lliga dilluns a les 9 de la nit contra el Depor a Riazor. Thiago ja és granota després de les arribades de Mandi, Bardelli, Hugo Sotelo, Musuagi i Dani Requena. El següent fitxatge del Levante és Thiago Hernández. L'extrem argentí arriba en qualitat de cedit per una temporada i el Levante disposarà d'una opció de compra a final de curs. És la segona sessió des del Villarreal. Requena és l'altra. La quarta en total d'aquest estiu, Manu Sánchez i Sotelo són les altres, i és el tercer extracomunitari amb Ryan i Kervin Arriaga. El jugador que podria estar convocat per al partit de diumenge a Cornellà contra l'Espanyol de les 7 de la vesprada ha conegut avui el crit de guerra del club d'Orriols.
1: Hola, granotes, soy Diego Fernández, acá en el Ciudad. Espero verlo muy pronto, muy contento de estar acá. Macho Levant.
0: El Levant en el Villarreal no és Menecha, el submarí sol s'ha fitxat per a la primera.

0: Primera plantilla, el porter hongarès Gulácsi, amb la recuperació de Logan Costa i Willy Kambala i la tornada de Carlos Romero i Ilias, a més de la promoció des del filial de Carlos Macià i Diatta, els groguets es consideren preparats per afrontar altra temporada exigent amb presència en Lliga de Campions. Els de Íñigo Pérez debuten en la Lliga diumenge a les 5 de la vesprada contra el Racing al Sardinero. Renova Barry. Diego Hernández Barriuso Barry, migcampista de Salamanca de 31 anys, seguirà vinculat a l'entitat albinegra del Castelló fins al 30 de juny de 2028. Barry va arribar al conjunt orellut en l'estiu de 2025, procedent de la cultura leonesa, i s'ha consolidat esta temporada com una peça important en la medular albinegra. Durant la campanya 25-26 va disputar 39 partits, en els quals va anotar 4 gols i va repartir 3 assistències, sent un dels futbolistes amb més presència en l'11 de Pablo Hernández. El Castelló obre la Lliga divendres a les 8:30 com a visitant contra la Real Societat. Victòria abans de l'inici de Lliga. El Club Esportiu Eldense ha finalitzat la seva preparació de cara a l'inici de Lliga avui amb una victòria per 3-0 contra el Cartagena. El conjunt del Vinalopó ha jugat al Pepico Amat, un duel seriós i intens que marca que està preparat per afrontar el repte de segona divisió. Era el moment de veure l'estrena de Pau Cabanes, l'exjugador del Villarreal. S'ha estrenat com a golejador només començar el partit. Carmona abans del descans i Amarillo en el minut 73 han sigut els altres golejadors del partit. Els de Claudio enceten la Lliga dilluns a les 9:30 contra l'Almeria al Power Horse Stadium. A terra mou Guegé, l'ala pivot Mohamed Guegé té prevista la seva arribada a l'aeroport de Manises demà dimecres 12 d'agost pel matí en un vol procedent de Londres. El jugador nord-americà amb passaport senegalès de 28 anys que va fitxar per València Bàsquet a final de juliol serà presentat en les pròximes hores en el conjunt taronja. Són les 11:11. Benvinguts i benvingudes a la 90 minuts. Un alto en el camí, una pausa per a la publi i de seguida visitem Girona i després escoltem Miqui i la seva càtedra.
1: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
7: ¿Y dices que siempre sucede?
8: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
9: Solo se me ocurre. ¡Wow!
7: Increíble. Pasa siempre.
8: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
9: ¡Wow!
8: Descúbrelo en tu concesionario.
10: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Salva Folcado.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Hola, així continuem en un nou viatge musical. Les cançons de la nostra vida és un recorregut minuciós per la nostra història musical, la dels valencians i valencianes, i així, en la ràdio pública. Este capítol és especial per tot el que representa. El moment històric, el creixement artístic de l'artista, la progressió internacional, la desaparició súbita i la creació del mite. Parlem, com no, de Nino Bravo.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I com no, així està Mar Hernández. Quines ganes tenia jo de parlar de Nino.
2: Hola de nou, Arturo. I és que tant ell com les seues cançons donen per a molt. Podríem passar-nos hores i hores escoltant la seua música, la seua veu, però anem per feina. Continuem a la dècada dels 60, en eixa València que comença a obrir-se al món. Una València que veu com la tradició artística dels seus músics s'adapta perfectament als ritmes i melodies que arriben de fora. L'adaptació al rock, al beat, al garatge, al pop i fins i tot a la cançó melòdica és només qüestió de temps. Tant els músics com el públic ben prompte es veuen involucrats en la música moderna.

0: I ací és on trobem a Nino Bravo. Va néixer l'any 1944 a Aielo de Malferit amb el nom de Luis Manuel Ferri Llopis. Allí va viure els primers anys de vida abans de traslladar-se amb la seva família i per motius laborals a València Ciutat, al barri de Morvedre. Allí és on es va crear la llegenda i des d'on va despuntar a tot el món.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: La primera volta que va escoltar la veu de Domenico Modugno a la ràdio va entendre que ell volia dedicar-se a la cançó. I quan només tenia 17 anys, va formar, junt amb alguns amics del barri i de l'Institut Lluís Vives, on ell estudiava, el grup Los Hispánicos, que va durar uns 2 anys amb temes melòdics i versions d'èxit del moment. El seu últim concert el van fer a la Societat Coral Micalet. Uns mesos després, Luis Manuel va entrar a substituir el cantant d'un conjunt que ja tenia prou èxit a València i voltants, Los Supersón.

0: actuacions, però així podem sentir-los en un assaig. Ben pronte, van contractar la banda per actuar durant 6 mesos a Benidorm, una ciutat que bullia i que era atracció de públic i de professionals de la indústria musical. Van ser 2 anys de foguejar-se a molts escenaris i de construir una de les veus que es convertiria en una de les més importants de la música europea de tots els temps.
1: L'any 1968 va ser clau per a la carrera de Nino Bravo. Ell volia seguir els passos de Tom Jones i va contractar a Miguel Ciurán, un jove que treballava com a mànager a Ràdio Popular. Immediatament va començar a buscar un nom artístic. Nino sonava cantant italià i Bravo representava molt bé la força de la seva veu. Ell no estava gens convençut amb el nom, però finalment va acceptar. Nino Bravo ja tenia mànager i ja tenia banda, Los Superson, eixa banda en la que va entrar en substitució del cantant i que serien els seus músics d'acompanyament fins al final. Només li faltava discogràfica. Fonogram va confiar en el seu talent i li va posar a la seva disposició tota l'artilleria pesada de la composició musical del moment. El primer single portava un tema de Pablo Herrero i José Luis Armenteros i un altre de Manuel Alejandro, Como todos.

0: I a més, la cançó que escoltes, com tots, s'estrena en solitari amb el nom que el duria a la fama, Nino Bravo. Està considerada com la primera cançó que va gravar en solitari amb el nom de Nino Bravo. Era l'any 1969 i el mite arrencava amb força, però encara no era molt conegut. Este disc va passar sense pena ni glòria i es van vendre molt pocs exemplars. Però esta, com tots, triomfaria milers de quilòmetres mar endins, ja que va ser la sintonia d'una radionovel·la que es va emetre a Venezuela i Argentina. Llatinoamèrica abraçava així a Nino Bravo.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: I després arriba la participació al Festival de la Cançó de Barcelona amb un altre tema de Manuel Alejandro. No debo pensar en ti.
2: No.

Per a esta participació va treballar colze a colze amb el compositor, però el resultat no va ser complaent i van eliminar Nino Bravo el primer dia. Això el va desanimar molt i va decidir tornar a fer un gir a la seva carrera i apostar més alt. I així, contacta amb el mànager José Merí i la seva història comença a canviar. I és quan arriba una col·laboració de 5 estrelles, ja que entra en joc el compositor Augusto Alguero i un dels temes més populars de tota la seva discografia.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Noelia és una altra de les cançons més reconegudes de Nino Bravo que es va publicar quan arrencava la dècada dels 70. Com que estava en el punt de mira de la indústria musical del moment, comencen les conjectures. Comencen a pensar que Nino Bravo podria ser un bon representant de la incipient cançó melòdica espanyola i un gran ambaixador a la resta del món.
2: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: És quan va participar en la tercera Olimpíada Mundial de la Cançó a Atenes i en el cinquè Festival de la Cançó de Rio de Janeiro amb dos cançons. La primera, El Adiós, d'Augusto Algueró i Fernando Arbex, i la segona, d'un altre tàndem especialista en l'elaboració d'autèntics hits, el Duo Dinámico.

Elizabeth, que escoltem de fons, va representar Espanya al Festival Brasiler de Rio de Janeiro, un tema en què Nino Bravo consolidava la seva presència artística en el continent americà, ja que va quedar finalista.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: La dècada dels 70 començava amb molt bon peu per a un Nino Bravo que sonava en boca de totes i de tots. Nino Bravo va decidir inscriure's per a representar el seu país en el Festival d'Eurovisió. El Benidorm Fest d'eixe 1971 es deia Passaporte a Dublín, un concurs de televisió espanyola per a triar el representant.

0: El programa va copar el prime time dels dissabtes durant 3 mesos, la qual cosa va suposar el llançament de tots els participants. Un programa precursor del que dècades després la televisió va batejar com Operación Triunfo. Nino Bravo no va tindre sort, encara que ell sempre va dir que el programa li va reportar molta popularitat i que el triomf havia sigut participar. La guanyadora va ser una jove Karina, amb 25 anys, que va defendre els colors del seu país al Festival d'Eurovisió. I la decisió no va ser gens desencertada, ja que va quedar en segona posició.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: Però tornem al que ens ocupa perquè seguim la història d'un dels músics valencians més internacionals i reconeguts a tot el món, Nino Bravo.
2: Entre 1970 i 1973 va publicar 3 àlbums complets, Te quiero, te quiero, Nino Bravo i Un beso y una flor. I a banda, un bon grapat de senzills i EPs que el catapulten com a una de les grans veus de tots els temps amb cançons com esta que escoltem, la mítica Un beso.

0: I és en esta etapa on apareixen totes les melodies que han fet de Nino Bravo un artista immortal. Cançons que totes i tots tararegem sense problemes i que formen part de centenars de bandes sonores de celebracions intergeneracionals. En 3 anys, a Nino li va donar per a molt. 3 discos, que es diuen Ben Pronte. Però com bé sabeu, i si no, pues ho diguem nosaltres, la millor manera de conèixer un artista és amb la seva obra. Per tant, què vos sembla si escoltem un poc més de Nino Bravo?
1: Doncs a mi em sembla fantàstic, Arturo. 3 anys, 3 discos.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I d'En Libertat i d'eixe disc, Te quiero, te quiero, avancem 2 anys en el temps. 1972 va ser l'any en el que es publica un dels seus grans èxits. Composada per José Luis Armenteros i Pablo Herrero, i baix la producció de Juan Carlos Calderón, esta cançó, dins del disc Mi Tierra, es va convertir en eterna. Estem parlant

0: Poques coses més es poden dir d'este cant a la llibertat, d'este llibre d'un dels nostres artistes per excel·lència.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Però el mite estava a punt de dir adeu en un tràgic accident de trànsit. En plena celebració de les Falles, el 16 de març de 1973, Nino Bravo va oferir un concert al Parador 73 i, sense saber-ho, es va acomiadar per sempre del públic valencià. El públic que tant el va acompanyar durant tota la seva carrera. Un mes després, el 16 d'abril, va morir en un accident quan viatjava a Madrid per arrodonir la gravació del seu cinquè àlbum, que es va publicar de manera pòstuma. 28 anys tenia. Per pocs mesos no va entrar a formar part del Club dels 27, una coincidència macabra que uneix tots aquells ídols musicals que van perdre la vida als 27 anys, com Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse. I no serà per talent, perquè el valencià en tenia i molt.

Vivir, el tema que sona de fons, formava part del seu dispòstum. La única cançó que va escriure Nino Bravo, dedicada a la seva dona Mari, i que, vista en perspectiva, pot servir com a testament, com un himne a la vida, i que ell mai va poder cantar en directe.

I, òbviament, la mort inesperada d'un jove sempre crea rebombori entre la societat, i més si es tracta d'un artista conegut. Al cementeri de València van acudir al seu soterrar més de 10.000 persones.

Nino se'n va anar en pau perquè va ser un profeta a la seva terra. Així se'l va voler com en cap altre lloc. De fet, el primer homenatge va ser 5 mesos després de la seva mort a la plaça de Baus de València. I l'últim va obrir fa uns mesos el recinte de concerts Roig Arena. I al seu poble, a Aielo de Malferit, es va impulsar un museu en la seva memòria. De llibres, documentals i recopilatoris de Nino n'hi ha tants que hauríem de dedicar un capítol sencer. Així que, per sort, la seva veu mai deixarà d'entonar totes eixes melodies que ens han fet tan feliços.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: I acabem este capítol de la història de la música valenciana. Però recordeu que només estem a principis dels anys 70. Queda molta història per contar i moltes cançons per ballar. Voleu escoltar-les amb nosaltres? Connecteu amb les cançons de la nostra vida.
2: Se n'anem amb el adiós, un comiat a l'altura del gran Nino Bravo. Gràcies i esperem que a vosaltres també vos salven les cançons.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt A Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte.

0: més, el trofeu Ciutat d'Alcoi que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6. De tu!

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: L'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
0: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt. Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Salutacions amb afecte, amics i amigues d'A Punt Ràdio, de les vesprades de la Ràdio Autonòmica Valenciana i d'estos moments especials que recuperem amb ganes, perquè ens van deixar bon sabor de boca, aprenentatges, descobriments, curiositats i ganes de fer xerrades al voltant d'allò que va ser protagonista. Comencem pegant la campanada en un any de commemoració, perquè el Micalet de la Seu fa 600 anys